0: A la nostra terra. Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: En A Punt Ràdio et volem. I volem que et cuides.
3: I anem ara a les qüestions que també crec que vos poden interessar perquè tenen alguna relació directa o indirecta en la salut i en el benestar. Tinc que felicitar a una gran professional, una dermatòloga. Veus com està relacionada també la qüestió de la pell. I és que la dermatologia a la cantina guanya pes a nivell nacional. La dermatòloga Isabel Belinchón, ella és especialista de l'Hospital General Universitari, doctor Balmis d'Alacant, ha sigut elegida presidenta de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia. Així que tenim una a la cantina, al capdavant d'esta entitat. I ho fa amb el repte de continuar avançant en àmbits com la formació de professionals, la investigació, molt important, la innovació, però també la intenció d'acostar la dermatologia a una societat cada vegada, com hem comprovat, les nostres convidades, més diversa i també exigent, perquè tots teniu a la fi i al vostre abast molta informació sobre qualsevol qüestió, qualsevol. Bé, doncs, a més, el mateix hospital Dr. Balmis, ja que estem parlant d'això, ha rebut enguany una certificació que és el Coderma de qualitat, justament per la seva unitat de dermatologia, així que tot està relacionat. I per què és tan important? Doncs perquè la dermatologia espanyola, en el seu conjunt, compta amb molts punts forts i amb una trajectòria molt, però que molt consolidada. De fet, tenim entre moltes de les societats algunes científiques i està la més antiga d'Espanya, amb 115 anys d'història. Però al mateix temps, l'acadèmia manté un esperit molt viu, molt actual, molt innovador en diferents àmbits, científic, docent, innovació. També tenim per davant una especialitat molt completa perquè tractem de tot, no?, dins d'esta vessant de la medicina, des de malalties inflamatòries cròniques, càncer de pell, malalties rares, infeccions, patologies pediàtriques, dermatologia estètica, cirurgia dermatològica, n'hi ha de tot, no? Precisament, esta gran diversitat d'àrees d'actuació és el que dona a la nostra dermatologia un paper cada vegada més destacat dins de lo que és el conjunt de la dermatologia i de la medicina actual. Així que tenim presidenta en l'Acadèmia Nacional i és a la cantina. Hem parlat d'ella i anem a escoltar-la. I lo primer, també felicitar-la.
4: Hola a todos. Como presidenta de l'Acadèmia, lo primero que quiero hacer es agradecer a todos y cada uno de los dermatólogos el apoyo que nos habéis brindado para iniciar una etapa que iniciamos con gran ilusión y responsabilidad. Es el momento de aunar fuerzas, de trabajar juntos y de continuar el legado que la doctora Yolanda Gilaberte, junto con los anteriores presidentes, nos han dejado. Todos juntos vamos a trabajar para la dermatología, por la dermatología y para el mejor futuro de todos nosotros. Y, por supuesto, lo más importante, por el futuro de los pacientes.
0: Cuida't amb Sílvia Soria.

banda, banda, d'aquesta felicitació i d'aquestes paraules, és així un veig llegant, algun dia tindrem així a la presidenta de l'acadèmia. Tenim bones notícies d'hospitals, de centres...

0: centres mèdics, etc. L'Hospital Clínic Universitari de València ha incorporat a la seva cartera de serveis una tècnica, a veure si la dic correctament, si no que me disculpen els metges, perquè és la braquiteràpia intersticial ginecològica, exacte, és el nom, és de ginecologia. Bé, és una tàctica, és una tècnica de radioteràpia interna d'alta precisió destinada justament a aquest tipus de tractaments, a aquest tipus de càncer en concret. La primera intervenció amb aquest procediment es va realitzar el passat mes de juny, així vegeu que és molt novedosa. Però la incorporació d'aquesta tècnica permet ampliar opcions terapèutiques disponibles en el mateix hospital per als pacients que, per les característiques o la localització del seu tumor, requereixen aquest tipus de tractament, així que tenim i s'obri una nova opció. Tal com ha explicat, de fet, també un dia el cridarem perquè vinga així, el cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica d'aquest hospital, Diego Dualde. I un altre hospital que té premi, la unitat pedagògica, és que estic ahí veient de quina unitat exactament es tracta, és de la de pedagogia, de l'Hospital General de Balmis, mireu, d'on és justament la presidenta de Dermatologia, ha sigut reconegut en el Premi Nacional e-Tewin 2026. Este és un premi que otorga el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports gràcies a la seva participació en un projecte educatiu europeu que és una iniciativa centrada en fomentar el benestar emocional entre els alumnes. Sembla molt interessant. Este guardó correspon a una categoria, la de projectes amb alumnat implicat d'educació primària i també d'educació especial, i posa en valor la participació d'esta unitat hospitalària del Balmis en el projecte, que per cert està coordinat a escala global per Begoña Payà. Ella és docent del Col·legi José Arnau d'Alcoi. Bé, esta iniciativa, este e-twinning, és una iniciativa de la Comissió Europea i estan col·laborant diferents centres educatius, però, a més, no únicament del territori de Comunitat Valenciana, també de diferents països, a través de projectes que desenvolupen un entorn digital, treballen de forma digitalitzada. Enguany, com cada any, els Premis Nacionals reconeixen les millors experiències educatives i este projecte, Un Stress Yourself, en el qual participen concretament d'Espanya, Grècia, Polònia, Romania i Bulgària, ha tingut este premi. Així que, a banda de tindre presidenta en l'Acadèmia de Dermatologia, a banda de nous serveis per a fer front al càncer i de tot això, tenim també reconeixement per resiliència, autoconeixement i empatia a este programa. Ens heu contat més o menys de què va Isabel Laguna, ella és una de les docents del programa.
1: Contamos con alumnado que está hospitalizado en cirugía pediátrica y en oncología infantil. En muchas ocasiones no pueden asistir con normalidad a los centros. Por eso consideramos que proyectos como este ayudan a reducir su aislamiento y es un fuerte recurso motivacional. Consideramos que nos da una oportunidad para también abrir una ventana a una realidad con la que trabajamos todos los días, como es en el aula hospitalaria, al resto de compañeros, comunidad educativa y también a nivel internacional.

0: accelerem, que queden escassament 7 minuts per a la una del migdia i tenim que també fer un repàs a les qüestions de sanitat més novetoses a nivell institucional, les notícies oficials. Sanitat incorpora 3 robots per a millorar la rehabilitació de pacients amb problemes de mobilitat. La inversió prové de fons europeus i els nous equips s'han destinat als hospitals públics de les 3 províncies, en concret al Clínic de València, el General de Castelló i el Balmis, que avui ha eixit ja altra vegada, és les nostres notícies d'Alacant. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha confirmat que es tracta d'un esforç important d'inversió.
1: Es una inversión de los 3 aparatos de 264.000 euros, que junto con la inversión realizada de casi 460.000, que hacen un total de 725.000 euros a la rehabilitación robotizada, insisto, los 460.000 en los 2 exoesqueletos pediátricos que pusimos a principios de este año, tanto en el Hospital Universitario

0: Politécnico La Fe, como en el hospital Doctor Peset, vienen a, sin ningún tipo de dudas, a poner a la cabecera de la innovación en la rehabilitación física, en la medicina rehabilitadora y física, a la comunidad valenciana.
1: Es tracta d'una tecnologia que permet fer una rehabilitació, com estava comentant el conseller, però molt personalitzada, és a dir, s'adapta a cadascun. El robot ajuda a manejar el braç, permet treballar diferents moviments, des de lo que és l'esquena fins a la mà. També ajuda a exercir funcions com obrir i tancar, agafar projectes, millorar la coordinació, és a dir, tots són avantatges. Estos equips estan pensats, entre d'altres, per a persones que han patit un ictus, pacients del ELA o distròfies musculars, persones que tenen malalties també que provoquen algun tipus de limitació de la forma que siga. Una de les principals avantatges és que el sistema sosté part del pes del braç. Estic intentant explicar-ho de la millor manera possible, cosa que facilita el moviment, especialment en els pacients que estem comentant que tenen aquestes dificultats. A més, els professionals poden adaptar exercicis a cada persona i comprovar de manera objectiva com funciona. A l'Hospital també General de Castelló, el que és la previsió inicial és d'unes 400 sessions, és el que tenen intenció de fer, i cada pacient començarà el tractament, diuen que sol tardar aproximadament un mes. El conseller està, i no m'estranya, molt, però que molt satisfet.
0: Nos encontramos absolutamente satisfechos de poder poner a disposición de los ciudadanos elementos que mejoren su capacidad funcional, que mejoren su comodidad, que mejoren, en síntesis, su pronóstico. En el Hospital General de Castellón se atienden alrededor de 55.000 episodios anuales en rehabilitación. La previsión es que con este asistente robótico de miembro superior se puedan atender alrededor de 400.
1: I, Òscar, me'n vaig a la nostra comarca, Catarroja. Ha sigut protagonista aquest estiu en matèria de salut el municipi. Des d'ací un veig llegant a tots els que viuen i sou de Catarroja, ha culminat la reforma i ampliació del seu centre de salut. Una gran notícia. Una actuació que ha suposat una inversió global de més de 9 milions d'euros i que permet reforçar l'atenció sanitària que rebre prop de 30.000 veïns i veïnes de Catarroja. També hem parlat amb el conseller Marciano Gómez i ha visitat aquestes instal·lacions el passat estiu, bueno, que ja estan funcionant a ple rendiment, amb espais moderns, accessibles, i, escolta, equipatge en la tecnologia d'última generació.
0: Nos encontramos absolutamente satisfechos de poder poner a disposición de los ciudadanos elementos que mejoren su capacidad funcional, que mejoren su comodidad, que mejoren, en síntesis, su pronóstico. En el Hospital General de Castellón se atienden alrededor de 55.000 episodios anuales en rehabilitación. La previsión es que con este asistente robótico de miembro superior se puedan atender alrededor de 400.
1: Evidentment, se mos ha colat el tall perquè això era referència a l'Hospital de Castelló, però no passa res. Ha quedat claríssim que a Castelló tenim els robots i a Catarroja tenim el centre, que és el que correspon. El fet és així. I a Catarroja, la principal novetat és l'augment de capacitat d'assistència, perquè el centre ha passat de capacitat de 39 a 69 consultes. No està gens malament. La remodelació ha permès ampliar i reorganitzar els diferents espais i ara en teniu allí des de medicina de família millorada, infermeria, pediatria, odontologia, salut mental, salut sexual, matrones, treball social, unitats de conductes addictives i un llarg, etc. I quan resten únicament 2 minuts per a la una, tanquem este primer espai de cuidat i, bueno, evidentment, me'n vaig en un tema musical que vaig a dedicar avui a Òscar i a Sílvia, als meus xics. Perquè estar així, en este equip, és un paraíso. Vos espero el dimarts que ve. Aixina que no us oblideu. Cuidat, cuideu-vos. Adéu.

0: En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
2: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Et presentem les factories d'idees sense límits. La creativitat duta a l'extrem. Els guionistes. Els únics que poden fer-te viatjar a llocs que no pensaries. O de creure't allò més impossible. És el poder de l'imaginació. Dels creadors dels arguments que mouen el món. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
4: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
5: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
3: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'hora de la cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: A Punt Ràdio. A l'Alcalatén, 103.7.

Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Són ja les 3 i 6 de la vesprada i, com deia la companya d'informatius, li enviem a tots els equips i a tots els companys d'esta casa un bes gegant perquè m'encanta aquesta expressió de demà més i millor. Pues això és el que anem a fer, més i millor caïr. I és que, tot i que avui no tenim ningú a l'estudi, o sigui que estic avui a soles davant del meu equip, sinó que del soles del tot no estic, però tenim per davant una hora per a contar-vos moltíssimes qüestions. Per exemple, i són bones, eh? Això m'encanta. La primera llotja de cítrics de la campanya confirma que els preus al camp, almenys de moment, es mantenen estables. A veure si es manté la tendència. També tenim notícies de pesca, de valoracions d'una reunió, de trobades que s'han fet, inclús un reportatge que vos va encantar. I és que el Forcat, entre moltes de les coses que vol fer en esta nova etapa, és un espai que jo no sé si titular-lo, jo crec que quedaria bé, Patrimoni Forcater. I és que tenim joies a este sector, d'edificis, de reserves naturals, de varietats, de vins, d'espais, de barraques, en fi, tenim autèntiques joies. I també m'agradaria ser un poquet l'altaveu, no?, d'aquesta part cultural de l'agricultura. Així que també avui anem a tindre aquest primer espai de Patrimoni Forcater. Parlarem d'un cultiu que a vegades oblidem d'ell i és fonamental per mantindre població, i ara en els incendis, que per desgràcia estem veient que encara estem patint-los, és fonamental per a previndre i per a fer front a les flames. I és la garrofa, els garrofers. És molt curiós, ja parlarem un dia a fons sobre els garrofers perquè, i la garrofa i el garrofí, perquè és un món apassionant, no?, tot el que dona de si. I en la part d'entrevista, el monogràfic, avui anem a parlar amb un gran d'aquest sector, un gran agrònom que tots volem molt, Pepe Carbonell, i ell que estan organitzant el Congrés Nacional d'Enginyers Agrònoms, que va a ser així, a València. Volia vindre en persona, però les circumstàncies i les obligacions no li ho han permet, però connectarem amb ell via telefònica. Així que anem a arrencar, i en la part tècnica, a l'altra banda, avui com anem a parlar de pesca, Tono Escribano és el capità del vaixell, i en la part de producció, Sílvia Alabort. No us oblideu de seguir les xarxes d'Apunt Ràdio, les meues personals de Sílvia Soria, me trobeu en totes, i, bueno, com no, qualsevol idea, notícia, proposta, pregunta, dubte, el que vulgueu. Teniu un mail al vostre abast i és el forcatdesilvia@gmail.com. Així que comencem quan són les 3 i 9 de la vesprada.
1: Apunt Ràdio, Sílvia Soria.

0: acaba de comentar una bona notícia en el sumari, i és que la primera llotja de Citrix de la campanya 2026-2027 confirma que els preus en camp es mantenen estables. M'ho ha confirmat l'Associació Valenciana d'Agricultors, i després de conèixer el primer butlletí de la mesa de preus de Citrix del Consolat de la Llotja de València. Esta llotja, per a que entengam, si sou forcaters o ho conegueu i si vos acabeu de sumar a esta família, vos explique. Esta llotja fixa els preus en origen de les compravendes que ja han acordat agricultors i comercialitzadors. Pues bé, això, per a això, és tan important. Ha passat ja, segons m'ha explicat també, els preus actuals haurien de consolidar-se, i fins i tot pujar durant les pròximes setmanes, a mesura que es confirmi l'efecte de les adversitats climàtiques que hem tingut i de les plagues que estem tinguent i patint. Bé, qui m'ha dit tot això i m'ha confirmat la notícia i ara com, bueno, estaré molt pendent a veure si aquesta tendència se manté? Pues el que és director de ABA i presidís esta llotja de Citrix, Genaro Aviñó.
1: La verdad es que ya llevamos una serie de campañas donde los precios se han mantenido en unas cotizaciones bastante estables. Sí que es verdad que los precios de este primer boletín de esta campaña son ligeramente, muy ligeramente inferiores a los de la campaña pasada, pero muy similares a los de hace dos y tres campañas. Es decir, que estamos hablando de estabilidad en los precios en las últimas campañas, en parte debido a una bajada importantísima de producción. Estamos hablando que a nivel nacional, hace cuatro o cinco campañas, estábamos hablando de 7 millones y medio toneladas de cítricos. En este caso, las últimas campañas estamos hablando de en torno a 5 y algo. Es decir, hay más de 2 millones de toneladas de bajada de producción. Lógicamente, si hay una bajada de producción, esto tiene que transmitirse en un incremento de precios en el campo.
0: Això esperem, estabilitat. Tot i això, la llotja de Cítrics de València assegura que la campanya comença amb tranquil·litat en les compres. Han explicat des d'ABA que l'inici de les operacions sí que està sent tardana, dèbil, amb poca intensitat. De fet, enguany encara no s'han fet les compres habituals, en aquestes dates. La llotja, un altre model, un altre exemple, ha començat a publicar aquests butlletins ara, a setembre, quan, en altres anys, no us oblidem, ho feia en juliol i en agost.
2: Cal consumir productes valencians, perquè així, el millor, ho tenim a casa.

La garrofa i el garrofí. Ja veureu el dia que vos conte, si no ho sabeu, que la majoria dels porcaters estan al dia, tot el que hi ha darrere d'aquest cultiu, no? La seva història, el seu valor, la seva eixida. El cas és que també estem molt pendents de l'evolució de les previsions d'aquest cultiu. I és que el sector demana, i té raó, que es prioritzi la garrofa produïda així, davant d'altres alternatives que importem. Bossona també passa en la garrofa. I que els agricultors reben un preu que...

0: Com a mínim, es permet a cobrir els costos, les despeses de producció. ¿Vos sona? També passa així. Joaquim Laimbes és el delegat de ABA en Buñol i es parla d'este cultiu.
1: Los agricultores estamos padeciendo una situación de falta de rentabilidad en la cosecha de la algarroba, ya que su precio, que ronda actualmente entre los 40 y 45 céntimos, con lo que no se cubren los costes mínimos de cultivo, poda y recogida.
0: La situació contrasta amb el que va passar fa uns anys amb el garrofí, que és la llavor de la garrofa. En el seu moment va arribar a superar els 2 euros per quilo en origen, però les cotitzacions han caigut fins a situar-se al voltant de 4. És a dir, que estan demanant protecció i torne a insistir que tenen moltíssima raó.
1: És muy importante este cultivo en la zona mediterránea, pues genera una protección y prevención contra los incendios forestales, ya que su cultivo crea un cortafuegos natural. Además de que el cultivo del algarrobo es totalmente ecológico, por lo que estamos aportando al mercado un producto con un nivel de antioxidantes muy beneficioso para la salud.
0: I és que el missatge és claríssim. Si creix el consum de garrofa de proximitat i la indústria aposta pel nostre producte valencià, per la garrofa valenciana, també augmentaran, el que acabo d'escoltar, les possibilitats de garantir el futur per a un cultiu que forma part del paisatge. Vamos, que estem d'acord.
1: Además, es importante que este cultivo tenga una rentabilidad necesaria para que se produzca un relevo generacional tan importante y tan necesario en el campo y los jóvenes se vean atraídos al cultivo de este árbol emblemático en la zona mediterránea. Y con ello se fija población en los pueblos de interior de la Comunidad Valenciana, además de incentivar la actividad económica.
0: I anem a parlar de pesca, que no m'oblide. I este tema és farragós, és complexe, però a veure si puc explicar el que s'ha comentat en aquesta trobada. El cas és que el conseller d'Agricultura, Uia, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, s'ha reunit amb els presidents de les federacions provincials de cofraries de pescadors de la Comunitat Valenciana. Era per a informar-los dels primers avanços que han aconseguit a Brussel·les en esta matèria. L'objectiu era, i és, adaptar la normativa europea a la realitat de la pesca mediterrània. Que treball tenen, eh? Perquè ja sabeu que no moltes vegades ho tenen en compte. La reunió arriba després d'una trobada que es va celebrar el passat 3 de setembre, va ser a Brussel·les, entre les comunitats autònomes del litoral mediterrani espanyol i el comissari europeu de pesca. En aquella reunió es va plantejar elaborar un reglament òmnibus de pesca per a adaptar les normes europees a lo que vos deia, a les nostres particularitats. Bé, les comunitats mediterrànies han demanat canvis en 4 blocs. A veure si ho estructurem. Política pesquera comuna, reglament de control de la pesca, el pla de gestió plurianual per a la pesca del Mediterrani Occidental i la directiva de serveis en relació a l'aqüicultura marina. En la reunió, aquesta del 3 de setembre, el comissari va oferir avanços en 4 dels 5 punts que es van plantejar. Modificacions parcials en aquesta política pesquera comuna, simplificació, aquesta paraula m'encanta, descontrols per a la flota artesanal, més finançament a través del FEMPA i més flexibilitat. En què? En la gestió de la gamba roja. Això ens interessa, eh? I molt. Bé, un dels principals avanços és la possibilitat d'eliminar la doble limitació que afecta a la gamba roja, actualment sotmesa a restriccions de les jornades de pesca i de captures. Segons l'informe de la reunió, aquest canvi podria aprovar-se sense modificar el reglament mitjançant un acord del Consell, previsiblement a la implantació d'una malla de 60 mil·límetres. El comissari també va plantejar-lo substituir el criteri d'espècies limitants per una mitjana de conjunts d'espècies de referència a mesures específiques per a les que es troben en pitjor estat. El conseller ha explicat, torna a dir, que això és el que varen dir en la reunió del 3 de setembre les comunitats i el comissari. I és el que avui el conseller li ha explicat a les cofraries, ¿vale? Per com ens organitzem. Bé, el conseller està content, diu que és bo que este comissari, que la Comissió Europea, atenga, escolte i prenga en consideració les nostres necessitats.
2: És un gran avance que el nou comissari europeu haya querido escuchar a las comunidades autónomas mediterráneas españolas y también, por tanto, a nuestros pescadores. Y reconozca que el esfuerzo y el sacrificio que han hecho la pesca artesanal de la Comunidad Valenciana y del resto del Mediterráneo español tiene su efecto. Hoy en día hay mucho más pescado y, por tanto, nuestros pescadores merecen que se les permita pescar algunos días más. Se merecen el trato considerado que un esfuerzo casi heroico que diariamente llevan a cabo tenga el reconocimiento que merecen. Lo han hecho, además, en solitario. Otros países del Mediterráneo no han hecho el esfuerzo que nuestros pescadores aquí sí han realizado. Y por eso celebramos la atención del nuevo comisario y que eso vaya a tener su efecto a partir del mes de enero.
0: Bé, estem d'acord que és important que s'escolten. Ara també esperarem que ens atenguin les peticions perquè n'hi ha moltes. Lo que vos ha dit és un resum, perquè en matèria de control la Comissió Europea també va obrir la porta a simplificar la normativa. A veure, per a facilitar l'activitat de la flota artesanal. De fet, tots estem d'acord en que el model mediterrani necessita menys càrrega administrativa i més reconeixement en la nostra traçabilitat. També han demanat eliminar càrregues innecessàries en marees curtes, permetre la comercialització agrupada de morralla o peix de sopa, que se sol dir així de forma col·loquial. En fi, que n'hi ha moltes mesures damunt la taula que bé mereixen que algun dia tinguem un especial de pesca. I s'han fet més coses, s'han dit més coses, hi ha més novetats en matèria pesquera. I són estes.
3: De la mar a la muntanya, amb Sílvia Soria. El Porcat.

0: A Punt Ràdio, Sílvia Soria.
1: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tot. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
2: Perquè tu també jugues este partit.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
3: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
0: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5. De dilluns a divendres, en A Punt Ràdio, el Forcat.

0: I quan són les 3:30, tenim que parlar amb aquestes coses, m'encanta. M'encanta contar-vos-les, perquè quan arriba un congrés nacional que a més ompli unes expectatives temàtiques i es fa a València, jo me sento orgullosa i m'agrada compartir-ho i sobretot convidar-vos per a que tot el món que tinga algun vincul en este sector, lògicament, o en el sector que ara vos comentaré, en els enginyers agrònoms, pues s'implique i participe. I és que ja són 6 les edicions del Congrés Nacional d'Enginyers Agrònoms i esta 6ª se'n ve a València. Dies del 27 al 30 d'octubre. Tenim temps. La seu, si no m'equivoque, l'Auditori Santiago Grisolia del Museu Príncep Felip, a la Ciutat de les Arts i de les Ciències. La part tècnica es concentrarà fonamentalment els dies 28 i 29 i el 27 està prevista, pues, entenc que la part més social, la inauguració, etc. I el 30 esperem que facin ahí una clausura, una cloenda com de humana. El lema m'encanta, sostindre, innovar i transformar els sectors que ens donen la vida. I quin és el sector que ens dona la vida? Este. Tinc en mi el secretari tècnic del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Llevant, Collal, que volia estar així, no ha pogut, per què? Perquè està treballant i perquè està atenguent obligacions fora de València. Si estiguera a prop, ja vos diria que estaria en l'estudi. Ell és Pepe Carbonell, Pep Carbonell, amic, volgut, apreciat, i a més un home que assessora. Ho dic per experiència, perquè en més una ocasió, per la darrere, sense fer-ho públic, m'ha tirat una maneta. I això demostra qui és. Hola, Pepe, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com quina estàs?
1: Quina alegria.
0: Ei.
1: Molt bé.
0: Me deus una visita física, eh? Així, ara no, no ha pogut ser.
1: Ai, són coses que passen.
0: Ah, bueno, l'obligació.
1: Encantat d'estar en el Forcat.
0: Ja ho sé. Quantes
1: altra
0: vegades...
1: Altra vegada.
0: Exacte, quantes vegades hem tingut ja... Claro, és que al final...
1: Moltes.
0: Som una família, no? Som...
1: Moltes, moltes.
0: Moltes.
1: I que bé que hagi tornat el Forcat.
0: Esta,
1: bé, quina bona notícia.
0: A Punt Ràdio, que ha tornat al lloc on deuria haver-se mantingut sempre en aquest sentit de proximitat al territori, que, bueno, evidentment, altres programes ho fan, evidentment, tinc uns companys meravellosos que sempre ho han fet, però el Forcat té una identitat per la part històrica, més que altra cosa, en la que jo sé, crec que tinc la sensació que és un poc de tots. No estic ficant en dubte la professionalitat de ningú, sinó ficant en valor el fet de que aquest espai és del sector, més que d'un medi.
1: Perquè tu has fet aixina.
0: Bueno,
1: l'has obert pel sector.
0: Tots,
1: bueno.
0: Tots.

0: totes les activitats que hi haurà al voltant. Bueno, estem fent prou de soroll del Congrés durant prou de temps i bueno, pensem que serà
1: un èxit. Qui està darrere? Perquè a banda de vosaltres, si no m'equivoque, no? Crec que està l'Associació Nacional d'Enginyers... No,
0: exacte, l'Associació Nacional d'Enginyers Agrònoms, sí. I claro, és també el Consell, també el Col·legi... nosaltres, que som els anfitrions, però també la resta de col·legis estan participant molt activament. Oh. Això és un congrés per a tots nosaltres, per tant, tots participen, tots arriben en el muscle i s'agraeix moltíssim.
1: Home, que organitzar, jo he tingut també la sort d'organitzar-ne algun, i tela, muntar un congrés.
0: Se porta molta feina.
1: Sí, això no es fa en dos dies. I este sisè Congrés Nacional d'Enginyers, tinc la sensació de que vol diferenciar-se, no, del format tradicional dels congressos. O és una sensació...
0: Sí. No, estàs molt acertat i bueno, és una qüestió que vam plantejar perquè ja no tenien massa sentit els congressos d'antes. Els congressos d'antes, quan hi havia participacions tècniques, ponències, etcètera, etcètera, claro. Tenia el seu sentit quan la forma de comunicar les innovacions i els avanços no era tan fàcil com avui en dia. I han fet un plantejament de congrés per a parlar de la professió d'enginyers agrònoms, parlant d'enginyers agrònoms. Com està la professió, cap on avança la professió. Diguem que és una foto de l'activitat actual dels enginyers agrònoms i també volem que siga una projecció al futur de lo que serà la nostra professió en uns quants anys per a que la gent més jove vagin visualitzant a què es dedicaran.
1: Sí, un poc, el futur, com és el present i cap a on anem. A més, jo per lo que està consultant en la web i està llegint, crec que està estructurat, o almenys així me sembla, els elements del Congrés com en 12 vectors de transformació. O sigui, aneu a visualitzar en 12 vectors de transformació, veritat, per a que s'estructure.
0: Sí.
1: Tu pots explicar-me exactament quins són les temàtiques, els vectors, per a que mos fem una idea?
0: Claro. Sempre hi ha tendència a parlar de sectors, d'activitats professionals dins de sectors.
1: Sí.
0: I vam pensar que no era bo parlar de sectors perquè sempre mos deixaven sectors fora.
1: Cert.
0: Vam parlar de... I vam visualitzar la forma de raonar-ho com a fletxes que atravessen aquests sectors. Vale. No li posem fletxa, li posem un vector que és, pues, com si tot el món sap com és, pues, és paregut a una fletxa.
1: Sí, una icona, però, és com una icona.
0: I entonces, això són fletxes perquè s'entenguen de disciplines, d'activitats, de dedicacions professionals que atravessen molts sectors. Uh-huh. L'agrari, l'industrial, la part de d'energia, la part de residus, o sea, atravessen molts sectors.
1: Sí, que és transversal, que no està únicament en un sector, sinó...
0: Efectivament. Per exemple, la transformació digital. La transformació digital afecta a tot.
1: A tots.
0: Després, que és molt nostre, que és les noves perspectives en gestió, infraestructures i governança de l'AUIA.
1: Uh-huh.
0: Claro, tot això va canviant i el futur encara serà més disruptiu i més diferent.
1: Uh-huh.
0: Un altre, que és l'optimització de sistemes biològics, que és això, que és l'optimització de sistemes biològics? El que coneixem com l'agricultura i la ramaderia, és a dir, els enginyers es criden per a optimitzar que les produccions siguin conforme siguin.
1: Sí.
0: Després, la part d'energies renovables i bioindústries, que obrin les noves perspectives per al mig rural i natural, la infraestructura verda, la sanitat vegetal, fonamental, la indústria auxiliar, que és tota la indústria que està al voltant de tots els sectors en els que es manegem nosaltres, que té una vocació internacional tremenda. Per citar algun exemple, pues imagineu-se tota la part de tractors, de maquinària agrícola, tota la part que té que veure en les regadius, tota la part que té que veure en els insumos, en bioestimulants, etcètera, que són empreses referència. Una que és molt important, per a nosaltres transcendent, que és l'alimentació. I li hem parlat un apellido, un nom un poc diferent, que és l'era del obuic, obuic ara i obuic així.
1: Ah.
0: És dir, que tot això està canviant per complet la forma en la que la indústria alimentària està relacionant-se.
1: Totalment.
0: Després també la transformació d'enginyeria de projectes, residus i subproductes, i després una qüestió també importantíssima del futur, que és les habilitats i el talent per a la nova enginyeria.
1: Ah, molt
0: bé. Són els 12 vectors que tenim i des que xerrarem durant dos dies.
1: M'encanta perquè és en certa forma el que estàs tu dient. Tots aquests vectors se poden aplicar a qualsevol...

0: qualsevol
1: sí.
0: formació, professió, col·lectiu, perquè tots ens afecta la transformació digital, la intel·ligència artificial, la sensòrica, la robòtica, la transició energètica. Però crec que, no sé si l'has nomenat, però a mi em sona que voleu parlar també d'ordenació de territori.
1: Sí, infraestructura verda i ordenació de territori.
0: Ah, vale, ahí és on aneu, vale, vale.
1: Sí, sí, sí.
0: Heu unit aquestes dues coses. Vale,
1: claro,
0: vale, vale.
1: Infraestructura verda, ordenació del territori i paisatge.
0: Van juntes en el vector. Vale, vale.
1: Van juntes.
0: I com es desenvolupa tot això? O sea, a veure, què aneu a fer? Com taules de debat de cada tema? O aneu a presentar projectes de cada tema? Com aneu a estructurar els vectors?
1: Tots els col·legis que formen part de l'Associació Nacional... han proposat a persones i, a més, una cosa molt interessant que ens ha donat moltíssimes alegries, hem obert un procés participatiu per a que la gent es pugui postular o, el que més sorpreses bones han tingut, que companys postulen altres companys. Per tant, s'han triat... Està molt bé, està molt bé, perquè sempre hi ha gent molt vergonyosa que diu, jo què faig? Estàs una persona que és un referent. I ens han destapat a companys fabulosos. Un comitè tècnic ha confeccionat les taules en funció de tindre una taula equilibrada que abarque totes les qüestions que es volen tractar. Clar, evidentment, els puestos són limitats i la gent la gent és espectacular. Teniu uns currículums que són magnífics, però que no poden estar en la taula. Per què? Perquè al final el temps és limitat i l'espai és limitat.
0: Claro.
1: Però, bueno, dit això, les taules són de 4 persones que parlaran, estan en posició que es dona la perspectiva de que per a poder parlar-nos del que nosaltres volem.
0: O sea, taules de debat en la que se vale, és un poc les i seran àgils perquè últimament tots els congressos fan intervencions més curtes. Jo me'n recorde quan teníem aquells congressos, Pepe, te'n recordes, fa 25 i 30 anys que te tiraves 3 hores escoltant un expert. Avui en dia impossible això, no. Desconnecta tot. Jo crec que clar, el que estàs dient tu, la realitat del dia a dia mos fa que tot vagi més ràpid. Pues ja no estem 30 minuts aguantant la ponència de molta gent, És un fet.
1: Són participants, per això mateix ha hagut que tindre molta cura en triar a les persones, perquè en 30, 30 i pico minuts o 40, tenen que parlar amb moltes persones sobre un tema.
0: Té que dir-ho tot. Home, jo estic veient la llista d'alguns exponents i, escolta, bien. Qui m'avances? Perquè estic veient així Mercedes Iborra, Julio de la Rosa, Jurado. Bueno, compta'n tu, que jo veig així noms de vestigi.
1: Són companys, el que comentava, de tots els col·legis que formen part de l'Associació Nacional i, sobretot, que venen a cobrir les qüestions que a nosaltres ens interessa. Perquè moltes voltes hi ha diverses opcions i sempre és dur tindre que tirar-ne una. Però, bueno, és la qüestió que siguin capaços de cobrir tot l'escenari o tot l'espectre de matèries i de casos.
0: Home, Alberto Herranz, José Miguel Ferrer, Nacho Díez, Vicente Valdalmau, Camino García, Andrés Pascual Vidal, Ricardo Álvarez, Olayo Villoldo... Bueno, perdona, para llevarse el sombrero,
1: Sí, eso. La veritat és que han aconseguit... Bueno, en què ha faltat l'última remesa, que també portava moltes sorpreses.
0: I me la contaràs, per favor.
1: Sí, jo pense que s'ha reunit a un conjunt de persones excepcional. I això és molt bo, perquè si volem parlar de futur, pues tindran que vindre persones que tenen aquesta capacitat de veure-lo. Han demostrat al llarg del temps que han sigut capaços de veure les coses per on venien.
0: Cap a on. Bueno, i què hi ha que fer per a participar? Són només agrònoms?
1: Sempre està obert a la gent que vulgui vindre.
0: A mi m'agradaria, així s'aprèn moltes coses,
1: Estàs convidada, per supost.
0: Per favor,
1: és important, perquè al final dius, perdona, què fou d'antes, el bou o la gallina? Hi ha molta gent que està anant davant de moltes coses, està innovant, i aquesta innovació es convertirà en una activitat econòmica i aquesta activitat econòmica tirarà d'una part d'un sector. I això sempre desperta oportunitats, sempre hi ha bones idees.
0: Sí, a més, networking, allí te trobes en este, en l'altre, pim, els congressos donen molt de sí. Què tenen que fer els agrònoms, Pepe, per apuntar-se, per inscriure's?
1: Entrar en la pàgina web congresoagrónomos.es i hi ha una pestanyeta que no desapareix mai de la pantalla principal que posa inscríbete.
0: Facilíssim. Escolta, no te'n pots anar perquè sé que tens treball i no te vull tindre així 2 hores, que estaria encantada xerrant. Parlarem de la professió en calma,

0: O sea, en sí. calma. Pero demás el Día de la Agricultura. Me tens que deixar un missatge. Ahir se ho digui Carlos Peris, es deixa un missatge, i demà, per suposat, arreplegarem molts testimonis per a celebrar-ho tots junts. Però quin missatge me deixaries tu?
1: Pues mira, a lo mejor empleant un poc la palanca del Congrés i no entren a dir coses que estic absolutament segur que diran persones de més acert que jo mateix, diria que l'agricultura no és només alimentària. Recordaria que l'agricultura no només és alimentària, que ara mateixa cada volta es poden fer més coses. Eixa biomassa, eixa bioenergia, eixes fibres, eixes biomaterials, ingredients per a altres indústries que no siguin alimentàries, eixes subproductes que es valoritzen, o eixa forma de valoritzar subproductes sí. que pot acollir l'agricultura, és agricultura.
0: És agricultura. Tenim
1: que pensar que és agricultura. I l'altra qüestió és que hauríem de deixar de pensar en l'agricultura des d'una lògica de cadena seqüencial. Producció, transformació i distribució. Perquè això redueix a l'agricultor al principi de tot com a proveïdors de l'eslabó siguent.
0: Sí, com la cua, no? Està com la cua.
1: Al principi al final, però al final eres proveïdor d'un altre eslabó. Jo, hauríem de fer tots un exercici i una reflexió estratègica de pensar d'aquells servicis que l'agricultura i la ramaderia està provisionant d'una forma directa a la societat. Uh-huh. Protecció del territori, ho han vist.
0: Sí, sí, sí, territori...
1: En la dana. La mitigació de la conservació del sol, que és un recurs no renovable a escala humana. Uh-huh. El paisatge, el benestar... Tot això són qüestions, són externalitats que són agricultura i que hauríem de pensar que són productes que algú aprecia i que algú hauria de...
0: Me queden això. Això és molt forcater. M'encanta, Pepe. Moltes gràcies. Que vagi bé el treball, que sé que estàs lluny de casa en aquests moments, atenent obligacions. I, per suposar, conforme vagin avançant qüestions del Congrés, parlem de nou.
1: Encantat, vale? Clar que sí.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Bueno, i parlant de projectes, n'hi ha un que no m'agradaria que queden 15 minuts per a les 4, que no puguem escoltar el que m'arriba des d'Alacant. Mireu, les cooperatives d'Alacant estan treballant en un producte, i és més bé un projecte, que es diu IPM, IGO, sí, és del sector del cultiu de la figa. Que són projectes que busquen desenvolupar eines alternatives al control de la mosca negra de la figuera. I estan basades en l'ús de semioquímics que igualen o milloren l'eficiència de mètodes de control basats en l'aplicació d'insecticides de síntesi. Este projecte ve cofinançat, és de PEPAC, i està cofinançat per la Unió Europea, a través del FEDER, en un 60%, també té del Ministeri, en un 16,24%, i per la Conselleria en un 23,76%. Vos interessa? Escolteu.

0: Sintonitza.
1: A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5. El altaveu del sector primari en A Punt Ràdio. El Forcat.

0: I quan fiquem música rítmica, ja sabeu per on va la cosa. Són bones notícies. El cas és que la Conselleria d'Agricultura, Aulla, Ramaderia i Pesca ha ampliat fins un milió d'euros l'import global màxim destinat en 2026 a les ajudes per indemnitzar el sacrifici obligatori d'animals per motius de sanitat animal. La línia partia inicialment en una dotació de 420.000 euros, que ja va ser ampliada en abril fins a 600.000. Bé, doncs la nova modificació pressupostària suposa afegir altres 400.000 euros per garantir la cobertura dels expedients que s'indemnitzen, evidentment, que estiguin tramitant-se, i dels que puguen generar-se durant l'exercici, durant l'any. L'ampliació ha sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i respon a la necessitat de garantir la suficient finançament, les suficients ajudes a aquesta línia. Bé, una de les circumstàncies que ha provocat aquest increment, entenc jo, i segur que va per ahí la cosa, és d'esta necessitat pressupostària, sobretot, perquè sabeu que s'ha registrat 10 focus de la malaltia de Newcastle. Bé, en estos casos han obligat a adoptar mesures d'emergència veterinària, entre elles el sacrifici obligatori d'animals en les explotacions afectades, el que ho ha patit ho sap molt bé, i dels corresponents pagaments d'indemnitzacions als titulars. La normativa de sanitat animal contempla el sacrifici obligatori dels animals que siguen sospitosos, és dir, malalts, o siguen riscos, tinguen risc d'afectar a altres en malalties que se puguen transmetre. Així que entenc jo que este augment fins a un milió és per cobrir esta sol·licitud i esa necessitat. Bé, esta ampliació pressupostària, la conselleria me confirmen així en la nota que pretén disposar de recursos suficients, peus, com és el que us deia, per a fer front a aquestes indemnitzacions. Bé, les ajudes d'ajuda podran presentar-se al llarg de tot l'any, així que fins un milió i teniu el que queda 2026 per demanar-les.
1: El món agrari i ramader té la seva veu en Apunt Ràdio. El Forcat. Silvia Soria.

Únicament un apunt que també vos crec que vos pot interessar si esteu vinculats a aquesta qüestió de les varietats primerenques de cítrics. La consellera també facilitarà als agricultors els productes necessaris per un tractament de procediments terrestres de varietats primerenques. Segons el que me confirmen, es van a repartir un producte espinosat 0,024% en formulació, a raó d'un litre per hectàrea, per a la realització d'un tractament apegats tant per a produccions reconegudes com a ecològiques, també ecològiques i convencionals. Es compta en la col·laboració habitual d'ajuntaments, de cooperatives, d'assaigs i d'organitzacions agràries, per si vos interessa i voleu consultar. I arribem quasi ja a les 4 de la vesprada. Demà no és un dia qualsevol, és el dia de l'agricultura. Aparcarem un poc la part d'actualitat pura i dura, tot i que si passa alguna cosa, n'hi ha notificació, avís, el que siga, vos ho direm. Però demà és un dia especial, 9 del 9. Sí, curiosament, mira que ese dia sabeu que és l'aniversari de la meva filla. Vaig tenir una filla el dia de l'agricultura. Vamos, que no la vaig tindre, la vaig plantar. Com se sol dir, sempre ho dic de broma, no? Però bé, demà serà un dia especial. Passaran moltes veus, tindrem felicitacions, farem coses especials perquè el sector ho mereix, tant de l'agricultura com la ramaderia i la pesca. Així que gràcies per la vostra fidelitat, gràcies per estar ahí, gràcies per pensar en vosaltres i vosaltres en vosaltres. Ara vos deixem els companys de Cadena de Valor i, per favor, per tots ells i per totes elles, cal consumir productes valencians perquè vosaltres el millor ho tenim a casa. Fins demà.

0: Catalunya.ràdio sintonitza amb tu.
1: Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el veuries. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta... Però, per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí directe. Sergio Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Apunt Ràdio. A Orihuela, 100.5.
4: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
1: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
5: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
1: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5.

0: connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts i arriba l'hora de què parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic i empresarial de Punt Ràdio d'avui, 8 de setembre. És dimarts, és l'última vesprada de vacances per a l'alumnat de la Comunitat Valenciana i, a banda d'això, és una jornada important, per exemple, per a la ciutat de Castelló, que commemora el 775 aniversari, i per a les desenes i desenes de municipis valencians que avui estan de festa. Però deixem la festa i anem per feina, perquè si entrem ja en matèria econòmica, obrim la primera part del programa amb el Reial Decret que el govern ha aprovat avui i que regula les condicions laborals transparents i previsibles. Atenció, que això ens interessa a tots. Des d'ara ha de quedar ben clar en el contracte quin serà el salari, els horaris o les retribucions variables. Però sobretot esta norma es centra en dos grans eixos. Per una banda, la limitació dels contractes de prova i, per altra, també la transparència total per part de les empreses, atenció, d'especificar si utilitzen o no algoritmes per a prendre decisions de recursos humans, una pràctica que, per cert, està cada vegada més normalitzada. De seguida ho veurem, però avui parlarem ben bé del mercat laboral i empresarial, perquè un trimestre més i ja van 5 anys consecutius, 5 anys, els costos que han de pagar les empreses per cada hora treballada no deixa de créixer i augmenten un 4,8%. Analitzarem què és el que paguen les empreses a banda dels salaris, òbviament, per cada treballador i per què estos costos no han deixat de créixer en estos últims 5 anys. Compte perquè això, en una autonomia com és la Comunitat Valenciana, on les xicotetes i mitjanes empreses representen el 99,9% del teixit empresarial, pot tindre unes conseqüències demoledores. De seguida en parlarem més. I si mirem el calendari, en els pròxims dies arranca el curs universitari i això comporta també l'arribada dels estudiants a les ciutats i municipis on es troben els campus. Bé, en un mercat de lloguer que està absolutament col·lapsat, una alternativa són les residències d'estudiants. En aquest sentit, València lidera la inversió en residències d'estudiants a Espanya amb 12 projectes que estan en marxa i més de 3.000 llits que hi hauran disponibles en un futur. Bé, quin impacte poden tindre en la ciutat i en el sud?

0: seus barris. Qui està darrere d'aquestes inversions? Serà suficient això per acabar en el problema habitacional que hi ha? Ho parlarem. I ja en la segona part del programa, agarrem llibreta i llapicera i prenem nota de com podem fer front a la costera de setembre. Ahir ja vam estar parlant de tots els factors econòmics que es fan perdre el poder adquisitiu. Avui anem a aprendre com podem sobreviure a tot això. Ja vos avance que cal ser previsor i també cal ser constant, però al remat val la pena, com també val la pena, acompanyar-nos en esta hora així, en Cadena de Valor.
1: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
0: Comencem programa, un dia més, avui dimarts, m'acompanya també Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Segon programa de la temporada i amb moltes ganes d'esbrinar tot el que ens depara esta hora d'economia, així que arrenquem ja.
0: El govern ha aprovat avui en el Consell de Ministres un real decret sobre condicions laborals transparents i previsibles, cosa que, òbviament, ens interessa a tots. En primer lloc, el que més crida l'atenció és que les empreses hauran d'especificar si utilitzen o no algoritmes per a prendre decisions de recursos humans, és a dir, a l'hora de fixar salaris, de fixar horaris, complements o de decidir si et mereixes o no un ascens professional. Així ho ha explicat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
3: A día de hoy, en nuestro país, todos los contratos laborales, todos, por supuesto, los que se hagan a partir del día de hoy, pero los de atrás también, ustedes van a tener derecho a conocer con exhaustividad cuál es el algoritmo, la fórmula matemática o la instrucción que se emplea en su puesto de trabajo. Y esto es clave.
0: A més, la norma obliga a l'empresa a expressar d'una manera clara el salari, els horaris i els complements i les retribucions variables. Però este decret també posa el focus en els períodes, en els contractes de prova, Arturo.
2: Així és, Javi. La norma obligarà a justificar l'ampliació del període de prova més enllà del límit actual de 6 mesos. L'objectiu del govern és que este límit només puga ser ampliat per conveni col·lectiu en els casos en què es justifique de manera raonada. Escoltem a la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.
3: Un elemento que ustedes me preguntan muchas veces por él y que genera bastantes abusos, que es el derecho del tiempo de prueba. Bien. Esto se va a acabar, porque como van a ver, ahora mismo el derecho de prueba tiene que estar, el tiempo de prueba tiene que estar perfectamente informado y además causalizado. Esto es clave para los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
0: El Real Decret també regula el treball en el mar o les condicions laborals de les persones migrants, entre altres. I esta norma és la transposició parcial de la Directiva Europea de Condicions Previsibles i Transparents de Treball. La normativa, que acumula 4 anys de retard, entrarà en vigor després de que es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat.
2: Seguim ara en clau laboral, però ara en parlem des del punt de vista dels empresaris. El cost que assumeixen les empreses per cada hora treballada augmenta en un 4,8% en el segon trimestre de l'any, en comparació al mateix període de l'any 2025, encadenant així 5 anys consecutius d'augments. Això ho reflecteixen les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
0: Darrere d'esta forta pujada està un avanç dels costos salarials i de la categoria altres costos, així com dels costos laborals que exclou el pagament extraordinari i endarrerits. Eliminant els efectes estacionals i de calendari, el cost laboral per hora treballada va augmentar un 4,2% interanual en el segon trimestre d'enguany. I jo sé que vos estem donant moltes xifres que venen molt seguides i volem entendre-les, i per això parlem amb l'assessor financer Federico Barona. Federico, bona vesprada.
4: Què tal? Muy buenas tardes.
0: Federico, en primer lloc, te demana que intentem traduir tot això que estàvem comentant al llenguatge del carrer. Què és tot això dels costos salarials? Bé, fins ahir, val? Però què són els altres costos? En què consistís? Com suma tot això?
4: Vale, el empresario al final tiene dos tipos de costes, por así decirlo. Los costes salariales, que son lo que le paga al trabajador, y los llamados otros costes o costes no salariales, que hacen referencia principalmente a las cotizaciones sociales obligatorias que las empresas deben pagar a la Seguridad Social por sus trabajadores, en torno al 32% del salario. Incluyen también

0: crecimiento de los mismos. Con lo cual, evidentemente, esto es así, evidentemente se aumenta el riesgo de que surjan prácticas irregulares como la economía sumergida o el uso fraudulento de la figura del falso autónomo. Y luego hay una tercera cosa que es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica hace que muchas empresas también se replanteen el contratar a alguien, el no saber cuáles van a ser las reglas del juego si algún día tienen que prescindir de este empleado, también hacen a muchas empresas replantearse esta figura, esta contratación.
1: Federico, en este sentido, per tot el que estaves comentant, no? I sobretot aquesta realitat que esmentaves abans, de que un xicotet empresari, una microempresa, difícilment vaig a traslladar aquest augment del cost al producte final. Davant d'esta situació, què poden fer les empreses o els empresaris valencians per a intentar no perdre aquesta marxa?
0: Bueno, pues aquí no vamos a inventar nada. Evidentemente, ¿qué hay que hacer? Mejorar la productividad y la digitalización, invertir en tecnología, en automatización de procesos, en formación interna para conseguir que cada hora de trabajo aporte más valor añadido, una optimización de procesos. Al final, una empresa es un sumatorio de cosas, un sumatorio de procesos, y lo que hay que hacer es optimizarlo y ajustar los márgenes y buscar nuevos mercados. Evidentemente, esto todo junto con la inteligencia artificial va a hacer que, para que las empresas puedan sobrevivir, sobre todo las pymes y las micropymes, tengan que mejorar su productividad, su digitalización y su inversión en tecnología. Pero ¿qué va a ocurrir por contra también? Y si todo esto se da, van a necesitar mucha menos mano de obra, con lo cual nuestros 3 millones de parados pueden aumentar, no digo sustancialmente, pero pueden aumentar.
1: En fi, Federico Barona, moltes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos esta realitat que al cap i a la fi és la que viuen la majoria, totes les nostres empreses. Moltes gràcies, Federico.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Bona vesprada. I tot i les xifres que estaven comentant, les empreses espanyoles van obtindre un marge pròxim als 97.000 milions d'euros durant el segon trimestre de 2026. El marge sobre les vendes es va situar en quasi el 13% per damunt de la mitjana registrada entre els anys 2009 i 2021, segons l'anàlisi elaborat pel Gabinet Econòmic de Comissions Obreres.
2: L'informe Javi explica esta evolució per l'augment de les vendes i perquè els costos, especialment els salarials, van créixer a un ritme inferior. Davant d'estos resultats, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha reclamat una pujada dels salaris perquè els treballadors participen també de l'increment dels marges empresarials.
1: Per sectors, l'energètic va assolir un nou màxim de rendibilitat, impulsant sobretot pel refinament del petroli. També va marcar nivells de rècord les entitats financeres, les activitats immobiliàries i les indústries extractives. En canvi, els marges de la cadena alimentària es van reduir lleugerament, encara que continuen per damunt dels nivells previs a la pandèmia. Obrim ara una finestra al món. Rei Joan, es porta els titulars internacionals.
3: Bona vesprada. Dir-vos que la francesa Mistral ha aconseguit 3.000 milions d'euros en la major ampliació de capital protagonitzada fins ara per una empresa tecnològica europea. Una operació que eleva la seva valoració per damunt dels 21.000 milions. La companyia, fundada l'any 2023 per antics professionals de Meta i Google, destinarà els recursos a reforçar la investigació, ampliar la capacitat de computació i accelerar la seva expansió internacional. Amb presència en 20 països i acords amb empreses com Airbus, BMW o ASML, Mistral vol consolidar-se com l'alternativa europea als gegants nord-americans i xinesos de la intel·ligència artificial. El petroli Brent torna a acostar-se a eixa temible barrera de $100 davant de l'escalada de les tensions a l'Orient Pròxim i eixos nous atacs que hi ha entre els rebels hutis del Iemen i la coalició liderada per l'Aràbia Saudita. El cru de referència a Europa es troba en estos moments superant els $98 en un context d'inestabilitat que amenaça el trànsit comercial pel Mar Roig i per l'Estret d'Hormuz. L'encariment de l'energia també reforça les expectatives d'un enduriment de la política monetària del Banc Central Europeu, és a dir, apretem-nos el cinturó.

0: Nacions d'Interior, la previsió d'ocupació hotelera per a setembre també és positiva i supera el 60% en València i Castelló i es troba al voltant del 50% en Alacant.
1: Per a la Conselleria de Turisme,

0: Demà serà notícia.
1: Tanquem amb això el bloc de l'actualitat econòmica del dia d'avui i per saber una miqueta per on passa la nostra agenda financera parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs? Bona vesprada.
2: Bona vesprada, companys. Doncs estava reflexionant en mi mateix després d'escoltar la entrevista a Begoña Torres, a la companya periodista.
1: Sí.
2: I després de conèixer el demoledor informe PISA, deurien donar ganes a tots de tornar a estudiar, no?
1: La veritat que sí, però ja tindrem un altre problema encara més gran, no? Que encara faltarien més llits i més habitacions.
2: Cáguenla. Però bueno, i menos mal que tenim un programa com estos, que el que vol és ser didàctic i un poquet apropar l'economia per a que siga clara, no?
1: Se intenta, exacte, és així.
2: Ven que en matèria de matemàtiques estem molt malament.
1: I les ciències tampoc se coneix que van massa bé.
2: Però bueno, si repassem el dia de demà, per exemple, interessant, és el 9 de setembre, es commemora o és el Dia Internacional del Vehicle Elèctric. I és que estava revisant i vora el 28% dels vehicles matriculats en agost a la península han sigut elèctrics o híbrids. Vem que és una tendència alcista, jo crec que perquè els preus són més competitius, per la presència xinesa també que els han abaratit.
1: Les ajudes, no?, també.
2: I les ajudes, encara que les ajudes se ve que són complicades de tramitar. Dies enrere veia alguna notícia, però bueno... Animen
1: ahí,
2: a ser un poquet més respectuosos amb el medi ambient i en el que ve a nivell de mobilitat. Però és que resulta que també és el Dia Mundial de l'Agricultura i les organitzacions agràries valencianes me consta que aprofitaran per incidir en els reptes del sector, que si vols m'ajudes un poquet a enumerar o llistar quins seran.
1: Clar, és que no en són pocs. De primeres, jo crec que a tots ens ve a la ment aquesta falta de relleu generacional, no?
2: Per exemple, i sobretot també els efectes extrems del canvi climàtic o la manca d'aigua, no?
1: Sí. Bueno, hem comentat també últimament en tot el que té a veure en la política europea, no? La competència deslleial que denuncien moltes vegades de tercers països.
2: També. Jo crec que en aquests reptes jo crec que ja tenen prou els pobres del sector i de ben segur que igual la companya Sílvia Soria també
1: els
2: recollirà demà.
1: Exacte.
2: No? Sí, és, a nivell local estava revisant un poc l'agenda i tenim, per exemple, demà prou nombre de visites programades a obres de prevenció d'inundacions. Estem entrant en una etapa en la que cal previndre i estar preparats per a aquests temporals que puguem vindre. I, per exemple, demà al CIRA acull una jornada informativa sobre el pla especial front al risc d'inundacions. Ja sabem que al CIRA i la Ribera és una comarca que sempre acaba sent prou afectada.
1: Sí.
2: I cal tindre aquesta prevenció.
1: Sí, sí.
2: A nivell global, estava revisant, tenim, per exemple, coneixerem l'índex de preus al consumidor, l'IPC, que publicarà l'Oficina Nacional Estadística de Xina, i també coneixerem el dels Estats Units, a més de la taxa hipotecària que tindran que assumir els estatunidencs a partir del mes de setembre. Veurem també que queda ese interès per als que puguen o vulguin o estiguen en disposició de comprar un immoble.
1: Correcte.
2: I també coneixerem la producció industrial a un país veí com és el de França. Per últim, avui es tancava una nova subhasta de lletres del Tresor. Han captat vora 2.400 milions d'euros en lletres a 3 i 9 mesos i amb un interès ja que continua o torna a ser interessant. Abans de l'estiu no ho era tant, però ja està rosant el 3% d'interès. Estava avui al 2,78.
1: Bon. A veure si poquet a poquet s'anima aquest interès
2: Per això xicotets estalviadors.
1: Correcte, fan aquestes inversions una miqueta menys segures.
2: Sí, així és. El barril de Brent, ho comentava Reis fa un segon, obria este matí amb $99 i no baixa dels 98, mentre que el IBEX 35 perdia els 20.000 punts este matí i ara està al voltant dels de 9.930 punts. Bueno, que puga continuar aquesta senda almenys d'estabilitat, no cal que tots els dies tinguin

0: tant que tindrà algun rècord, però per lo menos que es barallen esos percentatges.
1: Exacte, prenem nota de tot això. Pere Ferrer, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més. Demà parlem.
0: Vinga, vosaltres.
1: Gràcies. Adeu. Nosaltres ara fem una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida tornem amb tota l'economia així, en cadena de valor, en A Punt Ràdio.
2: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Llévame a donde no lo
6: sé. L'espai econòmic d'A Punt Ràdio, amb Javi González.

0: dónde no lo sé, a donde sea que quiera la marea y llévame.
1: En el món de les finances, i també de les finances personals, és molt fàcil perdre, si com estàvem escoltant, deixar-se portar per la corrent, per la marea, per la despesa, pel dia a dia. Però estem en setembre i per a molta gent l'arribada d'este mes és sinònim precisament d'això, de despesa.
2: Yo intento siempre, pues por ejemplo, me saco X dinero en efectivo y eso es lo que gasto. Y así llevo un control más concreto.
3: A ver, yo tengo un salario más o menos de 2.000 euros y yo lo que hago es 400 gastos, lo demás cuenta de ahorro.
4: Los que somos jubilados nos tenemos que acomodar a lo que nos da el Estado como jubilación.
5: Básicamente todos los meses tratamos de ahorrar, estamos empleados, por lo tanto tenemos sueldo y todos los meses hacemos 10, 20, 30%, depende de lo que podamos.
6: Más o menos sé lo que gano todos los meses entre los dos trabajos que tengo. Tengo mi presupuesto de ahorro, que es lo primero que aparto todos los meses, y intento pasar el mes con lo que me tengo presupuestado.
1: I com acabem d'escoltar, per fer front a totes aquestes despeses, cal planificar. Avui anem a intentar donar algunes claus, alguns consells per poder fer front a la que ja es coneix com la costera de setembre. Ahir ho parlàvem, inflació, preu de la llum, la tornada a l'escola, noves subscripcions, en fi, un fum de gastos que poden fer que ens deixem portar i acabem endeutats. Però a més, no solament anem a intentar sobreviure a tot això, sinó també anem a intentar veure com podem treure el màxim a les nostres finances personals. I per això avui parlem amb la directora de la Fundació d'Estudis Borsàtils i Financers, Isabel Jiménez. Bona vesprada, Isabel.
7: Bona vesprada.
1: Isabel, benvinguda a Cadena de Valor. Venim de l'estiu, un període on ens relaxem. Relaxem també la butxaca, pot ser gastem diners de vegades que no tenim. Amb quin quadre clínic financer arriben les famílies valencianes a este mes de setembre?
7: Sí, pues el cuadro clínico es de paciente normalmente en números rojos. La analítica financiera es muy mala y muchos españoles tienen anemia y arritmia financiera.
1: M'agrada perquè el quadre clínic l'has bordat, clar. Entre llibres, uniformes, material, matrícula, tot això estem parlant de la tornada a l'escola, que pot suposar un colp important per a les nostres finances o les finances de la família. En el context actual de preus en la Comunitat Valenciana, quin desfasament pressupostari s'afronta una família mitjana en la tornada a l'escola?
7: Pues es un importe muy elevado. Entre libros, uniformes, material, matrícula y actividades extraescolares, los gastos familiares mensuales se pueden triplicar. Y en el caso de familias con varios hijos o en las que solo hay un salario, que además paguen comedor y autobús, una verdadera hecatombe financiera.

0: Cadena de valor.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
3: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
4: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
2: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú.

0: Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O, potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
2: Apunt Ràdio. A l'Alt Palància, 102.0.
3: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
4: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
3: La crònica negra, com mai te l'havien comptada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

i si vull ser gras et de menjar gat. Per a mi és un goig menjar un poc de guix, fins i tot un pet ja se'm torna mut. I em troben tan groc que em diuen el grec. Mon pare em diu foll, em col·la.

0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. A la Vall d'Albaida, 105.2. Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
4: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura,

0: amb rigor i des del lloc dels fets.
1: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 6 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui al cap de 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, si 90 també va en xifra, també va en número. Instagram, 90 minuts ràdio, i si és en xifres i números, tot en paraula, en lletra. I si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: què penses de la conversa captada en la banqueta de Mestalla entre Rodri i Cubarsí? Ja sabeu, són molt malos, no passen de medio campo, etcètera, etcètera. Què penses d'això? D'aquesta conversa captada en la banqueta de Mestalla entre Rodri i Cubarsí. Hem de dir que acabem d'assistir en el punt a punt que ha conduït Salva Folgado a aquesta derrota 3-2 del Villarreal en Dortmund davant el Borussia. Estem pendents de la roda de premsa d'Íñigo Pérez en el estadi de l'equip alemany. En quan la tinguem, la donarem. Parlàvem d'estar a voltes amb la conversa captada de Rodri, ja sabeu, Eixe moment en què Movistar capta, el programa del dia després, capta una conversa de Rodri en Cubarsí, dient: som molt roïns, no passen de mig camp, som molt fluixos. Fins i tot preguntava com quedaren l'any passat. Clar, Rodri se n'anà d'Espanya amb un València guanyant la Copa i entrant de Champions, i quan torna se troba el que tots sabem que n'hi ha. Més enllà de la lectura amb el tamís de la premsa nacional en clau Madrid-Barça, als del Madrid els sembla fatal i als del Barça els sembla fantàstic, no crec que la majoria de valencianistes puguen molestar-se per les paraules del vídeo en qüestió. Crec que ajuda a una visibilització del problema a nivell mundial que arrossega el València. Això ja no és que els mitjans de comunicació de València... Clar, això desmunta lo de... no, és que en València no volen a la gent de fora, que se'n recordeu que això ho diuen els de Singapur, bueno, però això ho desmunta. Diuen que les paraules han dolgut en el vestidor. Està bé saber que tenen ahí dins sentiments. Sense ser els màxims responsables, tampoc la seva actitud està ajudant.

A veure si ese dolor se traduís en una reacció o quan torna a vestir-se de curt se'ls oblida el malestar que ha provocat les paraules del valedor. Com deia, que siga un valedor que diu això li dona una transcendència i un impacte a nivell mundial del que està fent l'Imen València que no els agrada. Les paraules de Rodri molesten perquè col·lisionen frontalment amb la política del club de zero autocrítica. És deixar amb el cul a l'aire el món paral·lel en el que viu el València. És deixar nuets a Kiat, a Garli, a Solís, a Lisandro, a Corberán i també a molts dels futbolistes. Galtada de realitat de les que couen. De Pedre sembla que se li aniria... Després d'aquesta derrota i després de les que poden venir per davant, sembla que se li comença a esgotar el crèdit a Corberán. I jo vull fer una reflexió, ja fora de les paraules de Rodri. La notícia que molts esperen, que és que Corberán caiga, té una cara bé. Qui triaria el substitut de Corberán? Ens duria Carly al Richard O'Higgins de Thor, m'he inventat el nom, eh? Amic seu que va entrenar fa 4 anys a un equip escocès? O serà Lisandro Issei qui ens durà un experimentat tècnic de la lliga egípcia o un prometedor entrenador holandès? Si ho penses detingudament, encara dona més por que altra cosa. Les 11 de la nit i 2 minuts, grans 6 minuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: de la nit i 10 minuts. Saluda ja a Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Bueno, pues has vist ixa derrota d'un Villarreal que continua perdent. Mal assunt, eh?
1: La quinta quinta derrota seguida de l'equip d'Íñigo Pérez. Des que Íñigo Pérez va fer-se càrrec de l'equip del submarí. Són quantes derrotes, Manolo, en Lliga? I una en Lliga de Campions. Recordem que el mal paper en la Lliga de Campions va ser un dels detonants, entre altres, que van precipitar l'eixida de Marcelino García Toral des de la banqueta del Villarreal. Jo tenia molta fe en aquest entrenador, continua tenint-la, però és cert, Manolo, que no acaba d'agarrar-li encara el punt a l'equip, ho ha tornat a perdre en la Lliga de Campions. I al igual que li va ocórrer a Marcelino la temporada passada, en la Champions, també avui, en el primer partit de Champions, li ha pecat de falta d'ambició Íñigo Pérez.
0: És curiós, el primer gol que encaixa el Villarreal l'any passat en Champions ve d'una errada monumental de Luis Junior.
1: Sí, però aquella és escandalosa, Manolo.
0: Escandalosa, i el d'avui és en un autogol de Renato Veiga.
1: No està encertat el porter, però és cert que després la pilota li pega a Renato Veiga en la panxa tal, i va dins Gulaxi.
0: A mi m'ha agradat Gulaxi.
1: Jo crec que ha de ser titular. Veient a Luis Junior i a Gulaxi, Manolo, Gulaxi avui ha tret 3 balons de gol. Si no, la goletxada del Dortmund, que ara ha sigut escandalosa.
0: Sí, senyor. Bueno, pues, per cert, ja sé que ho comentaré per damunt, o m'agrada a mi per damunt, però la teua impressionada, tinc clara, que te semblen les paraules de Rodri que capta ahir el dia després.
1: A veure, jo crec que Rodri peca de sincer, vull dir, Rodri està tan assombrat...
0: De lo que veu.
1: De lo que veu.
0: De l'espectacle.
1: Que de manera innocent li diu, oye, però esto es una València, però son malos, tan malos són... Perquè, efectivament, com comentarem ahir, ell encara té la retina, en la memòria, bueno, pues un València que no és, desafortunadament, el que és. Jo el que haguera fet avui de Corberán, jo sí. Soc Corberán, arriba el vestidor, reunís que la plantilla, oye, monstruos, esto es lo que dicen de vosotros. A veure si hi ha algú reacciona, Manolo.
0: Els companys del Parell de la Una han dit que les paraules han setat malament, perquè és evident que les han vistes.
1: Home, és evident. I és evident que han de sentar mal, però torna...
0: Ara bé, cabres que tenen, els durarà fins al divendres o no?
1: Abans del partit de Sevilla, jo m'emporto el vídeo de Rodri al vestidor del Pizjuán. I els dic, ¿os acordáis de esto? Vídeo de Rodri. En bucle. A veure si reaccionen.
0: Bueno,
1: que no tot va ser culpa de l'entrenador o de la propietat. O de si apavila algú ahí dins.
0: 11 i 13. Les fotos convenen avui?
1: Mira, me cabré echa, Manolo.
0: ¿Calentes?
1: Sí. Mal debut en Champions, el Villarreal perd 3-1 contra el Borussia Dortmund en el seu... 3-2 contra el Borussia Dortmund en el seu debut esta temporada en Lliga de Campions. Després d'una primera part sense gols, els locals...

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
1: 11 de la nit i 24 minuts. Tenien que oferir una de les situacions derivades de el que va córrer a aquest famós vídeo de Movistar, en el que se veia a Rodri parlant dels jugadors de València, i n'hi ha una notícia que acaben de publicar els companys del partit de la una, i és que Rodri, el jugador del Barça, ha cridat personalment als jugadors del València. Nacho Sánchez, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Manolo? Bona nit.
1: Bueno, pues sembla que ha volgut templar gaites, com es diu en el argot, el jugador del Barça. Imagine que oferir les seues explicacions als futbolistes del València sobre aquesta conversa que li enganxaren en la banqueta de Mestalla una volta va ser substituït.
2: Sí, després de que ayer isquera la notícia, anaven darrere, perquè a fi de comptes, jo sé que molta gent de Madrid ha volgut comparar Rodri amb Vinícius i companyia, i jo crec que no té res a veure, no? Evidentment. El que ens ha sorprès, tant a mi com a Germán, perquè és una notícia que en esta concretament, a més Germán, crèdits per a ell, és que no ha sigut mitjançant el Barça, mitjançant un agent, un intermediari, un amic en comú, no. Ha sigut el propi futbolista que ha agafat el seu telèfon i s'ha posat en contacte en la plantilla del València. Oye, a demanar disculpes. Evidentment, el que diu Rodri no s'interpreta al vestidor com un «mira este tío que s'està mofant de nosaltres». No. Però sí que és cert, evidentment, que pues, ha dolgut al vestidor, per una banda, perquè és una realitat, i segona, per el to de llàstima i condescendència en el qual Rodri parla. Per això, pues, el futbolista ha volgut disculpar-se en la plantilla del València, en un gest que per a mi pues, li honra. Jo este matí deia al programa que no tenia res que reprochar a Rodri, més enllà que sí, es podria haver tapat la boca, no, Manolo, però tampoc pense que haja fet o haja dit alguna mentida. Per tant, un gest que per a mi li honra.
1: Molt bé. Escolta, aprofite perquè este matí heu contat que hi ha problemes amb Diego López, sí. Que venen a sumar-se a tota la muntanya de problemes mèdics del València.
2: Sí, correcte. A veure, l'assumpte en Diego López és similar a altres, i és que pues, té un procés de recuperació i és un procés que s'estanca més del que el futbolista voldria i que, a més, consulta segones opinions i les segones opinions li recomanen tractaments diferents al que els està recomanant. Pues, jo no sé si és el cos mèdic, readaptador o fisios, perquè a mi, quan vas darrere la pista, no em diuen concretament que siga el cos mèdic, tot i la fama, evidentment, que té en raó López Mateu, però també me parlen de temes readaptadors, fixa't el que te dic, Manolo. I bé, la situació és que avui s'ha tractat a Madrid, que demà té altra revisió en altre doctor diferent i que el futbolista pues, oye, està passant diverses revisions perquè vol avançar més ràpid. És cert que inicialment la informació que teníem era que no estava descartada una segona, tercera intervenció, perquè segur que li preguntes diuen que el que va ocórrer la segona vegada no és una intervenció com a tal, ok, perfecte, ho acceptem. Ara mateix és l'última via que es vol, però evidentment, pues, si és el que te fa avançar més ràpid, pues, qui sap, no? Però la realitat és que, per exemple, com va ocórrer amb Copete, el procés no ha sigut lesió, operació, recuperació, no, ha sigut lesió, operació,

0: i moltes coses que fan que la cosa pues, endarrerisca una mica.
1: Perfecte, Nacho, moltes gràcies.
0: Vinga, tu, Manolo.
1: 11:28, l'altra notícia del dia...

0: tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Un indici, una telefonada anònima, una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
2: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
1: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Torna la paraula. La transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claredat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
3: Dimecres 9 de setembre i primer dia d'escola per a més de 808.000 alumnes en l'ensenyament públic i vora 84.200. Les ganes són moltes entre els menuts, però també entre els grans.
4: Se me ha hecho bastante largo.
5: Se me ha hecho muy largo el verano y ya tengo ganas de empezar el cole.
6: No estoy nerviosa, pero tengo ganas de empezar para ver a mis compañeros y jugar.
7: Yo tengo más ganas.
8: También es muy importante, pues, que vuelvan a las rutinas.
3: I la prèvia, en la prèvia d'eixe important primer dia, els resultats de l'últim informe PISA, que si són roïns per a Espanya, en la Comunitat Valenciana encara pitjors. L'alumnat espanyol, i en particular els valencians, suspenen en les tres competències. És un nivell que no passa desapercebut entre pares i mares.
9: Està costant llegir, no, però les matemàtiques sí.
10: La comprensió lectora sí que està costant.
11: El nivell no està on toca estar.
3: Un colp més fort està en la lectura. En només 3 anys, quasi 58 punts menys. En una dècada, la pèrdua arriba als 75. Diuen les veus expertes que eixa és la base de tot. De seguida ho analitzem. Anem ara a repassar altres titulars que són també notícia avui en el sumari. Al voltant del migdia està previst que es publiquen els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència que ha desclassificat el Consell de Ministres. Són vora 40 documents sobre alertes i informacions que va rebre el govern des de l'1 de juliol fins al 30 d'agost, un exercici de transparència per al govern espanyol, un gest de poc de pes per al PP. Sentim la ministra portaveu Elma Saiz i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
12: La voluntat del govern d'Espanya és que la ciutadania acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder.
13: Esos informes están recortados. Los que dicen que no pueden saberse dicen que no los puede desclasificar.
3: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment els efectes electorals de la coneguda com a llei de Nets. La mesura adoptada a petició de Vox i de Justitia Europa afecta les persones no nacionalitzades per estadia que no acrediten davant del consolat ser descendents d'exiliats espanyols. I estabilitzat l'incendi declarat ahir a Polop, ja han pogut tornar també a casa les persones desallotjades de diverses cases i vivendes disseminades.
14: El meu avi, que té 90 anys, pues, imagineu-vos, al desallotjar-lo, pues, l'home ha sigut una locura. Després el meu fill, també 8 anys, és animal.
15: Hem vist fum, però clar, pareixia poqueta cosa, no sabia, i de repente, entre una miqueta d'aire que feia i això, pues, la cosa ha anat a més, i ja comença a assustar-te. Ja.
3: I en els esports, l'estrena de la temporada de la Lliga de Campions torna a ser agra per al Villarreal.

0: van perdre 3-2 contra el Borussia Dortmund en un partit en què van mereixer més que els groguets. La maledicció de les primeres jornades de la Champions continua per a l'equip de la Plana. Pel que fa a l'oratge, avui s'esperen canvis, s'esperen tempestes i també un descens tèrmic que deixa enrere la calor de l'estiu, tot per l'arribada d'una massa d'aire fred que deixarà tempestes fortes i eixa baixada en els termòmetres, una baixada que sí, podria ser que allunyara definitivament la forta calor de l'estiu. I bé, així és com es presenta avui el dia. De moment, de seguida n'hi aprofundirem en aquestes i altres qüestions. Òscar Pellicer està al comandament tècnic, que els acompanyarem així en la ràdio pública fins a les 7 del matí. Anem ja amb tot.
1: Les notícies del matí. A Punt Ràdio.
2: La alineació perfecta del Punt a Punt. L'impecable narració i redacció de Salva Gómez, Clara Alcover, Manolo Montal, Carlos Urrutia, Salva Folgado. I els encertats comentaris de Fernando, Vicent Latorre, Javier Subirats. Este és el clàssic poliesportiu de la ràdio valenciana. Punt a Punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
3: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
0: Primera parada breu en este informatiu per a l'incendi a Polop. Es va declarar ahir de vesprada i a última hora, esta és la novetat, va quedar ja estabilitzat. El nostre company Òscar García és qui va seguir la informació d'este foc declarat a Polop. Òscar.
4: A les 8:30 de la nit es declarava per estabilitzat l'incendi de Polop després de cremar 35 hectàrees. Vora 40 veïns van ser desallotjats de les seues cases, totes vivendes, en zones de camp pròximes a la partida del Bacorero, on es va iniciar aquest incendi a les 12 del migdia. Durant tota la vesprada, un ampli dispositiu de bombers va estar treballant per tal d'extingir aquestes flames i els treballs han continuat durant la nit fins que s'aconsegueix que extingir definitivament el incendi. Així ho declarava el subinspector de bombers, Vicente Pérez.
5: Estem ja donant l'ordre perquè puguin reallotjar les vivendes. Anem a obrir també la CV70 i anem a donar ja pas a la carretera. I en principi sí, estem així totes les dotacions encara. Anem a estar tota la nit vigilant i controlant els punts que tenim calents encara, però ja anem a donar accés a les vivendes perquè puguin passar la nit en aquesta casa.
1: A Punt Ràdio. Les notícies del matí.
0: I avui arranca el curs escolar a la Comunitat Valenciana. Primer dia de classe per a vora 809.000 alumnes en l'ensenyament públic i vora 84.200. I amb la reactivació de les mobilitzacions per part de les organitzacions convocants de la vaga educativa del curs passat, que es troba, recordament, suspens. El Pia Weber, bon dia.
6: Bon dia, Alba. El Consell ha donat llum verda este dimarts en un ple extraordinari a la pujada del sou pactada amb dos dels sindicats del professorat, AMPE i CESIF. 75 euros més en la nòmina de tot el professorat no universitari, tant de la pública com de la concertada, a partir d'este setembre. La pujada salarial es completarà progressivament fins a arribar als 200 euros mensuals d'ací al 2028. Està previst que la Plataforma per l'Ensenyament Públic anunciï avui les pròximes mobilitzacions previstes ja per al cap de setmana, informe de l'estat de la vaga suspesa des del final del curs passat.
0: I en este sentit, en este context de primer dia d'escola, els resultats de l'últim informe internacional sobre el nivell educatiu de l'alumnat deixen una radiografia preocupant per a la comunitat valenciana. Ja saben, el famós informe PISA. Els estudiants valencians empitjoren les principals competències analitzades i se situen entre els registres més baixos de tot l'estat. La comprensió lectora és l'àmbit que més retrocedeix, però les dades també alerten sobre el rendiment en matemàtiques, en ciències i també sobre el pes de les desigualtats socials i l'impacte que poden tindre les pantalles en l'aprenentatge. Ens ho explica tot Iñaki Espeso.
7: La fotografia és contundent. Els alumnes espanyols i en particular els valencians suspenen les tres competències.
8: Està costant llegir, no, però les matemàtiques sí.
9: La comprensió lectora sí que està costant.
10: El nivell no està on toca estar.
7: El colp més fort està en la lectura. En només 3 anys, quasi 58 punts menys. En una dècada, la pèrdua arriba als 75. Nora Faus és professora de l'Acadèmia Común de Gandia.
11: Totes les assignatures depenen de la comprensió lectora, no només per a estudiar, sinó inclús per a la vida diària.
7: I en ciències i matemàtiques, cap altra comunitat autònoma obté una puntuació més baixa. Laura Soriano també és professora.
12: Dins de lo que són les matemàtiques estan els problemes i si els xiquets no saben interpretar, no saben llegir i no saben comprendre el que s'està demanant, òbviament no poden fer els problemes.
7: L'organisme internacional responsable de l'estudi posa el focus en les pantalles i relaciona la distracció digital amb estos resultats. Per sexes es repeteix una bretxa coneguda. Les xiques avantatgen els xics en 24 punts en lectura. Els xics, en canvi, entrauen 14 més en matemàtiques. En ciències pràcticament empaten. Però darrere de les mitjanes hi ha una altra alerta. La comunitat valenciana també figura entre els territoris on l'origen socioeconòmic condiciona més el rendiment acadèmic de l'alumnat.
0: Doncs anem ja, ens centrem en eixes dades que deixa eixe informe PISA, perquè ho dèiem fa un moment, si l'informe era negatiu a tot Espanya, ho és més a la comunitat valenciana. L'informe, recordem, avalua les competències de l'alumnat de 15 anys tant en lectura com en matemàtiques i ciències. I bé, a la comunitat valenciana, el PIDIA, dèiem, deixa en la part baixa la nostra comunitat este informe PISA, en la part baixa del rànquing, confirma un retrocés molt intens respecte a les últimes edicions.
6: Sí, la comunitat valenciana queda més de 20 punts per davall de la mitjana estatal en les tres competències. En ciències i matemàtiques només Ceuta i Melilla obtenen pitjors resultats. En lectura també queda per davall el País Basc. La magnitud del retrocés és enorme. En només 3 anys la comunitat valenciana perd 58 punts en lectura, 38 en matemàtiques i 33 en ciències. I si comparem amb fa una dècada, la caiguda és encara més forta. 75 punts en lectura, 50 en matemàtiques i 44 en ciències. La lectura és, amb diferència, Alba, la competència que més es deteriora.
1: Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.
0: D'eixe informe PISA les reaccions. Des del Ministeri d'Educació, la seva titular, Milagros Tolón, reconeix la preocupació pels resultats i centra el diagnòstic en la millora d'eixa comprensió lectora.
13: Pues claro, estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
0: Des del govern valencià, visió diferent per al portaveu, el conseller Miguel Barrachina. Els resultats són herència del govern del Botànic.
14: Un problema nacional agudizado en la comunidad valenciana por el lamentable gobierno del Botànic y su política educativa. Nada más llegar al gobierno, en julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones, justo en la misma línea que denuncia el informe PISA. Reforzar justo matemàtiques i, sobretot, llengua i literatura.
0: Com veuen lectures dispars des de la política, els resultats de l'informe PISA han centrat l'activitat d'este dimarts a les Corts. L'oposició d'esquerres i els partits de dreta passen la pilota en uns als altres. Socialistes i Compromís ho associen als retalls del PP i de Vox, i la dreta considera que el problema remunta als governs del Botànic. Lola Oliver.
15: En Compromís asseguren que el fracàs en l'avaluació de PISA als alumnes valencians és la conseqüència de 3 anys de govern de PP i Vox amb minva de recursos. Joan Baldoví és el síndic de Compromís.
16: S'ha maltractat l'educació pública valenciana. Han fet que la comunitat educativa estiga en peu de guerra.
15: Els socialistes asseguren el problema de l'educació valenciana és el PP. José Muñoz és el síndic del PSPB.
17: El Partit Popular se ha dedicado a perseguir el valenciano y a perseguir a los profesores con esa policía ideológica.
15: Vox en els antípodes es remunta als governs anteriors. José María Llanos es el síndic de Vox.
18: Ha habido sectarismo durante el botánico. En la comunidad valenciana se está enseñando mentiras históricas, mentiras filológicas.
15: Y en el PP trauen pit de la

0: gestió del govern de Pérez Llorca y acusen directament el Botànic. Nando Pastor es el síndic del PP.
1: Sobre todo en los últimos 8 que estuvo el Botànic, claro, y de aquellos polvos estos lodos. Es que remontar cuesta. Los 8 años, repito, del Botànic hicieron mucha pupa, en educación también.
0: Aseguren que donen normalitat en un inici de curs que altres voldrien convertir en un infern.
2: I què diuen les veus expertes? La docent Zaida López, formadora del professorat, explicava a nit en els informatius de Punt Televisió la importància d'entendre el que es llitja.
3: És una competència transversal que és que afecta a totes les assignatures. Realment hem de pensar que l'alumnat no ha de saber llegir, perquè això està clar que ho sap. Ha de saber llegir, comprendre, interpretar, argumentar. És a dir, és un nivell superior. Per tant, sí que és una qüestió a la que s'ha de prestar atenció i ara, més que alarmar-se, tenim un marge, no? Jo crec que s'hauria de revisar, veure què s'ha fet malament que no i ja prendre part.
4: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
2: Són les 6 i 14 minuts i avui, al voltant del migdia, està previst que es publiquen i sabrem què revelen els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència que ha desclassificat el Consell de Ministres. Ja ho va anunciar Pedro Sánchez en el Congrés la setmana passada. El govern trau a la llum així els informes que va rebre els dies previs a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, comunicacions internes entre departaments, informes i avisos de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Ens conta més Magda Nicolau.
5: Són uns 40 documents sobre alertes i informacions que va rebre el govern des de l'1 de juliol fins al 30 d'agost. La ministra portaveu, Elma Saiz, diu que és un exercici de transparència.
6: La voluntat del govern d'Espanya és que la ciutadania acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder.
5: En el PP, Núñez Feijóo lleva pesa la desclasificació anunciada. Creu que la majoria no seran públics per qüestió de seguretat nacional.
7: Esos informes están recortados. Los que dice que no pueden saberse dicen que no los puede desclasificar.
5: El president del PP assegura que es refia més de la instrucció de la jutgessa Maria Tardón. El govern de Ceuta s'ha personat en la causa i també el govern d'Espanya, que en boca del ministre Óscar Puente posa en dubte la actuació de la magistrada.
8: Que se pueda dudar de su imparcialidad. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Huele un poquito a chamusquina, ¿no?
5: Opinió que té el suport de la Moncloa, Elma Saiz.
6: Lo que ha hecho es lo que hace siempre, como buen jurista, poner en valor la importancia en un estado de derecho de la independencia judicial.
5: També es present dubtes els socialistes i Sumar. Pachi López y Verónica Barbero.
9: Un informe se filtró, qué casualidad, el día antes de la comparecencia del presidente del gobierno.
10: Un documento que una jueza dice que no puede ver el Ministerio de Interior acaba en la portada de un periódico.
5: Pero per al PP i Vox es un atac més als jutges. Pepa Millán es la portaveu de Vox a la Cambra Baixa.
11: El interés del ministro y del gobierno no es requerir esos informes para conocer la verdad. Es controlar el relato antes de que salgan a la luz.
5: I la portaveu popular al Senat, Alicia García, denuncia feblesa en el govern amb el Marroc.
12: Señalan a todos los que dicen la verdad, menos a Marruecos. Mire, hoy desclasifican documentos, empiecen por Pegasus.
2: I un titular més que ens deixa també este dia sobre Ceuta. Parlàvem ahir del primer dia de col·legi ahir a la ciutat autònoma i avui es poden contar el PIDIA que la jornada es va desenvolupar en principi sense incidències, però amb fortes mesures de seguretat.
13: Sí, un 30% de l'alumnat, això sí, no hi va acudir finalment en este primer dia. Pares, mares i professorat han mostrat preocupació per la situació que viu la ciutat autònoma des de l'entrada massiva, evidentment, de migrants.
2: I un titular més, el president de Ceuta, que ha estat a Brussel·les per a abordar la crisi migratòria amb diferents representants de les institucions europees.
13: Des del Parlament Europeu, Juan Jesús Vivas ha reclamat una manifestació categòrica de que la frontera de Ceuta és una frontera europea. També ha demanat presència europea en esta frontera i recursos econòmics per a reforçar-la, així com que Ceuta i Melilla compten amb un estatus específic que garantisca l'estabilitat, la seguretat i la prosperitat de les dues ciutats autònomes.
14: El reconocimiento expreso por parte de la Unión Europea de un tratamiento específico para nuestras dos ciudades. Habida cuenta, como he dicho antes, los condicionantes, las dificultades, las limitaciones, las amenazas que en nuestras dos ciudades concurren.
4: Estos son les notícies del matí. A Punt Ràdio.

0: Anem amb l'altra polèmica política de les últimes hores. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha justificat que el seu departament elabore llistes de periodistes amb una classificació per presumibles ideologies. Es diu un document per a millorar la comunicació del departament.
1: Sí, el ministre assegura que la llista és un document intern que ell no ha encarregat i que va elaborar el seu departament de comunicació sense cap finalitat que puga comportar limitar la llibertat d'expressió de ningú.
2: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio y realizar realmente una labor de comunicación dirigida en ese sentido a trasladar el mensaje del ministerio, pues en su caso en la forma que puede ser más correcta en cada momento.
1: Des de l'Oficina de Comunicació del Ministeri també han demanat disculpes i han explicat que es va fer en 2 anys i des d'aquest moment no s'ha condicionat el treball, no s'ha notat. D'altra banda, des del govern es mira al PP i Vox. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: Que los de entrar con un lanzallamas en Televisión Española o los de os vamos a triturar no somos nosotros. Este gobierno respeta profundamente la labor de los medios de comunicación, cree firmemente en la libertad de prensa.
1: Però les explicacions no han agradat les principals associacions professionals que ho han condemnat en diversos comunicats, diuen per ser incompatible amb l'estat de dret. El document té data de febrer del 2024 i és exclusiva del diari El Confidencial. El document classifica 281 professionals entre periodistes i tertulians amb notes com ara defen idees, tendència d'esquerres, tendència de dretes, afín o molt crític. En la llista no hi ha cap periodista d'apunt, però sí valencians com ara el polític Joan Baldoví, Raquel Ejerique, Loreto Chando, Miquel Ramos o Javier Ruiz. Entre els partits, la llista no ha sigut ben rebuda per el diputat del PSOE, Patxi López.
4: No me gustan absolutamente nada, ninguna lista en que se clasifique a nadie, ni por su pensamiento, ni por su ideología, ni por su raza, ni por nada. No me gustan esas listas y espero que el ministerio dé las explicaciones y yo seguiré esas explicaciones.
1: I la diputada del PP, Esther Muñoz, diu que la llista demostra que el govern està en conspiracions intergalàctiques i que governa sense Parlament.
5: Es ya un leitmotiv del gobierno atacar al Poder Judicial. Es algo que hemos visto durante toda la legislatura, pero efectivamente cuando los hechos no van con el relato del gobierno, pues atacan a los periodistas. Hoy también hemos conocido esa lista negra de periodistas que hace el ministro del Interior, un ministro que no se enteró de que en España a través de Ceuta nos invadían 80.000 personas, pero sí tenía una lista negra de periodistas a los que señalar, a los que etiquetar, lo cual nos retrotrae a épocas pasadas que no deberíamos volver.
0: Ben, estarem pendents de totes les reaccions a aquest assumpte que es produïsquen durant el dia d'avui. També han de saber que el jutge Juan Carlos Peinado va posar ahir el punt final a la instrucció del cas Begoña Gómez.
1: El jutge disposa ara d'un termini de fins a 3 dies per a formalitzar per escrit si la dona del president del govern espanyol serà jutjada per un jurat popular. Segons ha comunicat el magistrat a les parts, a més, agafa uns dies de vacances si no s'incorpora fins al pròxim dia 18. El 28 es jubila. L'acusa de tràfic d'influències i malversació. Tant la defensa de Gómez com ara la de la seva assessora Cristina Álvarez han defès l'absolució, mentre que l'acusació popular de l'associació Hazte Oír, vinculada a l'extrema dreta, manté la petició de 13 anys de presó.
0: I el Tribunal Suprem suspèn cautelarment els efectes electorals de la coneguda com a llei de nets.
1: Sí, la mesura adoptada a petició de Vox i el partit Justícia Europa afecta les persones nacionalitzades per esta via que no acrediten davant del consolat ser descendent d'exiliats espanyols. Se suspèn l'inscripció al cens dels que encara no hi estan i el dret a vot dels que hi figuren. Han de demostrar que els seus familiars van ser represaliats. La decisió es mantindrà fins que la justícia dicte sentència.
6: A Punt Ràdio, les notícies del matí. Alba Requejo.
0: Anem amb més assumptes. El Tribunal Superior de la Justícia de la Comunitat Valenciana avala l'ampliació nord del Port de València, que ja està en marxa perquè considera vàlida la declaració d'impacte ambiental que es va fer en 2007. No en fa falta una altra, diuen. La justícia tomba d'esta manera el recurs d'Acció Ecologista Agro, que no descarta Carles González.

0: ara recórrer contra el Suprem.
1: Sí, Alba, és en realitat la qüestió clau. El TSJ refrenda l'ampliació a nord perquè va dir que les modificacions introduïdes el 2021 formen part, en realitat, del mateix projecte pel qual es va fer eixa dia, eixa declaració d'impacte ambiental 14 anys abans. L'autoritat portuària ha mostrat la seva satisfacció, el sector logístic també. Alfredo Soler és el president de l'Associació d'Empresaris i Directius Propeller.
2: És una buenísima notícia perquè tal i com està la situació geoestratègica a nivell mundial, en unos años perfectamente podemos ser el puerto de Valencia la puerta de entrada y de salida de todas las mercancías de Europa al resto del mundo. Vamos a pasar a ser un puerto Champions League superior.
1: Per a la Comissió Ciutat Port, les obres d'ampliació res tenen a veure amb la declaració d'impacte ambiental de 2007. Són dos projectes molt diferents, diuen, i estudien recórrer en contra davant el Suprem. Escoltem Pep Trasancos.
3: Veure la possibilitat d'interposar un recurs de cassació en el Tribunal Suprem perquè considerem que les obres d'ampliació no se justifiquen en absolut i que tenen greus conseqüències negatives medioambientals per a l'àrea metropolitana de València.
1: La decisió del TSJ aclareix el panorama judicial d'unes obres que finalitzaran el 2030 i que permetran atracar els mercants més grans del món.
0: Anem ara amb alguns apunts en clau de successos. La Conselleria de Sanitat haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la família de la jove Divi, que va quedar en coma per una greu reacció al·lèrgica després d'ingerir un batut.
4: Tot va passar el 2022. Els pares, la família, va portar a la filla a urgències on li diagnosticaren amigdalitis. El tribunal considera que l'assistència mèdica va ser deficitària, però desestima el pagament de 4 milions d'euros que demanava la família.
0: I la policia busca a un jove com a presumpte autor de la mort a colps del seu padrastre. El crim ha passat este dimarts de matí a la casa que compartien els dos al barri de Sant Isidre de València. Fran Martínez.
5: Continua la mobilització policial per trobar el fillastre de la víctima, un jove alt de 23 anys i amb certa dificultat al caminar. Se'l busca com a presumpte autor de l'assassinat del padrastre de 51 anys en la casa que compartíem al barri de Sant Isidre de València. Tot indica que el jove patís una malaltia mental diagnosticada i que a nit va tindre una forta baralla amb el padrastre que va obligar a intervindre la policia. El presumpte homicida va acabar internat en la unitat psiquiàtrica de l'Hospital General, molt prop del seu domicili, però sembla que va fugir i va tornar a la vivenda on la policia investiga si va acabar amb la víctima, colpejant-la amb un pes de gimnàs de 7 quilos i mig.
0: Quan són les 6 i 26 minuts, anem ja amb la informació del món. Creix la tensió diplomàtica entre Israel i el Regne Unit. Tel Aviv eleva el pols i tanca el consolat britànic a Jerusalem Est. És la resposta a les sancions de Londres contra els assentaments de Cisjordània. Una crònica d'Arturo Monedero.
6: El Regne Unit, França i el Canadà prohibiran el comerç amb els assentaments israelians de Cisjordània i sancionaran els que en faciliten l'expansió, fins a un grup de 12 països, entre ells Espanya, donen suport a les restriccions.
7: Is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank?
6: El cap de la diplomàcia britànica denuncia la neteja ètnica de palestins i declara il·legal l'ocupació israeliana. Defensa aquestes accions per a protegir la solució dels dos estats. La resposta de Tel Aviv no s'ha fet esperar.
8: Blatant interference in the affairs of a sovereign state and its electoral process.
6: El ministre d'Afers Estrangers israelià acusa el govern laborista d'interferir a les eleccions d'octubre i anuncia el tancament del consolat britànic a Jerusalem Est. També aparta Londres de la coordinació de Gaza, acaba amb l'entrenament de forces palestines i veta l'entrada a 12 britànics. Òbviament, no farem el mateix que el Regne Unit, explica el secretari d'Estat nord-americà. Washington descarta imitar les sancions i alerta del risc d'augmentar la inestabilitat a la regió. És una escalada diplomàtica sense precedents que evidencia la fractura entre els aliats occidentals d'Israel.
0: I la victòria del partit d'ultradreta d'Alternativa per Alemanya continua commocionant el país. L'ex-cancellera Angela Merkel reconeix que li sagna el cor i advertís que es tracta d'un punt d'inflexió en la història de la República Federal d'Alemanya. Ens heu contat Rafa Salom.
9: La que va ser una de les mandatàries més poderoses del món diu que li sagna el cor.

0: La victòria de la ultradreta a les eleccions de Saxònia al Halt. És més, critica la fixació dels partits amb el cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya i manté que els partits han de concentrar-se en els seus i després mostrar que la col·laboració amb l'extrema dreta no és possible. També manté que els polítics han de ser més pròxims, justament com la campanya que ha utilitzat Ulrich Zygmunt, el primer polític d'extrema dreta que guanya unes eleccions en 80 anys. De 36 anys, va ser venedor de perfums i també va ser qualificat pel setmanari Der Spiegel com l'home més perillós d'Alemanya. És expert en la utilització de xarxes socials i ha arribat a un públic nostàlgic de la República Democràtica d'Alemanya de l'era soviètica. Alemanya votarà dos vegades més al setembre, a Berlín i a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on es pot repetir una victòria de la ultradreta. També al punt de mira està el canceller Merz, no només per la derrota del diumenge, sinó pel mateix lideratge al seu partit que encapçala el govern.
1: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.

0: Així és com sonava. El Gemesí torna a celebrar el dia gran de la festa en honor a la Mare de Déu de la Salut, una festa declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat fa 15 anys ja que va ser així i que també és símbol de fe, de tradició i d'identitat al Gemesí. És una crònica de Nereida Sarrión.
1: La muixeranga i la nova muixeranga, els bastonets, els tornejans, les llauradores, les pastoretes, la carxofa i els arquets tornaven a ir a omplir els carrers del Gemesí durant la processoneta del matí. Una de les manifestacions festives i culturals més representatives del territori valencià. Una tradició que es manté viva des del segle XVII i repetís any rere any emocionant a generacions senceres.
2: Una herència que la portem tants segles que val la pena donar-li valor, però, a més, gaudir-la.
3: És la festa més gran que té el Gemesí i ara que l'han fet patrimoni de la humanitat, doncs més encara.
4: Té tota la família, me'n recorde, que dona, vull que dona salut.
1: Enguany, les festes de la Mare de Déu de la Salut tenen una significació especial perquè fa 15 anys de la seva declaració per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Un reconeixement internacional a una tradició que ha mantingut al llarg de les generacions les danses, la música, els rituals i la participació popular.
5: Això són les notícies del matí, a Punt Ràdio. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
6: Sintonitzeu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
5: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges de 7 a 10 del matí. Fem Banda, el programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
0: 9 de setembre, dia marcat a l'agenda de molts i moltes famílies, i és que és el primer dia d'escola per a més de 808.000 alumnes en l'ensenyament públic, vora 84.200, moltes ganes entre els menuts, també entre els grans.
7: Se me ha hecho bastante largo.
8: Se me ha hecho muy largo el verano y ya tengo ganas de empezar el cole.
9: No estoy nerviosa, pero tengo ganas de empezar para ver a mis compañeros y jugar.

0: Yo tengo más ganas.
1: También es muy importante, pues, que vuelvan a la rutina.
2: Y en la previa de ese important primer dia, els resultats del últim informe PISA, que si són roïns per a Espanya, en la Comunitat Valenciana el pidi encara pitjors.
3: Sí, el colp més fort està en la lectura. En només 3 anys, quasi 58 punts menys. En una dècada, la pèrdua arriba al 75. Diuen les veus expertes que és la base.
2: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment els efectes electorals de la coneguda com a llei de nets.
3: La mesura adoptada a petició de Vox i Justícia Europa afecta les persones nacionalitzades per esta via que no acrediten davant dels consolats ser descendents exiliats espanyols i represaliats.
2: I al voltant del migdia està previst que es publiquen els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència que ha desclassificat el Consell de Ministres.
3: Són 40 documents sobre alertes i informacions que va rebre el govern des de l'1 de juliol fins al 30 d'agost. Un exercici de transparència per al govern espanyol, un gest de poc de pes per al PP. Sentint la ministra portaveu Elma Sáiz del líder popular Alberto Núñez Feijóo.
4: La voluntat del govern d'Espanya és que la ciutadania acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder.
5: Esos informes están recortados, los que dicen que no pueden saberse dicen que no los puede desclasificar.
2: I en este context, avui hi ha ple al Congrés. És el primer del nou període ordinari en este ple amb la sessió de control al govern, Elpidia.
3: Sí, el president del govern, Pedro Sánchez, s'enfronta a la primera sessió de control del Congrés del curs polític i a les preguntes dels líders del PP i de Vox. D'altra banda, la vicepresidenta tercera, Sara Gessen, compareix en el ple a petició pròpia per explicar les actuacions del seu departament enfront de l'emergència climàtica després d'un estiu on els incendis forestals han arrasat més de 300.000 hectàrees en tot Espanya.
2: Això pel que fa a la cambra baixa, però a la cambra alta, al Senat, el ple, que també comença a partir de les 9 del matí, debat i vota una moció del PP per a reprovar la resposta del govern espanyol a l'entrada massiva de migrants a Ceuta a la fi de juliol i per a expressar la seva solidaritat amb la població de Ceuta.
3: Sí, el ple del Senat té previst aprovar la reforma de les lleis de dependència i discapacitat a la qual s'han presentat més d'un centenar d'esmenes al seu pas per la cambra alta.
2: També estarem pendents avui dels tribunals. D'una banda, el pidia perquè es reactiva el cas Leire.
3: Sí, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, i la vocal Ismael Oliver, defensor de l'assessor ministerial Coldo García, declaren com a imputats davant del jutge que investiga a diversos dirigents socialistes i la militant Leire Díez per una presumpta trama de maniobres contra causes judicials que afecten al PSOE i a Pedro Sánchez. I a l'Audiència Nacional, Alba reprèn amb declaracions de testimonis el primer judici del cas Lezo, centrat en les presumptes irregularitats de càrrecs del PP de Madrid en la compra de l'empresa Inasa pel canal d'Isabel II l'any 2011.
6: Les notícies del matí. A Punt Ràdio.

Avui arranca el curs escolar a la Comunitat Valenciana, primer dia de classe per a vora 809.000 alumnes en l'ensenyament públic i vora 84.000 docents, i amb la reactivació de les mobilitzacions per part de les organitzacions convocants de la vaga educativa del curs passat, que es troba, com sabent, en suspens. El Consell ha donat llum verda este dimarts en un ple extraordinari a la pujada del sou pactada amb dos dels cinc sindicats del professorat, amb AMPE i CESIF, 75 euros més en la nòmina de tot el professorat no universitari, tant en la pública com en la concertada, a partir de setembre. La pujada salarial es completarà progressivament fins a arribar als 200 euros mensuals d'ací al 2028. Està previst que la Plataforma per l'Ensenyament Públic anunciï avui les pròximes mobilitzacions previstes ja per al cap de setmana i informe de l'estat d'eixa aturada, d'eixa vaga suspesa, com saben i com dic, des de final del curs passat. I en aquest context tenim els resultats de l'últim informe internacional sobre el nivell educatiu de l'alumnat, el famós informe PISA, que deixen una radiografia molt preocupant per a la Comunitat Valenciana. Els estudiants valencians empitjoren en les principals competències analitzades i se situen entre els registres més baixos de tot l'estat. La comprensió lectora és l'àmbit que més retrocedeix, però les dades també alerten sobre el rendiment en matemàtiques i ciències, sobre el pes de les

0: desigualtats socials i l'impacte que poden tindre les pantalles en l'aprenentatge. Ens ho explica Iñaki Espeso.
1: La fotografia és contundent. Els alumnes espanyols i en particular els valencians suspenen les tres competències.
2: Està costant llegir, no, però les matemàtiques sí.
3: La comprensió lectora sí que està costant.
4: El nivell no està on toca estar.
1: El colp més fort està en la lectura. En només 3 anys, quasi 58 punts menys. En una dècada, la pèrdua arriba als 75. Nora Faus és professora de l'Acadèmia Común de Gandia.
2: Totes les assignatures depenen de la comprensió lectora, no només per a estudiar, sinó inclús per a la vida diària.
1: I en ciències i matemàtiques, cap altra comunitat autònoma obté una puntuació més baixa. Laura Soriano també és professora.
5: Dins de lo que són les matemàtiques estan els problemes i si els xiquets no saben interpretar, no saben llegir i no saben comprendre el que s'està demanant, òbviament no poden fer els problemes.
1: L'organisme internacional responsable de l'estudi posa el focus en les pantalles i relaciona la distracció digital amb estos resultats. Per sexes es repeteix una bretxa coneguda. Les xiques avantatgen els xics en 24 punts en lectura. Els xics, en canvi, entrauen 14 més en matemàtiques. En ciències pràcticament empaten. Però darrere de les mitjanes hi ha una altra alerta. La Comunitat Valenciana també figura entre els territoris on l'origen socioeconòmic condiciona més el rendiment acadèmic de l'alumnat.
0: Les lectures a aquest informe PISA són dispars en la política. Els resultats han centrat a l'activitat d'este dimarts a les Corts Valencianes. L'oposició d'esquerres i els partits de dreta es passen la pilota els uns als altres. Socialistes i Compromís associen eixos mals resultats als retalls de PP i de Vox i la dreta contesta que el problema es remunta als governs del Botànic. Ens ho conta en esta crònica Lola Oliver.
6: En Compromís asseguren que el fracàs en l'avaluació de PISA als alumnes valencians és la conseqüència de 3 anys de govern de PP i Vox amb minva de recursos. Joan Baldoví és el síndic de Compromís.
7: S'ha maltractat l'educació pública valenciana. Han fet que la comunitat educativa estiga en peu de guerra.
6: Els socialistes asseguren el problema de l'educació valenciana és el PP. José Muñoz és el síndic del PSPB.
8: El Partit Popular se ha dedicado a perseguir el valenciano y a perseguir a los profesores con esa policía ideológica.
6: Vox en els antípodes es remunta als governs anteriors. José María Llanos es el síndic de Vox.
9: Ha habido sectarismo durante el Botánico. En la comunidad valenciana se está enseñando mentiras históricas, mentiras filológicas.
6: I en el PP trauen pit de la gestió del govern de Pérez Llorca i acusen directament el Botànic. Nando Pastor és el síndic del PP.
10: Sobre todo en los últimos 8 que estuvo el Botànic, claro, y de aquellos polvos estos lodos. Es que remontar cuesta. Los 8 años, repito, del Botànic hicieron mucha pupa, en educación también.
6: Aseguren que donen normalitat en un inici de curs que altres voldrien convertir en un infern.
0: Més titulars del dia d'avui. Al voltant del migdia n'estarem pendents, es publicaran i sabrem que revelen els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència que ha desclassificat el Consell de Ministres. Això va anunciar Pedro Sánchez la setmana passada al Congrés. El govern trau a la llum els informes que va rebre els dies previs a l'entrada massiva de migrants a Ceuta, comunicacions internes entre departaments, informes i avisos de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Té més informació, Magda Nicolau.
11: Són uns 40 documents sobre alertes i informacions que va rebre el govern des de l'1 de juliol fins al 30 d'agost. La ministra portaveu, Elma Saiz, diu que és un exercici de transparència.
12: La voluntat del govern d'Espanya és que la ciutadania acceda a la informació de la que se dispone, perquè no tenim nada que esconder.
11: En el PP, Núñez Feijóo lleva pes a la desclassificació anunciada. Creu que la majoria no seran públics per qüestió de seguretat nacional.
13: Esos informes estan recortados. Los que dicen que no pueden saberse dicen que no los puede desclasificar.
11: El president del PP assegura que es refia més de la instrucció de la jutgessa Maria Tardón. El govern de Ceuta s'ha personat en la causa i també el govern d'Espanya, que en boca del ministre Óscar Puente posa en dubte l'actuació de la magistrada.
14: Que se pueda dudar de su imparcialidad. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Huele un poquito a chamusquina, ¿no?
11: Opinió que té el suport de la Moncloa, Elma Saiz.
12: Lo que ha hecho es lo que hace siempre. Como buen jurista, poner en valor la importancia en un estado de derecho de la independencia judicial.
11: També es presenten dubtes els socialistes i Sumar. Pachi López y Verónica Barbero.
15: Un informe se filtró, qué casualidad, el día antes de la comparecencia del presidente del gobierno.
16: Un documento que una jueza dice que no puede ver el Ministerio del Interior acaba en la portada de un periódico.
11: Pero per al PP i Vox és un atac més als jutges. Pepa Millán és la portaveu de Vox a la...

0: a Cambra Baixa.
1: El interés del ministro y del gobierno no es requerir esos informes para conocer la verdad. Es controlar el relato antes de que salgan a la luz.
0: I la portaveu popular al Senat, Alicia García, denuncia feblesa en el govern amb el Marroc.
2: Señalan a todos los que dicen la verdad, menos a Marruecos. Mire, hoy desclasifican documentos. Empiecen por Pegasus.
3: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
4: Sis i 44, parlem ja dels esports. Carlos Alcaraz, atenció, està jugant el partit de quarts de final de l'Obert dels Estats Units contra Ben Shelton. Primer set per a l'Espanyol en el desempat, el tiebreak. A més, també els parlem de l'estrena amb derrota del Villarreal en la Champions. Van caure per 3-2 a Dortmund contra el Borussia. Mònica Arnau, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Els groguets oferiren una versió prou competitiva a pesar de caure. Els alemanys es van avançar amb un gol en pròpia porta de Veiga i Mourinho va empatar el duel. Guirassy sentenciava el partit amb dos gols, un d'ells després d'un penal molt protestat per Íñigo Pérez. Encara va retallar diferències l'equip groguet amb un autogol dels germànics, però ja no va haver més temps per a intentar posar de nou l'empat al marcador. El tècnic groguet va fer esta valoració després del partit.
6: Es desesperante y es reiterativo el que no podamos acertar en las ocasiones que generamos, que son muchas, y que es cierto que luego también tenemos que defender mejor porque nos han vuelto a hacer tres goles y es algo que hay que corregir. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Te vas a casa disgustado, pero con la sensación de que el equipo sigue haciendo cosas bien, pero que hacerlo extensible aquí públicamente no se sostiene y me deja en mal lugar.
5: Hi ha altres resultats d'ahir dels equips espanyols, com ara la remuntada del Betis a l'Illa. 2-3 per as de Pellegrini en un partit boig en què va passar de tot. Agüeda i De Sousa van marcar per als locals, però Bartra per partida doble i Troy Parrott aconseguiren remuntar en la tornada del Betis a la Champions. Victòria també del Real Madrid contra l'Inter de Milà al Bernabéu per 2-1. Mbappé i Valverde aprofitaren dos errades dels italians, però el gol de Carlos Augusto va obligar els de Mourinho a patir fins al final. I atenció, perquè saltava ahir una notícia bomba en el món del futbol. Leo Messi hauria arribat a un principi d'acord per a comprar l'Eldense. Sembla que fa temps que s'estava negociant amb el grup inversor propietari del club. Ahir de vesprada és quan s'hauria tancat l'acord per adquirir el 100% de les accions. L'operació, això sí, hauria de ser autoritzada pel Consell Superior d'Esports. I un últim apunt de futbol, perquè ahir coneguerem que la FIFA denega el recurs del Llevant per Sergio Hakimi i es frustra, per tant, el seu fitxatge. No podrà jugar esta temporada, cedit al club granota. Canviem d'esport, perquè en ciclisme la Vuelta tornava a ir després d'un dia de descans en un terreny assolat pels incendis d'este estiu, la província de Huelva. L'etapa la va guanyar el britànic Matthew Brennan del Visma a l'esprinting. Ja en porta 4 en l'edició d'enguany. És el debutant amb més victòries en una gran volta. Avui etapa plana entre dos germanes i Sevilla, que apunta novament a l'esprint.
4: Sis i 47, li donem les gràcies a Mònica Arnau i obrim ja el temps per a saber la previsió de l'horatge amb Antonio Sánchez. Ja veníem advertint-ho, Antonio, que tenim canvi de l'horatge a la vista per a avui mateix, eixes tempestes, eixa baixada de les termòmetres. Com es van a concretar?
7: Sí, que la gent no es confia perquè encara este matí fa molta calor, ens hem estat a temperatures molt altes, que això també va passar, si no mal recorde, en l'última volta que vam tindre aquest tipus de situació, ens vam avançar en 30-32 graus i després, de sobte, van arribar les tempestes. Exacte. Esta jornada passarà una cosa molt pareguda. Estem ara mateix entre els 25 i 28 en la major part del territori, però ja veurem com a partir de migdia s'aproparà esta línia de tempestes, este front fred, que ja està travessant la península, que està deixant molta pluja ara mateix a la costa catalana, també cap al sistema ibèric, i veurem com a poc s'acostarà al nostre territori i es deixarà una jornada perillosa fins i tot. Veurem com tenim avís taronja, sobretot al litoral sud, és on podríem tindre pluja de més de 40 litres per metre quadrat en una hora i fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores. A la resta, avís groc en la meitat sud del territori per pluja de més de 20 litres per metre quadrat en una hora i les tempestes que poden formar base poden anar acompanyades de ratxes molt fortes i també de granís, però no descartem puntualment algun tornado. És a dir, que les tempestes que es formaran seran molt perilloses, així que molta precaució a partir de les 2 de la vesprada, perquè haurem d'estar pendents de l'oratge, com estem dient, sobretot en la meitat sud. En la meitat nord també es formaran tempestes, però no seran tan fortes com les que poden aproximar-se, les que poden sorgir a la meitat sud. Volem com aquestes tempestes, no només que ara avui, sinó també les primeres hores de demà. És a dir, que la nit i també les primeres hores del matí encara seran tempestuoses pel pas d'este front. Així que ens queden unes 24 hores en les que sí que hem d'estar molt pendents de l'oratge i, com has dit, també deixa caiguda en el termòmetre. Una vegada s'apropi el front i travessa el territori, la Comunitat Valenciana, veurem com descens la temperatura i com sobretot es notarà de vesprada. És a dir, de fet, ui, les mínimes no es donaran ara, sinó que es donaran a última hora ja d'este dimecres. Demà ens alçarem amb valors de 17-18 graus a la costa i de 5-10 graus a l'interior, així que demà serà una jornada molt més freda, si la gent, la veritat és que estem esperant i ser descans tèrmic d'una manera bastant sorprendent, i clar, és que portem un estiu que no és pa menys, i veurem com avui ja de vespre també baixa la temperatura, avui ja no tindrem les màximes d'air, però sobretot es notarà ja demà dijous que amb sol i tot tindrem màximes entre els 26 i 29 graus, així que ja temperatura és un poquet més com el que hauríem de tindre el mes de setembre.
4: Més normals. Moltes gràcies. Demà més. Gràcies, Antonio.
7: Gràcies, Alba.
4: I quant al trànsit, ja els ho dèiem a l'inici de l'informatiu, avui és la tornada al col, és un primer dia de classe que, de segur, Sonia López es notarà en el trànsit.
8: I tant, Alba, avui sí que ja va de bo, a principi de setmana ja notàvem esa tornada a la normalitat en el trànsit, però avui, sobretot ja amb els trasllats, els desplaçaments als centres educatius, s'espera que creixca la intensitat del trànsit en hora punta, podríem dir a les 8 del matí, tot i que comença ja a les 7 i mitja a intensificar-se, avui a partir de les 8 ja, i esos trasllats al col, sobretot, Alba, perquè ja saps que també el primer dia de col·le, tradicionalment, encara que alguns xiquets van en autobús, i ese primer dia molts pares i mares volen fer una excepció i dur-los al col·le el primer dia. Bé, això serà d'ací ja una estona més tard, però a hores d'ara sí que podem dir-los que la cosa està tranquil·la, sí que a València tenim ja esa congestió habitual de primeríssima hora que està a la Ronda Nord a Paterna, en sentit al port, i també en el tram de la B30 a Mislata cap a la set. La cosa està, com dient, més o menys tranquil·la, el normal. Esta nit no hi ha hagut grans complicacions, ens diuen des de la DGT. No obstant això, ahir sí que va ser complicat, Alba, sobretot perquè es va produir un accident mortal a migdia, els hem de contar. Un home de 84 anys va morir i una dona de 74 va resultar ferida en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura del municipi d'Alcalà de Xivert, al Baix Maestrat. En este accident es va veure implicat un turisme i un camió. I per últim, davant l'episodi de fortes pluges i tempestes previstes esta vesprada a Alacant, com es deia el nostre company meteoròleg, recorden, millor deixar sempre el cotxe a casa i si s'han de desplaçar inevitablement, moderen la velocitat, eviten passos soterranis i també iguals inundables. Molta, molta precaució, Alba.
4: Molta precaució al volant sempre, però especialment en episodis complicats meteorològicament parlant. Gràcies.
8: Adeu.
4: Adeu, Sònia, fins demà.
3: Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.
4: Són les 6:52 i de seguida obrim eixe espai, eixe temps cap al final de l'informatiu que dediquem a la informació més cultural, però els hem de parlar d'una última hora que ens arriba des de l'exterior, un augment de la tensió a l'Orient Mitjà, i és que els Estats Units han atacat esta matinada 5 petroliers iranians, en el que és un nou atac en l'estret d'Hormuz. 4 dels petroliers han sigut atacats en el golf d'Oman i un prop de la iraniana illa de Jarq. Teheran ha respost amb atacs a una base estadounidenca a Jordània i a diversos vaixells. En concret, la Guàrdia Revolucionària iraniana afirma haver atacat esta matinada 2 naus de guerra nord-americanes i bases a Jordània.
3: A Punt Ràdio, les notícies del matí.
4: Ara sí, la primera parada la fem a València. L'Ajuntament, juntament amb els responsables dels museus i monuments municipals, han acordat revisar les mesures actuals de seguretat i reforçar-les per a intentar evitar possibles atacs com el robatori que va ocórrer a Villena, amb el tresor de la ciutat. L'any passat, la Junta de Govern local ja va aprovar destinar més de 3,5 milions d'euros a la vigilància de museus en les 24 hores del dia. L'Ajuntament recorda també que ha reforçat les mesures de seguretat en el Museu de la Ciutat ciutat, l'espai que ja saben acollirà de manera provisional les obres d'art del pintor Joaquim Sorolla que procedixen de la Hispanic Society d'Amèrica. I pel que fa al robatori del tresor de Villena, per cert, este dimarts el cap de la Guàrdia Civil a Alacant, Francisco Pollato, ha dit que hi ha avanços, però que de moment és millor ser prudents.
9: Avanza. Las investigaciones siempre avanzan, pero tenemos que ser muy prudentes ahora y no trasladar ningún dato pues que pueda de alguna manera perjudicar a la investigación.
4: És encara 9 de setembre, però atenció a l'anomenat efecte setembre, un terme que fa referència a l'increment del nombre de divorcis i que afecta les parelles que han conviscut més intensament durant les vacances d'estiu i ara en setembre, a principis, decideixen que ja no poden més. Fins a un 30% dels divorcis a Espanya es presenten durant este mes. Els despatxos d'advocats treballen a destall i evidencien que el contacte no sempre porta l'efecte. És una informació d'Álvaro Real.
10: A pesar del que diuen les cançons, l'estiu no encén l'amor.
11: ¡Vamos a la playa!
12: Muy bien, no os ahoguéis.
10: Més de la meitat de les ruptures de parella es produeixen a l'estiu, especialment al setembre. Silvia Moya es advocada de familia.
13: Es verdad que en el mes de septiembre se incrementan las consultas en los despachos de abogados de familia, pero eso no significa que estadísticamente haya más divorcios en septiembre, porque muchos de ellos no se materializan.
14: Se acabó.
15: Solo quiero la casa.
10: Fins a un 30% s'incrementen les consultes per a divorciar-se al setembre, però no cal tirar la culpa a la calor.
13: Durante el año, pues el trabajo, los niños, el colegio, las obligaciones diarias, pues hacen que haya menos convivencia, menos roce. En verano, pues hay más convivencia y entonces se amplifican los problemas o se hacen más visibles.
16: Tienen que haber problemas de antes, no creo que solamente por el verano se vayan a divorciar.
17: Mejor cuando pase el verano ya, tranquilo, bumba, divorcio. A buscar a otra.
18: Esto se nos está yendo de las manos.
19: Sí, ¿tú crees?
10: És l'anomenat efecte septembre, que molts han viscut en primera persona.
20: Me ha pasado a mí también.
21: ¿Tú también te divorciaste en septiembre?
20: Sí.
17: En septiembre fue, el 11 de septiembre, el mismo día del atentado de las Torres Gemelas.
21: Ese día
17: firmamos y tal.
10: A Espanya es van divorciar l'any passat vora 80.000 parelles, un 2,7% menys que l'any anterior. La Comunitat Valenciana n'és la quarta amb més divorcis. La convivència fa estralls, però no serà per la calor, perquè l'altre més negre per al divorci és el gener.
4: Falten 4 minuts per a les 7 i anem ara al GMSI. La localitat torna a celebrar el Dia Gran de la Festa en honor a la Mare de Déu de la Salut, una festa declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat farà 15 anys i que és també símbol de fe, de tradició i d'identitat. Nereida Sarrión.
22: La muixeranga i la nova muixeranga, els bastonets, els tornejans, les llauradores, les pastoretes, la carxofa i els arquets tornaven a ir a omplir els carrers del GMSI durant la processoneta del matí. Una de les manifestacions festives i culturals més representatives del territori valencià. Una tradició que es manté viva des del segle XVII i repeteix any rere any emocionant a generacions senceres.
23: Una herència que la portem tants segles que val la pena donar-li valor, però, a més, gaudir-la.
24: És la festa més gran que té el GMSI i ara que l'han fet patrimoni de la humanitat, doncs més encara.
25: Té tota la família, me'n recorde, que dona vull, que dona salut.
22: Enguany, les festes de la Mare de Déu de la Salut tenen una significació especial perquè fa 15 anys de la seva declaració per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Un reconeixement internacional a una tradició que ha mantingut al llarg de les generacions les danses, la música, els rituals i la participació popular.
4: I Peníscola fa un retrat al passat. Com cada 8 i 9 de setembre, els dansants han pres els carrers en les festes de la Mare de Déu de l'Ermitana. És una tradició que remunta al segle XVII i que va camí de ser declarada bé d'interès cultural immaterial. La música i la veu en Núria Pérez Vés, que ens conta tota la història.
26: El so de la dolçaina i el tabal ressonen en l'església de Santa Maria o en la plaça de les Armes, música antiga i danses encara més. tres segles de festa documentada. Hi ha textos del 1677 on ja es parla de les gitanetes, els dansants, les llauradores i els cavallets. L'escenari ajuda a se celebrar en honor a la patrona, la Mare de Déu de l'Ermitana, en la part vella de Peníscola, que no pot ser més evocadora. Per això, la participació és molt alta. Jesús Ballarri és el president de l'Associació de Dansers.
0: Som moltíssima gent i, com vaig dir ahir, és un problema, però no és un, és un problema entre cometes. És un orgull que tot el poble participi com participi i que vaiga a més, perquè la veritat que cada any se veu que hi ha més gent, i al final se tracta d'això, de conservar.

patrona del municipi. El moment més esperat, quan José Torrijos Brotons va interpretar eixe tradicional cant de la carxofa, és un acte que va reunir la banda local, els cors, i on el veïnat es congrega per a gaudir d'este cant tradicional, va ser a nit.

0: I els últims segons de programa són per a Objetos Perdidos, de Vanessa Martín, que presenta este divendres a Alacant en la gira Casa Mia, un concert a l'aire lliure en el port de la ciutat. Cançons noves i algunes més antigues, com esta que sentim. Fins així el que els teníem que contar. Demà tornem a partir de les 6 del matí. Es queden amb el Matí Directe. Que tinguem bon dia.
1: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
2: Hola, què tal? Bon dia a tots. Abans de connectar amb l'actualitat, ens quedem amb una reflexió de la gran Frida Kahlo, que està més viva que mai després d'haver passat per l'Ateneu de València. Deia Frida que on no pugues amar no et demores. Per què? Perquè avui en dia, entre pantalles, relacions ràpides i el ritme frenètic de la rutina, a vegades ens oblidem d'allò més important, cuidar la nostra salut mental i saber posar límits. Si un lloc, un treball o una relació no et fa feliç, no perdes el temps. Comencem el dia triant-nos a nosaltres, triant-te a tu. Arrenquem la jornada a la Ràdio Autonòmica Valenciana.
1: 660 78 39 80
2: Què tal, com esteu? Benvinguts a l'actualitat d'este dimecres 9 de setembre de 2026. Avui obrim les nostres, diguem, pantalles radiofòniques, posant un peu a les aules. Arranca oficialment el curs escolar 2026-2027 a tota la comunitat valenciana. Un retorn a la rutina per a milers d'estudiants d'infantil, primària, secundària i batxillerat. Visitarem alguns d'aquests centres per a saber com és eixa tornada. A més, València es converteix avui també en la capital de les lletres amb l'acte central del 75 aniversari del Premi Planeta al Saló de Cristal de l'Ajuntament, mentre que la província d'Alacant escalfa motors de cara al concurs de còctels del Benidorm Gastronòmic. En l'àmbit estatal, l'actualitat política ve marcada per la transparència, suposada transparència. El govern central fa públics 40 documents classificats sobre la crisi de Ceuta. Mentrestant, l'atenció esportiva es trasllada a Andalusia amb la disputa de la 17a etapa de la Vuelta entre Dos Hermanes i Sevilla, on Enric Mas defèn el lideratge. Avui, l'actualitat política i judicial obri la portada amb un autèntic terratrèmol. El Tribunal Suprem irromp en la coneguda Llei de Nets i suspèn de manera cautelar el dret a vot de milers de nacionalitzats a l'estranger, ordenant als consolats revisar cas per cas que s'acredite l'exili real dels avantpassats. És una decisió de l'alt tribunal que conviu amb la ressaca de la compareixença del president de Ceuta, Juan Vivas, a Brussel·les, on ha exigit a Europa, ara vos ho contarem, un estatus especial i un tracte singular per a Ceuta i Melilla com a úniques fronteres terrestres amb Àfrica. N'hi hauria que afegir també Canàries. Tot en un context on el govern llança l'ordre d'endurir els períodes de prova i el compte enrere per a les reformes laborals que obliguen les empreses a detallar fins a l'últim plus dels contractes abans de que acabi el mes. I més enllà de les nostres fronteres, el món sencer mira cap a la tecnologia. Esta vesprada viurem l'esperat esdeveniment mundial d'Apple, el primer liderat per John Ternus, on es desvelaran els nous iPhone 18 Pro i els seus nous models plegables. Però atenció, que la nota del dia, l'exclusiva, l'autèntic tro d'esta casa és avui de la mà del nostre company Juan Nieto, que no pot començar millor la temporada del que va fer-ho posant el pavelló de la investigació periodística de Punt Ràdio ben alt. És l'únic en primícia que ha aconseguit parlar amb el famós piròman del Saler. Ara vos ho contarem. Anem allà, perquè, entre altres coses, avui també tenim pendent visitar alguns dels col·les i els istis, com vos contàvem, que comencen el curs. Un moment vital per a tots els estudiants de la nostra comunitat. També per als pares, que descansen. Això ningú ho nega.
1: Matí Directe. A Punt Ràdio.

0: Lucía Nadal, bon dia.
1: Què tal, Sergi? Bon dia. Una jornada d'alt voltatge polític i judicial, fortes alertes meteorològiques, tornada de les escoles i grans cites de l'esport i la cultura.
0: El Consell dona llum verda al primer tram d'augment salarial per als docents. Cobraran 75 euros més des d'este mes de setembre. La pujada que està pactada en la taula sectorial amb els sindicats AMPE i CESIF es completarà amb 75 euros, com vos diem, a partir de gener del 2027, però seran 50 més el gener del 2028. Per cert, avui és dimecres, 9 de setembre de 2026, el Tribunal Suprem irromp en la campanya electoral i suspèn el dret a vot dels nacionalitzats a l'estranger amb la llei de nets.
1: L'alt tribunal obliga als consolats a revisar cas per a certificar que l'avantpassat va patir un exili real.
0: Ofensiva diplomàtica de Ceuta al cor d'Europa. Juan Jesús Vivas exigeix a Brussel·les un estatut especial per a blindar la ciutat com a única frontera terrestre.
1: El president ceutí acusa a Marràqueix d'utilitzar la immigració com a arma política. La Unió Europea respon enviant una missió tècnica d'urgència.
0: Mentrestant, la Moncloa obria els calaixos secrets de la intel·ligència. El Massaiz anuncia la desclassificació, com vos contàvem, de 40 documents del CNI sobre l'última crisi migratòria, una de les més grosses.
1: A casa nostra, tornada massiva a la rutina, més de 800.000 alumnes reprenen les classes en l'inici oficial del curs escolar a la Comunitat Valenciana.
0: Un retorn a eixes aules marcat pel debat de l'informe PISA. Els directors generals Nacho Martínez Arrué i Charo Escrig culpen al Botànic de desmuntar l'excel·lència i destaquen que els nivells alts de lectura s'han enfonsat.
1: La ministra Milagros Tolón es defensa de la davallada educativa, culpa les pantalles i trau pit de l'alt sentit de pertinença dels alumnes al col·legi.
0: I compte enrere per a les empreses en el mercat laboral. Últimes setmanes per adaptar-se a la reforma que obliga a detallar per escrit salaris, plusos i reduccions de jornada.
1: Les mirades del món sencer es giren cap a Califòrnia. Apple presenta esta vesprada el nou iPhone 18 Pro i el seu revolucionari model plegable Ultra, que l'estrena de John Ternus com a CEO.
0: València també es converteix en la capital de les lletres. El Saló de Cristall de l'Ajuntament acull l'acte central del que és ja el 75 aniversari del Premi Planeta.
1: I atenció al col periodístic de Punt Ràdio. Este migdia estrenem la pista amb Juan Nieto, que oferirà una entrevista en exclusiva mundial amb el famós piròman del Saler.
0: Ara, d'ací un moment, saludarem a Juan Nieto. En ciclisme, Enric Mas defen el millor groc a Andalusia. La Vuelta afronta una 17a etapa completament plana entre Dos Hermanas i Sevilla. I en esports, una altra notícia.
1: Messi podria comprar l'Eldense. L'argentí hauria arribat a un principi d'acord per adquirir el 100% de les accions del club del Vinalopó.
0: I prepareu el paraigües perquè s'acaba la calor extrema. La EMET avisa, ara ens ho ampliarà el nostre company Antonio Sánchez, d'un desplome de les temperatures i fortes tempestes de granís que entraran, i ja fa hores que estan fent-ho, pel nord de la península.
2: Volem escoltar-te. Deixa'ns una nota de veu al 660 78 39 80.
0: Bon dia, Antonio, què tal, com estàs?
3: Bon dia, Sergi.
0: T'ha de dir una cosa. Els catalans estan millor que nosaltres, que està ploent-los, encara que de forma desmesurada, tinc entès, però nosaltres hem passat una nit d'estes... Deixa-lo de tropicals, infernals, perquè hem arribat tots suats com a polls.
3: Sí, ha sigut una nit tòrrida en la major part del territori, no ha baixat molt la temperatura i això és perquè tenim encara la massa d'aire càlid amb nosaltres, però és una situació molt paregua a la que ja va passar el dia este de la ponentada que vam tindre, si no mal recorde, va ser cap agost, que és quan després vam tindre una vesprada ben fresqueta amb tempestes. Això passarà avui, que hem començat el matí amb encara aquesta massa d'aire càlida i damunt recalfada per l'efecte de la pressió que està provocant l'espenta, no?, de la massa d'aire fred que ve cap a nosaltres, però ja això és cosa d'hores, perquè ja a partir de migdia notarem el descens tèrmic i esta vesprada tindrem temperatures més baixes i, de fet, avui les mínimes es donaran a últimes hores d'este dimecres. Així que sí, ja veurem com el termòmetre...
0: Que tindrem que esperar a que s'acabi el dia, no?
3: No, ja a partir de les 2-3 de la vesprada, quan comencen les tempestes, ja començarem a notar també i s'ha passat en el termòmetre. De fet, demà, dijous, que serà el dia que més es note, ens alçarem amb mínimes de 5-10 graus a l'interior i de 16-18 cap a la costa. I sí que es notarà moltíssim esta gran diferència, sobretot respecte a ahir, que va ser una jornada històrica perquè fa la calor. Però no només, com has dit, és això la notícia, sinó sobretot molta precaució avui perquè fa a les tempestes. Estem veient a vista taronja, que ja s'ha activat, i bueno, que s'activarà a partir de les 2 de la vesprada al litoral sud, pluja de més de 40 litres per metre quadrat en una hora. I no només això, a la resta de la meitat sud del territori també tenim avís groc, no només per pluja, que pot ser intensa de més de 20 litres per metre quadrat en una hora, sinó també per una situació de tempestes que poden anar acompanyades de ratxes molt fortes, de granís, i fins i tot no descartem algun tornado puntual. Així que avui hem de parar moltíssima atenció a l'oratge, ja des de migdia, però sobretot a partir de les 2 de la vesprada, que és quan començaran aquestes tempestes i que no acabaran fins a les 8 del matí de demà dijous. Així que serà una nit, una matinada perilloses i molt preocupants.
0: Pues estarem pendents d'això i, a més, com a Ràdio Pública, farem seguiment. Gràcies, Antoni.
3: Per descomptat. Gràcies. Adéu.
0: I anem a veure també què mos compren els nostres companys d'esports, perquè, com sabeu, sempre, tots els dies n'hi ha alguna festa o altra. Celebracions o decepcions? Mònica Arnau, bon dia.
4: Bon dia, què tal? Els groguets oferiren una versió prou competitiva a pesar de caure. Els alemanys es van avançar amb un gol en pròpia porta de Veiga i Mourinho va empatar el duel. Girassi sentenciava el partit amb dos gols, un d'ells després d'un penal molt protestat per Íñigo Pérez. Encara va retallar diferències l'equip groguet amb un autogol dels germànics, però ja no va haver més temps per a intentar posar de nou l'empat al marcador. El tècnic groguet va fer esta valoració després del partit.
5: Es desesperante y es reiterativo el que no podamos acertar en las ocasiones que generamos, que son muchas, y que es cierto que luego también tenemos que defender mejor porque nos han vuelto a hacer tres goles y es algo que hay que corregir. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Te vas a casa disgustado, pero con la sensación de que el equipo sigue haciendo cosas bien, pero que hacerlo extensible aquí públicamente no se sostiene y me deja en mal lugar.
4: Hi ha altres resultats d'ahir dels equips espanyols, com ara la remuntada del Betis a l'Illa. 2-3 per as de Pellegrini en un partit boig en què va passar de tot. Agüeda i De Sousa van marcar per als locals, però Bartra per partida doble i Troy Parrott aconseguiren remuntar en la tornada del Betis a la Champions. Victòria també del Real Madrid contra l'Inter de Milà al Bernabéu per 2-1. Mbappé i Valverde aprofitaren dos errades dels italians, però el gol de Carlos Augusto va obligar els de Mourinho a patir fins al final. I atenció, perquè saltava ahir una notícia bomba en el món del futbol. Leo Messi hauria arribat a un principi d'acord per a comprar l'Eldense. Sembla que fa temps que s'estava negociant amb el grup inversor propietari del club. Ahir de vesprada és quan s'hauria tancat l'acord per adquirir el 100% de les accions. L'operació, això sí, hauria de ser autoritzada pel Consell Superior d'Esports. I un últim apunt de futbol, perquè ahir coneguerem que la FIFA denegà el recurs del Llevant per Sergio Hakimi i es frustra, per tant, el seu fitxatge. No podrà jugar esta temporada, cedit al club granota. Canviem d'esport, perquè en ciclisme la Vuelta tornava a ir després d'un dia de descans en un terreny assolat pels incendis d'est estiu, la província de Huelva. L'etapa la va guanyar el britànic Matthew Brennan del Visma a l'esprinting. Ja en porta 4 en l'edició d'enguany. És el debutant amb més victòries en una gran volta. Avui, etapa plana entre dos germanes i Sevilla, que apunta novament a l'esprint.
0: I com és lògic també a aquestes hores, tenim que mirar a les carreteres de la nostra comunitat. Saludant, com sempre, presteu atenció al volant als companys de la DGT, en este cas Marta Míguez. Bon dia, Marta.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada de miércoles y en estos momentos, afortunadamente, se circula con bastante tranquilidad en prácticamente toda la red de carreteras de la Comunidad Valenciana. Tan solo registramos muy ligeras complicaciones ya si circulan por la AP7 en Valencia, en el entorno de Carles, ya en sentido de entrada a la capital valenciana. Eso sí, mucha precaución durante la jornada. Hay avisos por fuertes tormentas y lluvias que podrían complicar el tráfico. Les recomendamos que consulten el estado de las carreteras antes de emprender la marcha.
0: Set i 13, com vos diem, alceu el volum de la ràdio perquè el que esteu a punt d'escoltar farà tremolar els ciments de l'actualitat valenciana. És, sens dubte, el colp periodístic de l'any.
7: Hola, bon dia, companys i companyes. Soc Juan Nieto i estic ací per a contar-vos que avui, a partir de les 12, comença el Camí de la Pista, el nou programa de l'actualitat de successos d'Apunt Ràdio. I ho fem amb una entrevista important, amb una exclusiva, perquè per primera vegada parlarà amb un mitjà de comunicació l'home acusat de ser el presumpte piròman del Saler de València. Ell és Juan Curiel, és un advocat valencià que confirma que en l'últim incendi estava en el paratge del Saler, però assegura que ell no té res a veure amb aquest succés que va generar tanta alarma social. Pues assegure que l'entrevista no te desperdici i no deixarà ningú indiferent, i avui a les 12 coneixereu tots els detalls. Vos esperem.
0: Estarem molt pendents d'això. És un dels pulmons verds més importants de la nostra terra, convertit durant mesos en un malson de cendra, por i flames. Darrere del foc, pues una ombra, una ment, un objectiu que ha mantingut en xoc a tot un poble. La policia el va detindre, però el seu silenci continuava sent un misteri fins avui, perquè avui esta emissora fa història. Avui, a Punt Ràdio, estrena el seu nou programa d'investigació, La Pista, i ho fa per la porta gran, trencant tots els motles. El nostre company, com heu escoltat, Juan Nieto, és un dels periodistes d'investigació més respectats del panorama actual i ha aconseguit el que pareixia impossible. Ha parlat cara a cara, en exclusiva, amb el famós piròman del Saler.
8: Cuando lo vi, porque yo estaba en el Saler cuando ocurrió este último incendio. Yo esperaba incluso que vinieran a preguntarme, por lo menos, o incluso a detenerme. Yo me estaba preparando para lo peor, pero bueno.
0: Per què ho va fer? Què passa pel cap d'algú capaç de calar foc al nostre patrimoni natural? Quins secrets s'amaguen darrere dels informes policials? Pues Juan Nieto ha entrat en ixe laberint i ens portarà les respostes a partir de les 12. La veritat sense filtres, en ixa estrena de La Pista. Prepareu-vos per escoltar la confessió, que ho canviarà tot, possiblement, avui, a partir del migdia, en A Punt Ràdio, esta casa. Un testimoni que ni vos podeu perdre ni vos deixarà indiferents.
2: Els primers del matí cada vegada en som més.
0: Una altra de les grans notes d'actualitat són les dades que ens arriben de l'últim informe PISA, que confirmen la desfeta educativa definitiva, Lucy.
1: Les xifres no enganyen i tornen a situar els nostres estudiants a la cua d'Europa en competències bàsiques com les matemàtiques o la comprensió lectora. La meitat dels alumnes espanyols de 15 i 16 anys té un nivell baix en ciències i només el 28% arriba al nivell mínim de competències per a enfrontar-se a la vida quotidiana i al seu futur laboral. Però, a més, el deteriorament en lectura i matemàtiques s'ha intensificat en l'última dècada, assolint el seu valor més baix. L'informe PISA 2025 és el programa per a l'avaluació internacional dels estudiants i que s'ha publicat este dimarts i que avalua cada 3 anys, cada 4 a partir d'esta edició, les competències en ciències, lectura i matemàtiques de l'alumnat de 15 anys de 90 països i posa de manifest que s'accentua la caiguda registrada a Espanya en l'anterior edició i advertix que les pantalles han deteriorat el rendiment acadèmic global, sobretot en la lectura.
9: Los alumnos españoles de cuarto de la ESO saben menos que hace 3 años, según PISA, y mucho menos que hace 10, donde más han bajado en algo básico, entender lo que leen. Desde el último informe, la comprensión lectora ha caído 23 puntos 45 desde 2015.
10: Estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
0: D'aquesta forma ho anunciava en els seus informatius la Televisió Nacional, Televisió Espanyola. És un autèntic naufragi acadèmic que molts experts ja no dubten a qualificar com el resultat directe de la tempesta perfecta generada per les lleis ideològiques de l'esquerra, l'herència del Botànic a la Comunitat Valenciana i una inestabilitat laboral que llastra les aules. Quins són els factors d'este fracàs escolar històric? El declivi d'una generació escrita en lletres de molle, l'últim informe PISA, ja ho vegeu, assenyala de manera directa el nucli del problema. Un sistema educatiu debilitat per constants experiments polítics. Les crítiques dels sindicats docents i de les associacions de pares apunten directament a l'OMLOE, la coneguda com a llei CELA, una norma impulsada pel govern del PSOE que, baix la bandera de la inclusió, aiguava l'exigència acadèmica, permetent passar de curs amb matèries suspeses i despullant els professors de la seva autoritat en l'aula. Una línia que a casa nostra també el govern del Botànic va portar a l'extrem durant la seva gestió. Els 8 anys d'experiments de Ximo Puig i Compromís, centrats més en la imposició ideològica i la burocràcia que en la qualitat docent, han deixat ara com a herència unes aules valencianes col·lapsades amb una alarmant pèrdua de coneixements i comprensió en els alumnes d'infantil i primària que ara ha eixit a la llum. Però el fracàs no es queda només dins dels col·legis. El teixit econòmic i el mercat de treball també juguen en contra de la qualitat educativa. Les successives reformes laborals del govern socialista han precaritzat de retruc la condició familiar. Unes jornades laborals hiperfragmentades i l'ofegament de l'economia mitjana que fan impossible que les famílies puguen fer el seguiment necessari dels deures i l'estudi a casa. En definitiva, PISA certifica que la combinació d'una llei estatal buida de continguts, la gestió heredada d'un botànic més preocupat per l'agenda política que per l'excel·lència i unes reformes laborals que castiguen la vida familiar han deixat els joves valencians en una situació de clara vulnerabilitat davant del futur d'Europa.
1: El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha qualificat els resultats de l'informe PISA, coneguts este dimarts, de pèssims, i ha atribuït la responsabilitat al govern espanyol i a l'anterior Consell del socialista Ximo Puig. Les xifres de l'estudi que elabora l'OCDE cada 3 anys i evalua competències de comprensió lectora, matemàtiques i ciències en estudiants de 15 anys en 90 països atorguen als espanyols els pitjors resultats de la història, i en el cas dels estudiants valencians les dades són encara més roïnes, ja que se situen a la cua de l'Estat després de registrar la davallada més rellevant.
11: Y los resultados PISA son unos pésimos resultados nacionales, la modificación del sanchismo en cuanto a nuestras normas educativas que permiten pasar de curso con múltiples asignaturas suspendidas y que demoniza la cultura del esfuerzo ha llevado a España a tener unos muy malos resultados. Es un problema nacional agudizado en la comunidad valenciana por el lamentable gobierno del Botànic i su política educativa.
1: El també conseller d'Agricultura ha recordat en este punt que les proves de l'OCDE evaluen l'alumnat que va començar la primària el 2015, quan va arribar al Consell el socialista Ximo Puig. Segons el conseller, el document conegut acredita el que sabíem, que el Botànic va dedicar-se a altres coses i no a educar els nostres fills.
11: Recordemos que no solo el gobierno del Botànic fue un gobierno condenado, en más de 40 ocasiones, en alguna de ellas haciéndole retirar leyes que llamaban a los niños que elegían una de nuestras dos lenguas oficiales, les llamaba básicos, y les retiraba el conocimiento en inglés y las horas de inglés por ser niños básicos, sino que además su nivel de exigencia, y a la vista está, de estas pruebas, que no son de este año, son del año pasado y de años previos, y que evalúan a aquellos niños que comenzaron la educación primaria justo el año 2015 de la llegada de Ximo Puig al gobierno, pues el resultado es francamente mejorable.
1: De fet, ha afirmat, el diagnòstic que fa l'organisme internacional és el mateix que havia fet el Partit Popular en arribar al Consell. Per això, des de la Conselleria d'Educació s'han fet ja, ha dit Barrachina, modificacions que van just en les dues línies crítiques que exposa l'informe PISA, amb l'objectiu de millorar la formació en matemàtiques, llengua i literatura. Segons ha precisat el conseller, estos canvis en el currículum de l'alumnat ja van entrar en vigor per a la secundària i este curs comencen a aplicar-se també en primaria.
11: Por eso, nada más llegar al gobierno, en julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones, justo en la misma línea que denuncia el informe PISA. Lo hicimos en julio de 2024 para mejorar la formación en matemáticas y en lectoescritura, con el objetivo de que nuestros alumnos mejorasen lengua y matemáticas, competencias básicas, y por tanto ya hicimos en julio de 2024 las primeras modificaciones para secundaria, y este curso entran estas modificaciones también, estas mejoras en el currículum de nuestros alumnos para primaria. Por tanto, es una evaluación que acredita lo que sabíamos. El Botànic se dedicó a otras cosas.
0: I en el racó d'optimisme patològic anem a intentar connectar amb el Ministeri d'Educació davant del pitjor resultat de la història d'Espanya. En eixe informe PISA, un autèntic zero en conducta acadèmica, la ministra Milagros Tolón compareixia ahir amb una d'aixòs anàlisis que fan època. Un diagnòstic per a nota. Segons la ministra, la culpa de que els nostres xiquets de 15 anys no sàpiguen sumar 2 + 2 no té absolutament res a veure amb la Lomloe. Faltaria més. Quina tonteria és pensar que una llei educativa influeix en l'educació. No. La culpa és de TikTok, d'Instagram i de les maleïdes pantalles de descàrrega ràpida. Diu la ministra Tolón que no tots són homes, que sí, que s'han enfonsat en matemàtiques, ciències i lectura, però que l'informe PISA també diu que els alumnes espanyols, escolta, apunten molt alt en curiositat per aprendre i en sentit de pertinença al centre.
12: Bueno, yo creo que los resultados de PISA en 2025 a nivel internacional lo que muestran, y también por supuesto aquí en nuestro país, un descenso generalizado en general. Sobre todo en las áreas, como habéis hablado, como son las ciencias, la lectura y las matemáticas. Nosotros aquí, en nuestro país, aquí en España, los resultados de España muestran también ese descenso, aunque el alumnado, también hay que decir, puntúa bien en lo que acabáis de decir, en áreas que también son importantes, como son la curiosidad por aprender, el sentido de la pertenencia al centro, la capacidad de perseverancia.
1: La ministra Tolona ha reconegut que l'alumnat té un dèficit en comprensió lectora, que és la base de tots els problemes, i s'ha compromès a continuar treballant per a frenar la gran caiguda en el rendiment estudiantil en matèries claus com són la lectura, les matemàtiques i les ciències. També ha assenyalat a les pantalles com una de les causes del retrocés que dibuixa la radiografia donada a conèixer per PISA. Ha dit la ministra que pot vindre relacionat amb els hàbits de pantalles d'una lectura precipitada dels missatges curts que s'imposen als adolescents en les xarxes. La titular d'Educació ha recordat els programes de reforços en lectura i matemàtiques que el Ministeri va posar en marxa l'any 2024 a través de programes de cooperació territorial amb les comunitats. També diu que cal continuar treballant en la lectura comprensiva perquè és la base de tot. Si no es comprèn bé el que es llitja, no es farà bé un problema de matemàtiques.
12: 24, viendo cómo esto iba poco a poco, se iba acentuando, hemos, desde el primer momento, hemos llevado a cabo programas de cooperación territorial para reforzar algo tan importante como la comprensión lectora, que yo creo que es la base de todos los problemas, y la comprensión matemática. Y te voy a explicar por qué. Si tú no comprendes bien al leer, claro, evidentemente no vas a hacer bien un problema de matemáticas, no le vas a entender, por tanto, esta es la base de todas los problemas que tenemos. Y puede venir perfectamente, como ya lo ha explicado la OCDE, relacionado también con el uso, en este caso, pues de las noticias que vienen, sobre todo los hábitos en las pantallas, los hábitos de lectura apresurada y también superficial de los mensajes cortos que vemos que se están imponiendo en el mundo digital de los adolescentes.
0: Clar que sí, acabem d'inventar la pólvora. Evidentment, si no t'enteres de res, seràs incapaç després de desenvolupar qualsevol cosa. Ni una redacció, ni un problema de matemàtic, evidentment. Bé, el debat sobre el fracàs escolar s'encén a la Comunitat Valenciana. Després de conèixer aquests pèssims resultats de l'últim informe PISA, els alts càrrecs de la Conselleria d'Educació han comparegut per assenyalar amb noms i cognoms els possibles culpables d'esta davallada acadèmica. Tant el director general d'Ordenació Educativa, Ignacio Martínez Arrué, com la directora general d'Innovació, Charo Escrig, acusen directament el model del Botànic i les lleis de l'esquerra de desmuntar l'excel·lència a les aules valencianes.
1: Des de la Conselleria d'Educació defensen que les conclusions de PISA avaluen precisament els alumnes que van començar la primària l'any 2015, coincidint amb l'arribada de Ximo Puig al Consell. El director general d'Ordenació Educativa, Ignacio Martínez Arrué, ha sigut categòric en afirmar que esta avaluació retrata perfectament el model educatiu del Botànic, desenvolupant sota el paraigua de la LOMLOE. Martínez Arrué ha criticat durament experiments com el del currículum per àmbits, una decisió, ha recordat, que va prendre el decret valencià de l'anterior govern i que, segons ell, va diluir assignatures troncals, com ara llengua o matemàtiques, a l'ESO.
13: La primera valoración que podemos hacer de los resultados de PISA es que supone un fracaso de la ley socialista, la ley CELA, a nivel estatal, la LOMLOE. Una ley en la que se renunciaba a que el alumnado en infantil se iniciase en la lectoescritura y donde también se perdía la cultura del esfuerzo, dado que podía promocionarse sin límite de suspensos. Así como también a las políticas del Botànic, que generalizaron algunas metodologías, como los ámbitos o los proyectos, que iban en detrimento de aprendizajes esenciales, como la lengua, la lectura y las matemáticas. Por ello, desde que llegamos al Gobierno en el 2023, hemos iniciado una serie de reformas para paliarlo. Comenzamos el curso 24-25, introduciendo en educación secundaria obligatoria 4 horas de matemáticas todas las semanas, así como también las calificaciones numéricas para fomentar el esfuerzo del alumnado. Y ahora en el curso 26-27, que comienza mañana, en educación primaria también hemos introducido una serie de novedades. Entre ellas, en primer ciclo de primaria, el 50% del tiempo se dedicará a valenciano, castellano y matemáticas, donde además habrá una sesión de matemáticas diaria, ya no solo en ese ciclo, sino en toda la etapa, y asimismo se añade 1 hora y media de lectura en tercero y cuarto de primaria.
2: Matí directe. A Punt Radio.
1: En una línia encara més dura s'ha mostrat Charo Escrig, la directora general d'Innovació i Inclusió Educativa, ha posat damunt la taula una dada demolidora sobre la comprensió lectora dels nostres estudiants. Ha dit que l'any 2015, 27 de cada 100 alumnes valencians arribaven als nivells alts de lectura. Avui només són 9 per a

Anem a començar el repàs a les notes d'actualitat que marcaran la jornada d'avui a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a tot el món, ara a les 7:04 del matí.

0: escrits, la conclusió és clara, l'excel·lència s'ha desmuntat per complet perquè el sistema va deixar d'exigir. En la seva intervenció ha llançat una advertència directa contra les facilitats de la llei CELA, afirmant que un sistema que regala l'aprovat no protegeix l'alumne, sinó que el condena, alhora que reivindica la cultura de l'esforç com l'únic ascensor social real.
1: Además de los cambios curriculares señalados, se están desarrollando programas de refuerzo de la competencia lectora y de la competencia matemática, que atienden a 492 centros, con una red de asesores para atender todas aquellas cuestiones que se establecen como innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como una formación específica a los docentes. Por otra parte, se ha dotado a los centros de recursos extraordinarios para la mejora académica. Se trata de 1.000 docentes que se suman a las plantillas para dar una mejor calidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, desarrollamos el programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo que atenderá a los centros más vulnerables y ubicados en zonas rurales. Finalmente, destacamos dos programas que desarrolla este Consejo con una dotación presupuestaria significativa. Biblioinnovat, dotado de 2,2 millones de euros con la participación de 1.344 centros y MAT 180, que también trabaja con el objetivo de mejorar la competencia matemática con un presupuesto de 750.000 euros.
2: Són les 7:30 en punt d'este 9 de setembre de 2026. Un segon exdirectiu de Plus Ultra, canviant ja de tema, l'exconseller delegat Roberto Rosselli, ha reconegut davant del jutge el pagament de 530.000 euros al grup de José Luis Rodríguez Zapatero, corresponent a l'1% de l'ajuda pública de 53 milions obtinguda de l'Estat, segons fonts jurídiques citades per l'agència EFE.
0: Rosselli, que va dimitir del càrrec en Plus Ultra el mes de juliol passat i no ha estat vinculat a la companyia, ha ratificat en la seva declaració com a investigat l'escrit de confessió en el qual aludia a la pretensió de cobrar tant de Zapatero com del seu amic i suposat testaferro, Julio Martínez Martínez, com també va fer este dilluns l'expresident de l'aerolínia, Julio Martínez Sola.
2: I enmig de la tempesta política i judicial, la Moncloa obri els calaixos i suposadament trau els secrets a la llum. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha anunciat la desclassificació per avui de 40 documents del CNI i de la intel·ligència militar sobre la crisi migratòria de Ceuta, una de les més importants i greus de la història. Diu l'executiu de Pedro Sánchez que no tenen res a amagar en un clar moviment per a demostrar que cap servici secret va avisar de l'històric salt massiu a la tanca. Uns informes que estaran disponibles, suposadament, en la web del govern mentre l'oposició ja comença a parlar de documents retallats i de pura cosmètica política. I ahir s'obri l'anàlisi. Estem parlant de transparència real o operació de camuflatge de la Moncloa?
0: El Consell de Ministres ha acordat este dimarts precisament aquesta desclassificació dels informes de caràcter reservat del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI, i dels serveis d'informació de les Forces Armades sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta des del Marroc a finals del mes de juliol. Així ho anunciava la portaveu de l'executiu central, Elma Saiz, en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet.
3: Como saben, hoy el Consejo de Ministros ha acordado la desclasificación de información del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de extranjeros en la ciudad de Ceuta. Además, el Consejo de Ministros ha conocido el informe sobre el estado de situación en Ceuta, elaborado y actualizado por la autoridad funcional, que recoge la evolución de la situación en la ciudad y los trabajos que se están desarrollando.
0: En total, són vora 40 els documents que es penjaran al portal web de la Moncloa a partir d'este dimecres, després d'haver sigut anonimitzats per a garantir la seguretat i la protecció de dades. En concret, entre el material que eixirà a la llum per la consulta pública, hi ha tres notes del CNI, com es denominen esta classe de documents en el centre, així com un altre informe del CIFAS.
3: En la web de Moncloa podran ustedes acceder a todos los documentos que obran en manos del gobierno de España. La voluntad del Gobierno de España es que la ciudadanía acceda a la información.
2: I de la crisi dels despatxos de la Moncloa viatgem directament al cor d'Europa. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha llançat una autèntica veu d'alarma des de Brussel·les. El líder de la ciutat autònoma ha comparegut davant del Parlament Europeu per exigir una resposta contundent contra Marràqueix i demanar un blindatge immediat per a la regió. Segons Vives, la ciutat s'ha convertit en una olla de pressió a punt d'esclatar. Això després de la històrica entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: Bueno, yo creo que esa respuesta debe de ser por parte del Parlamento Europeo, y creo que tiene que ser una restricción en virtud de la cual se

0: ponga de manifiesto de una manera clara que las fronteras de Ceuta y Melilla son las fronteras de España y de Europa, que las fronteras se tienen que respetar, que si las fronteras no se respetan, no se puede pretender mantener una línea de colaboración constructiva con la Unión Europea, y también que sirva para poner en valor lo mucho que está aportando la ciudadanía de Ceuta y los servidores públicos de Ceuta.
1: Un missatge clar, directe i sense concessions. El president ceutí ha viatjat a Brussel·les amb un objectiu molt concret, contar el que el govern de Pedro Sánchez no vol que se sàpiga. En una roda de premsa de molta tensió, Vivas ha acusat directament el país veí d'utilitzar la pressió migratòria per a posar en xoc la integritat territorial espanyola. Diu que Marràqueix ha fet servir el control fronterer per a posar en perill Ceuta, Espanya i Europa, i ho ha denunciat de manera categòrica.
0: Que també se ponga en valor que Ceuta no és un problema para España, que Ceuta no es un problema para Europa, que Ceuta en estos momentos de alta tensión está demostrando que es un pueblo maduro, es un pueblo que no pierde la calma ni con el alma en vilo, es un pueblo solidario, que Ceuta es un pueblo que se siente orgullosa de su de su condición de ser España y de ser Europa, y que se siente muy orgulloso de su convivencia. Es un modelo de convivencia entre personas de distintos credos, de distintas culturas, de distintos orígenes, que hemos decidido vivir compartiendo.
1: Finalment, Vivas llançava un dard directe a la gestió estatal i demanava a la Unió Europea que imposi un pla definit i amb data concreta per a retornar a Marràqueix tant els adults com els menors no acompanyats que continuen col·lapsant els servicis de la ciutat.
0: Vivir juntos y unidos en paz y armonía. Esto creo que también forma parte de los pilares del acervo fundacional de la Unión Europea, y esto se está poniendo de manifiesto en Ceuta. Por tanto, creo que proteger a Ceuta es también proteger a Europa des dels valors.
1: En el mateix sentit, Felip VI va analitzar este dilluns amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, el cap d'Estat Major de la Defensa, Teodoro López Calderón, i el comandant general de Ceuta, Luis Fernández Herrero, la situació de la ciutat autònoma des del punt de vista de la defensa. La reunió va transcendir ahir dimarts mitjançant els canals oficials de la Casa Real.
2: La trobada es va produir arran dels greus incidents registrats a Ceuta i Melilla els passats 30 i 31 de juliol. En aquell moment, el rei va expressar la seva preocupació i indignació pels fets i va reclamar mesures que transmeten de manera unida, clara i determinant el suport de la resta d'Espanya a les dues ciutats autònomes. Felip VI i Margarita Robles ja havien coincidit divendres passat a Toledo en una exposició del Museu de l'Exèrcit sobre la participació espanyola en l'origen i desenvolupament històric dels actuals Estats Units d'Amèrica. A més, els dos tornaran a coincidir divendres que ve a la base naval de Rota en un acte amb motiu del 25è aniversari dels atemptats de l'11S.
1: I de la política relativament europea passem a l'àmbit judicial, perquè l'actualitat obri la portada també amb un autèntic terratrèmol que afecta milers de persones fora de les nostres fronteres. El Tribunal Suprem ha llançat un dur colp a la coneguda com a Llei de Nets. L'alt tribunal ha dictat una suspensió cautelar que frena en sec el dret al vot en el cens electoral d'aquells estrangers que havien aconseguit la nacionalitat espanyola mitjançant esta norma. Una decisió que obri un profund debat legal en plena precampanya electoral. Així s'expressava, entre altres, Jorge Buxadé sobre la Llei de Nets i el seu debat al Suprem de la mà de Vox.
3: Famosa ley de nietos, la vista se ha celebrado con total normalidad, como no podía ser de otra manera, y pues está puestos encima de la mesa todos los argumentos. Creo que en la vista ha quedado ampliamente sustentada nuestra reivindicación y que Vox está ejercitando un proceso por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas para defender el derecho de sufragio de todos los españoles.
2: Un fred judicial en tota regla a l'estratègia d'expansió del cens electoral. La sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem ha acceptat les mesures cautelars que exigeixen revisar de manera minuciosa els expedients dels nous nacionalitzats a l'estranger. A partir d'ara, el tribunal retalla el dret automàtic al vot cera, és el cens dels electors residents absents, i obliga els consolats de tot el món a exigir proves documentals sòlides que demostren que l'avantpassat del sol·licitant va patir un exili real i forçós per motius polítics, ideològics o de creença. Esta era la resposta de Puente davant les preguntes al respecte.
4: Ministro, le queríamos preguntar qué le parece la decisión del Supremo en torno a la ley de nietos.
5: Difícilmente comprensible. Gracias.
6: WhatsApp obert. 660 78 39 80. Conta'ns què passa on tu vius. Ho contem els primers del matí.
1: Set i 39, mirant cap a dins de la nostra comunitat autònoma, l'incendi forestal declarat este dimarts en el municipi de Polop s'ha donat per estabilitzat sobre les 8:30 de la vesprada d'ahir, segons informava el Consorci Provincial de Bombers, Luci.
2: El foc, d'acord amb l'última actualització, ha afectat aproximadament unes 36 hectàrees. Sobre el terreny continuen ara treballant mitjans terrestres per a l'extinció total de l'incendi. L'incendi havia obligat al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat a establir la situació 1 del Pla Especial d'Incendis Forestal de la Comunitat Valenciana, a l'ésser d'una emergència que en la seva evolució previsible puga afectar greument béns forestals i, si és el cas, lleument a la població i a béns de naturalesa no forestal.
1: El govern valencià ha ratificat este dimarts en un ple extraordinari i monogràfic la pujada salarial per als docents pactada amb els sindicats ANTE i CESIF en l'educació pública no universitària. Es tracta d'un primer tram de 75 euros inclòs en l'acord tancat en la taula salarial que contempla un increment total de 200 euros mensuals d'ací al 2028.
2: Ho explicava en rodada de premsa el portaveu del Consell, Miguel Barrachina. Els professionals del sector, centres públics i concertats començaran a rebre 75 euros més en la nòmina d'este mes de setembre. Els següents 75 euros es percebran a partir de gener de 2027 i els següents 50 fins a completar l'increment compromès. Es cobrarà al gener de 2028. En este moment, especificava el conseller, també s'aplicarà en les nòmines la quantitat que addicionalment s'acorde amb el Ministeri d'Educació i el corresponent increment de l'IPC.
1: I més coses, el Saló de Cristall acollirà avui un acte organitzat per l'editorial Planeta per a commemorar el 75 aniversari del guardó literari més ben dotat de les lletres espanyoles.
2: L'alcaldessa de València, Maria José Català, participarà en este acte que protagonitzaran escriptors com Luz Gabás i Javier Sierra per a explicar en primera persona què va significar per a ells obtindre esta distinció. L'escriptor i periodista Màxim Huerta exercirà de mestre de cerimònies. L'alcaldessa ha celebrat que València acull este homenatge, un dels actes centrals de l'aniversari que va arrencar el mes de juny passat a Madrid i que culminarà l'octubre a Barcelona amb el lliurament del guardó de la present edició.
1: Una última coseta. El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha demanat disculpes. Ho feia ahir dimarts a la societat pel tuit dirigit a la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, en el qual l'anomenava llepaculs del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Un perdó que, en tot cas, no ha fet extensiu a l'al·ludida a qui ha reclamat que deixe de fer-se la víctima.
2: Segons ha afirmat, quan va enviar el missatge el passat divendres, era conscient del que feia, però ara ha demanat disculpes a la societat en general perquè entén que cal crear un clima més moderat. És un comentari, va dir, que creu que no és per a sentir-se orgullós ni per a traure pit, però que tampoc s'avergonyís ni posar el crit en el cel, ha considerat Mompó. També ha aclarit que l'expressió que va usar és molt nostra i que tal vegada traduïda agarra més dimensió.
1: Mirant en l'àmbit nacional, les empreses tindran 20 dies perquè detallen salari, jornada i període de prova en els contractes.
2: El Ministeri de Treball ha donat un marge de 20 dies fins al 30 de setembre perquè les empreses dissenyen els nous contractes laborals amb els canvis del Reial Decret aprovat ahir pel Consell de Ministres. I és que en els últims 5 anys, des de 2019, ha augmentat un 50% les extincions de contracte als treballadors indefinits per no superar el període de prova. Ara, els empresaris hauran de deixar per escrit no sols la duració del període de prova, sinó també en què consisteix. El contracte haurà d'especificar quines proves ha de superar el treballador per a considerar que ha completat satisfactòriament este període. A més, els nous contractes no podran utilitzar l'expressió segons conveni i hauran de concretar la jornada de treball, el salari de la seva categoria professional o l'apartat de negociació col·lectiva en què s'arrepleguen cadascuna de les seues condicions de treball.
1: I enmig del conflicte a Ceuta i de les delicades relacions amb el Marroc, el Congrés vota esta setmana la nacionalitat per als saharauis.
2: El ple del Congrés aprovarà el pròxim dijous amb una més que probable àmplia majoria i en un moment més que delicat de les relacions amb el Marroc, després de la crisi de Ceuta, una llei per a concedir la nacionalitat espanyola als prop de 70.000 saharauis nascuts baix l'administració espanyola, vius i als seus descendents. Es tracta d'una proposta que Sumar porta promovent tota la legislatura i que fins i tot amb el suport del PP, que ha anat variant de posició segons han anat avançant els tràmits parlamentaris.
6: Matí directe. A Punt Ràdio.
1: 7:44 del matí, des de 9 de setembre de 2026. Abril Peidro, bon dia.
7: Què tal, Sergi? Bon dia.
1: Tu ja has donat una ullaeta a les portades dels diaris, tant de la nostra comunitat com nacionals, que compten.
7: Sí, efectivament. Comencem pels diaris d'àmbit autonòmic. En Levante, el Mercantil Valenciano, llegim que els alumnes valencians estan a la cua en ciències, lectura i matemàtiques. Les províncies obri amb

0: que el valencianisme condemna a l'IM, però no veu més remei que donar suport a l'equip, i també destaca que el Saler cicatritza. El titular del diari Información de Alacant és contundent, informe PISA, pitjor impossible. I el periòdic Mediterrani de Castelló porta en la seva portada el mateix titular que Levante, els alumnes valencians, a la cua de Ciències, Lectura i Matemàtiques. En clau nacional, el País titula l'educació toca fons, i en el Mundo llegim que el Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten o no.
1: I en clau econòmica, què tenim?
0: Sí, l'actualitat econòmica ens porta avui bones notícies per a les empreses familiars. El Tribunal Suprem ha posat límits a la capacitat de l'Agència Tributària per a tombar per complet les operacions de reorganització de les empreses familiars quan considera que s'han realitzat per a obtindre un avantatge fiscal. I és que és una pràctica prou habitual que les famílies que controlen diverses empreses creen una societat holding i que aporten a ella les seues participacions. I així és precisament on ve el truc. Perquè quan una d'aquestes empreses repartís dividends a eixa societat holding que posseix almenys el 5% de les seues participacions, un 95% d'estos dividends queda exempt de l'impost sobre societats. Per això, en la sentència emesa pel Suprem, el Tribunal estableix que Hisenda no pot aplicar el criteri de tot o res, per la qual cosa en identificar un possible abús a d'identificar-lo i corregir-lo, però sense tirar per terra tot el règim fiscal.
1: Estan aclarint-se, gràcies, Abril, els primers punts de sol encara d'este dia, a pesar de que a partir de la vesprada ens arribaran les pluges i les tronades, també la davallada de temperatures. Parlem d'un moment amb Daviel McEvoy, secretari autonòmic d'Educació, perquè, ui, comença el curs, clar.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hosteleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. El Baix Segura, 100.5.
1: Anem camí de les 8 del matí. Avui, com sabeu, es produeix la tornada a l'escola de milers d'estudiants, així a la nostra comunitat autònoma, amb un inici de curs marcat per la tensió entre sindicats de docents i conselleria, ja des de fa mesos. Este 9 de setembre s'inicien les classes en les etapes d'infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional, tant en formació professional grau bàsic com en les titulacions de grau mitjà i superior. Com us dia, anàvem a parlar amb el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy. Senyor McEvoy, bon dia, què tal?
6: Hola, bon dia.
1: Com afronten des de Conselleria este inici de curs 2026-2027?
6: Bueno, lo afrontamos como cualquier otro inicio de curso. Con grandes expectativas y con la sensación de que llevamos muchos meses preparando el inicio de curso para que todo funcione de la forma más correcta posible y esperamos que así sea. De hecho, no esperamos que haya incidencias dignas de relevancia. Todo el personal está asignado ya a sus centros y nada, yo desde luego esta mañana en Valencia Ciudad, por ejemplo, donde se nota especialmente es en el tráfico que tenemos, que se nota ya esa afluencia hacia los centros educativos.
1: Que tota la gent va manejant-se ja per a portar els xiquets als col·les i als instituts. Este inici de curs arriba precisament amb algunes incògnites, fronts oberts, després d'aquest convuls final del curs passat, però, com està dient mos vostè, s'ha treballat molt estos mesos per a que el dia d'avui ixa tornada es produïsca amb la major normalitat possible. Ara mateix, senyor McEvoy, fins a quin punt preocupa la convocatòria dels sindicats per al pròxim dissabte 12 de setembre?
6: Bueno, vamos a ver, vivimos en un estado democrático de derecho y todo el mundo, evidentemente, puede ejercer pues, su derecho, valga la redundancia, a la manifestación y a la protesta. Pero nosotros hemos estado trabajando Y ahora mismo, con las mejoras tanto en las condiciones laborales del profesorado como en las propias condiciones en los centros educativos, nos situamos en una situación con la inversión realizada y con todas estas medidas que hemos tomado, en la que sin ningún lugar a dudas podemos afirmar que la Comunidad Valenciana es la que mayores esfuerzos está realizando de toda España para adecuar y garantizar esas condiciones. Con lo cual, ya le digo, nosotros respetamos esas protestas, pero realmente el punto de acuerdo debería estar muy próximo porque nosotros nos hemos movido en esa dirección. Lo que esperamos es que de otra parte también haya un movimiento. Obviamente no se puede alcanzar acuerdos si las dos partes no están dispuestas a aproximar esas posiciones.
1: Clar, perquè de fet, no només des de la conselleria, sinó també des de presidència, el propi president Llorca ja va reiterar que estan oberts a continuar amb les negociacions sempre.
6: Por supuesto, de hecho, ayer mismo el presidente convocó un consejo extraordinario para ratificar ese acuerdo que alcanzamos en materia retributiva, con lo cual los docentes, gracias a esa medida, este mismo mes ya van a haber cumplido esa promesa de 75 euros que llegarán a 200, con los 75 que se aumentarán en enero y los 50 que se aumentarán en enero de 2028. De ese modo, los docentes valencianos quedarán en la franja de los mejor pagados de España.
1: No vaig a llevar-li més temps perquè sé que avui és un dia intens i, a més, la majoria de mitjans de comunicació, senyor McEvoy, estan intentant contactar amb vostè i, a més, m'imagino que tindrà centres que visitar. Només una última coseta. Respecte a l'informe PISA, publicat en la jornada d'ahir, després d'haver escoltat, entre altres, al conseller portaveu Miguel Barrachina, vostè quina valoració fa sobre aquestes xifres? Perquè, com a mínim, és preocupant aquesta avaluació.
6: L'informe PISA és una autèntica debacle. Vamos, sin paliativos. Nosotros, desde que llegamos al gobierno, hemos estado tomando medidas para subvertir este orden de cosas. Estos últimos años, con la LOMLOE y con las políticas del Botanic, porque tengan presente que los alumnos que se han examinado son alumnos de 15 años, es decir, que han cursado prácticamente toda su escolaridad bajo la LOMLOE y bajo el Botanic. Entonces, desde que llegamos, empezamos modificando el currículum de secundaria. Quitamos los ámbitos y reforzamos las áreas instrumentales. Y este año hemos hecho, de hecho empieza este curso, la aplicación del nuevo currículum de primaria, hemos hecho un movimiento también en esa misma dirección con medidas introducidas en el currículum para reforzar precisamente la lengua, castellano y valenciano, las matemáticas y para fomentar de una forma decidida la lectura, además de poner coto al uso de los dispositivos digitales en las aulas, que según apuntan todos los expertos es otra de las causas, aparte de esas políticas del gobierno de Sánchez y del Botànic, como le decía anteriormente.
1: Afortunadament, encara estem a temps de poder solventar totes aquestes coses, que no deixa de ser un dels punts colpidors que ens ha deixat aquest informe PISA. Senyor Daniel...
6: Si me permite un último apunte,
1: claro.
6: También un mensaje de esperanza. Tenemos unos grandes profesionales en el sistema educativo y seguro que vamos a remontar y que tenemos y tendremos en el futuro todavía más una educación de calidad como se merecen las familias valencianas.
1: Estem segurs de que així serà. Daniel McEvoy, secretari autonòmic d'Educació, moltíssimes gràcies per l'amabilitat. Atendremos a estes hores del matí. Una abraçada.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Bon dia.
1: Les 7:52, continuem fent camí en este tram d'actualitat que obri el nostre programa d'avui, 9 de setembre de 2026. Vos dia, a més, que avui també tenim un punt d'inflexió importantíssim, tornant a la crònica de casa nostra, perquè, sens dubte, és la notícia de la jornada en el món de la comunicació i de la investigació policial. A Punt Ràdio s'apunta avui un col periodístic històric. Coincidint amb l'estrena, este migdia del nou programa La Pista, el nostre company Juan Nieto ens portarà un document periodístic únic i colpidor, l'entrevista en exclusiva mundial amb el conegut com a piròman del Saler. Per primera vegada, l'home acusat de posar en perill un dels nostres tresors naturals més preuats trenca el seu silenci i ho fa en esta casa.
7: Una cacerola, 100 y pico mecheros, no sé ni cuántos, pero yo los iba dejando ahí porque cuando compro tabaco muchas veces me regalan. Y yo los iba dejando ahí, la mayoría ni siquiera funcionaban.
1: David González, bon dia.
8: Bon dia, sí, el Saler, un nom que durant mesos va anar lligat a la cendra, el fum i el pànic d'un veïnat que veia com el foc assetjava les seues cases nit rere nit. La detenció del sospitós va descarregar de pressió la zona, però va deixar obertes desenes de preguntes que la policia i els tribunals encara intenten respondre. Uns interrogants que a partir d'este migdia

0: i a les 12 comencen a aclarir-se en la sintonia de Punt Ràdio. El periodista Juan Nieto, director i presentador del programa La Pista, ha aconseguit traspassar els murs del silenci en una investigació minuciosa que ha culminat en un cara a cara exclusiu. Per primera vegada podreu escoltar la veu, els arguments i les respostes de la ment darrere d'uns incendis que van fer tremolar la Devesa. Què el va portar a actuar? I qui... Quina era la motivació oculta? Era conscient del perill real per a les vides humanes? Esta exclusiva marca una línia roja en el periodisme d'actualitat valencià, aconseguint el testimoni més buscat de l'any. Un document sonor d'alt voltatge que col·locarà als oients directament en la ment del suposat piròman. La cita amb la veritat i amb el periodisme de raça és avui en l'estrena de La Pista, una confessió que de segur portarà molta cua als jutjats.
1: Ja sabeu, a les 12 del migdia, justet ací, en A Punt Ràdio. Anem a mirar ara cap enrere perquè el calendari té memòria. Viatgem en el temps per a repassar els fets històrics i les efemèrides més destacades que van succeir un dia com avui, 9 de setembre, al món, a Espanya i a la nostra comunitat valenciana. Prepareu-vos perquè avui la història ens porta des de batalles navals fins a obres de mestres d'art. Marina Perelló, bon dia.
2: Bon dia. Comencem el nostre viatge viatjant molt darrere en el panorama internacional. Ens situem en l'any 1543. Eixe dia, la cèlebre Maria Estuart és coronada reina d'Escòcia amb tan sols 9 mesos de vida, iniciant un dels regnats més convulsos, tràgics i novel·lescs de la història d'Europa. I si fem un salt cap a la cultura universal, un 9 de setembre de 1828 naixia el gegant de la literatura russa, Leo Tolstoi, autor d'obres immortals com Guerra i Pau o Anna Karenina. Si mirem cap a Espanya, el 9 de setembre està marcat pel descobriment i l'alta cultura. L'any 1511, el rei Ferran el Catòlic aprova les ordenances per a la creació de les lleis de Burgos, el primer codi legal per a protegir els drets dels indígenes en el Nou Món. I en una nota molt més contemporània, l'any 2004, el Museu del Prado de Madrid viu un moment històric. Rep de manera definitiva el Barber del Papa, de Velázquez, una de les joies del mestre barroc rescatada d'una col·lecció privada. Avui també és el dia que va morir el pintor postimpressionista francès Henri de Toulouse-Lautrec, famós per plasmar la vida bohèmia parisina, i Mao Zedong, líder i màxim dirigent de la República Popular Xinesa. I aterrarem a casa nostra, a la Comunitat Valenciana, on el 9 de setembre ens siga a les nostres arrels i a l'origen de les nostres festes més grans. Sabien que avui recordem que en 1244 el rei Jaume I va signar un privilegi clau per a regular els recs de l'Horta, assentant les bases del Tribunal de les Aigües? A més, en la Crònica Cultural Valenciana, un dia com avui de 1920, naixia l'assagista Joan Fuster, una ploma imprescindible de la nostra literatura. Per d'on venen les nostres festes d'estos dies? Avui mirem cap al Gemesí, on es viuen els dies grans de la Mare de Déu de la Salut. L'origen de la festa d'interès comunitari i patrimoni de la humanitat es remunta a l'any 1247, quan, segons la tradició, es va trobar la imatge de la Mare de Déu dins del tronc d'una morera. Des d'aquell moment, la devoció es va convertir en art i avui els balls de la Moixeranga i els tornejans són l'orgull de tota la Ribera. I no ens oblidem de la província de Castelló, perquè estos dies Sogor ve avui amb la cèlebre entrada de bous i cavalls, una tradició única on els cavallistes guien el ramat a tota velocitat pel mig del poble sense barreres. El seu origen documentat es remunta a l'any 1386, naixent com una necessitat pràctica dels pastors per aportar el bestiar des del riu Palància fins a la plaça, i que quasi 7 segles després s'ha convertit en un espectacle de meravella del món sencer.
1: Però avui la història també és balla i podríem parlar de tot un mite.
2: Efectivament, en el panorama musical, un 9 de setembre de 1971, John Lennon llançava als Estats Units el seu àlbum Imagine, convertint la seva cançó principal en un himne pacifista universal. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Anys més tard, en 1991, la mítica banda Nirvana trencava tots els esquemes amb la publicació dels Smells Like Teen Spirit, el tema que va catapultar el moviment grunge de tot el planeta. En 1941 naixia Otis Redding, legendari cantant estatunidenc i pioner del soul, i als 52, Dave Stewart, músic britànic integrant del duo Eurorhythms. I al 1997, Alejandro Sanz publicava el disc Mas, que el va consagrar a nivell mundial.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Comença el curs escolar. Avui és dimecres 9 de setembre i és el primer dia d'escola o institut per a més de 808.000 alumnes en l'ensenyament públic valencià i vora 84.200.
2: Se me ha hecho bastante largo.
3: Se me ha hecho muy largo el verano y ya tengo ganas de empezar el cole.
2: No estoy nerviosa, pero tengo ganas de empezar.
4: Para ver a mis compañeros y jugar.
5: Yo tengo más ganas.
6: También es muy importante, pues, que vuelvan a las rutinas.
1: Un començament de curs marcat pel conflicte entre sindicats i Conselleria d'Educació i pels resultats de l'últim informe PISA, que si són roïns per a Espanya, en la Comunitat Valenciana encara són pitjors. L'alumnat espanyol i en particular els valencians suspenen en les tres competències, ciències, comprensió lectora i matemàtiques. Els pares i mares ho perceben.
7: Està costant llegir, no, però les matemàtiques sí.
8: La comprensió lectora sí que està costant.
9: El nivell no està on toca estar.
1: El colp més fort està en la lectura. En només 3 anys, quasi 58 punts menys. En una dècada, la pèrdua arriba als 75 punts. I a la Marina Baixa està estabilitzat l'incendi declarat ahir a Polop. Ja han pogut tornar a casa les persones desallotjades de diverses vivendes disseminades.
10: El meu avi, que té 90 anys, pues imagineu-vos, al desallotjar-lo, pues l'home ha sigut una locura. Després el meu fill, també 8 anys, és animal.
11: Hem vist fum, però clar, pareixia poqueta cosa, no sabia, i de repent, entre una miqueta d'aire que feia i això, pues la cosa ha anat a més, i ja comença a assustar-te. Ja.
1: Més coses, al voltant del migdia està previst que es publiquen els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència que ha desclassificat el Consell de Ministres. És una desclassificació parcial, uns 40 documents sobre alertes i informacions que va rebre el govern espanyol des de l'1 de juliol fins al 30 d'agost. Un exercici de transparència per al govern central, un gest de poc de pes per al Partit Popular. Sentim la ministra portaveu, Elma Said, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
12: La voluntad del Gobierno de España es que la ciudadanía acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder.
13: Esos informes están recortados. Los que dicen que no pueden saberse dicen que no los puede desclasificar.
1: Mentrestant, el Tribunal Suprem suspèn cautelarment els efectes electorals de la coneguda com a llei dels nets. La mesura, adoptada a petició de Vox i Justícia Europa, afecta les persones nacionalitzades per esta via que no acrediten davant del consolat ser descendents d'exiliats espanyols. Parlem ara d'empreses. Inditex ha obtingut un benefici net rècord de 2.980 milions d'euros en el seu primer semestre fiscal, de febrer al juliol. Això és un 6,8% més que en el mateix període de l'any passat, segons acaba de comunicar la firma tèxtil gallega a la Comissió del Mercat de Valors, que és el regulador del mercat borsari. Les vendes en aquest període han crescut un 7,6% en taxa interanual, fins a una altra xifra rècord per al grup propietari de Zara, de 9.755 milions d'euros en vendes. En els esports parlem de tennis perquè està jugant, a hores d'ara, Carlos Alcaraz a l'Obert dels Estats Units. Eva Casany.
14: El murcià està en els quarts del torneig contra el nord-americà Ben Shelton. De moment van 2-1 a favor del rival i acaben de començar el quart set. Van en el marcador 0-3 a favor d'Alcaraz. En futbol, el Villarreal torna a caure per 3-2 al camp del Borussia Dortmund en l'estrena d'Íñigo Pérez en la Champions. Comença el partit en un gol en pròpia de Renato Veiga. Després el Villarreal domina l'escena fins que Mourinho feu l'empat i des d'aquest moment els alemanys reaccionaren amb dos gols de Guirassy, el segon després d'un penal discutible xiulat per una suposada falta de Mourinho. Així tot, el Villarreal no es va rendir en un llançament de falta, va forçar un autogol dels germànics, però no van poder abastar esa igualada. Així valoren la derrota al tècnic i el jugador Santiago Mourinho.
15: Es reiterativo el que no podamos acertar en las ocasiones que generamos, que son muchas y que es cierto que luego también tenemos que defender mejor porque nos han vuelto a hacer 3 goles y es algo que hay que corregir.
16: Creo que pitar un penalti así jode a un equipo, hoy creo que nos jodió, son errores que también hay que asumirlo.
14: La resta de marcadors, Real Madrid 2, Inter 1, Lilla 2, Betis 3, Porto 0, City 2, Bruges 2, Aston Villa 3, AEK 1, LASK 0. Avui el Barça rebrà el Feyenoord i el

0: Atlètic de Madrid visita el Liverpool i estem pendents que el Consell Superior d'Esports autoritzi una operació per la qual, si es confirmen els rumors, Leo Messi podria adquirir el 100% de les accions del Club Deportivo Eldense.
1: Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a les 9 en punt. Es deixem ara amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
2: A punt ràdio, notícies.
3: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A punt ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresde, Nelina Garancha, Julia Fisa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
7: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Apunt Ràdio. Al racó d'Ademús, 98.6. Matí Directe, Sergi Olsina.
9: María José Collada està al front d'este programa tècnicament fins les 12 del migdia, hora en què complirem el final del nostre espai d'actualitat i entreteniment d'avui. És 9 de setembre de 2026, si s'acabeu d'incorporar. Que sigueu benvinguts i, a més, donar-vos les gràcies per haver triat la nostra emissora. Anem a mirar cap a l'atmosfera, per dir-ho d'alguna forma. Antonio Sánchez, bon dia.
10: Bon dia, Sergi.
9: Aquells que estiguen preocupats o farts, podríem dir, per l'aspecte de la calor, que sàpiguen que almenys van a tindre un respir a partir d'este migdia, més o menys, no?
10: Exacte.
9: Encara que la cosa serà relativa.
10: I encara que el termòmetre no ha baixat, però que això, que en les pròximes hores sí que notarem ja aquesta baixada en la temperatura. De fet, la mínima avui no es donarà ara, sinó que s'anarà a últimes hores de la jornada. Perquè fa les màximes molt paregut, i és que ara encara tenim 32 graus en algunes localitats del sud, també 30, uns 27 a València, 26 a Castelló, 26 també a Alacant. Estes temperatures, ja dic, poden ser les més altes del dia si és que arriba un poc més pront el front. Un front que ja estem veient com està arribant cap al Racó d'Ademús, als ports, a l'Alt Maestrat, i es passarà des d'aixes comarques fins a la resta del territori. Així esperem tempestes a partir de les 2 de la vesprada, que és quan s'activen els avisos. Avís taronja al litoral sud per pluja de més de 40 litres per metre quadrat en una hora. A la resta de la meitat sud, avís groc per pluja de més de 20 litres per metre quadrat en una hora. Estes tronades i les tempestes poden anar acompanyades de ratxes molt fortes, també de granís. No descartem algun tornado aïllat amb aquestes tempestes. Així que moltíssima precaució esta vesprada i també nit i matinada, perquè sembla que podríem encara tindre inestabilitat ja entrada la nit. Veurem pel que fa a les temperatures, com a partir de que passi el front fred és quan es notarà i s'ha baixat en la temperatura, i ja demà de matí ens alçarem amb mínimes entre els 5-10 graus cap a l'interior i entre els 16-18 cap a la costa. Així que es notarà moltíssim respecte a avui i respecte als últims dies, no només de matí, sinó també de vesprada.
9: Continua confirmar-se que som un territori que no tenim mesura, que passem d'un extrem a un altre.
10: Exacte, i també patiran els mateixos efectes a la resta de la península, però avui i amb aquesta situació de calor tan poc pròpia del mes de setembre es notarà encara més, no? Que passarem de temperatures de rècord d'ahir, que vam arribar als 42-41 graus en Carcaixent, Xàtiva i altres localitats de rècord pràcticament. A Montserrat van tindre la temperatura més alta de la història, a de sobte tindre una caiguda en el termòmetre d'entre 10-12 graus o fins i tot 15 graus de diferència. Així que hem d'estar preparats, en tot cas, tant per a les tempestes com també per a aquesta caiguda en el termòmetre.
9: Pues moltes gràcies, Antonio.
10: Gràcies. Cuida't. A tu, Sergi, igualment.
9: Estarem pendents d'agafar el paraigües i els xubaceros perquè la cosa vagi tot el millor possible.
10: Estarem vigilant a veure què passa.
9: Bueno, i de vigilar en les carreteres, tant en cotxe com en moto, perquè en els aspectes de l'Estronais hi ha que prestar especial atenció a la carretera.
10: Exacte, i sobretot en esta tornada a l'escola, que avui concretament és quan tornen els xiquets a classe i coincidirà en aquestes tempestes, així que molta precaució.
9: Molt bé, ja ho dia McEvoy fa un moment, que es notava sobretot en el trànsit, que havia començat la gent ja a acudir als centres educatius. Fins ara.
10: Fins ara.
9: Que tingueu un bon dia. I en estos canvis, a més, per a ells és especialment complicat allò de posar-se en marxa i d'explicar-li a la gent com passem dels pràcticament 42 graus que hem tingut en alguns punts de la Comunitat Valenciana, 38, 23, 25 per la nit. És que, per l'amor de Déu, Vicent Climent, com estàs? Bon dia.
11: Pues igual que tu, més o menys.
9: Suat com un poll.
11: Pues sí.
9: Marc Agliata, què tal, com estàs?
12: Què tal, buenos días.
9: Mal assumpte este de les calors,
12: que sí, anem patint. Jo a les 4 d'esta madrugada estava que no sabia si encender el ventilador, poner el aire condicionado, tapar-me, destapar-me, abrir la ventana, sí, de un verdadero escalabro.
11: És una botxeria. He estat tota la nit sencera en el ventilador posat.
9: I tu o ell?
11: Jo, ell, no sé.
9: Vos
11: no,
9: tinc que dir una cosa.
11: No dormiren, ell, no
9: els
11: sé.
9: Els ventiladors que enguany s'han posat tan de moda, sobretot els del sostre,
11: de Aspa, sí.
9: Han constipat a moltíssima gent, ja perquè s'ha tirat tota la nit i
11: no de cara al ventilador, sinó tot el contrari. Canvie de posició lo més possible per evitar estos problemes afegits.
12: ¿Cuándo olvidamos esos ventiladores de techo? La verdad es que llevan desaparecidos 30 años y de repente es un boom.
9: Veritat,
12: ¿verdad?
9: Que sí, perquè, a veure, horteres en un rato horteres, sobretot en disseny, ara millorant, ara que s'obrin les aspes, es tanquen, sí. Porten leig, tinc un senyor d'ahir cantant una cançó, no sé. Sí, ara n'hi ha de tot tipus, però en el seu moment tenen horteres, però horteres de veritat.
11: Home, eren de pel·lícules de Hollywood de
9: Casablanca,
11: de Bombay,
9: no?
11: De
9: Bombay. Exacte, no sé. Sí, volia jo intentar definir-los, però no ha pogut, ja ho has fet tu. Bé, lo que tractant un poquet el tema de l'actualitat, lo que no té definició, i m'imagino que estareu d'acord, i també ho han fet la majoria dels representants polítics, en este cas del govern valencià, és l'informe PISA, que mos ha pegat un varapalo pràcticament com si mos haguera passat una apisonadora per damunt. És a dir, el sistema educatiu està desfet completament. I s'ha desfet en els últims anys, clar. Sobretot en un període concret. Ahir Barrachina dia que aquells 8 anys del Botànic van ser demolidors, pràcticament.
12: Sí, la verdad es que es un descalabro asombroso, ¿no? Pero yo quiero verle un punto positivo al tema, ¿no? Por muy difícil que sea, ¿no? Yo creo que estamos ante un verdadero punto de inflexión de lo que suponen la llegada, la irrupción y el control de las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que ahora mismo forma parte de cómo aprenden los alumnos, ¿no? Yo me preguntaba también ayer, claro, decían, no, es que nuestros alumnos no saben entender textos largos. ¿Para qué quieren entender textos largos si en la sociedad en la que viven no hay textos largos, ¿no? Ayer mismo oía en televisión también un estudio que se había hecho en Estados Unidos, que decían que las frases de los bestsellers más vendidos actualmente son un tercio más cortas de lo que eran hace 100 años, ¿no? Con lo cual estamos yendo hacia una sociedad en la que ellos mismos se dan cuenta que aprender un texto largo no sirve de nada, ¿no?
11: Ya, pero un text llarg per a ells és un full, només que un full. Ja, això ja és un text llarg. Entonces, que haguem arribat a este punt, me pareix, tremendo. De totes formes, s'està carregant molt la mà en l'ús de les noves tecnologies, si mos està evitant aprendre a escriure com de humana, i a llegir, i a estructurar, i a resumir, i a aquestes coses. Però jo crec que també és molt important la manca de cultura de l'esforç. Que s'aprove i se passe de curs en 6 assignatures suspeses i situacions com aquestes, que dona exactament igual fer que no fer, estudiar que no estudiar, que al final tens assegurat el pas de curs. Jo crec que és una forma de desincentivar per complet la cultura de l'esforç, que seria tan necessària no solament per a l'educació sinó per a la vida sencera, perquè després de l'educació ve l'entrada, suposadament, vamos, és lo desitjable, en el mercat laboral, i tu has de saber que les coses no te les regalaran, t'has d'esforçar per aconseguir les

0: les metes, com bé sap Sergi.
1: De totes formes, n'hi ha una cosa innegable. Els jocs de les diferents modificacions de les lleis d'educació són realment destructives. En base de qui estiga i en base a com li convinga, sobretot en un temps determinat, de forma ideològica, en detriment de la pròpia qualitat educativa, tot i que els docents, en la majoria dels casos, i ho han demostrat, a més, són d'allò més professionals, no n'hi ha massa a fer.
0: Clar, però quina és la reforma bona? Quina de les moltíssimes reformes que s'han fet al llarg de la...
1: No, la pregunta és per què tantes reformes? No?
0: Per què? També, pues, suposadament perquè l'anterior era mala. I de veritat perquè a tot el món li agrada tindre una llei en el seu nom. La llei Cela, la llei no sé qui, la llei...
1: Ja, però això no és inventar la Coca-Cola, és una llei educativa en la que les personetes marcaran el seu futur, la formació d'aquestes persones i com a professionals.
0: Ja, però no és igual Coca-Cola que Pepsi-Cola que Cascol, ja, no és igual. Tenen una mateixa base, efectivament, que són lletres i xifres, però al final tu les has de recombinar d'una manera que siga adienta per aconseguir els propòsits educatius més fonamentals, que són saber llegir, saber escriure, saber calcular, saber raonar, saber discutir en educació, mantenir les formes, tractar al professor de vostè, de tant en tant, tampoc estaria malament. Bueno, este tipus de coses que s'han perdut.
1: Bueno, això va ser una de les coses que es va destacar, el col·legueo amb els professors que s'apuntava en un principi que a lo millor no era... la tàctica més adequada per marcar una línia. No estem parlant del senyor que el posava en els braços en creu quantitat d'enciclopèdies en cada braç, claro, o que el pegava una galta que el girava la cara, però té que haver una línia divisòria en la que l'autoritat del professor, però autoritat entre cometes, siga diferenciadora, perquè és el teu professor, no és el teu amic.
2: Exactament. Però jo crec que estem ante un problema estructural, no estructural, i de no saber solucionar esa irrupción tan potente de las nuevas tecnologías. Estoy de acuerdo con vosotros en que evidentemente hay que tener un respeto al profesor, hay que saber leer para ser culto, porque al final hay una diferencia entre ser inteligente y ser culto, ¿no? Pero en este país hace 100 años no leía nadie. No leía nadie, leía muy poca gente. Hace 100 años había un porcentaje de lectura.
1: Pero
2: muy
1: porque
2: pequeño.
1: No podían, Marc, sí, que sí, básicamente
2: no,
1: claro. Era la.
2: Sí, no voy a entrar en los recursos que había de, claro, de educación hace 100 años en España, ¿no? Pero es cierto que ahora caminamos de la mano de la IA, ¿vale? Y yo tengo la suerte o desgracia de tener una hija en edad adolescente y mi hija estudia de la siguiente manera: tiene un ordenador abierto, tiene el móvil en conexión online en directo con sus compañeros de clase y tiene un iPad con el que va repasando, con un lápiz electrónico, va repasando sus apuntes. Me refiero, quiero decir, que estamos ante una situación nueva de aprender, de enfrentarse a la realidad, de recibir los inputs del colegio, y por supuesto tenemos que adaptarnos, tenemos que ser conscientes de que a lo mejor esos textos largos, que hace 100 años a lo mejor no leía nadie, pues ahora nosotros, que ya peinamos canas, sí que hemos vivido en esa sociedad de aprender textos largos y de memorizar y todo aquello que ya sabíamos, y ahora no. Pero coincido, no quiero decir que el informe PISA, el análisis, no sea correcto y que los niños y niñas de nuestro país, de nuestra comunidad, pues que no deban hacer un esfuerzo mucho más importante del que hacen, por supuesto.
1: Voldria dir una cosa al respecte, que ja mos ho han assenyalat estos dies. Bueno, dos qüestions. En els accessos a la universitat, ho repeteix com ho van dir ahir, tots teniu amics que són professors d'universitat, especialment de periodisme, que ja diuen que per entrar en periodisme, si la prova tinguera que veure en gramàtica o tinguera que veure
0: en faltes d'ortografia,
1: no accediria pràcticament ningú. I això ve lligat a que avui en dia, no específicament només per el que estàs dient tu, sinó per el devenir, jo que sé, de la societat, inclús de la tecnologia, potser siguem relativament, vull dir, més analfabets de lo que eren en eixa època en la que les persones no podien llegir, però perquè no tenien accés als llibres ni a la cultura en general.
2: Claro.
1: És greu això.
0: S'està demonitzant també la memorització. La memorització és fonamental per a desenrotllar també certes parts del cervell. O sigui, és que s'ha denostat moltíssim la forma d'estudiar de fa 30, 40 anys, i algunes de les coses que se feien llavors, jo crec que serien recuperables ara i seria desitjable recuperar-les. I a banda de tot això, seria d'interès, però bueno, este és un tir a l'aire que se fa de tant en tant, que sempre se diu quan passen coses com este, quan se donen a conèixer

0: informes com el PISA, que és més inclinat a poder estar, igual que la torre famosa de la ciutat que dona nom al, a l'informe, però un pacte d'estat seria fonamental, fonamental per a aquestes coses. Fins
1: si
0: i tot
1: no
0: per a
1: homogeneïtzar,
0: per a homogeneïtzar l'estructura educativa en les diverses comunitats autònomes. No pot ser que tu, per, de cara a entrar en una universitat, tingues més facilitat si eres d'una comunitat autònoma que si eres d'una altra.
2: Sí, eso, sin duda debería ser, es necesario un examen de selectividad común en toda España, seguro que es. Pero tú has dicho, Sergi, el tema, has hecho referencia a las universidades. En las universidades están dejando ya hacer exámenes con la IA. Lo único que tienes que decir, mira, esto que te he contestado lo he razonado, lo he sacado de la IA.
1: Sí, com quan publiques algo en internet que tens que posar, o el dona la opció de dir que està fet amb IA, ¿no?
2: Claro, claro, con lo cual vuelvo a lo que decía anteriormente, el texto largo se difumina por completo. A ver, texto largo, por decir de manera eufemística, la manera de adquirir conocimiento ahora mismo, ¿no? Que yo insisto en que creo que es un problema estructural muy, muy potente, porque estamos ante una posibilidad, también leía hace poco que los inventores, los creadores de la IA, que tienen también hijos en edad adolescente, dudan de que lleguen al instituto o a la facultad, porque no les va a hacer falta, dicen los creadores de la IA. Entonces, es un problema...
0: Mira, el fix del
1: no les va a hacer falta, diuen, arribar, perdona, en Vicent, a la universitat.
2: Claro, porque la generación de conocimiento ya no está en su cerebro, está en sus manos, está en su móvil, está... Entonces, claro, ellos tienen que tener un cerebro que asimile el conocimiento. Van a tener la IA en la mano.
1: Vale, jo estic fent aquesta reflexió pel que està dient.
0: Estos que tenen tot el dia la IA en la mano, sí, que se'n recorden de Tom Hanks en la pel·lícula del nàufrag de la illa, sí, ahí no tens una IA en una situació de... Clar, esta és una situació extrema, però en determinades situacions de la vida no tan extremes, tu no tens accés a la IA i has de saber escriure, llegir un llibre d'instruccions per a desembarcar o per a lo que... Jo què sé, coses d'aquestes. I altra cosa també a tindre molt en compte és que els fills dels magnats de les telecomunicacions en Estats Units, del Silicon Valley, per exemple, sí, tots els fills de les grans multinacionals estes, estan anant a escola sense tauletes ni mòbils ni coses d'estes, sense tecnologia, cap tecnologia. Els seus pares són els que l'estan fent i ells van a dependre a escola sense aquestes noves tecnologies i gastant únicament les habilitats tradicionals, escriure a mà, llegir. Jo aquest estiu he estat llegint La Regenta, que era un llibre que tenia pendent des de feia molt de temps. Mare de l'amor fermós, ja no és que sigui allar, és que la forma d'escriure de Leopoldo Alas Clarín, jo crec que seria incomprensible per a qualsevol d'estos xavals que estan... No és, ja no és que no passen del primer full, que
1: hombre,
0: per a ells
1: com seria incomprensible,
0: un full ja seria
1: si
0: una cosa llarguíssima.
1: Enrere, llegir un document de Jaume I, a veure, la lectoescriptura
0: no
1: ha avançat,
0: no,
1: i ha evolucionat.
0: Jaume I és de 1200, no sé,
1: sí,
0: quants.
1: Però que la forma d'escriure
0: i
1: expressar-se
0: no,
1: al llarg dels segles no ha sigut igual.
0: Sí, però que te dic que seria incomprensible. El Quijote, el Quixot.
1: Ni...
0: I este, el Quixot.
1: El original.
0: El original.
1: Pues evidentment no entendries ni papa.
0: Pues ja està.
1: Però és que si ara tu vingueres...
0: No entendries ni papa, jo sí. Ells no.
1: Claro, vull dir.
0: Bueno, pues...
1: Però...
0: I jo no sóc del segle XIX,
1: però jo ara llisco un missatge, per exemple, del meu nebot, m'envia un WhatsApp, i això m'imagino que pot extrapolar-se a un text llarg, o si el tinguera que fer una redacció, i no entenc una merda, perquè es menja la meitat
0: però
1: de les
0: no
1: és, síl·labes,
0: però
1: de les
0: no és igual, això és una xerga.
1: Va evolucionant.
0: Ese no és l'idioma, ese és una xerga.
1: Però jo crec que anem ahir, eh?
0: No, bueno, pues espere que no.
1: Perquè si no, pel que estàveu dient, jo crec que tarda i cagao, però bueno, realment s'ha pres la mesura en el temps que podria tocar, i ja hem tornat enrere, la majoria de centres educatius i responsables han dit que allò dels dispositius electrònics n'hi ha que deixar-ho estar una miqueta, perquè fins ara, a més, això va consistir...
0: Ara que l'han vist les orelles al job.
1: Claro, però tu saps la pasta que es van gastar molts pares perquè les tabletes
0: mi, claro,
1: que s'utilitzaven no eren barates, no. Eren totes d'Apple, la majoria, sí, i tots sabem lo que costaven.
2: Jo no estic d'acord amb això, és com negar la calculadora.
1: Però és que... no, n'hi ha... Però és que n'hi ha que relativitzar, Marc. El problema d'això, per exemple, és que la majoria es van donar compte de que la gent no sap escriure.
0: Ja, però...
1: Perquè tu no escrius en una tableta.
0: Pues se podria pensar, mira, ja, per a no negar la calculadora, que no aprenguen a sumar i a restar i a multiplicar i a dividir. Total,

0: encuentran en el mercado laboral es en precario y no les llega ni para pipas. Con lo cual, algo está mal. Yo creo que todo el sistema está descompensado y necesitaremos compensarlo. Aumento de salarios, por supuesto, pero hay que dar oportunidades a esas empresas para que contraten con los salarios más altos. La preparación de los alumnos, de los estudiantes que finalizan y su inserción laboral, dicen que es buena. Pues no debe serlo tanto, porque los salarios son bajísimos y encima tardan muchísimo en ascender y en incrementar ese poder adquisitivo. Con lo cual, tenemos un problema muy grave. Y que a mí, que venga alguien experto que me diga por qué, si invertimos tanto en nuestro estado de bienestar, en la educación, sacamos titulados con una preparación especializada, la mejor de la historia reciente nuestra, ¿por qué se nos van y por qué tenemos estos datos también de alumnos sin por muy, muy por debajo de la media en preparación de los países avanzados? A mí que me lo diga, yo no lo entiendo.
1: Yo només vull puntualitzar una cosa, t'acabes de dir lo de la inserció laboral. La inserció laboral està fotuda per a tots, perquè si no és perquè tens molta formació i poca experiència, és per això. Si no és perquè eres molt major, que no t'ho diuen perquè evidentment no seria ni constitucional, és perquè és molt major. Si tens molta experiència és perquè t'han de pagar massa.
2: Però depèn.
1: Si eres molt jove, entrar a treballar...
2: Si vols el camioner o vols el obrer de la construcció, ahí no tindràs tants de problemes.
1: Que no n'hi ha.
2: Per això te dic.
1: I se'n recordeu d'aquella època en la que la formació professional, ja que acabes de parlar de la construcció,
2: importar d'altres països.
1: Era, diguem, el sector educacional maleït, on anaven tots els que no volien estudiar o els que no aprofitaven, etc. Qui dirà ara el que t'ha de arreglar les persianes si en trobes un?
2: Jo volia dir dues coses. Una, així en la Comunitat Valenciana se va fer un experiment que jo no sé per què no se continua, que és... ajuntar educació i empleo i ocupació, sí, en una mateixa conselleria, perquè està tot molt lligat, com estava contant José Luis. I altra cosa, la generació més preparada de la història, este és un mantra que s'ha dit tots els consellers, tots els ministres, tots els responsables d'un determinat moment, han dit que en aquest moment i gràcies a les seues polítiques estaven traent a la generació millor formada de la història. I això no és de veres. Estan millor formats alguns, els que tenen oportunitats extra d'anar a certs estudis complementaris, per exemple, estic pensant en un tipus de negocis i coses d'estes, no? En tipus EDEM, etc. Estos sí estan molt ben formats. I alguns que fan especialitats científiques també estan molt ben formats, però la mitja i el gros de les noves generacions no estan tan ben formades en el moment en què no són capaces de llegir un full. I jo insistís en lo del full perquè me pareix que
1: és... Has escoltat llegir a alguns?
2: Pues no.
1: És que això és una cosa que... No, de veres, no. Tu tens becaris, per exemple, tu has tingut becaris. Sí. I dime la veritat. I això no n'hi ha que generalitzar-ho.
2: Però
1: jo escolto llegir a gent de la que té que estar...
2: Però becaris i no becaris que fan faltes d'ortografia i que certes paraules dels paris que són del Quixot.
1: Però quan tu accedixes, per exemple, ja que posàvem l'exemple al principi, una carrera com esta, la que te durà este ofici, en la que tindràs que llegir com ningú, si comences per no saber llegir i en faltes d'ortografia...
2: No podràs llegir l'informe sobre els periodistes tertulians del Ministeri de l'Interior, per exemple.
1: No ho sé, jo veig un poquet del tema delicat, com a mínim delicat.
3: Sí, sí. No, hay una vulgarització, no, de la societat, perquè ara preguntes un referente social i és un instagramer el que le viene a la cabeza, ¿no? Y también corremos el peligro de que haya una categoria premium de, como tú decías, ¿no? Que sí, esté muy bien formada, que pueda salir que tenga dos carreras, cuatro másters, sí, cuatro másters internacionales y que luego realmente haya una desproporción y ese ascensor social, ¿no?, para el que sirve la educación, pues no funcione, ¿no?, esté colgado. Yo conozco un caso de una ingeniera muy bien formada y que por volver al tema de la inserción laboral, ¿no?
1: Sí.
3: Y que la ficha una gran empresa valenciana, a la que por supuesto no voy a hacer mención, y que su sueldo son 500 euros y que sus padres, para que llegue la niña a trabajar a la fábrica, le tienen que comprar un coche, porque su sueldo es de 500 euros. Una chica formadísima con veintitantos años.
1: Això sí, viu en casa dels pares, perquè com tinga que viure per compte propi, entrarem en un altre meló que podríem obrir.
2: No, però que és important també saber que no solament tenen problemes de subsistència els que estan en els llocs més baixos de l'escala social, sí, o de la

0: l'escala laboral, també els que estan més alts, els llicenciats, graduats, etcètera, etcètera, que estan treballant i per quatre xavos en moltíssimes ocasions. No és oro todo lo que reluce. Sí. Per molt cap que sigues d'una determinada empresa, igual estàs cobrant quatre xavos.
1: José Luis, que sé que estàs ahí.
2: Luego hay que... Sí, luego hay que tener en cuenta también otra cosa. Es, bueno, es que es un problema muy complejo que tiene muchas, muchas variantes y muchos flecos. Hay uno que es la calidad del profesorado. Estamos cansados de decir, es que ahora los profesores enseñan peor. Yo no sé si enseñan peor o mejor. Lo que sí sé, la única referencia objetiva que podemos tener es, por ejemplo, una que pasó hace 2 o 3 o 4 meses, donde yo es que salió, se hizo público el examen de unas oposiciones a docentes. Claro, era de magisterio, o sea, de maestro. Yo recuerdo que vi algunas preguntas y dije, ¿cómo es posible que el 80% de los que se han presentado a estas oposiciones hayan suspendido? Porque denunciaban los sindicatos que han suspendido un 80% de los aspirantes. Claro, y yo recuerdo que leí algunos enunciados y dije, ¿cómo es posible
0: que no hayan sabido contestar esto? Ellos han seguido también alumnos igual que la resta. Bueno, ahora de profesionales.
2: Iba a decir, a ver, hay que, yo creo que en lo que decíais anteriormente de que son las generaciones más preparadas, pues yo también me lo tengo que pensar o que repensar un poquito, o no, lo deberíamos repensar.
1: ¿Se recordó allá de jóvenes, aunque no sobradamente preparados?
0: Sí, pero no, pero no en
1: eslogan publicitario.
0: Allò que se diga humanitat i cultura en general, ahí estem molt fluixos.
1: Que t'ho dic jo, que ha tingut universitaris propet i he al·lucinat de lo que acaben aprenent quan acaben la carrera, inclús de la seva pròpia matèria, que al·lucinava, però bueno, és que dius aquestes coses i enseguida et converteixes en el malo de la pel·lícula. Deixem un momentet que salude a la gent de la DGT per a que ens informen de com està el trànsit en aquests moments, perquè ja sabeu que les carreteres avui es compliquen, si cap, una miqueta més, també les ciutats per eixa afluència als centres educatius, i tornem de seguida. Marta Míguez, bon dia, què tal?
3: Buen día, muy buenos días. En estos momentos les pedimos precaución por un accidente que complica en Castellón la AP7 a su paso por Castellón de la Plana. Si circulan en sentido Valencia, donde van a encontrar retenciones intensas de más de 3 kilómetros. También dificultades en Valencia por un vehículo detenido en la AP7 a su paso por Benifayó en sentido de entrada a la capital, y se complica también el tráfico en la A7 en Paterna sentido Castellón, además de en Alicante, complicaciones habituales en la A70, su paso por Mercalicante en ambos sentidos de la marcha. Precaución también durante la jornada por los avisos por fuertes lluvias que podrían complicar el tráfico. Les recomendamos que siempre consulten la información de las carreteras antes de circular.
4: Conectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al Pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: ¿El dolor articular limita tu calidad de vida? Este septiembre abre Arcot Burjassot, tu nuevo centro de traumatología y ortopedia especializada, con consulta rápida, radiografía, ecografía y medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot, la traumatología especializada más cerca de ti.
4: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.1.
1: Jo és que al·lucine escoltant a la ministra i als secretaris d'Educació, etcètera, etcètera, que al·ludixen a allò de la lectura comprensiva i entendre-la. Si no estic enganyat, i només per rematar un poquet en este tema, La EGB va durar, no sé si van ser, no ho sé exacte, de 23 a 27 anys.
0: Sí,
1: la EGB, ara diran que som uns nostàlgics, però mira, perdona, jo no em considero una persona que llisga mal, ni alguns dels que esteu ací, ni moltes de les persones que conec al meu voltant que s'hagin educat en aquella educació
0: alguns
1: general
0: bàsica.
1: Alguns
0: fins i tot escrivim.
1: Sí, entonces, i a més ho dic, en la majoria de les presentacions dels llibres, quan anem, no és un secret, tu escrius, jo il·lustre llibres, però els escriuen uns altres i fem les presentacions, sempre ho dic. Jo si recordo especialment algo és els llibres que anaven inclosos en aquelles matèries en les que la comprensió lectora era part fonamental de que havies après. I a més, aquests llibres ens han quedat a tots en la memòria d'una forma grata. I li agraeix moltíssim a aquests llibres i a les persones que els van crear. A més, recordo dos editorials en especial, Anaya i Santillana, que eren les que bàsicament creaven tots aquests llibres, el que puguem saber llegir avui en dia, independentment de la iniciativa pròpia que tu tingues. També conec persones que avui en dia tenen 87 o 89 anys que eren analfabetes totals per l'àmbit en el que es van criar. Per exemple, portant el ramat per la muntanya en una època en la que
0: era trencadora.
1: I han sabut aprendre a llegir per inquietud pròpia.
0: Te dic una cosa, això... una cosa trencadora també, sí, respecte d'aquest informe PISA. No totes les comunitats autònomes han sigut igual de mal. Estan no, totes clar. Mal, però no totes tan mal com la valenciana, per exemple, que és l'última, junt de Ceuta i Melilla. Les que millor han eixit no tenen segon idioma, no tenen idioma propi.
1: O sigui, no tenen dos llengües que cohabiten.
0: Exacte, i bé, estem parlant de Castella i Lleó, sí, de Madrid, d'Astúries, bueno, Astúries té el bable, però el bable no... no
1: sí, és com si Aragó tinguera l'aragonès, no?
0: Això te dic. Entonces... evidentment, jo estic a favor de les dues llengües, però alguna cosa no s'està fent bé, pot ser, ho dius ahir, en les comunitats que tenen dues llengües quan hi sent pitjor que les que tenen una.
1: Te vaig fer una conya que és certa. Quan va passar tot el que va passar així, que vam tindre que buscar faena, jo en una d'aquelles que anava buscant, enclavant la pàgina d'Inditex, jo què sé, per si m'agarraven pa plegar suéters en Zara o en un puesto d'estos, que em van dir que no tenia les capacitats per a les dots de... Ja veus tu, tota la vida davant del públic, però no és el mismo público. Bueno, la qüestió, que ells consideraven el aragonès com una llengua. Estava, avui dia no sé si estarà en aquesta pàgina d'Inditex, però en el seu moment estava, dius... Bueno. Ara resulta que no sé parlar aragonès.
9: Bueno, també hay otro...
0: Maño. Te evites problemas.
9: Sí. Otra cuestión también a la que ha hecho un poco alusión José Luis, ¿no? Del tema de los docentes. Yo creo que también la clave también está en la exigencia que tenemos, ¿no? Quizá los alumnos, bueno, no responden porque no se les exige, ¿no? Y tampoco estoy aquí culpando a nadie, pero yo creo que es un punto clave saber esa exigencia hoy en día dónde está, ¿no? Porque quizá en nuestra EGB la exigencia era muy alta en comparación con ahora.
1: Perdona que el talle.
9: Es que no lo sabemos.
1: Que parle mal de la EGB.
9: No creo, pero había informe PISA en aquella época, estaba comentando, ¿no? Creo que hablaba
0: yo creo que no, yo...
1: Pero el resultado de todas aquellas personas que van a estudiar la EGB y además en una cantidad de generaciones que no todos tenían acceso.
0: Se parlava malament de la EGB abans d'entrar a la EGB, perquè jo soc del curs anterior a l'inici de la EGB i jo recorde que entonces se comentava, van a estudiar con fichitas, perquè anaven en fitxes els escolars d'aquells primers cursos, jo ja no sé, perquè no he passat per ese moment, no?, per aquesta situació. Però se parlava malament de la EGB quan se feia el canvi del pla anterior, del pla antic, que comença a dir-se a partir d'aquell moment, i canviar la metodologia d'estudi. Però ara jo crec que sí que fins i tot hi ha pàgines retrospectives i nostàlgiques en les xarxes socials. Sí. Jo estudié EGB, jo fui a EGB, no sé, bueno, coses d'aquestes
1: no
0: que estan
1: enganyat.
0: Contínuament recordant coses.
1: Sabia que no em fallava el càlcul, 23 o 27, 27 anys. Es va crear en 1970 i va desaparèixer en el 96-97.
0: Pues ara, o sigui, els plans d'estudis i el de Villar Palasí, que era ministre valencià d'Educació, sí, que era el de l'anterior pla, ese també va durar uns quants anys.
1: José Luis, que sé que estàs sempre...
2: Jo soy de la EGB.
1: Tu eres de la EGB també,
2: claro. Yo soy de la EGB. Y claro, visto con esa retrospectiva, para nosotros estoy convencido de que era mejor antes que ahora. Pero es que eso es casi un poco sentimental, ¿no? Ojalá tuviéramos esos años y empezáramos de nuevo. Lo que sí sabemos todos, y creo que coincidiremos...
0: Pues yo comenzar de nuevo, yo no sé.
2: No, sí, yo digo por volver a los 14, 15 años, sí, sí, sí, nada más, y volver a vivir. Bueno, la idea es que yo creo que tenemos un par de ideas o de mantras, si queréis, ya todos metidos en nuestra idea, y no nos lo quita nadie. Es decir, uno, que los chavales

0: professor?
1: No, jo penso que és una responsabilitat merament política, no? Perquè són actes de govern, són actes de política, són actes de seguretat nacional, i això és prou difícil. Només que tindríem el delicte de traïció, no? Però el delicte de traïció són paraules majors, no? Per a parlar d'aquesta responsabilitat. N'hi havia que provar una convivència en una potència estrangera, etcètera, etcètera, i una agressió al territori. Prou difícil.
0: És a dir, que després de tot el que està passant, que és prou gros, responsabilitats no n'hi haurien, pel que estic entenent.
1: No, polítiques, evident, pot haver, perquè, a veure, és difícil pensar que la informació espanyola no tenia coneixement d'una concentració tan gran de gent al costat de la frontera espanyola. Ara, la valoració de l'amenaça, etcètera, i la comunicació entre els diferents organismes d'intel·ligència i els decisors polítics, això és probablement on està la qüestió més problemàtica. Com s'han comunicat, com han compartit informació, com han valorat els polítics, és a dir, el govern, com ha valorat la delegació del govern, etcètera, com han valorat la informació que han tingut, si aquesta informació era plena, era compartida, etcètera. Jo crec que és per ahí per on podem anar i buscar responsabilitat o no, que no diguin què ha passat, no? Perquè ha passat algo molt gros, no?
0: Marc.
2: Sí, buenos días. Sí, yo lo quería insistir sobre la cuestión en la que está entrando usted. Digamos que si hay un alto cargo policial que ha pasado el informe a su superior y se ha quedado ahí, no habría ninguna responsabilidad penal para ese alto cargo policial en caso de que su superior no hubiese hecho nada. ¿Está usted diciendo eso, verdad?
1: No, vamos a ver. Yo lo que estoy diciendo es que los servicios de información o de inteligencia tenemos muchos, como todos los estados, es decir, está el Centro Nacional de Inteligencia, está el Servicio de Información de la Guardia Civil, está la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, está otros organismos de Policía Nacional y Guardia Civil, y todos esos tienen ojos, tienen elementos tecnológicos, tienen agentes en el terreno, tienen agentes al otro lado, tienen informantes, todos esos van elevando sus informes a sus correspondientes superiores, y todo eso es una cadena que teóricamente se tiene que compartir. Y no pasa, por poner un ejemplo muy desgraciado a nivel mundial, con el 11S. Los diferentes servicios de inteligencia norteamericanos tenían las piezas, pero como no las compartieron, el puzzle no les salió. No vieron el puzzle, no vieron el atentado.
0: Profesor,
1: ¿es posible que haya pasado eso? ¿Es posible que haya pasado eso? También es posible que los servicios de inteligencia de información no toman decisiones. Ellos emiten informes y el que tiene que decidir es el superior. O sea, un servicio de inteligencia, un servicio policial no toma ninguna decisión. Simplemente alerta de movimientos que les han indicado que vigilen. Yo vigilo esto y yo emito estos informes y el que tenga que decidir, que decida.
0: Està clar. Si em permet, per falta de temps i perquè les coses, ja sap que en els directes a voltes s'atropellen una miqueta, si em dona permís i li ve bé, vol que recobrem vostè i jo esta conversa després del butlletí de notícies?
1: Perfectament.
0: En 4 o 5 minuts. Pues ara mos trobem de nou, professor. Fins ara. Gràcies.
3: El tema de Ceuta, hi ha una cosa molt important que se va donar a conèixer ahir i que va passar després ahir, que és la reunió del capità general de l'exèrcit espanyol, que és el rei, amb la cúpula del Ministeri de Defensa de l'Estat Major de l'exèrcit, etcètera, etcètera. La foto la va distribuir ahir.
4: Que dirigi el verso
3: libre. Sí.
4: Que dirigi el verso libre de l'avió.
3: No, jo crec que el que està fent és donar una senyal, primer, al govern i segon, al govern del Marroc, de cuidado que jo per davant o per dalt o per on tu vulguis del govern espanyol està la meua capitania general de l'exèrcit. I fins ahí, però bueno, és un senyal també molt important a tindre en compte. Entre altres coses, de que no se fia tampoc del govern, yeah, perquè estava així, Margarita Robles, però que és el verso suelto. Com
0: claro. Bueno, no creu que ja està nominada Margarita Robles?
3: No.
0: No?
3: No.
0: Després de,
3: del escàndol.
0: Feo que li ha fet.
3: Però seria un escàndol.
0: Però si li la bufa tot directament.
3: No, però un escàndol no.
2: Està nominado todo el gobierno.
3: Un escàndol no.
0: Bueno, pues veurem què passa.
4: Antes decía González Cusá que se va a dirimir las responsabilidades políticas. En este país no hay responsabilidad.
0: És que per això li ho ha preguntat José Luis, que qui va pagar-ho i com va pagar-ho. Pues de cap forma, com sol ser habitual. Un abraç, amic. Salutacions a la gent de Castelló. Adéu.
4: Gràcies.

0: d'estiu, enguany amb un increment de la plantilla de docents i menys alumnes que el curs passat. El president de la Generalitat, per cert, Juan Fran Pérez Llorca, visitarà avui el Col·legi Rural Agrupat Palància Mijares a Caudiel. Serà a les 10, d'ací una hora. Enguany s'ha rebaixat la ràtio mínima de 6 a 3 alumnes per a obrir unitats en zones amb despoblament. Mentrestant, al Congrés, a hores d'ara està previst que comence el ple, que és el primer del nou període ordinari de la Cambra Baixa. A més, és la primera sessió de control al govern espanyol del curs polític. El president Pedro Sánchez s'enfronta a esta primera sessió de control del Congrés del curs polític i a les preguntes dels líders del Partit Popular i de Vox. D'altra banda, la vicepresidenta tercera, Sara Hessen, compareixerà en el ple, també del Congrés, a petició pròpia, per a explicar les actuacions del seu departament enfront de l'emergència climàtica després d'un estiu on els incendis forestals han arrasat més de 300.000 hectàrees en tot Espanya. Per la seva banda, en el Senat, el ple, que també comença ara a les 9, debatrà i votarà una moció del PP per a reprovar la resposta del govern central a l'entrada massiva de migrants a Ceuta a la fi de juliol i per a expressar la seva solidaritat amb la població de Ceuta. A més, el ple del Senat té previst aprovar la reforma de les lleis de dependència i discapacitat, a la qual s'han presentat més d'un centenar d'esmenes al seu pas per la Cambra Alta. Des tribunals es reactiva el cas Leire Díez. La gerent del PSOE, Ana María Fuente, i l'advocat Ismael Oliver, defensor de l'exassessor ministerial Coldo García, declaren com imputats davant del jutge que investiga diversos exdirigents socialistes i la militant Leire Díez per una presumpta trama de maniobres contra causes judicials que afecten el PSOE i Pedro Sánchez. Està previst d'ací a una hora. A la mateixa hora, l'Audiència Nacional reprèn amb declaracions de testimonis el primer juí del cas Lezo, centrat en les presumptes irregularitats de càrrecs del PP en la compra de l'empresa Inassa pel canal d'Isabel II l'any 2011. I paren atenció perquè la calor donarà pas avui a un episodi de pluges i tempestes. L'EMET manté la vista taronja al litoral nord i sud de la demarcació d'Alacant a partir de les 2 de la vesprada, per precipitacions que poden acumular 40 litres per metre quadrat en una hora, amb possibilitat de granís i ratxes de vent molt fortes. També hi ha avisos grocs per pluges i tempestes a l'interior d'Alacant i en diverses zones de la província de València. En els esports, tennis, Carlos Alcaraz està disputant un intens partit de quarts a l'obert dels Estats Units. Eva Casany.
1: El murcià està en l'últim set de la ronda contra el nord-americà Ben Shelton. S'ha fet amb el primer set en el tiebreak per 6-7, ha perdut en els següents 2 per 6-3 i 6-1 i en el quart ha posat nerviós a Shelton per a trencar-li el servici i quallar un sòlid 1-6. El quint ha començat molt igualat. En estos moments van 4-3 a favor de Shelton, que està a punt de, podria trencar-li el servici a Alcaraz. El guanyador s'enfrontarà en semifinals al nord-americà Tiafoe, que ha acabat amb remuntada en 5 sets al compatriota Mitchelsen. En dobles, Marcel Granollers i Horacio Ceballos s'han classificat per a quarts en un torneig en què defensen títol després de limitar els argentins González i Molteni. I estem pendents que el Consell Superior d'Esports autoritzi l'operació per la qual Leo Messi pot convertir-se en el propietari del club deportiu eldense. L'estrella argentina hauria arribat a un principi d'acord per a comprar este club del Vinalopó mitjà. Sembla que fa temps que s'estava negociant amb l'inversor propietari del club. Així s'hauria de tancar l'operació per adquirir el 100% de les accions.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 10 en punt. Et deixem ara amb el programa Matí Directe.
2: Apunt Ràdio Notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en Diputació.

0: Matí directe. A Punt Ràdio.
1: Mai millor dit, perquè en directe estem, a més, polsant diferents punts d'actualitat en tot el territori valencià, en tota la comunitat valenciana, avui especialment centrats en eixe inici de curs en els col·les i instituts de Castelló, València i Alacant i tots els pobles i ciutats, però també en el punt de mira posat en un fet clau. Avui esta emissora, podríem dir, en l'àmbit autonòmic fa història. A Punt Ràdio estrena un nou programa d'investigació, que és La Pista, ho fa a les 12, però ho fa per la porta gran, com vos contàvem, trencant tots els moldes, perquè el nostre company Juan Nieto, un dels periodistes d'investigació més respectats del panorama actual, ha aconseguit el que apareixia impossible, el que fins fa unes hores ningú ens imaginàvem, però que anem a tindre completament a la nostra disposició a partir del migdia en este programa, en La Pista, que s'estrena, evidentment, amb llorers. Ha parlat Juan Nieto cara a cara, en exclusiva, amb el famós piròman del Saler. La veritat és que han sigut molts els episodis pels que ha passat este cas, i a més fins fa no res, este estiu, parlàvem a més de com es botava foc en eixe mateix paratge en el qual el propi senyor diu que no té res a veure, i això, entre altres coses que ens esperem, perquè ens ha promès Juan Nieto, que és una entrevista apassionant, les descobrirem a partir de les 12 del migdia, així, en qualsevol de les freqüències, o també internet, que pugueu escoltar esta, la ràdio autonòmica valenciana. Això per una banda. Per l'altra, vos recordo que m'he quedat en una conversa pendent amb José Luis González Cusac, que és catedràtic de dret penal de la Universitat de València, al respecte d'eixa decisió de l'acord del Consell de Ministres de desclassificar els informes de caràcter reservat del Centre Nacional d'Intel·ligència i dels Servicis d'Informació de les Forces Armades sobre eixa entrada massiva de migrants a Ceuta des del Marroc a finals de juliol. Fa 41 dies d'això. Els preguntareu tots què els del que anava a portar-nos. Bueno, el professor González Cusac ja mos ha explicat que tot això depèn del que aparega ahir. Hi ha qui parla de cosmètica, diguem, institucional, i que poden fins i tot haver estat seccionats o disseccionats d'alguna forma aquests informes. Però no sé si això seria possible i quines conseqüències podria dur. Ja mos ha deixat clar que conseqüències penals no hi hauria, però polítiques sí. Clar, el que passa que, professor, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Allò de les responsabilitats polítiques en este país, no mos enganyem, existir del tot no existeixen. Ho sap vostè i ho sé jo també, i tots els que mos escolten.
2: Sí, és possible que no tinguem encara esa cultura de demanar responsabilitats i pèrdua de confiança, però el que no pot ser és que el dret penal vinga a substituir aquesta manca de, diguem, de cultura i de responsabilitat política fent del procés penal pues, l'única instància en Espanya que passa una responsabilitat. Jo pense que això és distorsionar completament el que és el dret penal, que és l'últim recurs que té una societat per a viure en pau, no?
1: Professor, m'havia quedat pendent plantejar-li una cosa. L'Audiència Nacional, com tots sabem i hem contat, ha obert una investigació sobre estos fets. Però què pot investigar realment un jutjat en una situació com esta i quin tipus de responsabilitats podrien arribar a plantejar-se més enllà de les polítiques, però tampoc les penals? Clar, és una pregunta que es faran tots. Quin és el paper, entonces? O què és el que juga, en este cas, l'Audiència Nacional investigant això?
2: Bueno, en primer lloc, si me permetís, la Audiència Nacional és un òrgan judicial que no té parangón en el món. Sí. No existeix res paregut en tot el món con el Corogut, ¿no? Entonces, la Audiència Nacional té unes competències

0: conferències en principi que eren només de terrorisme, però després han anat expandint-se, no? la competència de l'Organització Nacional. Què pot investigar? Delictes de tràfic de persones, d'immigració il·legal, que no saben qui les ha comès, des de l'estranger, des d'un altre país, per això demana la competència, l'Audiència Nacional. Per tant, sobretot, si ha hagut, diguem, tràfic de persones, tràfic il·legal de persones, no?, con la finalitat que siga. Això és el principal. Després, podien demanar algun tipus de responsabilitat penal per delictes contra la defensa i la seguretat nacional. Això és el que se podia... el que se pot investigar, però d'una manera molt, molt difícil, vol dir, perquè el cas este, penso jo, que va molt més allà d'un problema d'immigració.
1: M'imagino que serà molt difícil, no?, reconstruir la cadena de transmissió de la informació, fins i tot per a l'Audiència Nacional.
0: Sí, perquè té que la informació la té que demanar i ahir n'hi ha un conflicte tradicional molt interessant en tot el món,
1: sí,
0: que és l'accés d'un jutge a informació classificada. Perquè no és la informació classificada tampoc és que tinga competència un jutge per a veure-la, no? Perquè està classificada per a tot el món, menys per a l'autoritat que la classifica. Clar. Llavors, ahir tenim també un problema molt, molt, molt dur de resolver, perquè aquest conflicte, si demana, la jutgessa demana informació classificada al govern. Això és un problema que tenim. Una altra cosa és que vaya demanant a la policia que elabore ara informes, però els informes previs que estan classificats tindria que demanar al govern que les desclassificara, i el govern se pot negar a desclassificar total o parcialment. I tenim antecedents en la història democràtica espanyola,
1: sí,
0: d'aquest tipus de conflicte.
1: Vale, això és el que volia
0: plantejar-li. És molt interessant.
1: Sí, perquè, interessant. Com vostè està dient, el govern ha optat per una desclassificació parcial, bueno, ells també ho han dit, i manté determinada informació baix secret. No sé si és jurídicament problemàtica aquesta desclassificació selectiva. Ja de per si per una banda i per l'altra que hi poguera incloure aquesta dissecció de la que parlàvem al principi i a la que fa al·lusió la pròpia oposició.
0: Sí, aquí sempre, quan parlem de secret d'Estat,
1: sí,
0: sempre tenim un problema, i és que no ho sabem, perquè com és secret no ho sabem. Entonces, quan ens diu el govern ara, o el que siga, que desclassifica, lo que no sabem és què té i què desclassifica. No sé si m'explique. No sabem si nos diu, ara desclassifique, no sé, 20 documents, però no sabem si té 40 o los que siga, no? I després no sabem si el document està desclassificat completament o parcialment, total o parcialment. Després n'hi ha una consideració bàsica. Mai se pot desclassificar, ni en Espanya ni en cap país del món, ni les fonts de la informació, siguin humanes, de tecnològiques, etc., ni la metodologia per obtindre la informació.
1: Està
0: I segon, mai se va desclassificar si aquesta informació és donat per un servei estranger, perquè és la perduda de confiança és automàtica.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, tenim que, com ciutadans, i particularment els mitjans de comunicació, tenen que deprendre que l'Estat necessita tindre secret per a garantir la nostra seguretat. I, per tant, hem de fer un vot de confiança en el govern que siga en aquesta informació, perquè, si no, sí que seria pitjor, no?, per a tot, que,
1: sí,
0: que això se poguera anar a coneixement d'altres persones que són perilloses.
1: Vamos, no només hem estat entretinguts tot l'estiu, sinó que aquest tema, desgraciadament, encara ens portarà, cua, tot i que acabe bé, perquè de moment resoldre's no té pinta de resoldre's
0: no,
1: i tindrà les seves conseqüències.
0: En absolut.
1: És una cosa molt greu, la veritat és ixa. Pues, professor González Cusac, moltíssimes gràcies per la seva amabilitat, per la seva paciència i per les explicacions que ens ha donat al respecte. És, com sempre, un gust parlar amb vostè. Bon dia.
0: Lo mateix, un bon dia.
1: Fins ara, cuides. Les 9 i quart del matí d'este 9, precisament, de setembre de 2026. Avui hi ha sessió de control al govern en el Congrés i deu de ser una d'aixes sessions, la veritat és que tenses, perquè ahir estem escoltant, fa només donava explicació.

0: declaracions el president del govern a Santiago Abascal, que m'imagino que continua en el torn de preguntes i, a més, estaran apretant-lo fort degut a tot el que està passant aquests dies en el tema de Ceuta, en allò que acabem de conèixer sobre l'informe PISA i moltes més altres qüestions que conformen l'actualitat d'avui i que, a més, estan al ple ordre del dia. Mira, podem escoltar, si acaso, un poquet a Rufián, a veure què li explica.
1: El que queda de legislatura.
2: Muchas gracias, señor Rufián, señor presidente. Por favor, silencio.
3: Muchas gracias, señora presidenta.
0: Ah, pues,
3: gracias,
0: señor Rufián. Ha sigut breu, Rufián, en este cas, al respecte del que li ha preguntat a Sánchez. Bueno, intentarem connectar en algun que altre moment amb el Congrés dels Diputats en directe en esta sessió de control al govern, avui específicament, 9 de setembre de 2026, a veure què és el que es cou en l'hemicicle dels espanyols. Però, parlant de connexions, una altra que tenim que fer és amb el nostre company, David González, que no es meneja d'escoles perquè avui és un dia especialíssim. Ho espera als profes, però jo crec que per a qui més espera els alumnes que inicien tot un curs amb moltíssimes expectatives, veritat, David?
4: És un dia molt especial tant per a pares, per a xiquets i per als profes, per a tots. Així hem viscut en les portes d'este Col·legi de les Arts imatges ben boniques que estaven els professors rebent aixòs xiquets després de 3 mesos sense veure-los, claro, pues tenien ganes de retrobar-se. I el cas és que quan hem connectat per primera vegada, així n'hi havia poqueta gent. Ara torna a haver poqueta gent, però n'hi ha hagut eixe moment d'avalanxa de les 9 del matí que s'ha acolpat així tot eixe muntó de gent per a deixar els xiquets, per acomiadar-se, que ens ha deixat eixes imatges dels pares en la tanca del col·legi acomiadant-se, com si no es tornaren a veure en 2 mesos. Jo estic a Nana, que és una de les mares que s'ha quedat així i que està amb, suposo que és la germaneta menor d'una xiqueta que ha començat el cole. Anna, buenos días.
5: Hola, buenos días.
4: A ver, ¿cómo ha sido esa vuelta? No sé a qué curso volvía, pero vamos, ¿cómo ha sido ese regreso a la escuela?
5: Pues mira, la verdad es que bien. A ver, mi hija empieza primero de primaria, no tenía ganas ninguna porque le daba como un poco de miedo y quería seguir de vacaciones, pero bueno, se ha levantado bien y con ganas de ver a sus amiguitos después del verano.
4: Lo estaba comentando antes con otras madres que hablaban de sus hijos que entraban en sexto y el salto a la ESO les imponía un poco. En el caso de infantil a primaria también es un salto importante para ellos.
5: Sí, sí que lo es, sí que lo es, porque ella decía que ahora ya como que tiene que estudiar más, que tiene que traer más cosas. Ya es, antes era la mayor de los pequeños y ahora es la pequeña de los más mayores. Entonces eso le impone un poco.
4: Es las jerarquías del cole que siempre llaman la atención. Estás aquí con Alejandra, que te reclama la atención, y por eso, a ver, Alejandra, tú empiezas mañana, ¿tú tienes ganas de empezar? Dímelo, ¿sí o no? Asiente con la cabeza. Sentís en el cap, es tímida Alejandra, que ella comienza además la educación infantil.
5: En infantil, sí. Comienza en 3 añitos. Así que una en primaria y la otra en infantil. Pues, a recorrer de puerta a puerta.
4: Pues Ana, que tengan el mejor inicio de curso posible. Muchas gracias.
5: Muchas gracias.
4: Y que vaya muy bien.
5: Muchas gracias.
4: Doncs, Sergi, escoltaves a Ana, una de les mares que estan així deixant, una de les que més s'està demorant en abandonar les portes d'este col·legi. Jo estic, sí, vos recorde, en el Col·legi de les Arts, propet, molt propet del Roig Arena, en el carrer de Blas Gámez. I així vos podeu imaginar com s'ha colpat la gent, clar, com és habitual.
0: No impactat, però sí que m'ha fijat molt en el testimoni de la senyora que dia l'important pas que suposa de primària a l'ESO, no? al pas de l'institut, no? en el que el xiquet estava un poc preocupat, i ho entenc perquè ja ho era en el seu moment. M'imagino que ara continua sent igual. La formació, clar, no és la mateixa, és molt més exigent, clar.
4: Sí, i també, jo també ho recorde ixe pas de primària a l'ESO com un sentiment de canviar d'edifici. Clar, el canviar d'edifici també suposa que dificulta l'adaptació de xiquets. No és el mateix que a lo millor passar d'infantil a primària, que sí que ho fan en el mateix edifici, en el mateix complex.
0: Sí.
4: El pas a l'ESO jo crec que és més complicat. Jo també ho recorde aixina convuls eixe estiu per a passar a l'educació secundària obligatòria. Però així també s'ha donat una imatge, clar, jo tenia una concepció de lo que era la tornada al col·le de la meva època, que és, pues, els pares així.
0: Més
4: però
0: bucòlica,
4: és que, clar, ara...
0: o com era la teua concepció de la tornada al col·le? Perquè cadascú crec que la vivíem d'una forma diferent.

0: Sí, jo suposo que cadascú té la seua, els seus records. Jo la recorde, jo recorde que les últimes setmanes d'agost i les primeres de setembre jo en casa sí. Ja estava desquiciat. Jo tenia moltes ganes de tornar a classe i se me passava
1: la
0: setmana.
1: Però perquè tu eres un empollonet i eres el listo de la
0: no,
1: classe.
0: No, empollonet no, jo el que era molt hiperactiu, sí. Ja. I, claro, pues això. Però, clar, així la imatge que se dona ara en l'actualitat és els telèfons, les fotos.
1: Claro.
0: Tu te pots, no t'imagines la quantitat de pares i mares fent fotos des de la tanca als xiquets entrant a l'escola, clar, era una imatge que jo no recordava perquè no l'he viscut mai.
1: Claro, pues imagina, si tu no l'has viscut, nosaltres sí, perquè són coses noves que van incorporant-se. Espere que tot serien fotos dels pares i no n'hi hauria cap selfie dels alumnes, no? Que això seria un altre cantar.
0: No, això, vale. Això ja seria... Això seria la...
1: A veure, és innegable que la majoria...
0: La punta de la distopia.
1: Sí, però la majoria dels nanos porten mòbil, això. Negar la major no aprofitaria de res i podria ser, però...
0: Però tu creus que també els xiquets de primària porten el mòbil? Jo crec que és una cosa que s'incorpora més en secundària, no?
1: No sé, mos sorprendríem de la quantitat de xiquets
0: sí,
1: que porten el mòbil de ben menuts, però sí. Bueno, això és un altre meló, com diem este matí, que podríem obrir més endavant, l'edat a la que,
0: sí.
1: A la que un accedeix al celular, al mòbil. Pues,
0: sí, però és un dia ben bonico, és un dia ben bonico, perquè s'allarga sobretot, nosaltres agafàvem a Anna, que estava en una d'aixes tertúlies post-deixar els xiquets.
1: Sí.
0: O sigui que és una imatge que a lo millor no es dona en un dia normal, saps? Que arriben, deixen el xiquet i se'n van. Ara, clar, els pares també se retroben i volen posar-se al dia, diguem.
1: Haguerem pogut preguntar-li si està clavant un d'aixos grups de WhatsApp de pares, que tenen tan...
0: Sí.
1: Vaig a dir, aquesta fama tan peculiar.
0: És que jo no sé si la gent que està en aquests grups de pares i mares es sí. Pensa de vegades que no li llegeix ningú o que se pot dir
1: anem a parlar d'això en breu,
0: sí.
1: En este programa, de com són aquests grups de pares i tot el que implica estar clavat en un grup d'aixos. Mm. Que ja estaràs... Bueno, hi ha una frase dels 60 o dels 70 que deia ja seràs padre i comeràs huevos. Pues, bueno, ja seràs sí. Padre, el dic jo tu, i estaràs en un grup de WhatsApp.
0: Bueno, ya arribará, sí. De momento es que solamente las referencias, tenemos las referencias de una compañía de luz y de redacción, que es la única en el equipo que nos puede contar.
1: Y que está siempre escarota per las experiencias del que veo en esos grupos de WhatsApp.
0: Sí, sí, sí. Yo, es que es normal. Es que es normal. N'hi ha unas discusiones de vegades o... No sé com dir-ho, però realment hem de saber que estem amb pares d'altres xiquets que... hem de saber on estem,
1: sí.
0: Que tinguem un poquet de cura en el que diguem per aquests grups de WhatsApp també i res, al final lo important és que comença el curs amb normalitat de moment. Escoltàvem este matí a Daniel McEvoy que parlava d'aquesta normalitat en quant als professors que n'hi ara en escola. És cert que n'hi ha incertesa de cara als moviments que es puguen produir en les pròximes setmanes, però de moment la tornada des d'ací a peu d'escola, a les portes d'una escola, s'ha produït amb total normalitat. A mi aquestes imatges emotives de xiquets retrobant-se entre ells, retrobant-se amb els profes i, en definitiva, en el que és la vida en setembre. És que és aixina.
1: Bueno, pues veurem com continua este matí, almenys si podem conèixer una miqueta més què és el que es viu, les experiències que estan respirant-se en aquests centres educatius, especialment en aquestes de les arts en el que tu estàs. Gràcies, David. Una besaeta molt forta des de l'estudi.
0: Moltes gràcies.
1: Fins ara. 9:23, no volíem deixar parlar d'altres coses. És que no deixa de ser un dels punts importants del dia. Ha colpit a la societat i especialment, m'imagino jo que per la part que els toca, al sector educatiu, però també als pares, que en el fons... M'imagino que els que ho sou estareu preguntant-vos què està passant per a que ara vinguen i mos conten que estem a la cua d'eixos resultats educatius i de que la majoria dels nostres fills tinguen eixa percepció de que no entenen i en algunes matèries no arriben al nivell que deurien d'arribar. Bé, estic parlant-vos una vegada més dels resultats de l'informe PISA 2025 que han encès les alarmes sobre la situació educativa i ho han fet també en la nostra comunitat autònoma. L'alumnat valencià es situa, atenció, a la part baixa del rànquing estatal en les tres competències analitzades. Estem parlant de ciències, matemàtiques i comprensió lectora. Allò de la comprensió lectora és que a mi des d'ahir que vam conèixer els resultats d'aquest informe PISA em té fora de mi, sobretot per la importància que li donem en esta professió a d'allò de... de llegir i entendre el que llegeixes. En ciències, amb 450 punts, la Comunitat Valenciana registra el pitjor resultat de tot l'estat espanyol i acumula una caiguda de 44 punts respecte de 2015. En matemàtiques, amb 435 punts, és la comunitat que més retrocedeix respecte de l'edició de 2022, amb una baixada de 38 punts. La culpabilitat s'apunta especialment a aquella llei CELA, a la LOMLOE, i així en la nostra comunitat autònoma, evidentment, a aquella gestió dels 8 anys en què el Botànic i el govern socialista van estar en coalició governant en esta comunitat i se'ls aixaca, com vos dic, la responsabilitat de aquests resultats que durant els canvis de lleis i també de tendències van afectar directament al que ara estem coneixent. Però darrere d'aixes xifres hi ha moltes preguntes. Què està passant en les aules, no? Quins factors expliquen aquesta davallada? I fins a quin punt influeixen, com comentàvem en la tertúlia fa un moment, les desigualtats socials, les pantalles o els canvis en el sistema educatiu. Però sobretot, i que això és el punt d'inflexió i la clau, què es pot fer per a revertir esta situació? Pues anem a intentar analitzar-ho amb Carolina Gozálvez, que és professora titular de l'àrea de didàctica i organització escolar del Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica. Carolina, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Encantat de saludar-te. Anem a veure, perquè tenim un fregau entre mans considerable. Els resultats són contundents, veritat. La Comunitat Valenciana es situa a la cua d'Espanya en ciències, matemàtiques i lectura, torna a repetir, com li contava als nostres oients. Què ens estan dient realment aquestes dades sobre el nostre sistema educatiu a hores d'ara?
2: Bueno, como bien dices, no cabe duda que estos resultados son un toque de atención. Un toque de atención para la educación, pero también pues que nos tiene que hacer reflexionar a los padres, también a las familias, qué estamos haciendo desde casa, cómo estamos trabajando en las aulas y luego a nivel superior, a nivel administrativo, pues qué se puede hacer a nivel de regular pues nuevos contextos, por ejemplo, como la aparición de la inteligencia artificial, etcétera, que debemos tener en cuenta que claro que influye en competencias de nuestro alumnado.
1: M'imagine jo que això, a més, t'ho improviso sobre la marxa. Els docents, en este cas, s'hauran vist especialment afectats perquè, tot i que no depèn d'ells directament, sí que els toca de ple, no?
2: Claro, es efectivamente, es un debate que se sienten totalmente señalados porque pues está en sus manos, ¿no? Reforzar todas esas competencias de comprensión lectora, de mejorar pues la atención sostenida, la memoria. Pero claro, a veces lo que necesitan es un trabajo que no pueden hacer solos. Por un lado, los docentes pues reclaman esos refuerzos, ¿no? Por ejemplo, comentabas en la tertulia los grupos que están en riesgo de exclusión o cuando viene alumnado inmigrante que no tiene la lengua adquirida. Pues ahí lo que necesitamos tiene que ser una prioridad, tener los recursos suficientes para que el alumnado pueda conseguir la lengua base y a partir de ahí poder empezar. Y todo eso, una buena atención a todo este colectivo, pues también nos haría mejorar en esos resultados de PISA. Y además, no solamente el profesorado, aquí las familias también tienen un rol muy importante, comentar desde casa pues rutinas lectoras, asistir, por ejemplo, a actividades gratuitas como hay en librerías, en bibliotecas, es decir, que desde casa también se fomente ese espíritu por amar la lectura.
1: N'hi ha una cosa també que n'hi ha que tindre en compte. Este informe, Carolina, assenyala una bretxa socioeconòmica especialment important en la nostra comunitat autònoma. Parlar d'això avui en dia, encara en el segle XXI, vulguem o no, ens quidra molt l'atenció. Estem parlant de 75 punts o més entre l'alumnat afavorit i el desafavorit. És que estem parlant de classes socials. Fins a quin punt el nivell socioeconòmic condiciona l'èxit educatiu i què hauria de fer l'escola per a reduir aquesta desigualtat? Perquè al cap i al fi és un dret constitucional que tots accedisquen i tinguen aquest dret a l'educació per igual.
2: Así es. Si hay un consenso político en España es que el derecho a la educación es un derecho básico e igualitario para todos, y así lo recoge el artículo de nuestra Constitución. Pero es cierto que bueno que hay ciertos contextos más desfavorecidos donde tenemos que hacer desde la educación pues y las escuelas un mayor esfuerzo para concienciar a las familias, ¿no?, de la importancia de asistir regularmente a la escuela, de la importancia que tiene pues una formación pues hasta los niveles máximos, ¿no?, que desee el estudiante, y así reducir esas brechas que aún lamentablemente, a pesar de tener una educación pues gratuita, pública y de calidad, pero pues que aún están presentes.
1: PISA apunta a l'impacte de les pantalles. Hi ha un empitjorament especialment significatiu de la comprensió lectora derivada precisament d'això, no? dels dispositius electrònics. La pròpia ministra al·ludia directament a això. Crec que culpabilitzar a la tecnologia és una cosa molt gratuïta, perquè depèn també, com diem, i torna a repetir,

0: la tertúlia, de la pròpia iniciativa de cadascú i de com tu motives a llegir i a despertar-los l'interès per la lectura als més menuts, i dic menuts des de ben menuts, que és com ho hem fet tots tota la vida. No sé, Carolina, si estem davant d'un problema d'ús excessiu de la tecnologia. Personalment pense que no, o el problema és més profund i té a veure amb els hàbits d'aprenentatge i de lectura, és a dir, torne a repetir, d'inculcació.
1: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que sería muy, es muy gratuito y simplista reducir esta falta de comprensión lectora o estos resultados a la tecnología. La tecnología nos acompaña, nos la podemos utilizar de manera adecuada como recurso de aprendizaje, y yo creo que aquí está la clave. Si la tecnología la utilizamos para pensar e investigar, fenomenal. El problema es cuando queremos que la tecnología, o por ejemplo la IA, haga por nosotros competencias tan básicas como identificar ideas principales, resumir, es decir, esas técnicas de estudio tradicionales que todos hemos aprendido en la escuela, pues eso es lo que hay que seguir reforzando. Entonces, la tecnología, pues hacer un uso apropiado, si nos referimos a pantallas, por ejemplo, pues tener, saber, ¿no? Pues el uso recomendado en función de las edades, etcétera, hacerles a los estudiantes conscientes, que sepan entrar en sus dispositivos tecnológicos, tablets, móviles, a salud digital y comprobar, oye, ¿cuánto tiempo he estado de exposición a la pantalla? Yo creo que esto hasta los adultos nos sorprenderíamos si entráramos en nuestros móviles y miráramos el tiempo que hemos estado utilizando WhatsApp, redes sociales, etcétera. Entonces, la tecnología no es el único problema. El buen uso de la tecnología puede ayudarnos a desarrollar competencias para mejorar pues el aprendizaje, pero hay que educar en un buen uso de las tecnologías. ¿Cómo? Pues saber un uso racional de esos tiempos, regularizarlos, y en el caso de la IA, que nos sirva para pensar y para investigar, pero no para hacer tareas básicas, como te decía, de esas técnicas de estudio, claro, que todos tenemos que trabajar.
0: Claro, que este que naixer també de nosaltres mateix. Carolina, ahir el conseller portaveu, Miquel Barrachina, ja feia al·lusió d'això. Avui, parlant directament amb el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, ho ha tornat a repetir. El govern valencià actual, en el moment en què van arribar, diguem, a la Generalitat, ja es van donar compte de que la cosa tenia moltes ombres, més ombres que clarors, i es van posar en marxa per a intentar pal·liar situacions com aquestes en l'educació, en la nostra comunitat. Però hi ha altres, com Madrid, que Castella i Lleó, Astúries o Cantàbria, que estan obtenint resultats molt superiors i, en alguns casos, per damunt de la mitjana de la OCDE. Què és el que puguen estar fent diferent? N'hi ha mesures o models que la nostra comunitat podria aplicar a banda de totes les que ja han posat en marxa des del govern valencià?
1: Bueno, pues en este caso lo que yo recomendaría es, bueno, vamos a ir a esos sistemas educativos dentro de nuestro país que están funcionando y ver cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué modelos, qué metodologías didácticas están utilizando? ¿De qué manera motivan a su alumnado? ¿Qué contexto también? Porque cada comunidad tiene sus peculiaridades. Entonces, en esa autonomía que tiene cada comunidad, analizarlo y ver qué podemos trasladar, que a ver si es compatible con nuestra comunidad y sacar provecho de ello.
0: La pregunta te la faig a nivell personal, però també professional. Davant d'uns resultats demolidors com estos, el debat acaba centrant-se en les lleis educatives que sempre han estat en solfa, que han sigut, podrien ser massa, i a la carta de cadascun dels que han gestionat les carteres d'educació, i en eixos canvis legislatius al llarg de les diferents legislatures, o mandats, si m'apures. És realment un problema de la LOMLOE, per exemple, del currículum i de la metodologia, o caldria també mirar un poquet més enllà?
1: Desde mi punto de vista, yo creo que deberíamos de ver más allá. No podemos reducir la causa a estos resultados a una única ley educativa, y más en un país en el que, lamentablemente, tenemos un péndulo que, pues eso, las leyes educativas van cambiando muchas veces en función del gobierno. Creo que tenemos que conseguir un consenso político a nivel de educación y así poder ver realmente el impacto que tiene una ley sobre generaciones de estudiantes. Entonces, creo que no debemos reducirlo solamente a la ley. Puede ser que sea, por supuesto, una de las causas, habrá que identificar, ¿no?, dónde están los puntos débiles, pero también, por supuesto, hacer un ejercicio de reflexión. Yo, por ejemplo, como profesora de universidad y maestra de maestros, porque mis alumnos son futuros maestros, pues también hago un ejercicio de reflexión y digo, ¿qué tengo que hacer para que esta generación de futuros maestros que van a salir de la Facultad de Educación salgan preparados y consigan motivar a esa generación que va a ser el futuro de la sociedad?
0: I si n'hi haguera que plantejar, Carolina, ja per acabar, tres mesures concretes i prioritàries per començar a revertir aquesta situació en la nostra comunitat, en reitere, quines podrien ser? Per exemple, coses que ja haurien de canviar a les aules, no sé, en els centres educatius, o fins i tot, a veure, n'hi ha que anar més enllà, i és l'origen, les polítiques educatives.
1: Yo creo que si tuviera que decantarme por tres medidas así iniciales para empezar, yo creo que una sería pues reforzar, por supuesto, la comprensión lectora, ya que ahí hemos tenido resultados tan pues tan demoledores. La comprensión lectora es la base para poder mejorar el rendimiento en cualquier otra área, en matemáticas, en ciencia. Habría que reforzar esa comprensión lectora, mejorar funciones ejecutivas en el alumnado básicas como la atención, la memoria, el control inhibitorio, es decir, todas esas funciones ejecutivas que nos permiten poder aprender eso, reforzarlo y no olvidarnos de pues aquellos estudiantes que están en riesgo de exclusión, de aquellos estudiantes inmigrantes que vienen sin la lengua adquirida, sí. Poder darles, que haya un equipo específico en los centros que nos puedan atender de manera adecuada para poder conseguir en el menor tiempo posible que estén totalmente incluidos en el aula y que puedan seguir el ritmo de la clase, correcto. Sí.
0: Bueno, anem a veure si, com diuen en alguns dels pobles, especialment en el meu, després de que este bolet signifique una lliçó, si podem començar a revertir la situació i, claro, i començar a parlar en positiu d'aixòs resultats de l'informe PISA en els successius. Carolina González Macia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I per totes aquelles coses que hemos avançat. Tenim treball per davant i no poquet.
1: Tenim treball per davant i espero que el pròxim siga millor.
0: Esperem que sigues el que el dia. Una abraçada molt forta des de la ràdio. Adéu.
1: Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu, bon dia. Per cert, a aquestes hores, 9:37, a banda d'ocupar-nos d'altres qüestions, anem a saludar també, ara en un moment vos dia, anem a parlar dels grups de WhatsApp dels pares. Pólvora pura, si parlem d'això, i de les coses que mai millor dit, i utilitzant la mateixa terminologia, es disparen d'aixos grups de WhatsApp, perquè n'hi ha gent que, si n'hi ha llocs on no es té filtre, no se'l té especialment en els grups dels pares o dels col·les. Però això serà en un moment després d'una pauseta que farem i abans d'escoltar el que ens conta Toni Cuquerella des de Comarcal CV. Què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Des de Comarcal CV vos portem l'actualitat més destacada de les nostres comarques. Comencem en clau educativa. Un estudi de les universitats de València i d'Alacant, realitzat després de la Dana, mostra que l'alumnat valencià desconeix els protocols d'actuació davant de catàstrofes naturals. Per a revertir-ho, els investigadors proposen integrar la gestió de riscos en les aules amb activitats pràctiques adaptades a cada etapa escolar. Ens traslladem ara a la Safor, perquè Gandia portarà al certament nacional Impulso a Emprendre el projecte Eden Blue. Es tracta d'una tecnologia pionera que permet transformar l'aigua del mar en aigua dolça mitjançant energia solar, sense consumir electricitat i, el més important, sense generar abocaments de salmorra. I a la costera, l'Ajuntament de Xàtiva reobri la licitació per a la concessió de l'emblemàtic Hotel Murta. El contracte, per un valor d'1,9 milions d'euros i una durada de 20 anys en un únic lot, busca mantindre la seva categoria de 3 estrelles i reactivar definitivament la seva activitat. Fins ací la informació comarcal d'avui. Tota l'actualitat, minut a minut, la trobareu a Comarcal CB. Que passeu un molt bon dimecres.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i

0: per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Nelina Garancha, Julia Fischa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
2: Apunt Radio. A València, 102.2.
3: No veig 41 en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, Apunt Ràdio. No oblideu allò que estem contant-vos des de principis del matí. Avui, l'exclusiva, realment la notícia, a nivell global, global en referisca a la ràdio i també a nivell autonòmic, està en l'entrevista que ha aconseguit el nostre company Juan Nieto amb el, diguem, personatge dels personatges. La veritat és que això ha sigut tot un fet que ens ha tingut alerta en les pròximes hores i fins que no havia aconseguit, la veritat és que no vos ho han pogut contar, però ara sí que vos ho contem, perquè el nostre company Juan Nieto, la veritat és que s'ha posat de llarg, sobretot en una estrena com la d'avui, a les 12, en la pista, el programa que va dedicat al, als successos, als crims i al periodisme d'investigació, l'autèntic tro d'esta casa, de la mà de Juan Nieto, que comença posant el pavelló ben alt. És l'únic que en primícia ha aconseguit parlar amb el famós piròman del Saler. Aquell presumpte piròman del Saler. Així que serà a partir de les 12 del migdia i vos recomano que per l'interès que té aquesta entrevista, que només la té esta casa, estigueu pendents de les nostres sintonies i també les freqüències on escolteu esta ràdio. Això per una banda. Per l'altra, hem parlat dels resultats de l'informe PISA, però sense deixar les qüestions educatives o almenys dels col·les, anem a parlar de la tornada a les aules, que també fa que tornen, si s'han quedat relativament adormits durant els mesos estivals, els grups de WhatsApp de pares i mares. A veure, grups que poden ser molt útils, podríem dir, per a compartir informació sobre el dia a dia escolar, sobre les coses que passen, però que també poden convertir-se en un espai de conflictes, discussions, retrets i rumors. Sí, també exposició de dades personals o fins i tot vulneracions dels drets dels menors. És que l'univers dels grups de pares de WhatsApp és impressionant. Bé, l'Associació Espanyola de Consumidors reclama un ús responsable d'aquests grups i recorda que no tot va a dins, com pareix que sí. Recordeu que fa un ratet vos parlava dels filtres, pues allà on haurien d'aplicar alguns d'aixòs filtres, perquè en la majoria dels casos també parlem de menors. Bé, no es poden compartir fotografies sense consentiment, per exemple, ni difondre informació que no s'ha de comprovar, entre altres coses, ni utilitzar-los per a criticar professors, centres o altres famílies. És a dir, que més que un grup de WhatsApp pareix un albarzer. Anem a parlar d'estos riscos i de quins límits hauríem de posar estos grups amb Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel és president de l'Associació Espanyola de Consumidors. Miguel Ángel, què tal? Bon dia.
4: Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
3: Buenos días. Empecemos por lo básico. ¿Qué debería y qué no debería hacerse nunca en un grupo de WhatsApp de padres y madres de un colegio? Empezando por ahí.
4: Bueno, pues sobre todo, especial precaución con los temas de datos personales, ¿no? Estamos hablando, y antes lo comentaba, ¿no? De unos contenidos sensibles, en muchas ocasiones con fotografías de menores de edad, y ahí es donde existe el mayor riesgo de vulneración de esa protección de datos personales, de esa vulneración de esos derechos de los menores, en el sentido de que muchas veces se comparten inconscientemente fotografías sin contar con ese consentimiento, y por supuesto ahí por ahí empieza alguno de esos problemas, ¿no? Luego otras cuestiones adicionales, quizás el abuso de este tipo de grupos de WhatsApp, de exceso de mensajes que nada tienen que ver en muchos casos también con la finalidad educativa o con el devenir de educativo de los hijos.
3: Bueno, pero eso es que la gente se aburre mucho.
4: Claro, y eso pues una de las quejas más habituales es que son grupos molestos al final, ¿no? Y que acaban aburriendo a los que están en ellos. Y,
3: sí.
4: Como digo, eso es lo de menos, pero sobre todo lo más preocupante es la vulneración de derechos muchas veces de los menores.

0: Diu Mariajo Collada, la nostra companya tècnica, que no es fan cançons com esta. La veritat és que va ser pràcticament l'estrena d'Eurythmics, d'Annie Lennox i de Dave Stewart. Annie Lennox era guapíssima. I en, jo us recomano que busqueu el vídeo d'esta cançó, de Dear Must Be an Angel, en el que no arribarem a temps, perquè estem a punt d'arribar al butlletí, però en la part final, Stevie Wonder toca l'harmònica i li dona un especial toc a una cançó com aquesta, que va aconseguir tot un número 1, com vos dic, pues, a principis mitjans dels 80, i que va marcar també un punt d'inflexió en el pop-rock internacional. There Must Be an Angel, que, bueno, el títol era molt complicat i que en valencià podia ser "Hi ha un àngel jugant amb el meu cor", si no m'enganye, i és això la traducció, però que mereix la pena que el busqueu. Busqueu-lo en internet, que és una de les primeres cançons d'Eurythmics. Amb ells arribem precisament a les 10 del matí, i a la tornada no només tenim la nostra tertúlia social, sinó també... Però avui el paper aquí que Mateu li lleva Juan Nieto, que mos porta l'exclusiva del dia i de la temporada amb l'entrevista al presumpte piròman del Saler. Ara tornem.
1: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
2: La primera sessió de control del curs polític en el Congrés s'està centrant en la crisi de Ceuta, l'educació, arran de l'informe PISA.

0: i l'anomenada llei dels nets. Escoltem el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Usted solo está pendiente.

0: I el president de Vox, Santiago Abascal i Sánchez, han protagonitzat aquest enfrontament fa pocs minuts.
1: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat. Por eso hay que activar urgentemente el artículo 102 para llevarle al señor Sánchez ante el Supremo y para saber exactamente cuántos diputados tiene Marruecos en esta Cámara.
2: Mire, este gobierno, señoría, no acepta el chantaje de ningún partido, ningún país, ni por supuesto tampoco de ningún poder. Si alguien va con una correa al cuello, es precisamente usted. ¿Aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otro? A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: La sessió continua a hores d'ara. Parla ara Miguel Tellado, diputat popular i també secretari general d'este partit.
3: Que las mujeres no pueden salir a la calle sin un spray antivioladores. Que los parques, las playas e incluso el puerto están tomados por invasores.
0: I als passadissos del Congrés, el portaveu socialista Patxi López, abans de començar aquesta sessió, ha valorat la suspensió cautelar del dret al vot dels espanyols nacionalitzats per ser descendents d'exiliats i represaliats franquistes d'acord amb la Llei de Memòria Democràtica. Este punt també es coneix com a Llei dels Nets. López considera un sense sentit doble la decisió del Tribunal Suprem, que hagi suspès el dret al vot, tot i que es manté la nacionalitat i tots els altres drets que comporta. I, d'altra banda, que el PP s'alinea amb els postulats de Vox, que ho va denunciar al tribunal.
4: És el trumpismo que hi ha detrás de esto, que és el sembrar una sombra de duda, de sospecha sobre el sistema electoral español, que es uno de los más seguros. Un Feijóo que ahora reclama la autoría de esta decisión y resulta que hace dos años se iba a Buenos Aires a decir que todo, no solo los exiliados por motivos políticos, sino también los económicos, tenían que tener derecho.
0: Més de 800.000 alumnes d'infantil, secundària i batxillerat comencen al llarg del matí el curs escolar a la Comunitat Valenciana. Enguany, amb més professorat i menys alumnes, sobretot en infantil. Curs que comença amb l'anunci de noves mobilitzacions sindicals i la debacle de l'informe PISA. Hem estat a les portes d'una escola a València per veure quines són les sensacions de l'alumnat el primer dia del nou curs.
5: A ver, yo la mochila la preparé ayer, mejor dicho, yo. Solamente llevo el estuche y una carpeta, por si acaso.
6: Y estoy muy emocionado porque es mi primera vez en la ESO. Y muy feliz, muy contento.
7: No tengo ganas de comenzar.
8: ¿Por qué?
7: Porque quiero vacaciones.
8: ¿Más?
7: Yo quiero más vacaciones.
0: En esports, parlem de tennis. Carlos Alcaraz s'acomiada de l'Obert dels Estats Units en perdre en quarts contra Shelton. Eva Casany.
9: El murcià ha caigut en el 15-7 al Super Tiebreak per 10-7. Ha sigut un últim set igualadíssim en què el nord-americà ha aprofitat la potència de la treta per agafar avantatge. Un partit duríssim que ha durat 4 hores i mitja i ha acabat a les 3 i mitja de la matinada de Nova York. Alcaraz havia guanyat el primer set també al Tiebreak. Shelton ha guanyat segon i tercer per 6-3 i 6-1, però Alcaraz ha reaccionat en el quart per aquallar un sòlid 1-6. El quint ha escenificat la gran igualtat en 3-2. Així, hi haurà semifinal nord-americana entre Shelton i Tiafoe, que també ha necessitat 5 sets per abatre Mitchelsen. Els altres semifinalistes es decidiran avui. Seran els guanyadors dels partits de quarts entre el rus Kachanov i el belga Block, que es juga a les 8 i mitja, i el duel entre l'alemany Zverev i el neerlandès Van der Salskoop, previst per a la 1 i mitja de la matinada hora espanyola.
0: Això és tot de moment. La pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe.
10: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica, s'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
12: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
13: Un indici. Una telefonada anònima. Una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
14: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica

0: negre amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
1: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tot. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
3: Perquè tu també jugues este partit.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: A Punt Ràdio. A l'Alacantí 96.5. En A Punt Ràdio, matí directe.
4: Bueno, tot i que la sintonia d'esta part del programa és realment divertida, ara, des de que vaig veure a Mònica Bustamante fer així la performance de Chicago en esta cançó...
5: De forma inevitable,
4: ja no, la veig a ella, fent ahí... Bueno, així la gent ha fet ioga, s'ha llevat grans, hem fet de tot. Bueno, jo m'ha desmaiat en directe, ha tirat la papa i m'ha alçat i ha continuat fent el programa, o sigui que... I això, sí. Però per què ho ha de dir tot? Soc com Manolo Mas, és que ho casque tot.
6: Hay que hacer la radio sin filtros, hermano. Pero eso te hace grande, ¿eh?
4: És que ho casque tot. Sí, no sé, va ser l'any
6: passat. El trapero aún está por ahí, ha dimitido como director general de la Policía de Cataluña.
5: Manolo.
6: El estafador ese.
5: Manolo.
4: Quique Mateu, bon dia.
5: Bon dia. Manolo, la gent no sap que estàs veient una televisió. Te poses a parlar com si...
6: ¿Tú te crees que la gente no sabe que trapero es el director general?
5: No, la gent no sap de què te poses a parlar de trapero.
6: Mossos o Mossos? Mossos?
4: Bueno, jo puc dir-ho en català, si vull. Jo si vull parlar català, Mossos d'Esquadra.
5: La gent no entén com està parlant el senyor director del programa de la papa que va llançar un dia a l'univers i de sobte apareixes tu trapero no sé què. Això què vols dir? Això no t'he sentit.
6: Que los españoles de bien están celebrando en el día de hoy que el señor ese dimita después de hacer todo lo que hizo de volver por la puerta grande y ahora se va con una dimisión. Anda, tira a tu casa. Moniato.
5: Olcina, recupera la norma.
4: A veure, no la vaig tirar a l'univers, la vaig tirar a l'univers.
5: Pero
6: qué normalidad vamos a recuperar si ante el director del programa ya ha dicho que pegó aquí un día una vomitada y siguió haciendo la vida.
4: Sí, sí, bueno,
6: porque
4: pero
6: es son... que en Valencia se dio a arrojar, ¿no?
4: Sí, bosar.
6: Bosar, pero es que...
5: bosar de toda la vida.
6: En castellano es terrible, vomitar, he vomitado.
4: I n'hi ha una paraula que he gastat jo sempre al respecte d'això, que es diu safa bosaora. És a dir, n'hi ha un objecte per a poder fer aquestes coses.
5: S'ha donat que se n'ha anat de vacances i no ha canviat res.
4: Però per què tinc que canviar?
6: És que la safa, la safa és prou important, perquè quan arribes a casa bufat, perdut, la safa és molt important.
5: No, és que Mar porta un guió, no enteneu res.
4: És l'equivalent al orinal, però bueno, depèn del lloc on vagis.
6: Havia llegat a usar orinal?
5: Pregúntale a aquell que pensa de tot això.
6: Havia llegat a usar orinal?
4: Jo sí que he arribat a gastar-lo.
6: És una de les coses peores
5: jo
6: que
5: també.
6: Hi
5: ha. Sí?
4: Quan
5: jo també.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
4: És que jo pensava donar-te una...
5: Jo recordo dormir a casa m'abuela, sí. I en casa m'abuela l'orinalet sempre baix al llit i si feia falta la dona no m'acompanyava al bany.
4: Perdona, jo en la casa del poble encara el tinc i a més d'estos de porcelana, que aprofitaria igual pa pixar que pa fer-te un cafè en llet de 3 litros.
6: Això passava aquí en un bar de València, los bestias, ¿no os acordáis aquello?
4: Sí. Oh, que és que si vos bar... digueu, el material mare i l'estètica, Marc Gómez, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
4: Era igual pels plats estos de la veta blava que sí, l'orinal portava en la mateixa.
5: Ja sí. Era un més capacitat.
4: Era un gran tassó.
6: Però m'imagino que si habéis tenido orinal bajo la cama, sois conscientes como yo, que cuando madre estás durmiendo te sube el efluvio y dices, aquí huele raro.
4: Hombre, a ver,
5: pero es que en el, no en el pueblo se huele de otra manera.
6: Claro. Ya, hasta el sí. Pipí, hasta el pipí. Sí. El pipí.
4: Bueno, comenzando porque en los pobles poco les preocupaba.
6: ¿Hacéis mucho pipí por las noches? Yo hago muchas veces pipí. Creo que no es bueno. Yo hago
5: y con la edad cada vez más. Ya te lo
7: no, mucho no abramos ese melón. Pero
6: ¿por qué?
7: Mucho que es. Es que todo el orden de 3-4 veces.
6: ¿Y mes?
7: Manolo, 3-4 veces.
6: Sí, seguro, seguro.
5: Y seguidetes.
6: Yo en el meu cas son seguidetes. Tengo que mirarme la próstata.
5: Sí.
6: Pero es que esas exquisites...
4: Encara que no t'agrade.
6: No abrimos y hacer pipí. ¿Quién no hace pipí?
5: Claro. I caca.
6: I caca. Claro.
4: Tots tenim poros en la pell i mos tirem peig i mos passen aquestes coses.
6: Pero todo el mundo. Que

0: Pero el ser humano
1: pero desde nosotros a los monjetes.
2: Respecto
1: el món,
2: a lo de a lo del tema de levantarse muchas veces por la noche al, para ir al baño.
3: Qué fina, no, qué fina.
4: Mar siempre es muy fina.
3: Como sí. Regateado dos o tres veces para sí, no
2: decir. He driblado, ¿no?
3: Para
2: he driblado.
3: Hacer pipi.
2: La cuestión está en que creo que no tiene tanto que ver, que también está bien hacerse una revisión de próstata, que eso nunca va a venir mal. No tiene tanto que ver quizá con revisarte la próstata, sino con el, la calidad del sueño. No, si tú tienes una calidad del sueño menor...
1: Y en no sopar piña...
5: Y en cómo meamos los hombres, Manolo, tú meas de pie o sentado.
3: Sentado, en casa sentado.
1: Muy
3: sí,
1: bien, se usa muy bien.
5: Yo pero, también, cada
3: favor,
5: vez cada mes.
3: Por
5: cada
3: favor,
5: vez,
3: y en no, tu casa no.
5: Eres súper cómodo. Eres súper cómodo.
3: Y es higiénico.
5: Y es higiénico y mejor para tu cuerpo.
3: Salpicas, hombre, salpicas.
0: Señoritas, que pise menos si pise sentado, no sé por qué.
3: No,
0: yo pise menos.
4: Ay, eso es muy interesante. Yo no he pisat mai assegut.
5: ¿No?
4: Mai.
5: Te lo recomane.
4: Mai.
3: Pero mai com.
4: Mai a la vida.
0: Bueno, sobretot si arribes
2: bufat. Assegut, no. Sentat,
4: mai.
3: Otro cochino.
0: Bueno, escoltem una cosa.
3: ¿Tú por qué piensas que los urinarios de los váteros y restaurantes están en la pared? Claro, es que eso no es
0: sempre, casualidad. No siempre han estado en la pared. Vos recorde que en la época aquella...
3: Y di,
0: no dejarem este tema, no porque vull deixarlo.
5: En medievals, en la época medieval.
4: No. Recordes del forat, claro.
0: El forat en els bars, que tu anaves i n'hi havia allí
4: no
0: una,
4: un forat.
0: Una tacha en la pared, hasta acá en les manises.
4: En castellà, búscate la vida.
0: Perdona, i els...
4: Aquí se riu, però és veritat.
3: Això és terrible.
0: No, escolta'm una cosa, i els que han fet la mili...
4: Si no tens punteria, què passa? Ja estem parlant d'una altra...
3: Hombres!
0: N'hi ha, i encara es gasta en molts llocs per higiene, el típic forat en les dues empremtes en terra, que directament, perquè amponat, se suposa que és la forma en la que...
5: Sí, sí, no, és que...
2: Biològicament seria en la que tindríem que fer.
0: I jo recordo d'anar a... I jo recordo d'anar a Bucks.
3: Tirar un penalti. Com si te fos a tirar un penalti.
0: No van mai als bars estos on estaven ixos
3: sí,
0: forats sí, en
3: home,
0: terra.
3: Sí.
0: Això, en la tacha, en els papers de
3: és
0: revista
3: una Pronto.
0: Cochinada,
3: hombre, una cochinada,
0: pues
3: eso,
0: lo més sa del món.
2: No, perdona, tira, hombre, tira. Y en China casi todos los baños tienen ese, tira, aunque tira, tengan tira, aunque tira, tengan la taza, tira. Aunque estés
4: Manolo,
2: en el restaurante mejor de China, tira, tienes también la opción.
0: Sí.
3: Luego llega llega si no le pegas a la diana y hay gente que es absolutamente cochina y el que llega detrás tiene todo el pastel esperándole.
0: Hombre, no es eso, l'olor a
3: que no.
0: La olor a clochinesquis d'allí dins és impressionant. Però, en fi...
3: Para eso se inventaron las escobillas.
0: És que esto me sente canada.
4: Lo pitjor del món és imaginarte el que está bien Manolo Mas.
3: No, una cosa.
4: Que buen feto.
0: Bueno, Manolo Mas ya hemos explicado así coses.
3: Consejo, por favor.
4: No, més consistes, no.
3: De hombre para todos los hombres que nos estén
4: no,
3: escuchando.
4: Per favor.
3: En casa, por favor, el pipi sentados.
0: Sí. Per cert, n'hi ha gent que
2: no
0: en casa té urinari de paret.
2: I no significa això perder un poquito de virilidad?
3: Por
2: no
3: el amor de...
0: El que
4: pisar,
0: no, pisar...
4: Eso
0: no.
4: Es algo muy antiguo.
3: Será más importante ser limpio que todo lo demás. Claro, lo demás cada uno decide lo que es.
0: Sobre
3: pero limpios tenemos que ser todos.
0: Sobre todo si estás emancipado con Manolo, que se te quiere pechar.
3: Cuando miccionas el tubo por el que miccionas, no me digas por qué.
5: Está mejor colocado sentado.
3: Efectivamente. Porque además tiende a salpicar. Quiero decir, nunca sale... El chorro no es inmaculado
5: bueno,
3: y perfecto.
5: Depende, Manolo. Cuando eres joven, te sale mejor.
3: Ya. Yeah.
0: ¿Vols dir? Pues la mayoría de chiquets, claro. Allò apareix un aspersor. Pero bueno, no anem a entrar en ese tema. Per cert, un día en direu...
3: Pero ¿cómo que no vamos a entrar? Lo que te voy a hacer es salir urgentemente y ver por dónde salimos.
0: En el track. Vos traquio enseguida.
2: Ver por dónde salimos.
3: Dile, tenemos que salir.
0: No. En el tema
3: de... No entremos en este programa. No, ¿cómo salimos?
0: En el tema, fisiològic, però ja anatòmic. Còmic, no. Perquè si no, escolta, n'hi ha gent...
3: Hay gente que lo puede arreglar, se pone la 24 horas y ve a Panrasca se le va los estreñimientos a todo el mundo en este momento. En la 24 horas está Marlaska. Ahí
0: bueno,
3: se te va
0: diceu-me que
4: ay, per favor.
0: La presència de Juan Nieto así no és baladí ni per a parlar de les qüestions de les miccions.
4: Ja ho ha fet.
0: Escolta, més d'un s'haurà fet caquita al conèixer l'exclusiva que tens entre mans. I això és la realitat.
5: Sí, és possible.
0: Perquè també t'haurà costat lo teu. Suors, sobretot.
5: Sí, la veritat que han sigut uns dies molt intensos. Comencem este dimecres a les 12 a La Pista, que és el nou programa de successos d'actualitat a la Punt Ràdio. Volíem començar amb una notícia que reflexara la intenció a la que han vingut, que és per a quedar-se, no? En esta casa i per a marcar l'actualitat, no? I en aquest sentit crec que ho hem aconseguit. Per primera vegada, una de les persones més buscades en aquest estiu i que mai havia parlat en un mitjà de comunicació ha acceptat parlar i donar la seva versió. M'estic referint al piròman del Saler, i dic piròman perquè ja ha sigut condemnat per altres incendis en altres anys. És un advocat valencià, és Juan Curiel, i el seu nom ha tornat a ocupar el protagonisme en els mitjans de comunicació i entre la població després de l'últim incendi que va afectar el Saler a finals d'agost i que tanta alarma social va generar. Nosaltres hem estat amb ell, sí. Hem estat l'equip. L'entrevista ha sigut possible gràcies a la meva companya i una de les grans periodistes de successos que hi ha a la Comunitat Valenciana, que és Belén Hernández, a la qual li vull agrair el compromís que té amb este projecte i que en seguida me diguera que sí quan li ho vaig comentar. Ja en l'Apunt et busca, recorda el programa que fem de persones desaparegudes, van tindre contacte, un primer contacte amb ell, i en aquest moment el programa sols estava enfocat en persones desaparegudes, no es va obrir a altres successos, i havien ja contactat amb ell per a intentar fer una entrevista. Ell en aquest moment no volia, perquè encara tenia en vigor l'ordre d'allunyament. Recordeu que va ser condemnat a 9 mesos de presó, es va suspendre l'entrada en presó perquè no superava els 2 anys, però la mesura que a ell més mal li va fer és que el van desterrar del Saler per ordre judicial i no el podia aixafar. En aquest moment encara tenia activa aquesta ordre d'allunyament, ara no la té. El van contactar el dilluns per a veure com estava i si volia participar amb nosaltres en este primer programa de la pista, i ens va sorprendre que ens diguera que sí. Ens va sorprendre perquè ell ens ha traslladat que no ha volgut acceptar cap oferta.
0: Per què el penses que ha dit que sí? Tinc només un parell de preguntes.
5: Crec que perquè, per una banda, hi ha 3 factors que han influït. Per una banda, el periodisme al final no és arribar un dia i voler demanar una entrevista. És un contacte permanent, no? I més en els casos de successos, en informacions tan sensibles.
0: Sí, és un
5: no?
0: tira i arronsa en molts
5: Clar,
0: casos també.
5: Tenim per una banda, aquesta relació de confiança que han fet en ell, encara que en un principi no teníem previst publicar res d'ell. Per una altra banda, que ja s'ha complit l'ordre d'allunyament i que ell pot entrar al Saler com qualsevol altra persona, per tant, aquest procediment judicial s'ha acabat. I per altra banda, la més important, és perquè s'ha sentit assenyalat en els últims dies per aquest incendi, i és uno, jo puc dir-te, de fons de la investigació, que és el principal sospitós claro. de l'últim incendi. No?
0: I quin tipus de persona t'has trobat?
5: Mira, és un home que evidentment arrossega una malaltia mental de fons, ja no perquè per ser un piròman, que ell ho nega, sinó perquè porta 26 anys, 26 anys amb investigacions obertes per provocar incendis, que es diu Prompte. Jo crec que és la persona en Espanya que més investigada ha estat per estar vinculada a incendis. Per tant, està molt afectat personalment. Sí. És una persona, ell és advocat, ha sigut advocat, ha anat molt a la Ciutat de la Justícia de València a treballar, ara no treballa, s'ha vist obligat a deixar-se a casa del Saler durant un temps i viure en casa...
0: Perquè ell era resident del Saler.
5: Sí. M'ha trobat una persona que estava molt nerviosa durant tota l'entrevista. M'ha trobat una persona que d'una manera compulsiva i segons i s'escolta en els talls i m'ho ha traslladat així a la meva companya, tot el rato estava en un encenedor en la mà.
0: Sí. De algo, fet, si el podem recuperar, és algo, serà un dels talls d'este matí.
5: És algo com... Ell no es dona compte, però està tot el rato amb el clic, clic, clic, clic, clic en el metgero. Ell nega...
0: I és fumador, per cert?
5: Sí, sí, sí, sí.
0: Anem a escoltar això dels encenedors, si vols.
5: Sí, va, perquè tenia mosses a casa.
0: Sí, a veure...
6: Una cacerola, 100 y pico mecheros, no sé ni cuántos, pero yo los iba dejando ahí porque cuando compro tabaco muchas veces me regalan. Y yo los iba dejando ahí, la mayoría ni siquiera funcionaban.
5: Sí, nosaltres, quan a ell condemnen en aquesta investigació, ell, recordem, va estar un mes en presó provisional en Picassent per aquests incendis. Quan es fa les corcolles a casa per part de la Guàrdia Civil entra amb una ordre judicial i què es troba dins de la casa? Es troba dins d'un pot, com ella ha dit, 100 encenedors.
0: Sí, en un perol.
5: 100 encenedors, no? I també una garrafa amb paracina. I que és un
0: líquid, sí, un combustible.
5: Un combustible, no? Clar, aquests dos elements van ser fonamentals per aconseguir aquesta condemna. Primer, perquè ell no aconseguís explicar per què guardava 100 encenedors. És molt estrany, val? És molt estrany que una persona els guarde, sobretot en lo despistat que és tot el món, que sempre anem perdent los.
0: Sí, sí, i ni tan sols eres col·leccionista, clar.
5: Efectivament. Ell, l'excusa que ens dona, i que algo ha avançat en aquest tall que hem escoltat, ell, l'excusa que ens dona, que és que és que li regalen molt en els estancos, val? I respecte al combustible, ell diu que encara que no l'havia utilitzat en aquest moment, quan la Guàrdia Civil entra en sa casa, perquè això va ser octubre, encara feia calor, no feia temps d'enxufar una estufa, que la guardava per a quan vinguera l'hivern i enxufar la seva estufa. A mi el que em sorprèn, Sergi, de tot això, insistís que ell nega els fets o es justifica, val? O diu, pues passava por allí, fue un accidente, en el any del 2000 diu, disparé una carcassa i se me fue, clar que dispara una carcassa en el saler, val? Encara que siguin falles. A mi em sorprèn el domini del llenguatge que té en qüestions incendiàries, en qüestió d'equips de rescat. Ell fins i tot, ell reconeix en l'entrevista que és ell el que li dona indicacions als bombers de com actuar davant d'un foc. A mi em sorprèn això moltíssim.
0: Però la seva patologia no la reconeix.
5: No. I em sorprèn moltíssim que no estigui cabrejat. És a dir, jo ahir, escoltant, que em vaig citar a la una de la matina dels àudios, va haver un moment de reflexió i pensava, a mi m'acusen durant 26 anys de cometre estos delictes. Ingressen en presó provisional. Entren a ma casa com si fos un terrorista. I estic implicat en una dotzena de causes i jo em convertisc en piròman, perquè creme a la Guàrdia Civil i al jutjat si sóc innocent, en el sentit, clame per la meva innocència. Ell claro. No. Ell, com que ho té assumint, no? Això em va sorprendre.
0: Però sí que estava un poquet molest, especialment per l'últim incendi del Saler, sí. En el que en un dels talls, que també recuperaven este matí, crec que fa al·lusió a això. I no li ha fet... Això és que no li ha fet molta gràcia, no? No el tenim, no el tenim preparat, no passa
5: sí,
0: res, en ese, però podem mencionar-ho.
5: Sí, per a mi és el titular de l'entrevista, no? Ell, i és un titular important, la persona que ha estat condenada a València per causar incendis en el Saler reconeix que estava en el Saler en el punt zero d'aquest incendi el mateix dia que es va cremar i que tanta alarma social va generar. És més, ell estava convençut que la Guàrdia Civil anava a entrar de nou a sa casa, perquè ell estava localitzat
0: en el punt de mira, clar.
5: En el Saler. I estava, evidentment, en el punt de mira. Per a mi, aquest és el gran titular. Ell diu que no té res a veure en este succés i al mateix temps assumeix que és el principal sospitós.
0: Clar. Només vull qüestionar-te una cosa més, perquè tota la resta la descobrirem a partir de les 12, així en directe, en Apunt Ràdio. Al final, qui escolte esta entrevista, com diem, en exclusiva, perquè no la té ningú ni ningú ha pogut parlar amb ell...
5: No, ens va contar ahir que moltes televisions nacionals, molts diaris ho han intentat, però s'ha sentit còmode i al final Belén el que ha mantès és una relació fluida amb ell, preguntant-li de tant en tant com estava, com es trobava, això és important.
0: Sí. El joc psicològic i d'empatia, no?
5: I mira, li hem entrat pes bon per l'ull i l'hem aconseguida.
0: Què conclourà la persona que escolta aquesta entrevista avui a les 12?
5: Que n'hi ha més dubtes que certeses.
0: Pues anem a deixar ahir el pareix, sí. Que sé que ara tens que continuar encara en més coses, degut a que avui t'has convertit en el centre mediàtic de la casa.
5: Molt il·lusionat, molt content, este projecte de la pista...
0: Però el mèrit no te'l lleva ningú,
5: va néixer en realitat fa 4 anys, una matinada del mes d'octubre, en ma casa, que em vaig asseure a l'ordenador i vaig pensar, i per què no fer un programa de successos en la ràdio? Claro. En aquest moment no es va considerar oportú per diverses circumstàncies, i jo he estat amb aquest projecte sempre rondant al cap, fins que li he d'agrair personalment a Nacho Cotino que em va donar aquesta oportunitat.
0: Bueno, personalment he de dir que m'alegre molt, que no fa molt que ens coneixem també personalment, però que sí. Saps que sempre és un gust tindre't així i que sobretot puguem compartir aquestes coses que són fites per a tu com a professional i també per a la casa.
5: Molt
0: i que tot suma, veritat.
5: Molt il·lusionats estem.
0: Vinga, doncs escoltem a les 12, Juan.
5: Gràcies, una abraçada.
0: Fins adeu. Ara, 10 i 25. Mariajo, si n'hi ha pausa, vols que la fem ara i així podem tirar seguit perquè, a veure, callar a Manolo i callar a Quique serà un poquet complicat, així que podem arrear directament, no? Vinga, 10 i 25, una pauseta xicoteta i tornem.
4: No sé per què pares així.
7: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
7: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
9: Farem el possible per a mantindre-les vives. i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
7: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història.

0: història. La Flama, amb Loren Donat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
2: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la costera, 101.5.

0: Estem amb Manolo Mas, Quique Mateu i Marc Gómez, la meva companya que s'ha incorporat des de primera hora, des de que hem començat després del butlletí de notícies de les 10 a esta taula.
1: Vols dir-me... Ara arriba aquí a les 5 de la mañana, perquè tenéis un horari raríssim, no?
0: El que arriba a les 5 de la mañana sóc jo, pajarito.
1: Llegues aquí a les 5
0: de la mañana, tio. Jo vaig encenent les llums de la casa quan arriba. Bueno, i al Barrequejo i la gent que fa l'informatiu. Pues, que no es pot aparcar, encara que siguin les 5 del matí.
1: Va!
0: Sí, home, de fet, ahir vaig tindre que tornar a manejar el cotxe i vaig tornar a aparcar en l'avinguda de França, allí al costat de la Torre de França. Vaig
1: això de ruta
0: tornar
1: fa?
0: A casa. Sí.
1: Coges un taxi o algo?
0: Jo sí, no, vaig caminant.
2: Bueno, però per lo menos sin chanclas.
0: Malaín, soltant ramallets.
2: En esta ocasión sin chanclas.
0: I ho reconec. Cual... O sea, jo vaig...
1: Però chancla de dedo, la otra és de mena.
0: Ayer
2: sin chancla. Que eso ya era un valor añadido.
0: Però era anar descalç, perquè no sé què és pitjor, si en les chancles o en sabates, que notes com el peu va recalfant-se tu ahí en el pont dels guardians, que no les gàrgoles. Són els guardians de València. Si entrevisteu algun dia a l'arquitecte que va crear ixe pont, no són gàrgoles, no. I a més li toca especialment els nassos.
1: Vienes de guai, oi, tio.
0: És de veres, insistís molt.
2: Claro, perquè si no són gàrgoles, no són gàrgoles.
1: Vienes es que viven en Ruzafa i aparca la Avenida Francia.
3: Es que yo no lo que más, porque Gretchen me hizo el favor de crearme la zona FAS esta, como se diga,
0: de no poder aparcar.
1: Acredítate como residente en la zona.
0: Però que és que el servici d'investigació fa que, perquè tu... demostres que residisques en la zona, tingues que presentar més documents que els 40 que s'han desclassificat avui de Ceuta, macho. Així no t'ho dic. No me toque avui aquest tema.
1: O los 278 però... tertulianos que interior tenia
2: fiscalitzades. Dejadme que quiero saber...
0: A veure què vol dir.
4: No, és que jo tinc un dubte.
0: Contra mi no, perquè te tire per la finestra sense obrir-la, que no s'obri.
4: Contra tu no, de tu. No acaba d'entendre.
1: O contigo.
0: El què?
4: Lo primer que ha dit és arrebatar-les sis i no he pogut aparcar.
0: Pero yo no he dicho.
1: No, le he preguntado por Ruzafa, le he preguntado por
4: Ruzafa. Sí, lo picho. Arriba no he podido aparcar, correcte.
1: Yo acabo de aparcar en casinos, para venir aquí.
4: Y como consecuencia de no poder aparcar, ha deixat el coche a la avinguda de França.
0: No así.
4: Yo no entenc res.
0: Però perquè tu fas interpretacions lliures, claro. Estem parlant no del treball, sinó d'allà.
1: T'has quedat con el pegafuego.
4: No, no, perquè ell t'ha preguntat.
1: No, però de repente
4: aquí no la veig a treballar.
1: I ell diu,
4: a les 5 del matí pajarito i no he pogut aparcar.
0: No,
4: clar,
0: no,
4: la gent que va pensar que és així.
0: Rebobina. Ell
4: com que rebobina, Mar?
0: Diu, aquí
4: Mar,
0: no has entrat a treballar.
2: Mira, ha quedado confuso. Sí, habéis mezclado ahí.
1: Pero eso solo... ¿De qué va, tío? ¿De qué va?
4: Pajarito.
1: Sí, ¿de qué va?
2: Solo os habéis entendido vosotros dos.
4: Pajarito.
1: Pues es un hombre haciendo una radio dinámica.
0: O que tenía problemas de comprensión lectora.
2: Manolo, lo cierto es que cuando he dicho que llegaba a las 5 y que no podía aparcar, yo digo, jolín, pues si tienes ahí en ese momento todo el parking de...
4: ¡Correcto! Ahí se ha pensado yo también.
2: Pero entonces enseguida hemos saltado a la
4: avenida de Francia.
2: Pero yo no quiero, yo no quiero que...
1: Esto es una radio dinámica rápida, sí, para gente despierta.
0: Yo coches días, y además no me amague
1: en
0: diro.
1: Si estáis empanaos, quiero decir buenos días.
0: Claro, yo como veía afectado esta cosa, pues reconec, y en dona igual que me donen candelas haters o vulguen.
2: Te van a meter en un listado.
0: Toches días, el maleísc fins la sacietat, la mala idea que van tindre en el seu moment, i a la condena que mos van sometre.
2: O sea, que ya llevas dos velas negras.
0: Home, un dia el vaig veure en la bici...
4: Alguna cosa buena.
0: En dirección prohibida, por cierto. Y vas a decir, esta es la mía, pero me vais continuar.
1: El azul, el naranja.
0: Sí, y ahora vaya desde el coche.
4: Alguna cosa buena tendrá, ¿no? ¿O no?
0: ¿Quién?
4: La decisión que van a emprendre.
0: ¿Quina? No. ¿Que recauden més?
4: Ah, no tinc ni idea, jo te pregunto a tu.
0: Això no té res que veure en el govern que estiga, i a més no...
1: Eso aquí que t'acaba de quedar de neutral.
0: És una,
4: no, que no tinc ni idea.
0: És una caixa registradora.
4: Yo no tinc ni idea.
1: No, però neutral hoy en día no hay nadie. No, te ha quedado como de neutral, te ha quedado como...
4: No, que vull saber les conseqüències de la decisió.
1: Pues azul, verde y naranja.
0: La hora esta,
2: que luego es muy difícil saber qué significa una y otra.
4: Caixa de recaudación, eso está clarísimo.
1: No, yo ya me lo he aprendido. La azul es cualquiera. Llegas a Parcas y es cualquiera. Ojo, no vale lo mismo la periferia que el centro.
2: Sí.
1: La naranja es hasta las 8 de la tarde si no vives en ese
2: cualquiera,
1: barrio.
2: Cualquiera, sí,
1: cualquiera. Cualquiera, hasta vale. Las 8.
0: Pero pagues, pero vale el doble paletes, que la hora.
1: Las 2 horas valen casi 4 euros.
0: Sí. Exacto.
1: Y la verde, en ningún caso. Tienes que ser pues residente del barrio.
2: Tendrían que haberlo hecho al contrario.
0: Y en la naranja...
2: La roja de no aparques, no se te ocurra aparcar aquí.
0: Y en la taronja,
2: no,
0: en la taronja.
1: Verde, pero roja no hay.
2: Porque verde es como que te da pie a que digas, es la fácil.
0: Y en la taronja, encara que sigues resident, tú el coche no te lo puedes deixar dos semanetes o...
2: Ah,
0: a tu
2: no.
0: Ara t'agarra un parrac i t'ingressen en l'hospital i per desgràcia t'has deixat el cotxe en la part taronja i quan arribes
1: una baraja,
0: tens una baralla. Això és de veres. I Diré més. I això, és que això és invent d'estos senyors en el seu moment. N'hi ha contínuament un Pokémon pegant voltes en dos persones dins, en les càmeres, que van fotografiant totes les matrícules del cotxe i cotejant si el cotxe està autoritzat o no. Però, a més, per si no és suficient, n'hi ha un senyor o una senyora que va en una espècie de PDA o datàfono. Jo he vist cotxes, com diu Manolo, en autèntiques baralles a 60 pavos el dia. Però l'afegit d'això és que la majoria de les persones que no viuen en eixes zones, no ho saben. Clar, és a dir,
4: correcte,
0: així veritat. Ve la gent i aparca, diu, no. L'aparcament lliure, i no miren si les ratlles són verdes, taronges o blaves, perquè o no s'ho esperen. I és una màquina.
2: Això és la gallina de los huevos de oro. Oye, voy a indagar cuánto...
0: No, o sea, que somos muy progres, pero el dinerito no gusta.
4: Pero este tema es molt interessant, perquè ho ha dit ara Sergi, n'hi ha molt de gent que no té ni la més remota idea dels colors que volen dir.
2: No.
4: A la verd, no.
2: Yo me he visto llegando a esta zona y buscando en internet el color.
4: Ya, pero la gente no fa eso.
2: Pero quiero decir que ¿qué significa? Que aunque lo hayas hecho era como... ¿Cuál era el de residente?
1: Es como el stop, ¿cuál era el como el semáforo.
2: Pero que aunque si vas de vez en cuando es como ¿cuál era el residente? ¿El marrón, el verde
4: no,
2: o
4: el
2: tal?
4: No, pot aparcar ningú.
0: És per a residents. Ja,
2: pues no tendrían que haberlo puesto verde.
1: A mí el verde me parece injusto. Desde un aspecto, el comerciante del barrio,
0: por ejemplo,
1: no se le considera residente.
4: Che, va.
1: Sí.
0: Perdona.
1: Sí.
2: Y tendría que ser.
1: Lo peor de todo es que tú llegas allí a las 8 de la mañana.
4: Que va a trabajar.
0: Pero para demostrar.
1: A las 8 de la mañana y te vas a las 8 de la tarde y no has podido aparcar en verde y en la puerta de tu comercio está la calle vacía porque los residentes que trabajan
0: se han ido
1: a trabajar y se queda la calle vacía.
0: Pero tú arribes per la nit y con, per exemple, s'han donat menys places que els cotxes que hi ha no res de alta.
2: Tampoco vas a tenerla.
0: Acabes pegant-te per aparcar i pagant una pasta, vamos, uns diners a l'any per això. I, per cert, demostrar que eres resident, segons les normes inicials, és com a mínim haver nascut enmig del carrer on tu tendries que aparcar el cotxe.
1: No, empadronar-te.
0: Bueno, i més coses. I el cotxe, i que el cotxe i el segur estiguen al mateix nom, i patatín...
1: Sí.
0: Jo t'admitís que estigues empadronat. T'admitís altres coses, però, vamos, la desclassificació de documents... Si jo tinc un lloguer, ho vaig dir l'altre dia, o una hipoteca, o demostra que pague la llum i l'aigua, d'eixe carrer específic on visc, me vas a dir tu a mi que no és suficient per demostrar que sóc resident, que tinc que traure pràcticament la partida de naixement russafí per poder aparcar, i qui diu russafa diu ciutat vella quan siga. És un poquet injust el tema, però bueno, les coses estan així i... Sí.
2: Ha perdido.
1: No m'havia enterat, eliminar el
0: Carabés.
2: Ha perdido.
0: Bueno, és que em puja la tensió si me traeu aquests temes. Claro, per què me'ls traeu, per favor?
4: Perquè la gent ha de
2: Manolo,
1: Manolo,
2: Manolo, te escucho, dígame. No, digo que Manolo, habéis empezado que si habías aparcado.
0: A ver, el meu cotxe és gran i no puc clavar ningún puesto, tío, que no tinc un Smart.
1: Tu cotxe, del que se habla tanto, que és protagonista un poco...
0: És molt vell.
2: Dia sí.
0: No vaig a dir el cotxe que tinc.
2: Que tiene 30 años.
0: Si venen els que m'estic queixant de la hora i me posen una bomba en el cotxe.
4: Però un dia no
0: vaig a dir el cotxe.
2: No creo que... Los años del cotxe, por lo menos.
0: Els anys del cotxe, sí, és de 2006.
1: De què marca és?
0: Sí.
1: Compra't un Seat. Dentro de nada serán vintage.
0: Jo vull un cotxe xicotiu.
1: Estan a punto de desaparecer.
0: Cotxes en perill d'extinció. Bueno, Marc, que si no...
2: Bueno, yo quiero saber, por favor. Me tenéis en un...

0: Sí. Me tenéis en un ai.
1: Per cert, això no vol dir que parlem només de València, només vull puntualitzar això.
0: Sí,
1: la hora està en molts pobles i poblets i ciutats de les tres províncies, on sí que és de veres, Manolo, tenen un preu absolutament diferent. No val el mateix l'impuesto que en l'altre.
2: Los pueblos, lo que es un calvario en los pueblos son los vados. Yo no sé qué les deben de cobrar por el vado a los pueblos, pero no creo que más allá de 5 o 10 euros al año, porque todo el mundo tiene vado. Tú llegas a un pueblo...
1: Ahora ni hay una normativa, que encara que siga teu el vado, porque ni hay gente que diga, es que como el carro es mío, lo llevo por donde quiero. No, no, no, no. Ahora, encara que el vado siga teu, como aparques davant del teu propi vado, el cotxe va fora igual,
2: Ah,
1: el
2: vale,
1: denuncien
2: vale, sí,
1: igual.
2: Diciendo, claro, como es mi vado, yo aparco aquí...
1: Claro, tinc així la meva plaça d'aparcament. No, no, això ha canviat. Ara també hi ha normatives que no
2: el vado es una de las cosas más terroríficas que existen en los pueblos. Calles y calles y calles llenas de vado. Todo el mundo tiene un vado en los pueblos. Deben ser baratos, ¿eh?
1: Sí. No
2: debe
1: sé,
2: salir
1: la
2: barato,
1: verdad es que
2: salir
1: que es paga per un vado. Igual algú si usamos
2: no, tampoco tengo ni idea, pero debe es salir barato.
3: Es que son preguntas... Yo no voy a pensar mai.
1: ¿El que vale un vado? Home, pues igual te tienes que posar
2: no
1: un vado en la puerta de
2: Valencia,
1: ta casa.
2: Ni...
3: Voy un vado.
1: Yo no
3: ni
1: sé, no sé.
3: Yo voy un vado.
1: El fa il·lusió
3: no
1: tindre un vado.
3: Qué, però jo vull un vado.
1: Home, la gent es pensava que tindre un vado i eixe espai reservat, el que suposa que ningú pot aparcar davant de la teua persiana, casa o el que siga, no és eixa immunitat. Simplement, tu la immunitat que tens és la de poder entrar i eixir lliurement, però això de que dius, bueno, i de passo tinc una plaça d'aparcament. No, no, no, això ja no és així. O sigui que...
3: Això te pot servir si vas un minut, dos, puges a casa, agafes una cosa i te'n vas. Però, clar, si no tindries... dos places de garatge. Claro, això no pot això. Ser.
1: Bueno, Mar.
0: Bueno, estaba viendo aquí cifras digo, a ver si consigo cifras de lo que se recauda con la hora, pero están mezcladas también con las de tráfico. Por ejemplo, Valencia tenía presupuestado 14 millones de euros en multas de tráfico, o sea que está mezclado.
3: Ahora el
0: así
3: semáforo,
0: que no puedo sacarlos de la hora. Pero sabemos. Cerró con 29 millones, me parece una barbaridad. Y luego
3: millones.
0: El dato de el dato de Alacant de la hora... está documentado el contrato de la zona azul y genera 2,28 millones de euros al año. En 2025 generó. O sea que Castellón no tiene. Castellón. Bueno, lo que yo...
1: Castellón es que Castellón es un gruyer, per baix. O sea, més pàrquings que Castelló. No crec que tinga un altre lloc.
2: No
1: hi ha
2: zona
1: buit, per baix. Però està ple de pàrquings.
3: I molt interessant el tema dels semàfors, ara la IA i tot això que estan posant a València, per la gent quan para el semàfor... Això és com la línia vermella d'aparcament.
2: No te
3: pots
2: sacar un moco del semàfor de fer una foto?
3: No, això no és broma,
1: A mi dóna mal rotllo.
3: No, això no és broma, Ara n'hi ha, ara n'hi ha càmeres en IA, que jo vaig llegir, per a quan tu pares a un semàforo que la gent agafa el mòbil.
1: Sí, claro.
3: La càmera detecta multa.
1: Sí, sí, que no le va a poder
0: pues
1: hacer
0: eso.
3: Manolo no sabía yo,
0: Yo he estado viendo el móvil y viendo la cámara arriba en la parte
3: no,
0: de
3: no,
0: la...
3: No, cuidado.
1: Ah, pues yo vais a hacer ahí.
0: Bueno,
1: porque
0: no,
1: tenía
0: días.
1: Un cabreig per una gestió d'entrevistes i la vaig sentir en un altre puesto, em vaig portar dels nervis, vaig agarrar el mòbil i...
3: Clar.
0: Pillado, pues ya verás.
3: Això és il·legal. Però si vas en moto, en cotxe, tu no pots agafar el mòbil quan pares el cotxe perquè aneu...
1: Ilegal és gravar-te sense avisar-te, entre altres coses.
0: Bueno, però me tenéis en un any.
2: Bueno, no sé si eso está ya...
3: És interessant, això.
0: Sí, no se puede...
2: No nos
0: dejan vivir cada vez menos.
1: Jo estic en
2: Manolo.
3: Tampoc fer res, tampoc fer res. A tu te sembla normal que te cobren per aparcar? Pues ara tot el món pensa que és lo normal. No, això no pot ser normal.
2: Jo este verano, este mes he pagado 200 euros de multa. 50, 50, 100.
3: Vale.
1: Pues menos mal que no te lleven punts. Si no, acabaries venint en patinet. Alguns es farien palmes les orelles.
2: El otro día en la liana, chico, dejar el coche ahí donde el mercado municipal... Y por chico, ya no quedaba allí ninguna parada, dejo ahí el coche y 5 o 6 nos atizaron 200, pero con la reducción son 100.
1: Claro.
2: Chico, 100 pavos por dejar el coche.
3: Yo vaig en patinet a treballar.
1: Tu vas en patinet? Tu eres dels del patinet?
3: Sí, perquè sabeu que Radio València...
2: Nos vamos a Juan.
3: No, pero es que Radio València está Don Juan de Austria. Es imposible anar
1: pero
3: en
1: que
3: coche.
1: ¿No tens cames?
3: Sí, jo tinc cames, però quan...
1: Mira, te vaig a dir lo mateix...
3: A la una del matí, en hivern, pues no m'agrada.
1: Te vaig dir lo mateix que me van dir a mi... Te vaig a dir lo que me van dir així els que van inventar el tema este del carril bici. I, per cert, carril bici només per a bici. No podeu anar en patinet pel carril bici. No bonito.
3: Això que t'ho ha dit a tu?
1: Això ho diu la normativa. És carril bici.
3: No.
1: Sí.
3: Ah, però això no sé.
2: I per on tenen que ir patinetes?
1: Pregunta-ho.
0: Dentro de nada tendréis que pasar los del patinete.
1: No, és conya, Pregunteu-li a la professora d'educació vial que tenim en el programa. No podeu anar en patinet pel carril específicament bici.
0: Examen para los...
1: Igual que el carril bus-taxi, és només bus-taxi. No pot passar ningú més.

0: banc. Però tu qui eres per saber de mi certa informació? Si treballe per cuenta ajena, pròpia, si utilizo la cuenta para... jo què sé. Sí, sí, és impertinent. El banc, però tu qui eres?
1: No, però que per llei el banc està obligado a tenir tots els datos. Era per el tema de...
0: Està obligado a fotre't a tu, però totes les obligacions que ells tenen en benefici per a tu, ningú li les fa complir.
2: Coldo i Ava lo recogían sobres con 14.000 euros. Tu al banco solo puedes llevar como máximo 1.000. Si llevas más de 1.000, tienes que traer 7 justificantes.
1: Coldo y Ábalos con las lechugas, que eran las lechugas, las chistorras,
2: y los folios.
3: Yo ya pues avance que n'hi ha a la Unión Europea un tema molt sensible que está en marcha, que es el tema de controlar tots y cadascun dels WhatsApps de cadascú.
1: Ah, bueno, menos mal que se
0: si
1: está paralizado.
0: D'extremos, tenemos una tonteria.
3: Això
1: menos mal que está paralizado de
3: momento.
1: Sí, sí que es verdad que siempre utilizan excusas para controlarnos.
3: Claro, la excusa es
1: combatir...
3: No, la seguretat.
1: No, y combatir también el tema de la pederastia,
3: no,
1: mensajes
3: el terrorisme,
1: que tengan que ver con...
0: Com el rollo de que ara no puedes portar ni una botella de colonia quan vas a viatjar en avió. Es que el terrorismo... Perdona. Y después
3: no, això és molt important, perquè la gent pensa, tu penses que quan estàs enviant un WhatsApp només ho saps tu i la persona que ha rebut el missatge. Lo que planteja la Unió Europea és que n'hi haurà algú que sempre pot saber tota la teva informació.
0: Però tu el penses que no n'hi ha algú que ja sap. D'entrada, el senyor Meta, que és el propietari de WhatsApp, ja ho sap.
1: Però imaginaos que això cae...
3: Però per llei... ¿M'entens o no? Clar, Meta ho té que saber, perquè clar, tu estàs utilitzant Meta.
0: I els treballadors de Meta, és a dir, mireu, quan tu vas a penjar un vídeo en una xarxa social, n'hi ha uns senyors que jo me muero de ganes per entrevistar-los, filtren tots els vídeos i totes les porqueries que són autèntiques barbaritats que no vos imagineu, tant que aquestes persones, la meitat, estan en tractament psiquiàtric i psicològic del que veuen. És a dir, que igual que veuen els vídeos que tu vas a posar, n'hi ha gent que sabrà el que s'escriu en tots els WhatsApps i el que es penja i no es penja en els WhatsApps.
3: Sí, però no se pot actuar. ¿Por qué? Porque es como entrar a la tua casa. Si no ni a una orden judicial, no se puede entrar a la tua casa.
1: No, no el que se si sabe es que
3: per llei se puga entrar a la teua casa. ¿M'entens?
1: I a tus comunicaciones. Imaginaos, pero no estás autorizado que se haga y que haya espionaje. Ha habido espionaje desde que el mundo es mundo. Pero una cosa, imaginaos...
0: A través del WhatsApp, només una coseta. Diu, si mates una persona, eres un assassí. Si en mates a 50, pots sentarte a negociar. Això és un WhatsApp que m'acaba de dir.
3: Oh, no, però això ho estàs
1: enfermo. I más aún, puedes estar en un gobierno.
2: Si mates a 50, estás enfermo.
1: Puedes estar en un gobierno. Pero un momento, imaginaos que con esa autorización esa información cae en manos de los que, por ejemplo, quieren hacer este tipo de listados. Todas tus comunicaciones.
3: Claro.
1: En este tipo de listados.
3: Pero tengo claro una cosa,
1: en este tipo de listados de periodistas, de jueces, de policías.
0: Podían gastar la paraula que va a gastar para denominar al señor Feijóo, que va a gastar la señora Morán.
2: Fa uns
0: mesos, quan tu estàs fent llistes de periodistes. La paraula ja en si, llista, per a catalogar i classificar.
1: Lista negra nos retrotrae a McCarthy, que era McCarthy.
3: A una altra època.
1: McCarthy, la lista negra aquella. Bueno, en fin.
2: Sí, una pérdida absoluta de las libertades.
1: La Stasi.
3: Recordeu-se, si le debeu 1.000 euros al banc, teniu un problema. Si le debeu 1 milió d'euros, el problema el té el banc.
0: Claro, que això és el que passa en el tema dels morosos.
3: Correcte.
0: Bueno, Quique, mos vegem esta setmana.
3: Quan vulguis.
0: No passes molta calor, encara que pareix que baixarà la temperatura a partir d'este migdia. Mas, a tu te veig també.
2: A mi m'han dit, volem
3: veure el teu orinal. Volem veure el teu orinal.
0: En què quedem, en el cotxe o en l'orinal? Una de les dues coses.
4: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: La Plataforma per l'Ensenyament Públic, que integren sindicats docents, associacions de pares i mares i estudiantat, ha anunciat este matí, fa pocs minuts, en l'inici del curs escolar, que dona suport a totes les mobilitzacions que es convoquen en defensa de l'educació pública. La presidenta de FAMPA València, Elisabet García, ha explicat que les famílies exigeixen al Consell que dignifique l'educació i ha reclamat que la protesta convocada dissabte que ve siga massiva.
6: Les famílies fa anys que reclamem una cosa ben senzilla, que el nostre alumnat puga aprendre en centres dignes, segurs, accessibles i adaptats a les necessitats educatives del segle XXI. No demanem privilegis, exigim que es garantisca un dret fonamental. El 12 de setembre, tots al carrer. La manifestació ha de ser...

0: massiva.
1: Els diversos representants sindicals del professorat de la pública han criticat el Consell per, han afirmat, voler convertir la inspecció educativa en una policia política, afirmen.

0: per a perseguir l'educació lliure i per a perseguir la llibertat de càtedra.
1: Mentrestant, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha inaugurat el curs escolar en el Col·legi Rural Agrupat Palància Millars a Caudiel, a la comarca de l'Alt Palància, on en este curs s'implanta la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys. Pérez Llorca ha reiterat que el govern valencià, diu, aposta per millorar l'educació.
2: Que en este curs escolar, que por los motivos que arrastramos en todo el país, que baja la natalidad, empieza con menos alumnos, pero en cambio empieza con más profesores que el año pasado, batiendo récords una vez más, porque eso es un compromiso firme que tenemos con la mejora de la enseñanza. Hemos sido una comunidad muy ambiciosa, que hemos preparado un plan muy ambicioso, y la consellera lo sabe muy bien, para los próximos 4 años, con una única finalidad: mejorar la educación.
1: Més coses. A Madrid, la primera sessió de control del curs polític en el Congrés s'està centrant en la crisi de Ceuta, s'ha centrat en la crisi de Ceuta, l'educació, arran de l'informe PISA i l'anomenada Llei de Nets. Escoltem el portaveu al Congrés d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: Usted ha dicho que quiere ser presidente en el 27 y más allá. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Saben a quién le salen los números? A esta gente. La gente que nos ve, que nos escucha, es consciente de lo que es capaz de hacer esta gente con 210 diputados aquí. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Negarlo?
4: Habrá gente que nos escuche y diga, bueno, es normal en democracia que haya alternancias. No hay una discusión política, aquí hay amenazas judiciales y la judicialización de la política, y luego resulta que somos nosotros los que cuestionamos la independencia de la justicia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es continuar avanzando, continuar haciendo camino al andar.
1: La sessió continua a hores d'ara al Congrés i la vicepresidenta tercera, Sara Hessen, compareix en el ple a petició pròpia per explicar les actuacions del seu departament enfront de l'emergència climàtica després d'un estiu on els incendis forestals han arrasat més de 300.000 hectàrees en tot Espanya. A hores d'ara estan en el torn de rèplica. El govern de Donald Trump qüestiona l'aliança de Ford amb la companyia xinesa Geely en la factoria valenciana d'Almussafes. El secretari de Transport dels Estats Units, Sean Duffy, ha advertit a Ford sobre l'adopció de tecnologia i manufactura xineses en algunes de les seues plantes, com és el cas de la fàbrica d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Duffy alega preocupacions de seguretat nacional. Així ho ha transmès en una carta dirigida al president i conseller delegat de Ford, Jim Farley, on qualifica Xina d'adversari estranger. En els esports parlem de pilota perquè avui al Trinquet de Guadassuar, volem dir, a la Ribera Alta, arranca la competició de Copa. Eva Casany.
5: Esta vesprada, la localitat de la Ribera Güil estrena Copera en la màxima categoria d'escala i corda, on s'enfrontaran el vigent campió i subcampió. Hilari, amb Alejandro de Parella, obrirà la competició contra el trio format pels campions de la Copa de l'any 2024, Salva Palau Bueno i Pere, el vigent subcampió. Una partida de gran expectació per a encetar una competició que programa la disputa de més de 150 partides en fins a 33 trinquets de tota la comunitat valenciana. Demà, l'escenari de l'estrena en la modalitat de raspall serà el trinquet de Castelló del Rugat, on Bercher i Tonet Quart s'enfrontaran amb Marraí, Lorja i Bosio.
1: Tornem d'ací una hora. Es deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
6: A Punt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
1: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
0: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: A Punt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6.

0: A Punt Ràdio, Matí Directe.
1: Omar, és un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
2: Qui estiga lliure de pecat que tire la primera pedra, perquè és curiós, no? Sobretot els que hem sigut fumadors, fumadors empedernits, com ara ens hem tornat els més intolerants de tots. I hem convertit a moltes persones en el moment en el que fumàvem en fumadors passius. Bé, 9 minuts sobre les 11 del matí d'este 9 de setembre de 2026. Tot això vos explique perquè cada vegada és menys comú en espais públics el fum del tabac. Però és, avui en dia, tot i això, un problema present a la nostra societat. Segons les últimes dades, en 2023, uns 2.700 milions de persones en tot el món es van veure exposades al tabaquisme passiu, és a dir, al fum del tabac generat per altres persones. D'elles, 767 milions eren xiquets i xiquetes menors de 15 anys. Això em fa pensar moltes voltes en aquells que són pares i fumen en casa o fumen davant dels fills i no tenen en compte el risc que suposa això per a eixes criatures. I possiblement alguns dels que esteu escoltant-vos sigueu fumadors i fumeu davant dels vostres fills i les vostres filles. Però és una realitat. També són unes dades que no sorprenen tenint en compte que, a pesar de les xifres a poc que van descendent, encara el 25% de persones majors de 15 anys fuma a diari. I tot i que ara no és una moda i una posició social com ho era fa unes dècades. Per això volem analitzar tot això amb Antoni Baena. Baena és professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i expert en tabaquisme. Antoni, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què entenem realment, per a ser exactes, encara que mos fem una idea, perquè són faves contades, per fumador passiu? Com s'estima l'exposició al fum? Perquè jo no sé si pel carrer, amb una persona fumant i tirant el fum com una locomotora i després me'l tragui jo tot, això em converteix en fumador passiu.
3: Bueno, s'analitza sobretot el temps d'exposició. És a dir, si una persona realment, doncs, no, òbviament, si és una exposició molt anecdòtica pel carrer, no. Però si dius, algú fuma a casa, a la teva feina, doncs, algú t'estàs exposant perquè estàs a prop d'una zona de fumadors, o t'arriba el fum, no? Perquè també s'han fet estudis i sabies que en determinades zones t'arriba el fum si a sota hi ha una zona de fumadors, no? Llavors, sobretot és que hi hagi un temps d'exposició més o menys fixa, no?
2: Com es mesuren, entonces, les morts per exposició al fum en persones no fumadores, després del que m'acabes d'explicar? Perquè, no sé, imagina que és més complicat de dictaminar que quan es tracta d'un fumador actiu, clar.
3: Sí, és més difícil. El que passa, el que es fa és sobretot analitzar les dades, separant les dades dels fumadors actius, sí, no? La gent que fuma directament, i després s'analitza els riscos i les malalties de les persones que estan exposades al fum del tabac. Què han dit? Que estic exposada perquè a casa, doncs, hi ha algú que fuma, el que deia abans, no? Perquè estic constantment, doncs, amb companys que fumen, i llavors s'analitzen els riscos amb persones que diuen no, jo no tinc una exposició real al fum del tabac, i el que es veu és que aquestes persones que estan exposades passivament, doncs, una mica les dades que havies comentat, doncs, sobretot tenen més cardiopaties, sí, o els nanos tenen més problemes respiratoris.
2: És a dir, és qüestió d'estadístiques.
3: Són estadístiques, clarament, i són estadístiques que ens diuen, aquest estudi, que és un estudi molt gran, molt gran, molt gran, sí, és que, clar, hi ha països que ho tenen més o menys resolt d'alguna forma, però això s'està traslladant sobretot a altres països, que no vol dir que aquí no tinguem moltes coses a fer, perquè estem discutint constantment sobre les terrasses, sí, i això és, al final, doncs, s'haurà de solucionar. Però en altres països el que es veu sobretot és que l'exposició passiva és molt més freqüent en dones i molt més freqüent en nens.
2: De totes formes, és lògic que cada vegada, si va baixant la quantitat de fumadors actius, també hi hagi menys fumadors passius, almenys en Espanya.
3: Sí, una part és això i una altra part és la regulació que es fa, que es diu, bueno, que en aquests entorns està prohibit, perquè, clar, quan un que té una edat, no, És a dir, que no soc molt, molt, molt gran, però jo recordo que es podia fumar al cinema, es podia fumar al metro, es podia fumar... Bueno, hi havia la bogeria de que hi havia zones de fumadors inclús en els avions, això, òbviament, bueno, per diferents qüestions. I els autocars, no?
2: Antoni,
3: que era molt curiós, no? Perquè són espais tancats.
2: I ho hem comentat en moltes ocasions. Tornaves al metge, t'acabaven d'intervindre per no parlar en la consulta ordinària o de l'especialista en el que entraves, i el mateix metge que estava fumant un cigarret en un altre en el cendrer damunt de la taula estava dient a tu que no fumares, que era roïn.
3: Clar, perquè hi havia aquesta inconsciència de lo que és el fumador passiu, no? Jo quan vaig començar a treballar en temes de tabac fa més de 20 anys, jo preguntava moltes vegades, vostè té a casa alguna zona de fumadors i no fumadors? I em miraven com si això fos una moda de Califòrnia, no? Perquè Califòrnia era de les zones que estava més avançada en aquests temes. I ara la majoria de persones et diuen, sí, jo només fumo aquí, fumo allà, que de vegades és erroni, perquè estan fumant en les zones comunes.
2: Sí.
3: Però almenys hi ha aquesta consciència. Abans no hi havia ni tan sols aquesta consciència. També és la indústria de tabaquer que li ha interessat treballar d'aquesta forma, perquè per dues qüestions o dues coses que ha fet molt clarament. Una és comparar el fum del tabac com a molèstia, sempre es diu, no, és que hi ha gent que li molesta, no, és que hi ha gent que li fa mal, i el consum passiu, no? I per això sempre, no, és que el perfum també molesta, el perfum no et mata i el perfum no em provocarà una cardiopatia isquèmica, però el tabac sí, no? I després ha treballat molt per l'autoregulació, perquè sap que és molt violent per una persona que no fuma dir-li a una altra que està fumant, doncs no fumis, no?, a les terrasses i aquestes coses. I llavors, per això sempre ha abogat perquè no hi hagi unes lleis clares i que restringeixin les zones on es pot fumar cada vegada més, sobretot sí, en entorns oberts, on hi ha nens i tot això, no? Per exemple, que són qüestions que de vegades falten, perquè ell sap que l'autoregulació no funciona.
2: De totes formes, és curiós, perquè parlem de nivells d'intolerància espectaculars. Curiosament, no dels que no fumen cap els que fumen, sinó a la inversa. No li digues a un fumador, perdona, estàs tirant-me el fum o qualsevol cosa d'aixes, com tu estaves comentant, perquè igual es pot liar la de Déu.
3: Clar, perquè en el fons es creu que el que fuma és com un dret, s'ha creat aquesta idea i s'ha creat que pobres són els que estan sent atacats i tal, i en el fons estan rebent un missatge que és erroni, o sigui, és un problema de salut, és una addicció, i per tant hi ha moments en els quals els fumadors estan fumant i fan moltes vegades automatismes que ni ells mateixos se n'adonen, no? Com llençar les burilles, embrutar, i després potser estan reciclant i pensen que, el medi ambient s'ha de cuidar, no? Llavors les burilles no són biodegradables. Per què dic això? Perquè és una addicció, no la podem catalogar, o sigui, no la podem valorar com si fos qualsevol altra conducta normal, en la qual darrere hi ha una indústria que a ell li interessa treure uns missatges i una desregulació, no? Clar, en el moment en el qual es va prohibir fumar a les empreses, per exemple, no va haver-hi cap problema, la gent es va adaptar i sense problemes. El problema és tant quan no hi ha una llei clara o la llei encara no s'ha implementat, i llavors aquí és un caldo de cultiu per crear aquesta controvèrsia del meu dret o el teu dret. No, és que fumar no és un dret, en cap moment és un dret. És a dir, perquè en el fons el que estàs fent és malmetre la teva salut, però és que com hi ha un consumidor passiu, i a sobre el 70%, per posar números rodons, més del 70% de la població no fuma, òbviament ha de prevaldre el dret de la persona a tenir un ambient sa.
2: És curiós tot això, perquè realment porta a discussions

0: grandíssimes, no? I el que estic dient, però no som conscients de les diferències. La curiositat és que, tot i que està demostrat que és una addicció que provoca morts i moltes malalties, només tens que mirar els components d'un cigarret reconeguts, que una altra cosa seria els no reconeguts, que no estiga qualificat com a tal, que no siga tratat com realment una patologia, i a nivell de salut no es prenguin les mesures que s'han de prendre reals, perquè hauria de ser. És a dir, és una addicció que mata molt, però està molt menys, ben considerada que si fores addicte a l'heroïna, per exemple.
1: Clar, perquè aquí està claríssim que és l'impacte que té el tabac sobre la conducta, i és que no té cap impacte. És a dir, el tabac provoca ansietat, però no provoca problemes d'ordre públic, com pot provocar la cocaïna, com pot provocar l'alcohol, no? O sigui, pots estavellar-te amb el cotxe. Això ha fet que fins fa relativament poc, i que fins que no es va trobar que hi havia una relació amb unes malalties molt importants i amb el càncer, doncs, bueno, fumar fos una conducta que es veiés com prendre un cafè, no passa res. Sí. Però si estem parlant de que fa 500 anys que s'està consumint el tabac, que es va portar cap a Europa, no? I llavors estava socialment molt acceptat fins que es va veure que un consum diari intensiu, que és el que va portar sobretot la mecanització i la producció massiva de tabac, doncs al final provocava malalties activa i passivament. Fins que no va passar això, doncs es veia com qualsevol altre consum, no? I això és el que provoca, no? Que li costi molt a la gent acceptar que és una addicció. Quan s'accepta que és una addicció, s'accepta d'aquella forma, perquè és una addicció peculiar, pel que deia, és a dir, la conducta no et canvia, no veus coses rares, no tens al·lucinacions, no et canvia el pensament. I això fa que costi molt d'entendre d'aquesta necessitat imperiosa de fumar, però que no, si no tens una persona davant que li estàs passant el fum, o si no tens una malaltia, no, doncs sembla que no passi res. Llavors es banalitza.
0: De totes formes, en 2023, Antoni, a Espanya es van atribuir 8.000 morts a l'exposició al fum en fumadors no passius. Tenint en compte la complexitat de la qual estàvem parlant fa un moment, no és ningú secret que potser podíem estar parlant d'una xifra encara major, però no reconeguda, clara.
1: En realitat, les dades que sempre es treballa amb elles a Espanya és de 56.000, 60.000 a tota Espanya, de morts directes relacionades amb el tabac. Passivament estem parlant d'això, de 5.000, 7.000, però activament són 60.000. Això se sap molt. Abans deies que si no es fa més coses des de salut, sí, des de salut. Jo crec que s'està fent moltes coses, s'està pressionant entre altres coses perquè surti una nova llei que també inclogui els vapers, sí. Es va incloure el tractament finançat. Per tant, el que passa és que és un producte que interfereix amb diferents legislacions i en diferents àmbits, no? Perquè no és únicament buscar un tractament pel tabac i ja està, i llavors ho solucionem perquè és una malaltia del tipus que sigui, una vacuna.
0: Això no
1: és el mateix.
0: El tema dels vapers és un altre meló que podrem obrir, bueno, que ja podem començar a obrir, perquè en un futur va dur més problemes dels que ens pensem, veritat.
1: I tant. Els vapers, d'entrada, has de sospitar molt quan veus que les grans indústries tabaqueres han entrat directament a buscar els vapers i a fer negoci amb els vapers. Què passa? Doncs que aquestes dades que parlaven d'exposició són sobretot a països en els quals, doncs, Àsia, Àfrica, doncs encara tenen molt marge de creixement del consum de tabac, però en els entorns en els quals s'ha regulat, doncs s'ha buscat altres alternatives perquè el fumador, que ja sap que és una addicció, el fumador, que ja sap que fa mal, digui, i si algun producte, doncs, que resulta que és sa? Doncs, bueno, doncs entenem el vapor, que sabem que el que farà és entorpir que deixis que vulguis intentar deixar de fumar, i sabem que els joves l'agafen i és la porta d'entrada del tabac, i per tant el que estem fent és endarrerir més la baixada del tabac a nivell poblacional i afavorim l'entrada de nous consumidors. A més, donant el missatge de ens preocupem pels nostres clients i els donem un producte més sa. És fals. I a més, hi ha un consumidor passiu, també. Igual estem parlant de fumadors passius. El que passa és que, clar, no tenim dades a llarg termini, no tenim dades de què pot passar amb una persona que va pejar 20 anys, perquè encara no han passat aquest temps. No?
0: Sí.
1: Però cada vegada hi ha més evidència de que el consum d'un vapejador, doncs, provoca malalties, i molt relacionades i molt semblants a les que provoca el tabac, però, òbviament, és que el tabac és un cancerigen terrible.
0: Però és que és de lògica.
1: Comparar-ho amb el tabac és...
0: Clar, a veure, i t'ho dic jo que ha sigut fumador, fumador empedernit, no? Dels que fumava dos paquets diaris i tres possiblement el cap de setmana o més, no? Ja fa molts anys d'això. Fa, doncs imagina't, jo vaig deixar de fumar en 2002. Saps que a voltes en sap mal? Quan algú em diu, això és una reflexió que vaig a fer en companyia teua, que no està ni dins del guió ni res. Jo sóc dels que els dic principalment a aquells que diuen, jo és que voldria deixar de fumar. I els dic, mira, principalment una cosa que tens que tindre clara és que vols deixar de fumar. És a dir, que estàs hasta el potorro de fumar i que ja no t'entra ni un cigarret més. I a partir d'ahí, si estàs convençut d'això i el teu cos ja no vol fumar més i la teua ment tampoc, a partir d'ahí crec que podràs deixar de fumar. Però el simple postureig de dir és que jo vull deixar de fumar, però no estàs convençut, crec que no el portarà a cap lloc. És fonamental. Això, oblidar-te que has fumat i no estar tots els dies és que porta 24 hores, és que porta 2 setmanes, porta 5 anys, porta tal... No, no has fumat. El tabac definitivament queda borrat de la teua ment i a partir d'ahí crec que pots començar a caminar. Però no es fa, no es fa així, no sé per què. I és un dels arguments que jo utilitzo per a convèncer a la gent que realment crec que vol deixar de fumar.
1: Sí, sí i no, m'explico. És a dir, el tabac és una cosa que fas durant... O sigui, a diferència d'altres drogues. És a dir, sí. Estàs fent
0: Antoni,
1: durant
0: jo vaig deixar de la nit al matí, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I no tinc ningú trauma. I...
1: Per això no, i al revés. O sigui, jo no conec cap persona que hagi deixat de fumar i s'hagin penedit. No, quin mal, no.
0: Ni tinc malsons, ni tinc ganes de fumar, ni coses d'aixes. No sé, simplement ni pensen que el tabac ha format part de la meva vida. Home, tinc converses.
1: Però has hagut de passar un procés per arribar aquí. I llavors, hi ha estudis que també són molt interessants, perquè, clar, quan un planifica i que vol deixar de fumar, és el que deia, és a dir, tu estàs fumant 20 moments al dia, per tant, relacionar-se al tabac amb tantes coses que creus que has de fer un salt tan gran que molta gent diu, jo vull deixar de fumar com un desig, però no com una planificació. I llavors està esperant el moment perfecte, i això no existeix. Yeah. Llavors, hi ha estudis que són molt interessants perquè gent que té... una motivació baixeta, jo vull deixar de fumar però no em veig, no sé... Quan comença un tractament, com veu que no és tan difícil, allà la troba. Què vull dir amb això? Que la gent que ens estigui escoltant i vulgui fer un intent de deixar de fumar, el pitjor que li pot passar és que es queda com està. Clar. Però ha après situacions en les quals és més complicat, situacions en les quals potser necessita més ajuda, etcètera. Per tant, el que has de fer és intentar-ho. Quantes més vegades, millor. I no planificar el moment perfecte, perquè això no existeix, perquè des dels 14, 15 anys portes fent aquesta conducta diàriament, que és una addicció, i llavors pensar en que no la faràs mai més, fa por i costa. Però també tu ets un exemple perfecte. Al final normalitzes, fas les mateixes o noves rituals, o rutines, millor dit, i al final et converteixes en un exfumador, que vol dir que en el moment que agafes una cigarreta tens un risc altíssim de recaure, per tant, això oblida, no existeix el fumador controlat, això no existeix, o sigui, és una addicció i, per tant, necessites unes quantitats diàries. La gent que fuma poc, ha fumat poc sempre.
0: Saps que recorde amb especial atenció, ma mare era una de les persones que m'insistia en que deixava de fumar. No fumes. I jo li dia, quan més em digues que no fume, més efecte rebot estàs provocant en mi. I curiosament, bueno, i ho dic perquè va ser un detonant, la malaltia que va patir ma mare, no sent fumadora, per cert, i es podeu fer una idea, i l'impacte que va suposar en mi, a banda de lo cansat que estava de fumar, el que jo deixara de fumar de la nit al matí.
1: Tot sí. I molta gent deixa així, per això ho deia, sí, allò de planificar, buscar el millor dia. I la majoria de persones que li preguntes, com vas deixar tu? Pues mira, estava tan fart que una nit vaig anar a dormir i vaig dir, demà és el dia. Pum. S'ha d'aprofitar. Aquests moments en els quals un s'aixeca allà cabrejat i diu, no, avui no vull fumar. Has de seguir unes recomanacions i, per descomptat, torno a dir, està finançat un tractament a tota Espanya amb el teu centre d'atenció pública, per tant, vés-hi al metge, vés-hi al teu infermer o infermera de referència i consulta, i perquè et donaran un bon consell. I és una bona estratègia fer-ho així.
0: En fi, hi ha moltes qüestions que podem parlar al respecte d'això. Jo volia... comentar algunes qüestions que tenen que veure, pues, amb les lleis, no?, i tot allò que es regula. El govern, per exemple, aprovava a finals de juliol aquest projecte de llei per a prohibir fumar en terrasses, que bueno, la gent t'ha de dir, perquè vist damunt d'una terrassa, se'l passa directament pel forro. No vull contar-te la sensació, també com a exfumador, que és obrir la finestra, o estos dies que fa tanta calor, intentar tindre les finestres obertes i no només estar tragant el fum dels cigarros, sinó també dels porros, perquè, claro, n'hi ha gent que pot fumar porros legalment si espera a és un propi. L'impacte que té per a la salut el tabac en fumadors passius a l'aire lliure, o inclús ja veus tu la particularitat, Antoni, dins de la teua pròpia casa, perquè va colant-se de la terrassa a la teua finestra i de la teua finestra dins de casa.

0: Veges com sí, expliques sí, sí. Això?
1: Clar, perquè el fum no té fronteres, és a dir, allò que no moltes vegades es deia, no? No, fem una zona de fumadors, una de no fumadors, però si no està separada, és ridícul.
0: Clar.
1: Però era una forma de saltar-se la llei. Està clar que les terrasses són espais públics, espais compartits, no? Llavors, l'hostaleria sempre parla de que tancaran, estan tancant sempre per qualsevol cosa i no hi ha cap experiència en el món que hagi provocat un tancament de l'hostaleria, sinó al contrari.
0: N'hi ha un fet que no se'ls
1: pot... més famílies.
0: N'hi ha un fet que no se'ls pot negar a la gent de l'hostaleria, i és aquella reforma que se va fer en la que tenien que derivar en separar els espais, en invertir en tal... Això sí que va ser un poquet una martingala per a ells, n'hi ha que reconèixer.
1: Bueno, això va ser una, segur, una pressió de la indústria per no fer una bona llei.
0: Sí.
1: És una llei que quan anaves als congressos internacionals li deien el model espanyol, com dient, ni se us acudeixi, i és un model que es va demanar precisament per pressionar i per crear una llei que era impossible, no? A més, era tan ridícula com que si tu eres cambret es posaves constantment al fum del tabac dels teus clients, però tu no podies fumar, no? Dins dels espais.
0: Sí.
1: Era ridícul. I llavors, clar, es va veure que era tan ridícula que al final es va canviar. Clar, amb tot l'esforç que havien fet, dono tota la raó. Per què? Perquè no va estar pensada ni planificada realment per als experts
0: Però el dones compte del que acabes de dir i la importància que té persones que en el seu moment treballaven exposades al fum dels demés, que només per treballar i tindre un sou, tenien que aguantar-se i tragar-se el fum de tots els que fumàvem, no?, en el seu moment, jugant-se la salut, però sense estar contemplat. Era una espècie d'adquisició de malalties forçosa, si ho penses.
1: Sí, i segurament incomplia la llei de salut laboral,
0: clar.
1: Però, bueno, al final, com es va canviar, segurament no va venir recorregut per aquí, però era així, i torno a dir, anaves als congressos internacionals i es posava, i es deia, el model espanyol. És a dir, perquè era dolentíssim, perquè no s'havia fet en cap part del món. O sigui, o tenies una desregulació total, o començaves a regular, i quan regulaves clarament amb una prohibició, no en zones, que si ha de tenir un sostre per amunt, cap que si no sé què, sí, perquè clar, era tan complicat i una despesa econòmica que no tenia cap sentit.
0: Claro. Dime una coseta, ja pràcticament per acabar. Això només ha fet que començar, no? M'imagino que encara queda un camí molt llarg per a estar lliures de fum completament.
1: Sí, es va parlar de l'endgame, no? del final del joc, pel 2030, el 2030 està aquí molt a prop i no s'aconseguirà.
0: El 2030 no està tan lluny com tots pensem per a totes les coses que es plantegen, eh?
1: Exacte, per això. Però sí que és cert que hem de lluitar fortament contra el vapor, contra el vapeig, perquè és el que està provocant més problemes ara, no?, en quant a qüestions de reducció de prevalències i demés, però també sabem que hi ha estratègies que funcionen molt bé i no s'han posat en marxa, com el plain package, que és que tots els paquets tinguin les mateixes característiques, la mateixa lletra, el mateix color, no? Això s'ha fet en altres països.
0: I al final serà més impactant, Antoni, que les fotos aquestes desagradables de la gent sense dents,
1: no,
0: dels carcinomes...
1: Les fotos continuen.
0: Continuaran més la poca identificació, no?, del tabac. Les fotos,
1: exacte. És la forma de treure-li la capacitat última de publicitat. Quan tu veus un paquet de tabac amb un color determinat, ja saps quin és. Pues això li treus aquest atractiu que es vol que els joves de vegades tenen de, mira, no, ensenyo el paquet. No, no l'ensenyaràs perquè ningú, tots seran iguals. Això, per una part. La restricció claríssimament de màxim de zones compartides i de zones en les quals encara hi hagi fum de tabac. I després, la clau sempre és, ja s'ha fet la publicitat, hem de veure la publicitat a internet i tots aquests influencers que estan traient moltes vegades publicitat de vapers i publicitat d'aconteixements o d'eines que serveixen per fumar, això també s'ha de regular.
0: Sí.
1: I el preu és clau. O sigui, Espanya continua sent un dels països on el tabac és més barat, tot i que, clar, els fumadors sempre els sembla car, però s'ha de comparar amb altres països.
0: Sí, perquè, perdona'm una cosa, en França crec que un paquet ve a valdre el que val així un cartó sencer, pràcticament.
1: No, el preu no ho sé exactament, però fa anys es podia tornar a fer aquest estudi. Es va fer un estudi, però un estudi que es va fer molt bé, perquè són economistes de la salut, i es va dir, no podem comparar el preu del tabac a Espanya i a França i quedar-nos tan amples dient, no, és que aquí, m'ho invento, costa 5, a França costa 10, costa el doble, ja, però quan guanyen a França? Llavors es va dir, bueno, quin és el sou mitjà? Quin és el sou mínim? El sou mitjà d'un treballador francès? Quantes hores o quant de temps

0: l'ha de dedicar per comprar un paquet de tabac. I Espanya continuava sortint com a dels països més barats. De fet, la zona de la Jonquera i de més, hi ha més tancs que són els que més venen d'Espanya. Per què? Perquè vagin els francesos a comprar zones de...
1: Sí, com zones franques, no? Com abans, exacte, quan anaves a Andorra, a Melilla i a altres llocs.
0: Exacte, perquè com, a part no hi ha fronteres, pots comprar i és molt barat. I el preu és una de les coses que es podria pujar, i perquè el preu funciona perfectament per evitar l'inici de consum dels joves.
1: De totes formes, vaig a dir-te una cosa. Un dia no sé si seria capaç de fumar perquè la inversió és considerable. Crec, i t'ho dic sincerament, fumar avui en dia al preu que està el tabac, tot i que és cert, segons les estadístiques i les dades econòmiques que n'hi ha, Espanya és un país relativament barat per a fumar, és un luxe. Si un dia a la mitjana m'imagino que són 5 o 6 euros per paquet, en què el fumes un paquet, 6 euros diaris no te'ls lleva ningú. Com fumes una miqueta més ja estàs fotut, perquè la inversió comptant per dia, comptant al mes i a l'any, és un pastizal, Antoni.
0: Sí, però això ha estat sempre, però no ha estat un fre. Perquè la gent
1: ens queixem de la llum i no ens queixem del tabac, per exemple.
0: Sí, exacte. I durant la crisi no va haver-hi una davallada del consum de tabac. El que va haver-hi és un canvi de marques, a marques més barates, sí. I a tabac de picadura, que és molt barat, perquè encara té una fiscalitat diferent al tabac.
1: Quan has escoltat aquells que diuen no, jo fume de liar perquè així, per la perea de no fumar-me, de no muntar més cigarrets, fume menys, i al final acaben fumant igual o més.
0: Sí, sí, el que sí que és cert, que és curiós, perquè tu deies, jo em fumava 2-3 paquets. Ara sí. És molt difícil veure una persona que fumi 2-3 paquets. Jo, quan treballava a la unitat de tabaquisme a l'Hospital Clínic, era fàcil trobar persones que fumessin 30-40 cigarretes. A les últimes etapes que vaig estar a la unitat de tabaquisme de l'ICO, l'Institut Català d'Oncologia, sí. Era molt difícil trobar persones que passessin del paquet. Era raro, no? Hem vist una davallada en quant al número de cigarretes. Això sí que s'ha vist, no? O sigui, persones que fumessin aquestes quantitats. Però claríssimament s'han passat a marques més barates, s'han passat a altres tipus de productes i es continua mantenint el consum de tabac més o menys el mateix. En quant a despesa i de més, sí. Doncs al final no és la clau per deixar de fumar. Jo he tingut experiències en famílies de 4 membres amb nivell socioeconòmic molt baix que no arribaven a final de mes i els 4 volien deixar de fumar perquè els 4 fumaven i deies, ostres. I encara i així, com és una addicció i de més, sí. Doncs trampejaven i pues, si menjaven de pitjor qualitat, pues menjaven menjar de pitjor qualitat, però fumaven.
1: Com són les coses. En fi, Antoni Baena, com sempre és un plaer poder parlar amb tu. És tot un univers, este dels fumadors i el tabac, i podria estar parlant els 30 minuts que m'està parlant, sinó hora i mitja, inclús 2 hores i més, perquè això dona per a molt. Però de totes formes, com el temps en la ràdio és com és, i tenim més oportunitats de poder conversar, ho farem en una altra ocasió. Que tinguis un bon dia. Gràcies.
0: Igualment.
1: Fins ara, adéu. Són les 11:34. Poquet a poquet estem a punt d'encarar la recta final del nostre programa d'avui, 9 de setembre de 2026, així, en Apunt Ràdio.
2: La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Apunt Ràdio. La Marina Baixa, 101.2.

0: Això és molt High School Musical,
1: és
0: no?
1: Que, és High School Musical.
0: Ah, dic, això em pareix molt High School Musical.
1: Lo que a ti se te escape seria, no? Como...
0: No sé. Claro, bueno, però ho he dit així perquè dic, em sona, no?
1: Claro, aquí estamos hoy, de vuelta al cole.
0: De la tornada al cole.
1: La vuelta al cole.
0: No vos passava, crec que ho vaig dir l'altre dia, però els abuelos repetim les coses 30.000 voltes. No
1: pues
0: vos passava allò de que quan teníeu que anar al cole, vos pensàveu que el dia següent anava a ser tardor i anàveu a poder gastar tota aquesta roba d'hivern.
1: Però no.
0: Les caçadores, les xupes, les botes
1: havia
0: i tal.
1: Havia que esperar un poquito.
0: I vos imaginàveu que setembre, per ser setembre, anava a manèixer núvol perquè ja venia la tardor i començava la temporada i llum de
1: A mi això no me pasó, ¿eh? Porque yo soy de ropa de verano. A mí dame verano, dame calorcito. A mí la ropa de invierno, vas con 7.000 capas. Es horrible, tienes que... Tardas un montón en vestirte.
0: Yo preferís que el fred. Lo que pasa que si el fred ya no existís y vas vestit d'entretemps tot l'any.
1: Pues sí.
0: Yo no m'ha posat un abric des de que vaig vindre del coll.
1: És verdad, yo los plumas últimamente están abandonados. Es que, vaya es años que llevamos. Que, como no te vayas por ahí al norte,
0: claro.
1: Nada.
0: Y bueno, ni en el norte, perquè li ho podem preguntar perfectament a Mònica Bustamante, que allí a Bilbao, imagina les temperatures que estan tenint.
1: Yo os lo dije, el verano pasado en Bilbao, yo casi me da un jamacuco.
0: Claro.
1: 45
0: bueno,
1: grados.
0: Però té que ser... Té que veure en el tema de la gent de Bilbao, perquè diuen, si hace calor... ¿Cómo que nosotros no vamos a tener calor? Más
1: vamos,
0: que nadie.
1: Vamos aquí en... nos vamos a quedar a la, en la cola.
0: Claro,
1: no.
0: Vamos a darle bien aquí
1: al
0: calor.
1: Sube.
0: Que sube, somos de Bilbao.
1: Claro. Sube, Pachi, sube la temperatura. Claro.
0: En fi. Bueno, la qüestió és que avui és dia de tornada al cole,
1: sí.
0: Però la tornada al cole, igual que allò de fumar, si em permitiu la comparació,
1: és
0: molt cara.
1: Sí, és sí, molt cara. I, bueno, és que, además, se ha triplicado la vuelta al cole de hoy, 2026,
0: sí, sí.
1: Se ha triplicado el precio en estos últimos 25 años. No es una exageración, ¿eh? Lo dicen los números. Fíjate, por ejemplo, los libros de texto. ¿Cuánto dirías que se ha encarecido?
0: Una barbaritat.
1: Sí.
0: Deixeu que vos conté una cosa. En el tema este de lo de les il·lustracions dels llibres, a voltes m'ha tocat anar a magasins de distribució i recorde que una volta vaig al·lucinar perquè, claro, jo sempre encara tenia en el meu imaginari allò de quan nosaltres anàvem al col·le, que portàvem 4 o 5 llibres i així tot ens,
1: i ja pesava,
0: ens queixàvem del que pesava la cartera, si recordeu, o la motxilla.
1: Sí.
0: I vaig veure la quantitat de llibres, de caixes i de complements que porten ara els llibres, que vaig al·lucinar. És que això té que valdre una pasta. És que un llibre pot valdre perfectament 40 o 50 o 60
1: sí.
0: euros o com a mínim 30.
1: I ja, sí, és una passada lo de los llibres de texto.
0: Sí.
1: Bueno, antes por lo menos se iban recogiendo, ¿no? Recogían el testigo los hermanos pequeños, los amigos
0: sí,
1: y demás,
0: sí.
1: Y eso también se ha perdido. Fíjate, hagamos la cuenta respecto a los libros de texto. En 2001, hace 25 años, costaban unos 100 euros. Por 100 euritos ya tenías
0: Toches
1: tu colección.
0: Sí. Pues imagina.
1: Hoy la factura ronda casi los 400, 300, menos de 350, y seguramente habrá oyentes que dirán, ¿qué dices? Aún he pagado más.
0: Y eso que no lo has contado en pesetes. O sí que lo has contado en
1: pesetes.
0: No,
1: en euros. Ah, bueno, no he hecho el...
0: El que nos contaban, por ejemplo. Ahora, mientras parles tú, si vols, igual lo busque. ¿Qué nos
1: sí,
0: costaban
1: porque,
0: en los libros?
1: Porque ya en 2001 ya había llegado el euro.
0: Igual un libro de la EGB podía costar 1.500 pesetes o 900. Yo recuerdo unos 900 pesetes o algo así.
1: Sí,
0: es decir, ni 6 euros.
1: Pues ahora han pasado de 100 en 25 años de 100 euros a 350. La mochila, que también ha pasado de no tener ruedas a tener ruedas en muchas
0: pero,
1: ocasiones.
0: Pero obligación y per
1: más
0: demanda
1: vale,
0: de los coles.
1: Más vale que tengan ruedas,
0: sí.
1: Porque si no esas espaldas no va a haber quien las salve, ¿no? En el futuro. Pues ha pasado la mochila de 20 más o menos a unos 40 euros. Y el estuche, claro, no hay una mochila que no lleve libros y luego tu estuche, ¿no? 5 a 12 y 15. Todo se ha triplicado, ¿eh?
0: Uh-huh.
1: El material más pequeño, también la subida es notable. Los cuadernos, de 1 a 3 euros. Es que
0: mira,
1: todo, ¿eh?
0: En la época de l'EGB, que va estar vigent, ho contàvem este matí, fins a 1970, des de 1970, perdó, fins als anys 90, un llibre de text individual costava de mitja entre 1.000 i 2.000 pessetes, és a dir, d'uns 6 a 12 euros actuals. Jo recordo uns 900 també, ni 6 euros. Però durant els anys 80 va pujar fins a les 4.000 o 5.000 pessetes per exemplar a finals dels 90. O sigui, és a dir, que el pack complet per a un inici de curs escolar suposava per a les famílies, en llibres, un desembolsament que podia passar, depenent, clar, del cost de la vida, de les 15.000 a 35.000 pessetes, però en el conjunt. Mm. És a dir, si tenies 4 o 5 llibres, doncs, pues bueno, 4 o 5.000 després 10.000 pessetes podien ser els llibres, però després dava tota la resta de complements que, si no els heretaves, tenies que comprar-los de nou i podien passar de les 15.000 a les 35.000 pessetes. Que si ho traduïm en euros, 35.000 pessetes...
1: Serien

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avançat al Congrés que s'ha obert un expedient per suposada falta molt greu o greu als agents que van colpejar un menor seguidor del Barcelona a qui van arrencar una bandera estelada. Els fets van ocórrer abans del partit entre aquest equip i l'Elx el passat 23 d'agost a la ciutat del Baix Vinalopó. Escoltem el diputat de Compromís, Alberto Ibáñez, i el ministre.
2: Señor Marlaska, termino. Mi última pregunta antes del verano fue sobre una maestra agredida en Valencia por la policía. En verano hemos visto cómo se agredía a un joven menor de edad en Elx por llevar una estelada. No lo hubieran agredido si llevaran un aguilucho. Por favor, despierte, porque si no democratiza el cuerpo, ellos terminarán con usted.
3: De una información reservada, hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia.
1: A banda del valencià Ibáñez, també ha preguntat a Marlaska per això la diputada de Junts, Marta Madrenas. A València han detingut 4 homes d'entre 44 i 53 anys per presumptament agredir sexualment una dona, exnòvia d'un d'ells. Als 4 se'ls ha imputat també un delicte de maltractes. La víctima va ser obligada amb amenaces físiques i de publicació d'imatges i en diverses ocasions

a tindre relacions amb l'exnòvio, el germà d'este i dos amics més el passat 11 d'agost. També a València, la Policia Nacional busca un jove de poc més de 20 anys com a presumpte autor de la

0: vesprada, per precipitacions que poden acumular 40 litres per metre quadrat en una hora, amb possibilitat de granís gran i ratxes de vent molt fortes. També hi ha avisos grocs per pluges i tempestes a l'interior d'Alacant i en diverses zones de la província de València. En els esports, futbol, Barça i Atlètic de Madrid disputen esta nit el primer partit de la fase de grups de la Champions. Eva Casany.
1: Els blaugrana rebran el Feyenoord amb l'objectiu de començar amb bon peu la lluita per un ansiat títol que se'l resistís des de fa 11 anys. Els de Flick arriben líders en la Lliga amb 17 gols en 4 partits resolts de forma clara. Per cert, que en el departament d'esports d'esta casa acabem de saber que Rodrigo té intenció de fer un gest de bona voluntat i aclarir les seues paraules contra el València en acabar este partit. D'altra banda, els matalassers tenen un repte més complicat. Visiten Anfield per a enfrontar-se al Liverpool d'Ilaura, que per cert està també en reconstrucció. Els resultats d'ahir dicen la victòria del Real Madrid per 2-1 sobre l'Inter i del Betis contra el Lilla per 2-3. En canvi, el Villarreal torna a caure per 3-2 al camp del Borussia Dortmund en l'estrena d'Íñigo Pérez en la Champions. El tècnic assenyala els aspectes a corregir.
2: Es reiterativo el que no podamos acertar en las ocasiones que generamos, que son muchas, y que es cierto que luego también tenemos que defender mejor porque nos han vuelto a hacer 3 goles y es algo que hay que corregir.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és d'ací a menys d'una hora, a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa La Pista, amb Juan Nieto.
3: Apunt Ràdio, notícies. Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Són les 12:04 i és l'hora de buscar les pistes.
3: La realitat supera la ficció. Llums i ombres de la nostra crònica negra. Comença La Pista. En Apunt Ràdio, amb Juan Nieto.
4: Benvingudes, benvinguts a La Pista, sóc Juan Nieto i avui, 9 de setembre, obrim un programa que naix amb una intenció directa, mirar de cara la realitat dels successos, de la crònica negra i dels tribunals del nostre territori. No venim a buscar morbo ni curiositat fàcil. Ho fem perquè darrere de cada cas hi ha persones, hi ha víctimes, històries que reclamen ser contades amb tot el nostre respecte i amb la calma que exigeix allò que és delicat, molt delicat. Teníem moltes ganes que arribara este dia. Estem nerviosos. Volem connectar amb tu, sí, amb tu, oient, i convertir-nos en el teu programa d'actualitat de referència. Venim a Punt Ràdio amb humilitat, molta humilitat, però també amb determinació. Venim per quedar-nos. Els programes de successos tenen una funció que va més enllà d'informar. Fan visible el que sovint queda amagat. Donen veu a qui no en té i recorden que darrere d'un titular hi ha famílies que pateixen, que lluiten, que esperen. I per a nosaltres, per a Punt Ràdio, no són números ni estadístiques. Són vides que han canviat per sempre. Els programes també són una ferramenta per a la societat. Permeten detectar errades del sistema, assenyalar quan una llei no arriba, quan una investigació es queda curta o quan un recurs policial és clarament insuficient per a tancar el cas. La crònica negra, ben feta, és control democràtic. És dir, això ha passat i cal saber-ho i que ho contem. Hi ha un dolor dins de la crònica negra que pesa especialment i és el de les famílies de les persones desaparegudes. Viuen un dol que no té cos ni data ni final.

0: perquè cada dia és una pregunta. Cada nit, quan se'n van al llit, és un silenci. I des d'ací, també volem acompanyar-les i contar les seues històries amb la dignitat que mereixen. No estaré sol en esta aventura que, confesse, és apassionant. En la redacció m'acompanyaran Belén Hernández i Àngela Mollà totes les setmanes. I al control tècnic tenim l'amic Òscar Pellicer. La pista naix per mirar on altres no miren. Escoltar on altres passen de llarg i posar llum on només hi ha ombres. Eixe és el compromís que l'equip de la pista signa avui, 9 de setembre, amb vosaltres i des d'ara. I quan els compromisos són de veritat, són per sempre. Comencem. I entrem ja en l'actualitat del dia, la que marca el ritme de la Comunitat Valenciana i de tot el món. I qui ho té tot controlat és la meva companya, Àngela Mollà, que ja està ací al meu costat amb les claus que deixa esta jornada de dimecres. Àngela, bon dia i benvinguda a este programa.
1: Bon dia, moltes gràcies, Juan, per la benvinguda. Estic molt contenta d'estar ací i amb moltes ganes de començar aquest programa.
0: Abans de començar, Àngela, estem molt pendents d'una notícia que ens arriba des de Dénia, a la comarca de la Marina Alta, perquè poden confirmar que s'ha deixat llibertat provisional per al presumpte piròman detingut el dissabte per causar, atenció, un incendi que va obligar a desallotjar a més de 200 veïns a Dénia. 200 veïns a Dénia. Però ens informen des del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que seguirà investigat per aquest incendi. A més, segons aquestes fonts, l'investigat, malgrat que queda en llibertat provisional, insistim, ha de comparèixer quan siga requerit pel jutjat de Dénia, que ha de practicar una sèrie de diligències d'investigació. En la pista seguim buscant mentre més informació sobre aquest cas per ampliar les dades, però els podem avançar que el jutjat de Dénia ha deixat en llibertat provisional a l'acusat de provocar un incendi el dissabte passat a Dénia, prop d'una platja, i que va obligar a evacuar fins a 200 persones en molt poc de temps. Vaja, portem, la veritat, que un estiu terrible en quant a incendis. S'han registrat ja almenys 3 que podrien ser provocats, atenció, per piròmans. 3. No són la causa més habitual, representen una xiqueta proporció dins de tots els incendis que registren al conjunt de l'estat espanyol, però, sens dubte, és una de les causes que més preocupa a la població i, en concret, que més ens preocupa en la Comunitat Valenciana. Perquè, com deien, són almenys 3 els incendis que a hores d'ara la Guàrdia Civil investiga i que poden estar causats per piròmans. Per una banda, tenim este de Dénia, amb esta última hora, que el jutjat l'ha deixat en llibertat, encara que amb mesures cautelars, i el del Saler, de València, i també el de la Vall d'Uixó, el més devastador de tot l'estiu al nostre territori, amb més de 9.000 hectàrees cremades. 9.000. I en aquest sentit, els avancem que tindrem una entrevista en exclusiva en els pròxims minuts. Per primera vegada, no ho havia fet mai, un mitjà de comunicació parla amb Juan Curiel. Ell és l'advocat valencià condemnat per provocar un incendi el passat 21 d'octubre de l'any 2023 en el Saler. Podran escoltar esta entrevista en exclusiva en Apunt Ràdio al llarg del programa.
2: Memòria negra. Els crims que marcaran la nostra història. El passat mai dorm a la pista.
0: I avancem en continguts perquè, com dèiem, és dimecres 9 de setembre i el matí ens deixa una actualitat de successos carregada i molt intensa, perquè a hores d'ara la Policia Nacional continua buscant a un home acusat d'assassinar el seu padrastre a la ciutat de València. Estem intentant arreplegar més dades que avançarem al llarg del programa, però molta atenció perquè es considera una persona perillosa. Ha matat, presumptament, el seu padrastre amb el que convivia al barri de Sant Isidre, a la ciutat de València. Encara no ha pogut ser localitzat. Es considera una persona perillosa. Els agents continuen buscant-ho, però, Àngela, hi ha més actualitat que ens arriba des de la ciutat de la justícia de València, no? Conta'ns.
1: Sí, Juan, com dius, a esta hora, a València, dos juïs ens tornen a posar davant realitats molt dures. D'una banda, este matí es jutja un home acusat d'agredir sexualment de manera continuada una companya de pis. La fiscalia li demana 12 anys de presó. Parlem d'uns fets que, segons la investigació, es van repetir entre 2021 i 2023 i que la víctima va denunciar finalment en desembre del 2023.
0: O sigui que ara s'està celebrant un juí, estem a 9 de setembre de l'any 2026, per uns fets que es van cometre entre l'any 21 i 23. Vaja, molt de temps ha hagut de passar la víctima esperant, però hi ha més casos, no?
1: Sí. No és aquest l'únic cas que passa avui per l'Audiència de València. També s'asseu al banc dels acusats un altre home per un intent d'homicidi.
0: Un intent d'homicidi.
1: La fiscalia li reclama 7 anys de presó per, presumptament, clavar-li una navalla al coll a un home en una gasolinera de València, en plena matinada del 24 de novembre de 2019. Segons el relat fiscal, abans de l'agressió li va llançar una frase homòfoba i després va arribar l'atac amb l'arma blanca. La víctima va haver de ser operada d'urgència perquè la ferida li havia afectat una artèria.
0: Estarem atents al resultat d'estos judicis que s'estan celebrant a hores d'ara a la ciutat de la justícia de València i els portarem qualsevol novetat. Són dos casos, els que ha contat Àngela, dos històries que parlen de violència, de molta violència, perquè hi ha un intent d'homicidi, i també de vulnerabilitat, i de com la justícia, moltes vegades, encara que tard, massa tard, en alguns casos, intenta posar ordre en situacions que mai haurien d'haver passat. I parlant de coses que no haurien d'haver passat, encara estem intentant assimilar el que hi havia dins de la batejada com Casa dels Horrors de Santa Bàrbara, a Tarragona, on van trobar el cadàver de Nathan. Escolten, un xicón, un bebé, que ara tindria només 18 mesos.
3: Que hemos puesto varias denuncias entre todos los vecinos varias veces. Que ya no se puede estar con la calor, que la de atrás era insoportable.
4: Esgarrifats del nivell d'aquesta investigació.
5: Me alegro molt que, per sort, haguem pogut trobar el cadàver i poder-li fer un enterro digne.
0: Els pares es van detindre en la ciutat de València després que la mare telefonara al iaio del xiquet uns dies abans, al iaio de Nathan, i li comunicara amb absoluta normalitat, amb terrible normalitat, que el seu net, que Nathan, havia mort i que l'havien soterrat en la seva vivenda de Santa Bàrbara. Terrible. Mira que porta anys treballant en la informació de tribunals i successos i mai, absolutament mai, m'havia trobat amb un cas com este. Àngela, quina és l'última hora?
1: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per als dos detinguts, el pare i la mare del menut. I ha obert una causa per un delicte d'homicidi. També ha suspès la pàtria potestat dels pares, que tenen 3 fills més.
0: El cas és terrible. Els Mossos d'Esquadra, com dèiem, van trobar dijous, Àngela, les restes del xiquet que buscaven des del cap de setmana passat en este habitatge familiar. Però en eixa mateixa casa, què més es van trobar?
1: Els Mossos van rescatar 28 gossos desnodrits.
0: 28?
1: I en condicions d'higiene pèssimes. A més, en van trobar d'altres morts.
0: Els pares... I convivien tots dins d'aquest habitatge.
1: Sí. Els pares del menut van ser detinguts al matí per la Policia Nacional a l'estació del nord de València, acusats d'homicidi i ja estan entre reixes.
0: Tres delictes són els que finalment imputen a esta parella, que per cert era de Castelló, però que des de l'any 2019 se n'havien anat a viure a este municipi de Tarragona, que està a molts pocs quilòmetres de la ciutat de Castelló. Són homicidi, si no recorde mal, maltracte animal i abandonament de menors. No, clar, així la gran pregunta, una de les grans preguntes, perquè este cas és tremendo i parlarem moltíssim d'ell en els pròxims anys. Una de les preguntes, no, és com és possible, hem escoltat els testimonis dels veïns al començar este bloc, com és possible que serveis socials que tenien una denúncia per part dels veïns no van detectar en quines condicions vivia esta família, perquè per a que es facin una idea de les imatges, és un habitatge ple de fem, ple d'animals morts, animals vius, amb puces, amb restes d'aliments repartits. No es podia entrar. És que l'olor era insuportable i així ho van traslladar els veïns. No ho entenem. No ho entenem com l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que coneixia perfectament l'existència d'este xiquet, perquè va ser el primer xiquet Nizan que va nacer en l'any 2025, el van rebre, van tindre una consideració amb ell. Com és possible que no coneixeren l'existència d'este xiquet i en les condicions en les que vivien? En les últimes hores, un portaveu de l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha parlat per al diari de Tarragona i els portem un tall del que ha dit.
6: La mare era filla d'una bona família d'aquí, de la nostra població. Tenien aquí tres fills i, bueno, quatre fills, i de fet era una família en la qual l'home difícilment interactuava amb la gent, no solament de parlar, sinó difícilment se'l veia pel carrer, però la dona, sí, la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper.
0: Clar, és que no sols tenien Nizan. Malgrat que són una parella d'entre 20 i 30 anys, tenien 6 xiquets. 6 xiquets que vivien en aquestes condicions i serveis socials no va fer res. Anem a escoltar ara com l'Ajuntament reconeix que tenia un expedient obert.
6: Bueno, nada, en este sentit, mirat ara des d'aquest moment, evidentment que tenim clar que no era lo millor lloc per viure. És evident, però clar, o sigui, en este sentit, ja t'he dit, les actuacions que Natros ha fet per a poder accedir al domicili i a les condicions que estaven, pues ja les han posat a disposició. Evidentment, pues com és, pensem que vist el recorregut de tot, pues és molt complex si no hi ha una denúncia entrant en un domicili.
0: Evident, a Espanya som un país garantista i si un jutge no autoritza a la policia o a serveis socials a entrar en una vivenda, no pots entrar, però és que en este cas no calia entrar. És que insistim en que les imatges de la Casa dels Horrors, que ho poden veure, les poden recuperar en el web d'Apuntmedia, són impressionants i no deixen cap dubte. Ha sigut la mort de Nizan, és un fracàs absolut del sistema de protecció de menors, en este cas de la Generalitat de Catalunya, que no va protegir a este xiquet. Ens portarem tota l'última hora d'este cas que encara ens estem recuperant. migrant, però avui també volem destacar que més de 800.000 alumnes, 800.000, han tornat a les aules de la Comunitat Valenciana. Milers de famílies reprenen rutines, horaris i també, Àngela, un trajecte que sovint passa desapercebut, no? Que és el del viatge en autobús escolar.
1: Sí, Juan, molts pares i mares confien cada dia en eixe autobús, però sabem realment com viatgen els nostres fills? Ho fan de manera segura? Compleixen totes les normes?
0: Jo, mira, vaig a fer-te una confessió, Àngela. La veritat que no sóc d'aixòs pares que comprova tot això, però igual el caldria fer-ho, no?
1: Per això, la Guàrdia Civil alerta de les mesures de seguretat per evitar incidents que posen en risc els més menuts.
7: Los menores deben realizar el viaje siempre sentados en su asiento con el uso del cinturón correctamente abrochado. Las mochilas deben ir en los portaequipajes o en los pies de los menores. Los autobuses contarán con asientos para niños con movilidad reducida. Los trayectos no excederán de una hora y las paradas serán las establecidas. El transporte escolar tiene distintivos de transporte escolar y señalización de salida de emergencia, que serán visibles tanto desde el interior como del exterior.
0: Mira, mentre parlava el Guàrdia Civil m'han recordat que és importantíssim comprovar això, evidentment, en un dia com avui i en els pròxims dies per a garantir la seguretat dels nostres menuts i evitar successos, perquè acaba de recordar que l'any 2014 hi va haver un accident molt greu. Era el mes de març, per un autobús escolar que cobria en concret el trajecte de la zona entre Dosaguas i Bunyol, i crec recordar que més de 20 persones, 21 alumnes i una monitora van resultar ferits. Àngela, sabem com va acabar aquella investigació? Perquè moltes vegades ens centrem en començar els casos, però no comprovem com acaben, si acaben en condena o en absolució. En este cas, quin és el resultat?
1: Pues finalment, el conductor va acceptar una pena de 4 mesos de presó i el juí es va tancar. El conductor va admetre que circulava a una velocitat superior a la permesa.
0: Vaja, i tan superior, no? Perquè va provocar este accident. Afortunadament, no van parlar de víctimes mortals, però sí numeroses víctimes, la majoria menors d'edat. Vaja. I este divendres avancem perquè es compleixen, atenció, 25 anys d'este moment.
8: Un avión se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres.
9: Las dos torres gemelas posiblemente agredidas por dos aviones que han colisionado contra la...
8: Estamos ofreciéndoles en directo el momento en el que el segundo avión choca contra la segunda de las torres.
1: I coincidint amb el 25 aniversari d'esta tragèdia, ha arribat a la gran pantalla La Superviviente, dirigit per Quique Maillo. És la història de Tania Head, la catalana que va fer creure al món que era víctima de l'11S, per aconseguir amor, segons diuen diversos testimonis.
0: A veure, de tot el que m'has dit, Àngela, en queden dues coses. Per una banda, que sense donar-me compte han passat ja 25 anys d'aquest moment, de l'11 de setembre, jo crec que tu encara no hauries nascut. No, veritat?
1: No, perquè ara tinc 23.
0: Eres insultantment jove. Han passat ja 25 anys. Jo crec que tots... és un esdeveniment que tots recordem on estàvem aquell 11 de setembre de l'any 2001. Jo, en concret, m'estava traient el carnet de conduir. Estava fent l'examen. Vaig a provar. I em vaig asseure en una cafeteria i vaig presenciar en directe pràcticament el que va passar. I, per altra banda, en què de bocabadat que ens estàs contant que una dona, bueno, una dona, per dir alguna cosa, una dona es va fer, que era catalana, en concret, sí, d'Espanya, es va fer passar per una víctima de l'11 de setembre, conta'ns.
1: És un cas molt estrany i és que resulta que durant anys va ser una de les veus més importants entre els supervivents de l'11S. Et conta el seu relat. Ella va dir que va escapar de la planta on va impactar el segon avió i també va perdre a la seva parella en els atemptats. El seu relat era tan poderós que va arribar a presidir l'Associació de Supervivents. Però, en 2007, una investigació de The New York Times va revelar el que molt pocs sospitaven, que Tania Head no existia. Eixa dona era, en realitat, una catalana que mai havia estat a les Torres Bessones.
0: Mai havia estat a les Torres Bessones? En fi, molt curiosa aquesta història, no? Per dir algo. I també ens diu que fins a on és capaç d'arribar una persona per tindre notorietat o un poc d'estima, no? Però clar, és que estàs jugant amb el sentit.

patiment de milers de víctimes, no?, que va causar este terrible atemptat i que també va suposar l'inici d'una nova era. 25 anys es compliran el divendres de l'atemptat de les Torres Bessones a Nova York. Seguim així. Són les 12:27 i seguim així en la pista.

0: I ara sí, ens centrem en aquesta exclusiva que hem avançat a l'inici del nostre programa. Per primera vegada, un dels homes més buscats en els últims dies, sobretot després d'aquest incendi que es va generar en el Saler i que tanta preocupació va generar entre la població, parla en un mitjà de comunicació. És Juan Curiel. Ell és advocat, és de la ciutat de València i almenys des de l'any 2000 té investigacions obertes per causar incendis en este paratge natural. Un paratge natural que és una joia que tots hem de cuidar i entre tots hem de buscar els responsables d'aquests incendis. Nosaltres ens hem dirigit a ell per a fer-li la pregunta clau. Vostè té algo que veure en este últim incendi? La resposta l'aniran coneixent durant el programa. Ha sigut la nostra companya Belén Hernández, que avui no ens pot acompanyar des de l'estudi, però que a partir de la pròxima setmana ja l'escoltaran, la que ha mantès esta trobada amb Juan Curiel. No pensen que la portàvem ben preparada. No pensen que estava tancada des de fa moltes setmanes. Aquesta entrevista es va produir ahir. Ahir dimarts. Ens ha obligat a refer pràcticament tot el programa. Es va produir en un hotel del centre de la ciutat de València. I Curiel va acceptar asseure's per primera vegada amb un mitjà de comunicació i, en este cas, amb la Ràdio Pública Valenciana, per dos motius. El primer, perquè ja ha complit en la seva primera condemna, ja té liquidada la pena. Ell tenia una ordre d'allunyament respecte al Saler, estava desterrat per a que no xafara aquest paratge natural, però aquesta ordre ja ha caducat i ell ha tornat al Saler. I ara volia parlar. I el segon motiu que l'espenta a seure's en el programa La Pista és perquè el seu nom figura com el principal sospitós de provocar, presumptament, l'últim incendi del Saler. Les flames d'aquest incendi han arrasat més de 30 hectàrees d'un dels espais naturals més valuosos de València. El veïnat, òbviament, té por, perquè la por és lliure i encara que els incendis, les causes principals no siguen les dels piròmans, és que en el Saler sí. En el Saler la majoria d'incendis són causats amb una flama, que algú va i pren una flama, o per una negligència. La resta, restes de tabac, amb una colilla, una borilla. El responsable d'un d'eixos conats d'incendi que s'han produït en estos últims 20-25 anys, un dels responsables és Juan Curiel, segons la sentència de l'Audiència Provincial de València. Així tota la informació que portarem està acreditada i acompanyada per resolucions judicials o informes policials. Ell va ser condemnat a 9 mesos de presó. No va arribar a entrar, però té prohibit l'accés, com dèiem, tenia prohibit l'accés a la zona del Saler. Ell ens confessarà i ho escoltaran que això ha sigut el pitjor que li ha pogut passar. La Pista, en este primer programa, els porta en exclusiva esta entrevista. Juan Curiel ha atès a la nostra companya Belén Hernández i això és el que li ha contat.
1: Sí que se ve un impacto directo de ya.

0: Eso lo que significa es que se puede haber dado por causas de una colilla, de un a veces llamado mecherazo.
1: Si no empezamos a condenar de forma firme a los que le pegan fuego a nuestro medio natural y se salen de rositas cuando pasa esto, si todos nos echamos la culpa unos entre otros y no ponemos el acento en el pirómano, en la investigación y en la contundencia de la justicia, entonces no vamos a hacer nada. Pasará aquí y pasará en todos los lugares de España.
2: La misma noche sí que les dije que sí que había estado por allí y de hecho les enseñé la llamada al 112 que había hecho yo, porque yo llamé al 112. Eso se ha difuminado por ahí, aunque lo recoge la sentencia, pero tampoco le da ninguna fuerza, ¿no? Y luego pasaron 4 días y ya fue cuando vinieron el día 25 a detenerme. Y de ahí ya, pues, al calabozo, a prisión y todo en cascada. Cuando estuve en la comandancia detenido, ellos de lo primero que me hablan y me sacan son los expedientes del 2000 y 2005 que estaban cancelados, porque todo esto viene a raíz de que yo efectivamente en el año 2000, por mala suerte, eran fallas y disparé una carcasa que estaba defectuosa y salió hacia el suelo y se hizo un pequeño incendio, unos 100 metros o así. Ahí hubo un procedimiento que se archivó porque la juez entendió que había sido un accidente y eso quedó ahí. Y en 2005 hubo un incendio muy grande y directamente vinieron a por mí, por eso que tenía yo antes, vinieron y me metieron en un procedimiento. Ahí fue la primera vez que me metieron en un problema gordo. Ese procedimiento al final también se archivó porque hubo gente que declaró que me había visto esa tarde y la juez incluso se enfadó con ellos.
3: Esta és la veu de l'home més buscat després de l'últim incendi del Saler. Juan Curiel, molt interessant tot el que conta en este primer tall de veu que han pogut escoltar. Primer han escoltat els representants de les administracions de l'Estat i de l'Ajuntament de València, Pilar Bernabé, delegada del govern, Maria José Català, alcaldessa de València, amb unes declaracions que van fer després de que es generara aquest incendi en el Saler, on confirmen, sense cap dubte, que es tracta d'un piròman i fins i tot aborden aquest debat que també està en la societat, que està en el bar, que està en les nostres llars. S'han d'incrementar les penes contra aquestes persones? Un home que ha sigut condemnat per provocar un incendi en el Saler i posar en risc la vida de les persones ha de ser condemnat, com ha sigut Curiel, a sols 9 mesos de presó, sense aixafar la presó? És un debat que està en la societat i que nosaltres volem portar així des del rigor, no? Ell conta com va ser el cas pel que va ser condemnat i conta altres, no? Conta un també avança un que passa en l'any 2000 i un altre que passa en l'any 2003.
4: Bé, Juan, deixant un poc de banda això, Belén, què és el que t'ha contat de com pot estar ell?
3: Belén manté contacte amb Juan Curiel des de fa anys, ella és periodista de succés, ha sigut periodista molt de temps de successos en les províncies. En el programa Apunte't Busca de persones desaparegudes ja van contactar amb ell per si en algun moment ampliàvem a més temes. I això és molt important en periodisme, Àngela, tu que estàs començant ara en la ràdio pública, és molt important en aquestes investigacions mantindre un contacte fluid amb els protagonistes de les històries. Pot ser que durant 20 anys te diguen que no, però l'any 21 te diran que sí, no? I Belén en aquest sentit ha fet una gran tasca. Li van plantejar fer l'entrevista i va acceptar, i Belén el que em trasllada és que jo també he tingut aquesta sensació, que estava molt nerviós, fumava molt, utilitzava, i això, el que vaig a dir, jo sé que els pot impactar, però utilitzava molt un encenedor que tenia, estava contínuament amb el metgero, clic, clic, clic, clic, se senten els talls, els hem netejat. Disculpes per la qualitat del so, perquè és que encara ens faltaven els mitjans que són professionals per a captar la veu d'una altra manera, però com teníem accés a aquesta entrevista i no podíem esperar i la vam fer, no s'escolta en la qualitat que la nostra audiència es mereix, però s'escolta perfectament com

0: Comencem tot el rato, no? I era un poc pertorbador, val? Belén també entrejada, que ell tot el rato està mossegant-se les ungles, molt nerviós. No sé, la veritat que és un home absolutament derrotat, ha sigut acusat de moltíssims incendis, la gent el persegueix, compta que la gent l'insulta, compta que... Clar, però a mi no m'acaba de convèncer els seus arguments, te ho dic sincerament, Àngela, jo no sóc ningú per a jutjar les seues paraules, però sí que sóc una persona que pot tindre una percepció normal, no?, com qualsevol persona que ens estigui escoltant ara. I a mi me genera molts dubtes el seu relat, molts. Bé, tenim més parts de l'entrevista a Juan Curiel. L'escolten ara perquè és quan relata el primer incident en el que ell es va veure involucrat en l'any 2000. Això significa que fa 26 anys que l'estan investigant. Així és com es va produir l'incident de l'any 2000.
1: Pues una tontería, las fallas eran el día 17 de marzo. Yo estaba con mi hijo que iba en un carrito y con mi mujer. Y tiré una salida de estas de las que venden, que tiran fallas todo el mundo. E incluso en el año 2000 en el Saler se podían disparar, se podían tirar. Ahora está prohibido, pero en aquel momento no estaba prohibido. Encendí tirando hacia arriba, pero por lo que fuera, se ve que estaba defectuosa, se inclinó y cayó en el suelo y se produjo un incendio de unos 100 metros cuadrados, poquita cosa, pero de hecho en ese pequeño incendio yo y me fui, estuve allí cuando llegaron los bomberos, me subí en el camión de los bomberos porque llegaron sin el plano de hidrantes y no sabían dónde estaban los hidrantes. Me subí yo y les acompañé al hidrante para recargar el camión Cuba. Y por la tarde ya fui a la Guardia Civil y dije lo que había pasado. En ningún momento ni me escondí, ni me oculté, ni traté de decir que había pasado otra cosa diferente de la que pasó.
0: Vale, ell reconeix este incendi, el de l'any 2000, però el qualifica d'un accident fortuit. I el que hem escoltat és que eren falles a la ciutat de València i no se li ocorre una altra cosa que encendre una carcassa en la zona del Saler provocat un incendi. Així, enquidren l'atenció diversos punts. Els experts amb els que he parlat en els últims dies a partir d'aquest incendi en traslladen que aquest tipus de persones que tenen aquesta ansietat de veure foc no sols busquen el foc, sinó que també tenen una obsessió per veure actuar els serveis d'emergència. I a mi, i veure com apaguen el foc, i veure tot l'operatiu que es fica en marxa. Clar, a mi, clar, igual pot ser és perquè s'hagi vist implicat en molts casos, no? Però em sorprèn el domini del llenguatge que utilitzen els bombers, com ell és el que sap on està l'aula perquè puguen accedir, se puja dalt dels camions... Això m'ha sorprès. Però bé, és cert també el que diu, no? Va finalment resultar absolt en esta causa perquè la justícia de l'any 2000, la justícia valenciana, va considerar que era un accident.
2: I, Juan, una pregunta. Jo ja t'avance la meva resposta, que crec que no, però creus que ell sap el valor ecològic que té aquesta zona?
0: Ell és veí de la zona de fa 40 anys, i ho hauria de saber, però jo també tinc aquest dubte. No ho puc afirmar categòricament, però jo ho qüestione perquè... encara que en l'any 2000 estiguera permès tirar una carcassa al Saler, jo crec que a ningú amb dos dits de front se'n va a tirar una carcassa perquè pot passar qualsevol cosa, no? Damunt, i es compta que estava en la seva família. No sé, em sorprèn igual que tu i m'ha cridat l'atenció igual que tu este assumpte. Però Juan Curiel ens deixa més titulars.
1: Pues muy traumático. Hombre, ellos no entran porque no tienen una orden, no entran, pero empezaron a poner la puerta. Yo no quería abrir, porque no quería abrir. Y estuvieron 10 minutos llamando y aporreando la puerta. Al final abrí y me detuvieron. Me preguntaron si podían pasar. Digo, pues sí, me he visto y nos vamos. Y de ahí ya, pues eso, al juzgado, a prisión. Y luego a los 20 y pocos días me dejaron libertad. Y ya poco a poco se archivaron todos los procedimientos, menos tres. Tres incendios, el pequeñito por el que sí que me condenaron y otros dos. Los otros dos en la sentencia también fui absuelto.
3: Pues el primero, bueno, por el que te condenaron, ¿habéis recurrido? ¿En qué estado está?
1: Ya se recurrió y se...

0: Desestima el recurso, en firme. La condena son 9 meses de prisión, que se ha suspendido, que está suspendida ya también, y una multa de 2.700 euros.
1: Y en este momento, cuando te empezaron a inculpar de tantos incendios, ¿por qué crees que se debió? ¿A qué crees que se debió que te exculparan todos a ti?
0: Hombre, yo pienso que es porque efectivamente sí que estaba presente en ese último y porque tenía los antecedentes, aquellos, aunque estaban cancelados, ellos los utilizaron. Yo pienso que fue motivado por eso. Igual que ellos hicieron en 2005, volvieron a hacer aquí.
1: Pero tú vivías en el Saler, evidentemente.
0: Sí, yo vivo en el Saler 40 años. Vivo 40 años ahí. Que es que no tiene ningún sentido que yo voluntariamente quiera hacer o provocar incendios en la zona donde vivo yo, donde están mis amigos, está mi gente.
2: Ell diu que no té cap sentit, que hi siga, però al mateix temps reconeix que és el responsable d'incidents puntuals. Bé, anem a escoltar ja l'última part de l'entrevista que li hem fet a Juan Curiel i on li plantegem, Àngela, la pregunta clau. Vostè estava en el paratge del Saler el dia que es va produir l'últim incendi i per què?
0: Quan lo vi, perquè jo estava en el Saler quan ocurrió este últim incendi. Yo esperaba incluso que vinieran a preguntarme, por lo menos, o incluso a detenerme. Yo me estaba preparando para lo peor, pero bueno, no vino nadie. Y sí que es cierto que en redes sociales han salido cosas, e incluso en televisión me han comentado. Pero yo es que, como ya estoy tan harto de esto, trato incluso de no ver. Y si no me lo comenta la gente, trato de omitirlo y de no buscarlo, porque yo no provoqué ningún incendio, y que hacer juicios de valor sin saber los hechos y sin conocer a la persona, pues es un poco, por una parte cruel y por otra parte poco justo.
2: L'han escoltat, Juan Curiel confirma que ell estava en el paratge del Saler el dia que es va provocar l'incendi, assegura que ell no va participar en aquest succés, però bé, segur que les seues paraules tenen moltes conseqüències, perquè hi ha molts dubtes, i tant l'Ajuntament de València com la delegació del govern de la Comunitat Valenciana estan investigant estos fets per aclarir què és el que va passar, perquè hi ha una casualitat que no li acaba de quadrar als investigadors, i és que mentre s'ha mantingut activa aquesta ordre d'allunyament, no s'ha registrat cap incendi, i quan eixa ordre d'allunyament ha caducat, tornen els incendis al Saler. Són les 12:45. Respirem un poquet i en seguida tornem.
3: Expedients oberts. Crims reals. La veritat oculta a cada racó de la nostra comunitat. Això és La Pista, en A Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Els nostres camps. La nostra gent. El sector primari, el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
6: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
3: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: La Lliga es viu al Punt a Punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a Punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Són les 12:48. Això és La Pista, el teu programa de successos i tribunals d'Apunt Ràdio, i continuem amb la secció de La Pista de Servei Públic, una secció on volem posar en valor els consells, les indicacions que ens donen les forces i cossos de seguretat de l'Estat, policies locals, bombers, qualsevol persona que treballi en este àmbit per evitar els delictes. Ja saben, és més important previndre que evitar, avançar-nos a que passen totes aquestes coses. I avui, en La Pista de Servei Públic, ens centrem en les xarxes socials que formen part del dia a dia de milers de xiquetes, xiquets i també adolescents. I atenció amb este assumpte, perquè és que la Policia Nacional ha alertat, Àngela, d'una pràctica que està creixent: presumptes caçatalents que contacten amb menors per demanar-los fotos, informació personal, a canvi de diners, però que en realitat podria ser tot una trampa per buscar favors sexuals. Conta'ns.
8: Els agents expliquen que el patró es repeteix sempre. Un perfil aparentment professional, amb fotos elegants i un discurs convincent, li escriu a un menor. Li diu que té potencial i que podria ser model, creador de contingut o participar en alguna campanya. I a partir d'ací comença la pressió.
2: Clar, i damunt estem parlant de menors, adolescents, preadolescents, gent molt vulnerable, que els diuen quatre tonteries i en seguida contesten sense saber que el llop, que el monstre, podria estar amagat darrere d'un perfil. Molts d'estos perfils, de fet, utilitzen un llenguatge amable i afectuós, no, Àngela?
8: Quan el menor envia fotos per diners, el fals representant, el problema és que ja té el control. Clar. Per tant, pot amenaçar amb publicar les imatges, amb contar-ho als pares o amb fer-les circular per xarxes. És una forma d'extorsió que pot derivar en delictes greus.
9: La combinación de redes sociales y menores de edad conlleva riesgos. ¿Qué crees que pasaría si un supuesto cazatalentos se pusiera en contacto con un menor de tu entorno para pedirle fotos o vídeos a cambio de dinero con la excusa de estar buscando nuevos actores?
2: La policia recomana parlar amb els fills, no?, sense dramatismes, no?, i que tinguin confiança amb els pares.
8: I ha que explicar-los que qualsevol oferta professional real sempre es fa a través de canals oficials, mai per missatges privats improvisats.
2: Clar, el que passa és que moltes vegades mantindre aquesta relació de confiança amb els pares i mares és difícil, però no impossible, no? Tu creus que, Àngela, que en l'actualitat les famílies tenen este tipus de converses amb ells?
8: Per a respondre't, hem eixit al carrer a preguntar i això és el que ens han dit.
10: Supose que sí, sé en qui es relaciona. Vale, i té l'Instagram, té el TikTok... Crec que tot el que té un adolescent o un preadolescent. Sí, però vamos, jo crec que la relació que ell té és en els amics. He parlat moltes vegades amb el meu fill sobre el tema del perill de les que es troben des de les xarxes socials, perquè hi ha molts enganys.
11: Si al meu fill li passara una situació com aquesta, que si m'ho contaria, doncs vull pensar que sí,
10: ja que un dels motius del que el vaig deixar en les redes socials és que em demostrara que podia confiar en ell.
11: Jo, sincerament, tinc molt bona relació amb el meu fill i jo crec que sí, perquè farà cosa d'un any ens van hackejar el mòbil tant a ell com a mi. Van entrar, a mi van canviar el compte en l'Instagram i li enviaven coses rares a ell, li se bloquejava el mòbil i sí, la veritat és que ell, el primer que va acudir, va ser a mi i dir, mamà, així està passant algo.
2: Mamà, així està passant algo. Que important mantindre aquesta relació de confiança entre pares i fills. Molta atenció, estiguen atents a qualsevol alarma, perquè ens arriba aquesta crida de la Policia Nacional que nosaltres, en la pista de servei públic, volem fer extesa en tots vostès. Si tenen qualsevol signe d'alarma que els advertisca que els seus fills mantenen converses amb desconeguts per xarxes, la solució la tenen ben fàcil: parlar amb ells.

0: ha avaluat 4.000 alumnes i que entre el 15 i el 20%, atenció, han presentat idees suïcides.
1: Donde hemos valorado a casi 4.000 pacientes, 4.000 niños, y aproximadamente un 15 o 20% de los mismos con ideación suicida, vamos adelantándonos a lo que es la situación para prevenir.
2: Gómez ha presentat este matí el nou servei de prevenció precoç del suïcidi que, segons ha explicat, serà proactiu, àgil i eficaç. El conseller ha explicat que amb el nou sistema els pacients als quals se'ls ha diagnosticat una malaltia mental seran atesos de manera individualitzada. Segons les dades aportades pel titular de Sanitat, la taxa de suïcidis per cada 100.000 habitants ha baixat vora un 14% entre els anys 2023 i 2025 i un 30% en pacients menors de 30 anys entre els anys 24 i 25, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística.
0: El funeral de Harald Schindt és la senyal que ens arriba en aquests moments, la senyal d'àudio d'aquest funeral. Va morir el rei el 28 d'agost als 89 anys. Ha paralitzat la capital noruega, un seguici que ha deixat el Palau Reial este matí amb la presència de membres de cases reials i caps d'estat de desenes de països, inclosa l'espanyola, amb Felip VI i Letícia. El programa oficial durarà aproximadament 3 hores, a aquestes hores, i després del recorregut del fèretre des del Palau Reial de la Catedral, ha començat el funeral amb un minut de silenci que ha trencat després el so de tres campanes en les esglésies de tot el país.
2: Hi ha pantalles gegants per tota Oslo i altres localitats del país perquè la ciutadania puga seguir la cerimònia en directe. Després, les restes mortals del rei noruec seran traslladades en processó a una capella on se celebrarà una cerimònia ja privada i el taüt anirà a la cripta reial. A les 3:30 de la vesprada, el nou rei Hakon VI i la seva família eixiran al balcó per a saludar la ciutadania.
0: Dels esports, estem pendents que s'oficialitzi ja l'operació per la qual Leo Messi, el futbolista Leo Messi, adquiriria el 100% de les accions del Club Deportiu Oldense. A Elda, seguint el cas, està el nostre company Bernat Picó. Bona vesprada.
3: En Elda és avui, evidentment, el principal tema de conversació i la pregunta que es fan tots pel carrer, sobretot els més menuts, és quan vindrà Messi a Elda. Bé, de moment no és imminent la seva arribada perquè l'adquisició del club encara no s'ha formalitzat. Primer s'ha de passar la due diligence per certificar l'estat dels comptes del club de cara als possibles nous propietaris i, a continuació, esperar el vistiplau a l'operació per part del Consell Superior d'Esports. En aquest moment es faria efectiva la compra i el nou propietari entraria de ple en la gestió del club, primer de tot per a intentar aconseguir la permanència en segona divisió i per a donar-li estabilitat en el futbol professional. Per ara, com dic, no hi haurà confirmació oficial a curt termini, però Leo Messi molt a prop de fer-se amb el control del Club Deportiu Oldense.
0: Gràcies, Bernat. Acabem, són les 3:06. Recorden, a les 2 de la vesprada actualitzem la informació dins del programa El Partit de la Una amb Nacho Sanchís i l'informatiu a les 2:30 de la vesprada. Fins ara.
4: A Punt Ràdio, notícies. Així comença El Partit de la Una. Amb Nacho Sanchis i Germán Muñoz.

Hola família, què tal, com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a Apunt Ràdio, on vos acompanyaré des de la una de la vesprada fins a les 2:30. Estem a la ràdio, sí, estem a casa, i ens podeu sintonitzar a la 102.2 de la FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les múltiples emissores que tenim per a tots els pobles, municipis, ciutats que conformen esta bellíssima comunitat valenciana. Però si la ràdio no és el teu, també tens la disposició a la pàgina web on sonem en directe, aixina com en el TuneIn. I si ja no pots escoltar-nos a temps, també pots fer-ho a la carta al web d'Apunt, a iVoox, Spotify i Apple Podcast. Jo crec que anem sobre les d'opcions i, com dic sempre, qui no ens escolte serà perquè no vol, no perquè no pot. Per últim, xarxes socials, @elpartitdelauna, tot escrit en lleta. Recent número a Twitter, TikTok e Instagram.

0: Arrenquem avui parlant del València Club de Futbol i el Barcelona, altra vegada, perquè encara han passat 3 dies i les paraules que va dedicar el campió del món Rodri Hernández a la plantilla del València pues, siguen dolent. Diguem que són molt malos. Encara ressonen i és normal. Primer, perquè és una caricatura perfecta del que es va viure a Mestalla passat diumenge. No perquè la plantilla del València siga molt mala. Jo pense que no és tan mala, almenys, com diuen. Però sí el que es va viure el passat diumenge. Segon, perquè la manera en la que Rodri parla és en una condescendència paternalista i en una llàstima que fa que qualsevol que li doni que tinga veritable sentiment cap al València li doni pena escoltar a Rodri. No indignació, no cabreig, pena. Però tercer, perquè com vam avançar ahir a les xarxes socials d'este programa arroba el partit de la una, Rodri s'ha disculpat per tot el que va dir. Rodri s'ha disculpat per tot el que va dir. S'ha disculpat per a recordar d'estes paraules que vull que torneu a escoltar.
1: Muy flojos. Son muy flojos estos, ¿eh?
2: Oh.
1: Muy flojos, tío. Son muy malos, tío.
3: Son muy malos, tío.
4: La cosa va increciendo a medida que va viendo más y más.
1: Buah, son malísimos.
3: Son malísimos.
1: ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?
4: Cobarsí le contesta.
5: Sí, a poco de Europa.
1: Buah. Tú, es que no han pasado del centro del campo, ¿eh? En la segunda parte.
3: Son muy malos, tío.
0: Sí, Rodri s'ha disculpat. Us anem a contar la història en tots els detalls perquè hem parlat en totes les persones involucrades, des del Barça, València, persones molt properes a l'entorn de Rodri Hernández, i volem anar per passos. Primer, què passa quan Movistar Plus el dia després emetís este vídeo? Quan s'emet el vídeo, aquestes imatges arriben de seguida al propi futbolista i tan prompte com les veu, demana al seu entorn si pot fer algo. Evidentment, seria negar-ho. Seria negar la realitat dir que no influís el fet de que per a la seva imatge personal a Sol li danya. És una realitat, evidentment. Rodri és mal parat d'aquestes imatges. Però també perquè a ell li sap greu. Li sap greu perquè ell sap que als futbolistes del València aquest tipus de comentaris pues els faran malament. És lògic. Perquè ell no deia som mofant-se d'ell, no estava burlant-se del València, no estava... No. A ell li donava llàstima veure com un rival que al 2019, l'última vegada que es van enfrontar al Wanda Metropolitano, pues era un rival directe que jugava a Champions, i ara és una caricatura del que era. Avancem. L'entorn de Rodri parla en Movistar Plus per a llevar el vídeo. Per a mi una errada tant de l'entorn de Rodri, perquè ja havia corregut com la pólvora, com de Movistar per llevar-ho. Però també volia aclarir que no va ser el València. Jo sé que el fàcil és dir, no, el València va ser, volia censurar la llibertat d'expressió. No, no, no. Va ser l'entorn de Rodri. Va ser Rodri per si mateix que ho va demanar. Perquè està fotut. Insistís, no a soles per la seva imatge. També perquè sabia que ha faltat el respecte públicament a companys de professió. I la prova de que aquest sentiment era genuí arriba ahir. Ahir, Rodri es va disculpar personalment en la plantilla del València. No va ser el seu agent, no va ser un intermediari, no va ser el Futbol Club Barcelona qui li va oferir la possibilitat de, oye, telefonar al València, una disculpa formal, jo parle, pues no sé si en Ron, en Javier Solís, en Inma Ibáñez, no sé, però li va oferir esa possibilitat i ell va dir, no, vull que siga cosa meua. Germà Muñoz, bona vesprada. Què va fer Rodri Hernández?
6: Què tal? Bona vesprada. Sí, com van avançar ahir, Rodri va parlar personalment amb diversos jugadors de la plantilla del València. Com has dit abans, el primer que hem de dir és que Rodri està fastidiat. Rodri no sabia que les càmeres estaven gravant-li i Rodri sap que la situació s'ha fet més gran de tot el que ha passat. Aleshores, què fa Rodri ahir? Rodri ahir parla amb els seus companys del Barça, s'interessa per la situació i li demana a diversos jugadors de la plantilla del Barça el telèfon de jugadors del València per a cridar-li. Podem dir un dels jugadors, que han avançat ja també els nostres companys d'esport, al que va cridar, que va ser José Luis Gallá. El capità del València, Rodri va parlar amb José Luis Gallá, també amb altres jugadors, per a demanar disculpes i, sobretot, per a aclarir la situació. Rodri no volia burlar-se del València, això és una situació en la que ell es va quedar sorprès i volia esclarir tot el que havia passat el diumenge en aquest enfrontament entre el València i el Barça. Però la notícia és que ahir Rodri se va interessar personalment, com has dit tu, no va ser l'entorn, ell va ser personalment el que va voler parlar amb diversos jugadors del València i un d'ells va ser el capità José Luis Gallá.
0: Per a mi chapó. Chapó per a Rodri. També per una cosa, un detall, i és que Rodri no parla en Gallá i li diu, oye, Gallá, tal, perdona, no. Li diu, oye, fes extensibles estes disculpes a la resta del vestidor. Ell dona la cara, ell sap que ha fet malament. O sigui, així no es tracta de dar a dir que Rodri és la llet. No, evidentment, ell ha fet malament. Però és una errada, perquè has de ser conscient de que t'estan gravant. Però a mi a ma casa m'han ensenyat que si tu fas una errada, vas a la persona i demanes disculpes. Demanes disculpes, i és el que ha fet Rodri. I una última cosa, ja parlem en clau valencianista, dirigit cap a la capital d'Espanya, cap a Madrid. Fer una errada i demanar disculpes no és el mateix que desgaitar-se d'una graderia cada vegada que jugues davant ells. Definir en privat una realitat que veiem tots, que és que la plantilla del València ha baixat molt el nivell, no és el mateix que enviar a segona un club i a una afició històrica i centenària. Dir-li a un company en privat que els jugadors del València són muy malos no és lo mateix que dir públicament que un estadi, una ciutat i un país és racista. Rodri està molts escalons per damunt de Vinícius Júnior. Perquè el primer, Rodri, té un Balón d'Or i Vinícius no. Perquè Rodri té un Mundial i Vinícius no. I per últim, perquè Rodri té una altíssima qualitat humana i Vinícius no.
6: Nacho, si em permets un apunt més, precisament els nostres companys d'Apunt Esports han avançat fa uns minuts, fa unes hores, que està previst que Rodri, sí, sí, a més de tota la informació que hem donat de que ha cridat a diversos jugadors del València, que va parlar ell amb el programa del dia després, està previst que ell parli esta vesprada.
0: Esta vesprada la idea és que Rodri parli previ al partit de Champions League, crec que és davant el Feyenoord, si no m'enganyes.
6: Sí,
0: davant avui. El Feyenoord, que parli avui en la prèvia o després... després del partit, no? A més mitjans de comunicació. Però està previst. Jo crec que serà, com està tan previst, jo crec que serà més mitjans oficials de comunicació en aquestes entrevistes prèvies que de vegades es fan a la Champions League. Bé, jo crec que això li honra. I per últim, en clau valencianista, no? Perquè jo volia deixar clar, perquè jo he vist que el tema de Rodri, com que es tractava d'assenyalar a l'afició valencianista per part de Madrid de, ara no li digueu lo mateix que a Vinícius. Bé, no, és que no és el mateix.
6: Per a res.
0: Vale. Per últim, el València. Ahir informaven que la nostra informació era que el vestidor estava dolgut per les paraules de Rodri, que li havien fet malament, perquè evidentment és que fa malament escoltar això. Jo espero que les disculpes no canvien res. És a dir, oye, ja està tot clar, però espero que els futbolistes encara estiguen dolguts. Ho espero de veritat. I que aquesta dolència i aquesta ràbia es veig el proper divendres a Sevilla. Que estiga present, que es reflectisca a la gespa. Per favor. Dignitat. I jo crec que així serà, o espere que així siga. Però, insistís, que les disculpes no canvien i ser mal que ha fet el vestidor. I ser dir, ostres tu, el millor jugador quasi de la història espanyol, mira el que ens està dient. Reacció. Si ja no reaccionen... Si ja no es reacciona en Carlos Corberán, no es reacciona si parla Solís, si parla Ron, qui siga. Reacció al mes cap el que ha dit Rodri. Al mes des de divendres. Si després no és futbolísticament, hi ha problemes en el míster, el que siga, perfecte. Però córrer i deixar-se-lo tot. En Patri Valero, al control de so, Germán ja està preparat per a les notícies del dia i avui, en convidat especial, Carmelo del Pozo, exsecretari tècnic de València Llevant, que té molt a dir i nosaltres moltíssim a preguntar-li.
2: La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A la Polla de Bunyol, 102.2. En Apunt Ràdio, el partit de la...
9: Pon of Sergi...

0: Una i 18 minuts de la vesprada. Germán Muñoz, què tal?
1: Què tal, Nacho, com estàs?
0: Què t'ha semblat que Rodri Hernández hagi donat la cara davant els companys, en privat, davant Gaia i companyia, i després vagi a parlar esta vesprada?
1: Jo crec que és un bon xest per part de Rodri. Ahí demostra verdaderament com és Rodri, perquè si fora com estan dient ara, que estic molt d'acord amb el que has dit tu com Vinícius, no haurà demanat disculpes. I jo crec que Rodri ha demostrat que és una persona molt sensata i que al final el que va dir era perquè estava sorprès totalment, no era per burlar-se del València. Jo crec que si ell haguera sabut que li estaven gravant les càmeres, no haguera dit aquestes coses. Les haguera dit després al vestidor o en el viatge de tornada a Barcelona.
0: Totalment. Bé, de tot això hi parlarem després de les notícies de Germán. El València segueix de moment sense recuperar efectius per a Sevilla.
1: Els focus estan posats en Guido Rodríguez i Justin de Haas. Els dos porten des de l'inici de la setmana entrenant sobre la xespa, encara que és cert que ho han fet en solitari. Luis Rioja tampoc ha treballat amb el grup. Ui, per unes molèsties que arrosseguen el turmell. Des del València continuen traslladant que és difícil que arriben a Sevilla. A això se sumen les baixes ja conegudes de Fulquier, Sadik, Diacabí, Copete i els jugadors sense llicència Diego López i Sergi Canós per lesions de llarga duració.
0: El Llevant no fitxarà finalment a Sergio Aquiemé.
1: El fitxatge del lateral esquerre li l'ha acabat escapant al Llevant per 3 minuts. El Estat de Reims va arribar a firmar els papers per a la sessió del futbolista, però ho van fer a les 12:03 de la nit, poc temps després de que el mercat haguera arribat a la seua fi. El club granota va apel·lar davant la FIFA per aconseguir la incorporació, però finalment l'organisme rector del futbol ha denegat el recurs, per la qual cosa Sergio Aquiemé no jugarà en el Llevant.
0: I altra vegada, una llàstima, debut amarg per al Villarreal en Champions League.
1: El club groguet no va poder revertir la derrota que va obtindre l'última visita que havia fet al Signal Iduna Park l'any passat. Derrota ahir per 3-2 front al Borussia Dortmund en un partit bastant igualat entre els dos equips, que va acabar decantant-se cap al costat en alemany en els últims minuts del duel. L'entrenador Íñigo Pérez, encara que pensa que el submarí groc va fer un bon partit, va acabar frustrat pel resultat de l'equip.
2: Creo que hoy ha sido un partido brillante del equipo, muy bueno en muchas fases, pero como dices, es desesperante y es reiterativo el que no podamos acertar en las ocasiones que generamos, que son muchas, y que es cierto que luego también tenemos que defender mejor, porque nos han vuelto a hacer 3 goles y es algo que hay que corregir. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Te vas a casa disgustado, pero con la sensación de que el equipo sigue haciendo cosas bien, pero que hacerlo extensible aquí públicamente no se sostiene y me deja en mal lugar.
0: El Martínez Valero complís 50 anys.
1: L'Els està de celebració. El seu estadi va complir ahir, dia 8 de setembre, 50 anys. Ja han passat 5 dècades des d'aquell partit inaugural en el Martínez Valero que van disputar l'equip il·lícita i la selecció mexicana en 1976. Este passat dilluns, abans del partit jugat davant la Reial Societat, l'Els va disparar focs artificials i va retre homenatge a diversos jugadors que han engrandit la llegenda del club. Algunes de les llegendes franchivers que van ser presents en esta celebració van ser Miguel Recio, Nando Mosso, Benja, Edu Albácar, Fidel Chávez, Paco Bonet, Félix Palomares, Marcelo Troviani, Nino y Claudio Barragán.
0: I una notícia d'Alcans. Leo Messi a punt de comprar-li el Lense.
1: El millor jugador del món del futbol, Leo Messi, ja ha arribat a un principi d'acord amb el grup inversor colombià TH per adquirir el 100% de les accions del club esportiu el Lense. Seria la primera vegada que l'astre argentí invertís en un club professional, en este cas de segona divisió, encara que és veritat que ja havia comprat la Unió Esportiva Cornellà, club que milita en tercera federació. Sens dubte, la notícia ha caigut com una bomba a Elda.
0: I la Copa de la Reina comença avui amb un duel entre Elx i Llevant.
1: A les 6 de la vesprada, d'esta vesprada, en el camp de futbol, Diego Quiles viuran la primera eliminatòria de la Copa de la Reina, l'Elx i el Llevant femení. Els dos conjunts es tornaran a mesurar després d'haver-se vist ja les cares en pretemporada en un partit jugat a Bunyol que va acabar amb un resultat d'empat a 2. Avui la cosa canvia, ja és partit oficial i els dos conjunts lluitaran per una passada a la següent ronda. Així valoraven Javi Aguado, entrenador del Llevant, i María Hernández, jugadora de l'Elx, respectivament el partit d'avui.
3: Tenemos muchas ganas también de iniciar la competición oficial. Es verdad que tanto entrenamiento al final te hace coger mucha base, pero donde se ve la jugadora de verdad es en competición, y nosotros también. mucha ilusión en el partido de Elche por lo que supone la Copa para el club, para nosotros a nivel personal.
4: Bueno, creo que es una competición que ilusiona. A mí en lo personal es una competición que me encanta. Y bueno, nos ha tocado un muy buen rival. Nos hemos enfrentado ya siempre temporada. Y fue un partido muy competido y que al final creo que tanto ellas como nosotras hicimos un partido muy competitivo y tenemos muchas ganas de recibirlas aquí en el Quiles y ver qué pasa.
0: La 1:23 de la vesprada. Tenim ja preparat el nostre convidat, Carmelo El Pozo, què tal?
5: Bona vesprada, bien.
0: ¿Estás preparat?
5: Sí, claro.
0: Perfecte. Pues fem una xicoteta pausa i comencem la entrevista amb Carmelo El Pozo, exsecretari tècnic de València, llevant, entre altres.
6: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5. El partit de la una. Nacho Sanchís.
0: Nacho Sanchís, Germán Muñoz, Patricia Valero al control de so i avui Carmelo del Pozo. Què tal de nou?
9: Muy bien.
0: Per al qui no, el col·lega Carmelo del Pozo ha passat per moltíssims clubs, Rayo Vallecano, Deportivo de la Coruña, però, evidentment, té molta vinculació al futbol de la Comunitat Valenciana. Ha estat a l'Hèrcules, ha estat al Llevant de 2017 a 2018 i, per últim, has estat al València Club de Futbol entre 2023 i novembre de 2025. Correcte?
9: Sí, correcte.
0: Bé, sempre costa molt aconseguir protagonistes que hagin passat pel València de Peter Lim, no sé si pel respecte que dona parlar d'ell, parlar d'interioritats del club. Per tant, per una banda t'agraeix que estigues així, per altra també t'he dit que te vaig apretar perquè tinc moltíssimes preguntes, però primer de tot, com estàs? Com és la vida sense un càrrec de responsabilitat?
9: Bueno, bien, la verdad es que llevaba muchos años currando y bueno, una vez que surgió el tema de la salida del Valencia, pues también viene bien un poco priorizar sobre el tema familiar, el tema personal, y bueno, pues la verdad es que he conseguido tener una vida más rutinaria, más de persona normal. Pues por ejemplo, si nos enfocamos en el verano, pues de tener vacaciones, claro, de ir a la playa 7-8 días seguidos con la familia, de disfrutar de, pues con, en este caso con mi hijo y con el resto de la familia, bueno, pues merecía la pena hasta este momento de impasse porque también tiene su timing y en este momento creo que era lo prioritario.
0: ¿Has conseguido desconectar del fútbol o continúas viéndolo y tal?
9: No, hombre, del fútbol el que le gusta no puede desconectar. Entonces es verdad que sigues la actualidad, evidentemente ves fútbol, ves los diferentes equipos en los que has estado, ves diferentes ligas, ves diferentes jugadores. Sí que es verdad que bueno, que aguantas un poco el momento de verlo, no estás todo el día obsesionado con ello, pero sí que tienes tu,

0: Educatiu PISA. Sánchez ha traslladat la responsabilitat d'aquests resultats a les comunitats autònomes. I el govern ha donat resposta també a més qüestions de l'oposició. El PP ha registrat fins a 8 preguntes al govern relacionades amb la gestió de la crisi de Ceuta i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a Sánchez la convocatòria d'eleccions. Vox ha preguntat per un presumpte xantatge del Marroc, del qual encara no hi ha proves. Més enllà de la sessió de control, molt pendents dels informes sobre Ceuta elaborats pels servicis d'intel·ligència i que segons han confirmat fons del govern, seran d'accés públic avui a partir de les 5 de la vesprada a través de la pàgina web de Moncloa. L'oposició, però també socis com Esquerra Republicana, han avançat que no confien gens en el contingut d'aquests informes.
1: Les 2:34 minuts, Patricia Valero, la tècnica. Anem amb més coses.
2: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
1: L'altra notícia del dia, a l'inici del curs escolar, ara ja sí que sí, poc més de 850.000 alumnes des d'infantil a l'ESO han començat este matí el curs 2026-2027. Pares i mares han celebrat este matí la tornada a la normalitat, mentre que entre l'alumnat hi havia divisió d'opinions.
3: Moltes ganes, molt necessari, per a ells i per a tots.
4: No, estaba bien, las vacaciones, es que no quiero ni despertarme.
5: Estoy muy emocionado porque es mi primera vez en la ESO y muy feliz, muy contento.
6: No tengo ganas de comenzar.
7: ¿Por qué?
6: Porque quiero vacaciones.
1: Perquè vull vacances. Ja volia vacances, no acabava de començar encara. Però bé, això també és normal en el primer dia d'escola. Enguany hi ha 2.042 alumnes menys que l'anterior i 385 docents més, i s'han obert 14 nous centres educatius. Òscar Martínez, bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada. El curs escolar ha començat com va acabar l'anterior amb el conflicte laboral que mantenen els sindicats de l'ensenyament públic amb la Conselleria d'Educació sense resoldre. La Plataforma per l'Ensenyament Públic ha recordat este matí que les reivindicacions que van propiciar la vaga educativa de maig i juny continuen i ha acusat el Consell d'avivar el conflicte. Kilian Cuerda, d'UGT del País Valencià.
9: Inclús aprofitant en total agostitat i alevosia per a donar una punyalada per l'esquena i una agressió directa a la dignitat i decència del professorat i l'escola pública, implantant en agost en la llei d'acompanyament unes funcions de policia política, de gestapo educativa, que volen diguem-ne, desenvolupar en la inspecció educativa per a perseguir l'educació lliure i per a perseguir la llibertat de càtedra.
8: El cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, ha inaugurat el curs escolar a Caudiel, al Col·legi Rural Agrupat Palància Millars. Allí ha retret els sindicats que entre les reivindicacions no consideren el reforç de matemàtiques i llengua després de la calamitat de l'informe PISA i ha advocat pel consens per a millorar l'educació.
10: Cride a la reflexió. Queda molt per millorar en l'educació. Però hem presentat un pla que, sense ningú dubte, va millorar. Ells podran considerar si no és suficient o és insuficient, però és un inici. I jo crec que el que verdaderament es necessita en l'educació són pactes, perquè al fi i al cap tots tenim la mateixa finalitat. Jo el que crec és que sobre ideologia a les aules i el que hi ha que centrar-se més és en l'educació dels jovens valencians i valencianes.
1: I més d'avui, el govern de Donald Trump, que qüestiona l'aliança de Ford amb la companyia xinesa Geely en la factoria valenciana d'Almussafes, que es va signar el 22 de juliol.
8: El secretari de Transports dels Estats Units, Sean Duffy, ha advertit a Ford sobre l'adopció de tecnologia i manufactura xineses en alguna de les seues plantes, com el cas de la fàbrica d'Almussafes a la Ribera Baixa. Duffy al·lega preocupacions de seguretat nacional. Ho ha transmès en una carta dirigida al president i conseller delegat de Ford, Jim Farley, en la qual qualifica la Xina d'adversari estranger i adverteix Ford que deixarà de ser un soci fiable per a l'administració Trump.
1: I el programa La Pista d'A Punt Ràdio, dirigit per Juan Nieto, que avui s'estrenava en les zones d'A Punt, ha parlat en exclusiva amb el presumpte piròman dels primers incendis al Salet. L'advocat valencià Juan Curiel, acusat d'haver provocat els primers incendis al Parc Natural fa ara 3 anys.
8: Bueno, l'entrevista, Curiel admet que estava al Salet quan es va produir l'últim foc a la Devesa, el del passat agost, però assegura que no té res a veure amb l'autoria.
11: Cuando lo vi, porque yo estaba en el Salet cuando ocurrió este último incendio. Yo esperaba incluso que vinieran a preguntarme, por lo menos, o incluso a detenerme. Yo ya me estaba preparando para lo peor, pero bueno, no vino nadie. Y sí que es cierto que en redes sociales han salido cosas e incluso en televisión me han comentado. Pero yo es que trato de omitirlo, porque yo no provoqué ningún incendio.
8: va ser detingut diverses voltes després d'una sèrie de consecutiva de focs a l'entorn del Parc Natural de l'Albufera i en l'abril de l'any 2025 finalment va ser condemnat a 9 mesos de presó per un delicte d'incendi forestal sense propagació per estar darrere d'almenys d'un d'ells. En aquest temps de notícies escoltaran part de l'entrevista que li ha fet l'equip de

0: I anem ja amb la previsió de l'oratge. Ja sabem que les coses han canviat avui. Plou en bona part de la Comunitat Valenciana i esta vesprada s'espera el pitjor d'aquest episodi. Ja saben que hi ha alerta taronja, sobretot al sud. Ho veiem tot amb el nostre company Antonio Sánchez. Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada. Estem pendents del pas d'un front fred que ens deixarà pluja intensa i tempestes fortes, i per això tenim a vista taronja al litoral sud per pluja de més de 40 litres per metre quadrat en una hora, i també a la meitat sud, a la resta, per pluja de més de 20 litres per metre quadrat, en este cas avís groc. En tot cas, les tempestes aniran acompanyades també, no només de pluja, sinó de ratxes de vent molt fort i de granís. No descartem algun tornado puntual, així que hem d'estar molt pendents de l'oratge en les pròximes hores i fins a dijous de matí. I és que esta nit encara podrien tindre pluja forta i tempestes al litoral centre i sud. Serà unes hores amb moltes diferències en l'oratge, no només per la pluja, sinó també per les temperatures. Baixada del termòmetre, que ja estem notant cap al nord, i que a mesura que el front avança per el territori, encara es notarà més al centre i al sud. Passarem de tindre màximes dels 40 graus a tindre màximes en les 28, mínimes en lloc de 25-20, a mínimes en 10, 15 o fins i tot 18 graus. Així que sí que notarem una caiguda en el termòmetre ja esta vesprada, però sobretot demà dijous.
2: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: Camí de les 3 menys 20. Avui, en la sessió de control, el president Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats han iniciat els retrets pels resultats de l'informe PISA i per la corrupció, però el tema central ha sigut la crisi a Ceuta. Lola Oliver.
3: Sí, Patricia, en el primer cara a cara, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el president del govern, sobretot per la crisi a Ceuta. Pedro Sánchez ha esquivat Issetir i li ha contestat amb la llei de Nets.
4: Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
5: Ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí.
3: Feijóo ha tornat a reptar Pedro Sánchez amb una convocatòria electoral.
4: Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
5: Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
3: En l'estira i amolla amb el líder de Vox, Santiago Abascal, també Ceuta.
6: Toda España sabe que nuestro gobierno está en Rabat. Toda España sabe que la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos.
5: Si alguien va con una correa al cuello, es precisamente usted. Claro, por eso usted aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otro. A diferencia de usted, yo seré un perro, però no tengo amo.
3: I amb el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, de nou les eleccions i el resultat incert en el debat.
7: A mí los números es que no me salen. Y me duele la boca ya de decirlo. ¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. ¿Con quién va a poder?
5: Esta mayoría progresista lleva 8 años gobernando, más de 8 años gobernando, quizá un cambio. Esto es lo que tenemos que hacer, señoría, hacer camino al andar.
0: Bé, i més enllà dels intercanvis de retrets entre el president del govern espanyol i la resta de grups parlamentaris, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, també ha estat en la diana de les crítiques en la sessió de control.
8: El PP l'acusa d'esquivar la crisi de Ceuta amagant-se ahir en un furgó policial i escrits a Ceuta, i li han demanat la dimissió. Grande Marlaska ha assegurat que treballa per a tornar a la normalitat mentre assenyala la dreta per inventar notícies falses. Primer, el diputat del PP, Miguel Tellado, després la resposta de Grande Marlaska.
9: Tuvo que irse a bordo de un furgón policial, donde llevan los policías a los vulgares delincuentes.
10: Yo no me voy apartado ni me voy oculto en un vehículo de la UIP. Le diré, yo normalmente lo que no quiero es montar espectáculos con el coche oficial.
9: Ojalá así sea y pague usted por tanto daño causado. Es un incompetente, señor Marlaska, váyase ya.
10: Si el señor Vivas lo sabía, lo que no sé es por qué no se lo dijo al señor Feijóo y el señor Feijóo nos lo dijo a nosotros. Miren, no utilicen bulos ni falsedades.
0: Bé, també el diputat de Compromís, Alberto Ibáñez, ha preguntat al ministre de l'Interior pel que considera dos agressions policials ocorregudes en el passat a València i a Elx.
8: Sí, Marlaska considera que són fets aïllats i ha anunciat l'obertura d'expedients als agents que van reduir violentament un aficionat del Futbol Club Barcelona davant el cap de l'Elx per dur una bandera estelada.
11: Una maestra agredida en València per la policia. En verano hemos visto cómo se agredía a un joven menor de edad en Elx por llevar una estelada. No lo hubieran agredido si llevara un aguilucho. Por favor, despierte, porque si no democratiza el cuerpo, ellos terminarán con usted.
10: Son absolutamente excepcionales dentro de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La de Valencia está judicializada y respecto a la de Elche hay una información reservada. Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave.

0: grave o grave.
1: I després el president del govern espanyol ha fet una entrevista per a la televisió espanyola. Pedro Sánchez ha admès en que l'Estat s'ha de preparar millor davant atacs com el que ha patit Ceuta. També ha parlat sobre la situació processal de Zapatero, de l'expresident Zapatero. Diu que confia en la seva innocència i que comptarà amb ell en la pròxima campanya electoral. En referència també del president al presumpte finançament irregular del PSOE. Xavi Borràs, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Sánchez manté la proximitat amb José Luis Rodríguez Zapatero, ressalta la seva trajectòria com a president, confia en la seva innocència i anticipa que tornarà a donar-li cabuda en la pròxima campanya electoral.
3: Yo creo en la presunción de inocencia de José Luis. Esperemos que se pueda aclarar todo. Y esa es mi convicción y esa es mi...
4: ¿Estará entonces en la campaña electoral del Partido Socialista?
3: No, por supuesto, yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales.
2: Sobre un suposat finançament irregular del PSOE, Sánchez deplora que se li doni més credibilitat a un delinqüent confés, com el Dama, que a tot un partit. No obstant això, mostra cautela quan se li pregunta sobre una possible imputació.
3: No hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay. Y bueno, yo no sé si nos imputarán o no nos imputarán. Pero yo le puedo garantizar que no hay financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español.
1: Bé, ara sí que sí, ja ho hem dit. Tornen els xiquets i xiquetes a escola, ja ho saben tots. Podem dir que s'acaba oficialment ja la temporada estival amb els embusos matinals que arriben, totes les rutines associades. De moment ja saben que fins que acabi setembre només van a classe de matí, però siga com siga, l'inici de curs ve marcat per la vaga general del professorat, dormida, que no desconvocada, i amb una mobilització este dissabte.
5: Bé, la Plataforma per l'Ensenyament Públic integren sindicats docents, associacions de pares i mares i estudiantat anunciat este matí en l'inici del curs escolar que dona suport a totes les mobilitzacions que es convoquen en defensa de l'educació pública. La presidenta de FAMPA, València, Elisabet García, ha explicat que les famílies exigeixen al Consell que dignifiqui l'educació i ha reclamat que la protesta convocada dissabte que ve, a les tres capitals valencianes, siga massiva.
6: El 12 de setembre, tots al carrer. La manifestació ha de ser massiva.
5: Diversos representants sindicals del professorat de la pública han criticat el Consell per, han afirmat, voler convertir la inspecció educativa en una policia política per a controlar el professorat.
7: Inclús aprofitant en tota l'agostitat i alevosia per a donar una punyalada per l'esquena i una agressió directa a la dignitat i decència del professorat i l'escola pública, implantant en agost en la llei d'acompanyament unes funcions de policia política, de gestapo educativa, que volen diguem-ne, desenvolupar en la inspecció educativa per a perseguir l'educació lliure per a perseguir la llibertat de càtedra.
1: Doncs en este primer dia de classe, Juan Fran Pérez Llorca, el president de la Generalitat, ha inaugurat el curs en el Col·legi Rural Agrupat Palància Millars a Caudiel, des d'on ha reclamat als sindicats pactes per a millorar l'educació.
5: Bueno, Pérez Llorca ha anunciat que a l'inici del curs han obert 14 nous centres escolars i que 14 més s'inauguraran en els pròxims mesos i que el Consell reforçarà les hores lectives de matemàtiques i de llengua castellana després de la debacle de l'informe PISA en l'alumnat valencià. I després de retraure els sindicats que cap de les reivindicacions facen referència a aquestes carències en l'educació, ha advocat pels pactes que la milloren.
8: Cride a la reflexió. Queda molt per millorar en l'educació. Però hem presentat un pla que, sense ningú dubte, va millorar. Ells podran considerar si no és suficient o és insuficient, però és un inici. I jo crec que el que verdaderament es necessita en l'educació són pactes, perquè al fi i al cap tots tenim la mateixa finalitat. Jo el que crec és que sobre ideologia a les aules i el que hi ha que centrar-se més és en l'educació dels jovens valencians i valencianes.
9: A Punt Ràdio. Les notícies del migdia. Patricia Oats.
1: Bé, com es dèiem, A Punt Ràdio. Els ha oferit avui en exclusiva la primera entrevista a Juan Curiel, que és conegut com el piròman del Saler i ha assenyalat de nou com a sospitós després de l'últim incendi a la Devesa. L'advocat va ser condemnat a 9 mesos de presó per un dels focs el 2023. Recordaran aquella onada de focs consecutius prop de l'Albufera. Avui ha trencat el silenci en la pista en el programa de ràdio del periodista Juanito que s'estrenava avui. Vanessa Gregori.
10: Dijous 27 d'agost, el Saler torna a cremar i Juan Curiel està allí. L'advocat condemnat per un dels incendis de la Devesa es prepara per al pitjor.
11: Esperava incluso que vinieran a detenerme. No vino nadie.
10: Ara Curiel trenca el silenci en A Punt. Les sospites sobre ell es remunten a l'any 2000.
11: Al Fallas i disparé una carcassa que estava defectuosa i salió hacia el suelo.
10: En 2005, un gran incendi al Saler el torna a situar sota sospita.
11: Les dije que sí que había estado por allí y de hecho les enseñé la llamada al 112 que había hecho yo.
10: El van detindre i el procediment es va tornar a arxivar, però una nova successió d'incendis a la Devesa entre 2023 i 2024 el torna a situar en el punt de mira. En un escorcoll del seu domicili, la Guàrdia Civil troba 143 encenedors i una botella de parafina.
11: Una tonteria, i la parafina esa era per una estufa de queroseno.
10: Finalment, l'Audiència de València el condemna a 9 mesos de presó per un dels focs i l'exculpa d'altres dos. Curiel assegura que la pena està suspesa i nega els fets.
11: No tiene ningún sentido que yo voluntariamente quiera hacer incendios en la zona donde vivo yo.
1: També sobre incendis. Fa uns moments, els bombers ja han donat per controlat el foc forestal que ahir al migdia es va declarar al terme de Polop i que a nit va ser donat per estabilitzat.
5: Bueno, en espera de conèixer el balanç definitiu, les flames han cremat unes 36 hectàrees, segons l'última actualització. Traslladada pel Centre d'Emergències de la Generalitat, a la zona s'han desplegat, entre altres, un mitjà aeri i també diverses dotacions de bombers i de brigades forestals.
1: I atenció als usuaris i usuàries de l'alta velocitat de Renfe, Madrid-València, perquè estan patint retards de fins a 25 minuts des de divendres. Tot perquè els maquinistes han decidit limitar la velocitat de circulació a 200 km per hora per tal de reduir, diuen, possibles riscos després d'haver-se detectat fissures en una part de l'estructura del vagó. Txelo Jimeno.
0: Sí, des de passat divendres, els maquinistes que fan el trajecte Madrid-València en el model S106 del Talgo Abril han decidit limitar la velocitat a la que poden circular aquests 300 km per hora a 200, seguint la recomanació del sindicat de maquinistes. Tot després de percebre vibracions que podien estar ocasionades per possibles fissures en l'estructura que uneix el vagó a la via. Assabentada a Renfe, l'empresa ha acordat amb el sindicat dels maquinistes incrementar la freqüència de les inspeccions cada 3 o 4 dies i ha indicat que la seguretat tant dels treballadors com dels viatgers està garantida amb els sistemes de control, inspecció i prevenció. Esta decisió que han pres els maquinistes el que ha fet ha sigut generar retards de fins a 25 minuts en els recorreguts en este trajecte de Madrid-València.
9: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
1: Deu per a les 3, la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, ha descarregat este migdia tota la responsabilitat dels pagaments a l'Aire 10, en qui era el secretari d'organització, Santos Cerdán.
5: Bueno, és el que ha transcendit de la seva declaració este matí davant del jutge de l'Audiència Nacional. Bueno, ha declarat que només seguia instruccions de Cerdán, que mai no va tindre tracte amb l'Aire 10. La gerent del PSOE i Santos Cerdán estan investigats per presumptes pagaments d'este partit a l'Aire 10, amb el propòsit suposat d'orquestrar campanyes per a boicotejar causes judicials contra el govern de Pedro Sánchez i el seu entorn.
1: I sobre el tuit que va penjar el president de la Diputació de València, qualificant la líder del PSPB, Diana Morán, de llepa culs de Sánchez, enmig d'un intercanvi de retrets a Conte de la Dana, ja els vam dir ahir que Montpó, que Vicent Montpó, el president de la Diputació, no es retractava, deia que no era el seu estil, però avui ha contestat al president de la Diputació de València que ella, Diana Morán, ha dit que ella no està plorant quan denuncia com un atac masclista les paraules de Montpó que li va dedicar en aquestes xarxes socials.
12: Yo no estoy llorando. Yo estoy plantando cara a un machismo que no se puede normalizar. No me cabe otra cosa que denunciarlo públicamente. Y no lo hago por mí. Lo hago por las mujeres que no tienen por qué soportar este trato por parte de nadie.
1: Més coses. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha explicat este matí que les unitats de salut mental han avaluat 4.000 alumnes i que entre el 15 i el 20% d'ells han presentat idees suïcides.
13: Donde hemos valorado a casi 4.000 pacientes, 4.000 niños y aproximadamente un 15 o 20% de los mismos con ideación suicida. Vamos adelantándonos a lo que es la situación para prevenir.
5: Bueno, Gómez ha presentat el nou servei de prevenció precoç del suïcidi que, segons s'ha explicat, serà proactiu, àgil i eficaç. El conseller ha explicat que amb el nou sistema els pacients als quals se'ls ha diagnosticat una malaltia mental seran atesos de manera individualitzada. Segons les dades aportades pel titular de Sanitat, la taxa de suïcidis per cada 100.000 habitants ha baixat vora un 14% entre els anys 2023 i 2025, i en un 30% en pacients menors de 30 anys entre els anys 2024 i 2025, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística.
1: I sobre la vivenda, la Comissió Europea ha presentat avui un pla per a limitar els lloguers de curta durada, la mesura que obri la porta a restringir la compra de vivendes estrangers en zones tensionades tindrà un impacte directe així a la Comunitat Valenciana, on el mercat, ja ho saben, el mercat internacional escombra rècords. Senyora Blasco.
14: Així ho recull el pla de vivenda assequible que presenta este matí la Comissió Europea. L'executiu comunitari vol aclarir quan i com les autoritats poden limitar els lloguers

0: de curta durada i restringir la compra de vivendes o terrenys que no es diguin residència principal en les zones més demandades. Paloma Taltabull és catedràtica d'Economia Aplicada en la Universitat d'Alacant.
1: Esta regulació de limitació de l'accés a la compra de vivendes precisament per evitar que les diferències de rentes permetin que les àrees econòmiques amb majors nivells de renta, digamos, capitalitzin la major part de l'espai o de les propietats de altres països. I per a nosaltres sí que seria una part inicial, un canvi inicial important.
0: A la Comunitat Valenciana, el 30% de les vivendes les compren estrangers. Alacant lidera esta tendència amb un 46,4% de les operacions. David Molina, d'Immobiliària Domovo Homes, ens explica com pot afectar esta nova regulació.
2: El número de vivendes ja està cayendo, és una realitat. Cuanto más regulación hay, deteriora la possibilitat de les ventes.
3: I a Rocafort, a l'Horta Nord, hi ha una preocupació per la desaparició d'un empresari local a Burkina Faso, a l'Àfrica Occidental. Va desaparèixer el 26 d'agost. Les autoritats del país investiguen totes les hipòtesis, fins i tot el segrest per un grup terrorista. Lorena Caballero.
4: Sí, la desaparició de l'empresari de Rocafort a Burkina Faso està molt present en les converses dels veïns, encara que són poques les dades que han transcendit.
5: Que se llama Juan. Y no sabemos otra cosa.
6: Lo leí recién en las noticias.
7: Tengo un amigo que es empresario, lo han secuestrado dos veces en África.
8: En el WhatsApp. Ha llegado por varios grupos, uno de amigos y otro de familia.
4: Les autoritats d'este país africà que investiguen el cas no descarten un segrest d'un grup terrorista, ja que fa uns dies confirmaren que un grup armat havia segrestat un ciutadà espanyol. Va ser el dia 4 de setembre, mentre que l'empresari de Rocafort va desaparèixer el 26 d'agost. És un país en conflicte des del 2015. Llano Rodríguez, presidenta de l'ONG SIM Burkina Faso.
9: Están operando grupos armados, diferentes grupos armados, y hay zonas del país que son más peligrosas que otras, la zona norte y la frontera oeste colindante con Mali y la este colindando con Níger.
3: I la Policia Nacional busca hores d'ara el presumpte autor de l'assassinat del seu padrastre, crim comès ahir al barri de Sant Isidre de València.
10: És un jove de 23 anys, és el fill de la parella de l'home assassinat. Hauria fugit després de colpejar-lo mortalment amb un pes de gimnàs. La víctima tenia 50 anys, la policia continua buscant el jove, confia a detindre'l en les pròximes hores.
3: Més detalls, Santi Hernández.
11: Un pes de gimnàs va ser l'arma homicida. L'ha recuperat la policia en el pis on es va cometre el crim. Va colpejar al cap a la víctima, un veí del barri militar retirat de 50 anys. Era l'exparella de la mare de l'agressor. Va ser la dona qui va avisar la policia, tot entre la sorpresa del veïnat.
12: Un chico, pues no sé, bastante amable y demás. No encuentro ni pies ni cabeza.
13: Tuvieron una gran discusión y se escapó y vino.
11: El jove que busca la policia té una malaltia mental diagnosticada i va escapar de la unitat psiquiàtrica de l'Hospital General de València per a cometre el crim. Els agents el van portar a l'hospital eixa mateixa matinada perquè havia protagonitzat una gran baralla en la casa. Va agredir fins i tot un veí i van fer falta fins a 4 agents per a poder reduir-lo.
3: Oslo s'ha volcat avui en l'última deu a qui va regnar Noruega durant 35 anys, un seguici fúnebres que encara continuen. La capital del país, blindada amb 6.500 agents, celebra aquest funeral d'estat del rei Harald V, amb la presència de caps d'estat i de govern de tot el món, i milers de ciutadans seguint els actes al carrer. Carme Pastor.
14: El solemne funeral del rei Harald de Noruega, mort el 28 d'agost als 89 anys, ha començat al Palau Reial d'Oslo. El rei Haakon ha fet el recorregut fins a la catedral caminant darrere el fèretre de son pare amb els seus fills i la seva germana. En cotxe han anat la reina Mette Marit, trasplantada d'un pulmó al juny, i la vídua, la reina Sònia. També han participat els reis d'Espanya, representants d'altres monarquies i caps d'estat i de govern de tot el món. A la catedral, els reis han presidit la cerimònia religiosa oficiada pel cap de l'Església Nacional Luterana i en la controvertida presència del primogènit de la reina Mette Marit, condemnat a 4 anys d'arrest domiciliari per 2 violacions. En acabar la missa, el seguici s'ha dirigit fins a la fortalesa d'Akershus, on el rei Harald serà soterrat a la cripta reial.
3: Sí, després, aproximadament a les 3 i mitja de la vesprada, serà el moment de les primeres paraules quan isca al balcó del nou rei Haakon VI. Parlem d'altres coses. Nova escalada de la guerra entre els Estats Units i l'Iran per primera volta en 6 mesos. Les dues potències posen els petroliers en el punt de mira. Vicent Montagut.
15: Sí, Patrícia, per primera vegada els Estats Units han bombardejat 5 petroliers iranians que estaven bloquejats a l'estret d'Hormuz sense intentar travessar-lo. Tots han quedat destruïts i almenys un s'ha afonat. Les tripulacions havien rebut abans l'ordre d'evacuació. Segons Washington, és la resposta a 2 atacs previs contra un vaixell de guerra nord-americà que no va patir danys. Si ho tornen a intentar, diuen, tornaran a perdre petroliers. Una onada de míssils i drons i així a poc després de l'Iran. El règim islamista assegura que han atacat 2 destructors nord-americans i 8 petroliers de diferents nacionalitats sense donar-ne més detalls. Washington ho nega. Teheran també ha llançat una 20ena de míssils sobre la base militar d'Al-Azraq a Jordània, que habitualment usen tropes nord-americanes. I la televisió iraniana ha exhibit un submarí no tripulat, suposadament de l'armada nord-americana. Diuen que l'han interceptat prop de l'estret d'Hormuz, una ruta clau per al comerç de petroli.
3: I com a resultat d'aquesta escalada, el preu del petroli supera ja la barrera dels $100 el barril.
10: És el més alt des de finals de juliol. La indústria preveu un hivern negre a Europa per l'elevat preu del combustible. El preu de la gasolina, 95, ja està a Espanya, entre 1,8 i 1,9 euros per litre.

0: Hem arribat ja a les 3 de la vesprada, moment de recapitular les principals notícies que ha donat el matí. La primera sobre Moncloa.
1: La pàgina web del Palau de la Moncloa publicarà a partir de les 5 els documents, els 40 documents secrets sobre la crisi de Ceuta, que ahir va desclassificar el Consell de Ministres, són comunicacions de la Guàrdia Civil, el CNI i de la intel·ligència militar, que no afecten la seguretat de l'Estat i que, en opinió del govern espanyol, demostren que ningú no va avisar que venia l'assalt a Ceuta.
0: I la crisi de Ceuta ha protagonitzat la sessió de control al president del govern espanyol en l'inici del període de sessions al Congrés.
1: I després Pedro Sánchez ha oferit una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola en què ha admès que l'Estat hauria de preparar-se millor davant atacs com el de Ceuta, ha qüestionat la llista de periodistes i la seva ideologia elaborada per Interior i ha afirmat que tornarà a ser candidat del seu partit en les pròximes eleccions i que comptarà amb Zapatero per a la campanya electoral.
2: Yo creo en la presunción de inocencia de José Luis. Esperemos que se pueda aclarar todo. Y esa es mi convicción y esa es mi...
3: ¿Estará entonces en la campaña electoral del Partido Socialista?
2: No, por supuesto, yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales.
0: I el nou programa La Pista de Punt Ràdio, dirigit per Juan Nieto, ha parlat avui en exclusiva amb el presumpte piròman dels primers incendis al Saler.
1: L'advocat valencià Juan Curiel, acusat d'haver provocat els primers incendis al Parc Natural, ja fa ara 3 anys. Curiel admet que estava al Saler quan es va produir l'últim foc, el de a la Devesa, això va ser el passat agost, però assegura que no té res a veure amb l'autoria.
4: Cuando lo vi, porque yo estaba en el Saler cuando ocurrió este último incendio. Yo esperaba incluso que vinieran a preguntarme, por lo menos, o incluso a detenerme. Yo ya me estaba preparando para lo peor, pero bueno, no vino nadie. Y sí que es cierto que en redes sociales han salido cosas e incluso en televisión me han comentado. Pero yo es que trato de omitirlo, porque yo no provoqué ningún incendio.
0: I el govern del president nord-americà Donald Trump qüestiona l'aliança de Ford amb la companyia xinesa Geely en la factoria valenciana d'Almussafes, que es va signar en juliol.
1: Sí, el dia 22. El secretari de Transports dels Estats Units, Sean Duffy, ha advertit a Ford sobre l'adopció de tecnologia i manufactura xineses en algunes de les seues plantes, com el cas de la fàbrica d'Almussafes. A la Ribera Baixa, Duffy al·lega preocupacions de seguretat nacional.
0: Les 3 i quasi 3 minuts, nosaltres acabem este temps de notícies. Recorden que a les 4 de la vesprada actualitzem tota la informació en el butlletí, però que poden estar informats sempre a través del nostre web. Posem punt final, continua en la sintonia de Apunt el programa El Forcat amb Sílvia Soria i nosaltres tornem demà més i millor, com sempre. Adeu.
5: Apunt Ràdio. Sintonies amb tu. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
6: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
5: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
1: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir...

0: Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.
1: Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 4 de la vesprada i avui no és un dia qualsevol, és el dia de l'agricultura. És el 9 del 9 i tenim pues, un espai diferent. Tenim felicitacions, tenim alguna entrevista, reflexions generals, no anem a aprofundir en massa qüestions, però sí, en alguna demanda, algun desig, algun posicionament. En fi, jo crec que vos va encantar, perquè és una mena de suma, d'afegit, a les felicitacions per este dia, que ja ens han deixat en esta sintonia, en esta casa d'Apunt Ràdio, Enrique Bellés, Rubén Alejandro Cohen, Carles Peris, Pepe Carbonell, tots els que passen i han passat esta setmana per el Forcat. Per suposat, no són totes les veus del sector, ja m'agradaria a mi, necessitarien hores i hores de programació, però queda així davant de vosaltres i en este dia el meu compromís de tindre a tots aquells que aporten, valoren, analitzen, dignifiquen, sumen per este sector. I tot i això, en la segona part comentarem, això sí, un par de qüestions que també ha arribat alguna reivindicació i connectaré amb la primera col·laboradora que vos vaig a presentar. Vindrà el mes. És Regina, a que a ningú li sorprèn. Tot el món coneix a Regina Monsalve, sabeu que jo tinc una relació amb ella personal i professional de fa molts anys, i ella està actualment de presidenta d'Intereco, i la part d'ecologia també m'interessa, i sí que també connectaré, que crec que està en Canàries avui, en unes jornades, i està preparant, que és el principal motiu, no lo de Canàries, sinó el que està preparant-se per al Dia de les Dones Llauradores, perquè jo ahí tenim que fer algo i sumar-nos a la idea. Així que benvinguts, ara hi ha dos minuts, són les 3 i 6, arranca un especial Forcat Dia de l'Agricultura, que per cert arranca en les paraules del conseller, que ens ha felicitat des de Bunyol. Estava en una visita dels encausaments del riu, on estan fent-se les obres de reparació afectades per la riuà del 29 d'octubre. A aquesta obra en concret destinen 1 milió d'euros. Bueno, i des d'allí ha reclamat al govern de Sánchez que complisca, assumisca les seues competències perquè no està fent res. I la Generalitat ja està invertint més de 46 milions en 45 actuacions de 30 municipis. Soc Sílvia Soria, ja sabeu que en estudi està Sílvia Labor i en la part tècnica avui dirigint este especial Tono Escribano.
0: El Forcat, Apunt Ràdio.

Dia Mundial de l'Agricultura. L'agricultura és una activitat molt important per a tots els ciutadans, perquè és la part més important de la nostra alimentació sana i saludable, perquè també és una part de la nostra economia, de la nostra societat, de les nostres tradicions i, en definitiva, perquè també aporta i manté el nostre entorn natural. El nostre entorn natural molt important per a la nostra vida. Per tant, enhorabona a l'agricultura i enhorabona a tots els que dediquen la seva vida a este digne treball.

0: I, evidentment, qui no pot faltar en un dia com el d'avui és Cristóbal Aguado, president d'ABA, tota una autoritat del sector. Cristóbal, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Sílvia.
0: Bueno, feliç dia de l'agricultura, és el dia de tots.
1: Bueno, és un dia importantíssim perquè l'agricultura, pese als seus dificultats i èxits, pues la veritat és que alimenta el món i sense l'agricultura el món no podria menjar.
0: Així és. Bueno, l'any passat, perquè anem a fer un poc de balanç un dia com el d'avui, no és qüestió d'aprofundir en temes concrets, sinó de fer una valoració pues, un poc més genèrica, no? L'any passat jo recorde, i si no me matises, que donar-li una xifra de pèrdues, va ser un any complicat, que superava els 340 milions. A mi el que m'agradaria és fer un poc... un missatge, fer un poc d'esperança, donar missatges d'esperança al sector, perquè jo crec que sí, tenim dificultats, però també hi ha reptes bonicos per davant i l'agricultura no va desaparèixer.
1: Efectivament, l'agricultura no desapareixerà mai, però fa falta el compromís i el reconeixement de les màximes autoritats que en aquest moment estan en Brussel·les i que en la complicitat d'alguns estats estan mostrant massa mostres d'insolidaritat, buscant, quizá, la defensa d'altres interessos i utilitzant l'agricultura com a moneda de canvi, algo que xoca en els fundadors de l'acord de Roma, de quan va fer el mercat comú, i que, des de luego, tenim que començar a repensar. Europa té que ser zona de desenvolupament, de progrés, de benestar i d'equilibri entre tots els sectors econòmics. L'agricultura, en aquest moment, i més la valenciana, que és la regió de les més antigues d'Europa, en un regadiu a manta i, des de luego, antiquíssim, i que naturalment ha ensenyat a fer agricultura a grans parts de les regions d'Espanya, està necessitat d'un gran plan per a reformar estructures, per a lançar un futur millor i, des de luego, adaptar-se a aquesta nova política agrària que té que renaixer en Europa de cara al futur, si volem tindre una seguretat alimentària.
0: Cristóbal, en aquesta búsqueda de solucions en Europa, quins són els nostres aliats?
1: Bueno, indiscutiblement no té res que veure l'agricultura del nord d'Europa en l'agricultura del sud d'Europa, i molt menys els polítics del centre-nord d'Europa i els polítics del sud d'Europa. Perquè l'agricultura realment que s'utilitza majoritàriament com a moneda de canvi és la mediterrània, i perquè en aquest moment, quizá per les situacions de tensions polítiques, quizá per les decisions que han pres els mandamassos de Brussel·les, oblidant els fundadors d'Europa i generant conflictes armats en Europa, quan això era la regla número 1 que volien evitar els fundadors d'Europa, indiscutiblement estem pagant nosaltres les conseqüències d'aquesta inseguretat, perquè els del mig i nord d'Europa avui pensen més en comprar armes i en defendre's de futures situacions bèl·liques que de la economia, la solidaritat i l'Europa del futur unànime i solidària.
0: Hem après algo d'aquestes crisis geopolítiques a les que es fa referència? Hem après almenys que hi ha que defensar lo propi, el territori, no tindre dependència alimentària? Hem après?
1: Bueno, pues està clar que hem oblidat, quizá per la massa seguretat alimentària que han tingut i l'època de bonança que han viscut, i ara estem començant a veure que altres àrees del món estan desenvolupant-se d'una forma notable, que estem perdent pes polític en el món, que Europa està més dividida que mai i que, des de luego, avui molts agricultors del sud d'Europa diguem que els enemics els tenim en Brussel·les. Una situació, des de luego, que no dona seguretat i que inevitablement va a sorgir veus sensates, gent que pensa en positiu, que començaran a parlar i espere que en un futur no molt lluny pues m'emprenguin a reconstruir eixa Europa i eixe camí d'Europa, solidari, objectiu, centrat en l'economia però en el benestar de les persones i que treballe d'una forma equilibrada. Això jo crec que tornarà, però en base a que isquen persones com els fundadors d'Europa que tenien sentit comú, que posaven els peus en terra i que el cap el portaven sobre els ombros. Europa té que tornar a encontrar l'origen perquè l'està perdent.
0: Un origen que, més d'una vegada, algú de vosaltres ja m'ha explicat, que va a partir inclús de la búsqueda d'una llei, una normativa, una directriu en política agrària. Molta gent diu que l'origen d'Europa, vaig a exagerar-ho, no? Però per a resumir-ho, està en la PAC mateix.
1: Efectivament, la PAC era la pedra angular perquè garantir l'alimentació en Europa després d'una guerra pues era essencial. I evitar les guerres per mantenir aquesta possibilitat d'alimentació de màxima qualitat i no dependre de ningú era unànim el criteri. Avui no és així. Avui estan sacrificant el sector agrari en acords internacionals per la inseguretat bèl·lica que n'hi ha en Europa, per la necessitat d'establir contactes en altres àrees del món buscant altres interessos econòmics, però si n'hi ha algo precís en Europa i en el món és garantir-se una alimentació suficient. I vist els conflictes que n'hi ha en el món i que quan hi ha conflictes o n'hi ha epidèmies sanitàries o qualsevol altra alerta mundial, el primer sacrificat és el servici i la garantia alimentària, que sense això no se pot sobreviure. Així és que des dels soldats d'una guerra possible que tenen que menjar, fins al ciutadà normal i corrent que té que menjar, si no n'hi ha agricultors, no n'hi haurà aliment. I confiar en que cauran del cel o vindrà de fora és molt arriesgat i, des de luego, demostra una irresponsabilitat dels governants.
0: I, clar, una insensatesa, inclús. I a casa, Cristóbal, les noves polítiques que estan fent-se, el suport econòmic, l'intent de fer front a el que per a mi és un dels problemes bàsics, és que el relleu generacional. Esteu contents de com estan fent-se, o almenys intentant-se, les polítiques agràries locals?
1: Bueno, tinc que parlar que la Generalitat té un pressupost totalment insuficient. No n'hi ha més diners perquè Espanya, el govern d'Espanya, mos nega la dotació econòmica que la Comunitat Valenciana es mereix. Això està fent un endeudament tremendo, s'han de pagar molts interessos i al final ho paguen tots els sectors socials de la Comunitat Valenciana, respectant només sanitat i educació, que són els que estan més ben tratats perquè és inevitable fer-ho així. Però els sectors com l'agricultura i sectors com el comerç, la indústria, l'hostaleria i altres no tenen el que correspon perquè no n'hi ha més diners. Estan administrant-se bé i n'hi ha una bona relació de diàleg per a veure com solucionem problemes puntuals. Però indiscutiblement, si la Comunitat Valenciana tinguera la compensació que es mereix, podríem parlar de polítiques estructurals i més ambicioses i que significaren millorar el futur, incorporar més joves, donar una major estabilitat en els preus i, des de luego, si poguérem recuperar el dret civil valencià i especialment el que refereix a agricultura, per donar una major autonomia administrativa i funcional al sector agrari valencià, guanyaríem tots.
0: Més pressupost, renaixer, almenys en aquesta pedra angular, l'Europa que volem, i ser dret civil valencià, relleu generacional, sanitat vegetal, perquè també és un problema que sempre esteu ficant damunt la taula.
1: Essencial.
0: Essencial, perquè, clar, sense això estem malament. O sigui, molts reptes per davant. I l'any que ve, entre reptes, tenim una celebració que serà, jo crec que molt sentida i molt esperada. És de veres que compliu anys, Enava?
1: Efectivament, l'any 2027 farà 50 anys que naixqueava, com la majoria d'organitzacions, perquè va ser la llei que va aprovar l'Estat del sector empresarial i organitzatiu. I crec que és una fecha per a commemorar i per a marcar reptes administratius de gestió estructurals agraris i de tot tipus, però especialment per a demostrar que ABA segueix tan viva com el primer dia, tan ambiciosa en servir als agricultors que representa com el primer dia i mostrant que no mos preocupen els reptes. Anem a seguir posant xènit, caràcter, voluntat i ganes de lluitar perquè l'agricultura valenciana i la ramaderia valenciana de la nostra terra, de la nostra regió, de la nostra comunitat, s'ho mereixen. Eixes persones que, pese a tants problemes com es posen, seguixen vius, actius i, des de luego, peleant per un futur que se mereixen.
0: 2027. Un any especial, per tant, per a ABA. Així estarem per anar contant-ho, per a donar testimoni. I per a concloure, Cristóbal, perquè m'agradaria tindre més veus del sector, evidentment, tu com a històric del sector, com a persona admirada per molts, respectada per tots, molt apreciat en tots els àmbits. De fet, fa no res, eres reelegit com a president d'Asatxa. I, bueno, un líder, per a mi, un líder.

0: agrari per excel·lència, eres sinònim de lideratge en aquest sector. Tanquem, però sí que m'agradaria un missatge clar en un dia com el d'avui, en el dia de l'agricultura. Cap a on anem o tenim que anar?
1: Bueno, en el dia de l'agricultura tindre la possibilitat d'arribar a la societat valenciana des d'un programa com el Forcat, des d'una periodista com tu, Sílvia, que portes moltíssims anys trencant escolces, treballant i fent arribar les nostres necessitats i reivindicacions, per a mi és sobrant motiu de satisfacció i d'orgull. Fan falta més programes com el teu, fan falta més veus com la teua, que facin veure a la societat lo important que és el sector primari valencià i lo important que som les organitzacions agràries que intentem alçar la veu en nom dels agricultors i ramaders per a que els polítics reconeguen, escolten i actuen en conseqüència, perquè els polítics estan per donar solucions i no per generar burocràcia ni problemes.
0: Així és, deixar-vos fer. Gràcies, Cristóbal. Des del cor, des de la pressa i des de l'admiració. Un beset molt gran.
1: Un bes i enhorabona i molt d'èxit futur.
0: Gràcies, cuida't.
1: Un abraç.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.

0: I entre les veus que no poden faltar en un dia com el d'avui estan la del president del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Perquè si algun sector ha anat a poc a millor i té moltes expectatives de futur per la mitja edat que té, per la presència de dones, per molts elements i paràmetres, és este. Així que, Vicente Faro, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, com estem?
0: Molt bé, celebrant el Dia de l'Agricultura, que com li deia Cristóbal, és el dia de tots.
1: Exactament, és el dia de tots els agricultors, sí. Bueno, siguen de l'àmbit que siguen.
0: Exactament, ahí anava a matisar. Bueno, la ecologia és una forma d'entendre la vida, no només una forma de produir, però vosaltres ahí estan les dades de any rere any, aneu a més i a millor.
1: Sí, sí, sí, afortunadament, i gràcies a Déu, mos va, diguem, d'alguna manera bé, perquè estem mantenint una estabilitat de preus, de producció, i gràcies també als consumidors que apoyen el consum del producte certificat en ecològic, crec que tenim ahí un suport important de la societat que confia en els nostres productes, en la qualitat dels productes, i que, bueno, estem ahí, treballant
0: estan,
1: dia a dia.
0: Ahí estan les dades, si no recorde malament, l'any passat, que són les dades que encara, diguem, estan en vigència, superàveu els 4.215 operadors ecològics, més de 133.000 hectàrees certificades, estaven ja rosant 3.000 milions de facturació, o sigui, anem molt bé. Però a mi m'ha cridat especialment l'atenció, ja que avui tenim que parlar de futur, el fet de que n'hi ha molts joves i moltes dones dins de l'agricultura ecològica. Aquesta tendència també, per a mi, no? No sé si per a tu te consideres que, igual que jo, és una de les claus de l'èxit.
1: Pense que l'èxit està ahí, en que les noves generacions que s'incorporen a l'agricultura aposten per l'agricultura ecològica, per un fet de diferenciar-se de la producció més estàndard que n'hi ha dins de l'agricultura, diguem, l'agricultura tradicional, però, clar, el que aposta per agricultura és jove i té les noves tecnologies al seu abast, s'ha criat en eixe entorn digitalitzat, que treballa molt bé en programes, treballa molt bé en dades i saben portar un quadern d'explotació, diguem, que des del primer dia, pues per a ells és molt fàcil, és fàcil i funcional. I per una altra banda es diferencien de la gran majoria fent un producte també d'una qualitat excepcional i que té una garantia en una certificació i en un segell que afortunadament la certificació és pública en la Comunitat Valenciana i tenim un gran apoyo de la Conselleria per a, diguem, ajudes a la certificació d'aquest producte ecològic.
0: Anava ahí a preguntar-te com se comporta l'administració en aquest sector, ja m'has dit que molt bé i vos deixen fer. I ahí estan els cítrics, fruits secs, el sector, la vinya també, les hortallisses, sí, cereals, cultius extensius, jo crec que toqueu tot, no? Agricultura ecològica i ramaderia estan tot.
1: Sí, sí, sí, ho toquem tot, perquè la nostra ramaderia sempre han parlat de que la nostra ramaderia és ramaderia extensiva, no pot ser, diguem, estabular, té que ser

0: a l'aire lliure, té que tindre un espai per a pastura. L'agricultura abarca tots els aspectes, secà, regadiu, hortícola, diguem, l'aguacat que ara està implantant-se
1: en
0: la Comunitat Valenciana, pues així estem aproximadament en un 10-12% de tota la superfície d'avocat que s'està fent en la Comunitat Valenciana.
1: Això
0: vol dir, això és un indicador de que la nostra agricultura ecològic té aquesta qualitat diferenciada i n'hi ha alguns llauradors que aposten per això.
1: Reptes, Vicent? Quins són els reptes de futur? Perquè jo continuo dient-ho i ho diré fins que m'esgote. L'agricultura no és que té futur, és que té moltíssim futur. I tal vegada hi ha que replantejar coses, tal vegada hi ha que demanar a Europa que ens doni suport. També és evident que a nivell administratiu és importantíssim que ens deixin fer, és a dir, cada vegada menys burocràcia. Tot això ho tenim tots clar. Però quin és el futur en ecològic? Quin és el vostre repte, almenys el més immediat?
0: Mira, el nostre repte, almenys en immediat, és que el consumidor i la gent en general, no? Vull dir jo, que entenga que cada euro que es gasta en agricultura ecològica repercutix no sols en eixe llaurador del territori que està treballant tots els dies i al costat de ta casa, sinó també en el medi ambient. Cada euro que gastes tu en agricultura ecològica ajuda també a eixa sostenibilitat del medi ambient, a que hi hagi terres de cultiu en marxa funcionant, que estiga tot el sector ordenat i que d'alguna manera tinguem una garantia de tindre menjar de qualitat al nostre costat de casa.
1: Consum responsable.
0: Això és el que tenim que fer entendre a la societat.
1: I ahí estarem. I així trobareu a aquesta que vos parla i a este programa i a esta casa. O sigui que ja ho saps, Vicent. Moltes gràcies i feliç dia de l'agricultura.
0: Moltes gràcies i feliç dia per a tu també, Sílvia, que si tu eres algú que està en el món de l'agricultura, és la que dones esperit perquè molts estiguem ahí i mos representen en tota la societat i en tots els medis de comunicació. Moltes gràcies.
1: Com a filla i neta de llaurador, per a mi és un orgull. Gràcies, Vicent. Endavant. Cuida't. Adéu.
0: Gràcies.
2: El camp, les muntanyes, els ports i la gent que els treballa a El Forcat. Amb Sílvia Soria.

0: I és imprescindible dins d'un espai, d'un programa com el d'avui, el que més que aprofundir, ho he dit diverses vegades ja, però més que aprofundir en qüestions concretes estem donant una visió global de com està el sector i de cap a on va. Pues bé, si hem tingut ja veus reconeixibles, pues evidentment Cilo Hernandis, tota una autoritat en la matèria, una persona boiguda, apreciada, respetada i també un històric del sector i del món cooperatiu no podia faltar en este especial Forcat Dia de l'Agricultura. Així que, Cirilo, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Sílvia.
0: Avui tinc així, he pogut parlar amb els grans del sector i ja saps que jo te consideré un d'ells. Per cert, gràcies per estar així també el dia a la presentació d'este programa, perquè, bueno, va ser un poquet el meu padrí, no?, podríem dir internament. Gràcies, te ho dic públicament així.
1: No n'hi ha res que agrair.
0: Bueno, Cirilo...
1: Cada lo que es mereix.
0: Ai, moltes gràcies. Bueno, Cirilo, cap on anem? Perquè hem reflexionat, Europa, estem parlant de que ens fa falta més pressupost, n'hi ha noves formes de produir, que ja no són noves, com l'agricultura ecològica, no són noves com a tal, però que tenen que buscar la forma de conviure. Però el que no cap dubte és que el sentiment cooperatiu de l'agricultura valenciana és una senya d'identitat.
1: Sí, està clar, però... Nosaltres necessitem més Europa.
0: Ja.
1: I necessitem més Europa perquè sempre hem fet i hem anat davant de lo que Europa ha anat proposant. Mos prova d'ell que producció ecològica, la Comunitat Valenciana i Espanya és el número 1 en Europa i pensia que així ningú feia producció ecològica. I no és això, és que fa 20 anys que estem fent ja producció ecològica no, però el pas primer per apegar a la producció ecològica, que ha sigut el que ens ha permetit també en 3 anys complir en el tema

0: de matèries actives autoritzades. I no és això, és que a partir d'ahir el que han fet és llevar-nos en més, però nosaltres ja estàvem perquè ja estàvem en marxa en tots els temes ecològics i en el tema de producció integral. Producció integral que el dia que prenen les mesures de la taula a la mesa, el nostre ministre s'ha oblidat de dir que en Espanya estem 20 anys en producció integral.
1: Ja. Tu diries, Cirilo, i si no és així, me corregis, per favor, que tu tens més informació i estàs més en el dia a dia, tant de l'administració com de les normatives, que és un món complex, que ningú pense que l'agricultura s'anarà a cultivar i ja està. Així n'hi ha que estar al dia i cada vegada més, Cirilo, de formació, d'agronomia, de sanitat vegetal, d'alimentària... O sea, cada dia és més complex produir, no és tan senzill. Però tu diries que Espanya, a nivell de país, es defensa suficient en Europa? A veure si el problema el tenim en Madrid.
0: No, jo diria que Espanya... en general, sense mirar a ningú, ni d'ací ni d'allà, a pesar dels polítics, en Europa hem seguit funcionant. En aquest moment som el segon país exportador de fruta i hortalisses d'Europa. I bueno, això és fruit d'una evolució que hi ha hagut dins de la comunitat europea i que ens ha permetit estar ahí. Mantinguem la balança econòmica en positiu gràcies a l'exportació de frutes i hortalisses. Aquestes coses s'havien de veure i s'havien de valorar. I què estem veient? Estem veient que se firmen acords internacionals, convenis, en el que l'agricultura segueix seguint moneda de canvi.
1: Sí.
0: Quan sempre hem dit que estem d'acord en totes aquestes evolucions, si se tinguera en compte la realitat del nostre sector i, per un altre costat, si són sabedors de que aquests acords i aquestes firmes ens van a perjudicar, havia d'haver un retorn perquè no fos el llaurador el pagano. I això, de fet, de moment encara ho han aconseguit. Estan les clàusules de salvaguardia. Les clàusules de salvaguardia, que ja mos les coneguem molts anys,
1: sí,
0: sempre pleguen tard i mal. Quan tu fiques una clàusula de salvaguardia per salvar una campanya, quan te l'han donat, la campanya s'ha acabat. I t'has carregat una campanya, t'has carregat tot un sector. Prova d'això, enguany ningú compra cítrics, no compren cítrics en el camp perquè tenen por al mercat. Però és que estan inundant-nos de productes de Sud-àfrica i d'Egipto. En aquest moment, els supermercats nostres estan plens de taronja de Sud-àfrica, sí, no de taronja, de Clement Villa, de Tango. Què passa? Pues que nosaltres moguem en les clementines de primera part de campanya. Les clementines de primera part de campanya són molt bones, però són les clementines de primera part de campanya. Mentre la gran superfície, el mercat, està venent Tangos, està venent Clement Villa, que són campanyes, clementines, mandarines de final de campanya, que vulguis que no vulguis, pues tenen més sucre, tenen més de tot, perquè és aixina. La fruta que vulguis del principi de campanya sempre és una taronja que es comença i l'altra és el final ja, que són quan estan en la plenitud del consum i de menjar.
1: I Cirilo, ara que estem celebrant el dia que estem celebrant, estem parlant d'optimisme, de que l'agricultura no va acabar, evidentment, estarem per a defensar-la, però sí que és de veres, i tu i jo hem sigut estuics, i tu més encara en primera línia, que portem uns anys ja molt complicats, en els que jo ja no sé si és una crisi permanent o és que realment el sector està canviant. Això és una crisi o un canvi?
0: Jo diria que és una crisi que està forçant un canvi.
1: Vale.
0: El que passa és que és una crisi que està forçant un canvi en un moment en el que aquestes persones que devien de apinyar aquest canvi, que devien de ser llauradors de 30 anys, 25, fins a 40 anys, aquests que creuen que han fet els canvis fins ara, ens falten.
1: Yeah.
0: I ahí és on s'està treballant també, de què hem de treballar, però és que per dir-li al fill agarra l'explotació, agarra això, és que vols que el teu fill li està cedint un futur, no que li està cedint una ruïna. Jo dic una cosa sempre, ho acaba la carrera d'agrònomo

0: I si li donen una finca criar d'un volumen important, igual aguanta. Però si té que muntar l'explotació ell, ruïna total.
1: Sí.
0: Sin embargo, acaba de la carrera de dentista, la carrera que vull, munta la clínica, es gasta un dineral i al tercer any està amortitzat i està comprant-se un xalet en la playa, és això. Els dos han acabat una carrera. Les coses s'havien de
1: replantejar.
0: De miraeta, també.
1: Sí, ja hauria que pegar una miraeta.
0: Perquè això mostra quina és la realitat.
1: Per tant, tu, a modo de resum, què necessitem? Menys burocràcia, més jovens, m'ho fa falta i se relleu urgentment, que vinga format com vinguen, però per a plantejar aquest canvi, que com bé has dit està forçant aquesta crisi, més Europa a Brussel·les, més respecte a Madrid, per a deixar de ser espaganos, deixar de ser aquesta moneda de canvi, i rendibilitat al camp. Podríem dir que són els aspectes vitals en la Carta als Reis que estem demanant ara en setembre?
0: Sí, sobretot el que necessita un jove per anar a treballar, per decidir la moïda va ser per ahir, té que veure futur i té que veure il·lusió i té que agarrar una il·lusió. Entonces, o generem aquesta visió de futur, d'il·lusió, que l'agricultura és algo igual que qualsevol això. A més, és que l'agricultura, és que la sentim, l'agricultura és vida, l'agricultura ha sigut futur. L'agricultura ha plegat a la realitat actual. Europa, gràcies a aquesta aposta per l'agricultura que li ha permetit tenir una alimentació la més sana del món,
1: sí.
0: I encara que pareix cara, Europa menja barat.
1: Sí, està més clar que l'aula. Futur, il·lusió, menys burocràcia, més joves, més rendibilitat, més respecte, més Europa, això són els missatges. Cirilo, així estarem per a donar testimoni i tinc que agrair-te públicament el teu treball diari des de ja fa molt de temps, molts anys, en aquesta primera línia del cooperativisme, ajudant a que tot això siga possible i a la vegada mantenir el territori, perquè si algú és important en el territori és el cooperativisme. Molts pobles viuen al voltant de la seva cooperativa. Gràcies, Cirilo, de cor, i bueno, parlarem prompte de més coses.
0: Un exemple
1: sí.
0: El tenim en el que està passant en els incendis.
1: Exacte, un bon exemple.
0: Els culpables no són els agricultors, és no estar els agricultors.
1: Totalment, l'absència.
0: Ara fan culpable un que està en la cosechadora. No, el que està en la cosechadora té que estar en la cosechadora. El que n'hi ha que antes de aplegar el temps de la cosechadora, tindre en condicions l'entorn, el bosc, això, que mai pot ser ni dir que és el culpable el que està treballant i està fent-ho bé.
1: Totalment d'acord. Gràcies, Cirilo. T'anirem parlant d'això i a defensar el sector que bé que ho mereix. Cuida't molt.
0: Molt bé. Un abraç.
1: Adéu, adéu. Continuem.
2: A Punt Ràdio. Sílvia Soria.

0: Sí, hola, buenos días. Soy Alejandro Monzón, presidente de Aneco. Hoy más que nunca hay que lanzar un mensaje de agradecimiento a nuestros agricultores. Europa tiene un modelo agrícola que es referente en seguridad y sostenibilidad. Y España es su gran huerto gracias a la experiencia y profesionalidad de nuestros productores. La agricultura cuida de nuestra tierra y mantiene vivos nuestros pueblos. Es el motor de nuestra alimentación y de nuestra salud. A los oyentes les pido un gesto sencillo. Miren las etiquetas y elijan producto de aquí. Apoyar a nuestros agricultores es asegurar nuestro propio futuro.
1: Cal consumir productes valencians, perquè així, el millor ho tenim a casa.
2: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
3: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llig bé el contracte, que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
4: Olcina? Ah, escolta, mira, millor... No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
3: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

i m'he continuat donant vida tots els dies. Des de fa 27 anys complirem prompt de 28. Tots sabeu que este és el dia de l'agricultura, el dia dels forcaters, així que consumiu productes valencians. Perquè nosaltres, per tots vosaltres, el millor ho tenim a casa. Fins demà.

0: Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Pendents de l'oratge i de la vista taronja activat des de fa 2 hores al litoral d'Alacant, davant la previsió que apunta a precipitacions que poden arribar o superar els 40 km per metre quadrat en una hora, amb possibilitat de pedra d'una grandària considerable i també de fortes ratxes de vent. Alejandro Moles.
2: També hi ha avisos grocs per pluges i tempestes a l'interior d'Alacant i en diverses zones de la província de València. Doncs en este punt fem una ullada a les dades que aporta ara mateix l'Associació Valenciana de Meteorologia, unes dades en què destaca que durant l'última hora han caigut 30 litres per metre quadrat al terme de Càrcer, a la Ribera Alta, on també tenen l'acumulat de la jornada de moment amb 38 litres. Segons apunta l'Agència Estatal de Meteorologia, el front de pluges avança de nord a sud i d'oest a est. Localment es registren tempestes, tot i que fins ara la intensitat oscil·la entre feble i moderada.
1: I els bombers han donat per extingit l'incendi del Saler que es va declarar el 27 d'agost, un incendi forestal que tot fa pensar que va ser provocat per un piròman. Doncs avui a Punt Ràdio ha parlat en exclusiva amb el president, amb el presumpte piròman del Saler, l'advocat valencià Juan Curiel, acusat d'haver provocat els primers incendis al Parc Natural fa ara 3 anys, i ha parlat avui, com dèiem, per a Punt Ràdio. És, de fet, la primera vegada que parla per a un mitjà de comunicació i ho ha fet en el nou programa dirigit per Juan Nieto, La Pista.
2: En l'entrevista, Curiel ha admès que estava al Saler quan fa 2 setmanes es va produir l'últim foc a la Devesa, però assegura que ell no té res a veure amb l'autoria.
3: Cuando lo vi, porque yo estaba en el Saler cuando ocurrió este último incendio, yo esperaba incluso que vinieran a preguntarme, por lo menos, o incluso a detenerme. Yo ya me estaba preparando para lo peor, pero bueno, no vino nadie, y sí que es cierto que en redes sociales han salido cosas, y incluso en televisión me han comentado. Pero yo es que trato de omitirlo, porque yo no provoqué ningún incendio. No tiene ningún sentido que yo voluntariamente quiera hacer incendios en la zona donde vivo yo.
2: Recordem que l'advocat Juan Curiel va ser detingut diverses vegades després d'una sèrie consecutiva de focs a l'entorn de l'Albufera i en abril de l'any passat va ser condemnat a 9 mesos de presó per un delicte d'incendi forestal sense propagació. Per cert que fa poc més d'una hora els bombers s'han donat per controlat l'incendi forestal que ahir al migdia es va declarar al terme de Polop i que a nit va ser donat per estabilitzat. Les flames han cremat unes 36 hectàrees.
1: Coincidint avui amb l'inici del curs escolar, la Plataforma per l'Ensenyament Públic, que integren sindicats, docents, associacions de pares i mares i l'alumnat, confirma el seu suport a totes les mobilitzacions que es convoquen en defensa de l'educació pública, com ara les manifestacions que ja convocades per a dissabte que ve a les 3 capitals de província. Xavier García del Valle.
4: Sí, però abans de dissabte, per a després demà dijous, els sindicats de docents ja han anunciat que hi haurà protestes a les portes dels centres educatius per a denunciar que, segons diuen, tot segueix igual. Des dels sindicats acusen el govern valencià de voler convertir la inspecció educativa en una policia política per a controlar el professorat. Escoltem des de l'UGT del País Valencià Kilian Cuerda, que considera que la llibertat de càtedra està en perill.
5: Aprofitant en total l'agostitat i alevosia per a donar una punyalada per l'esquena i una agressió directa a la dignitat i decència del professorat i l'escola pública, implantant en agost en la llei d'acompanyament unes funcions de policia política, de gestapo educativa, en la inspecció educativa per a perseguir l'educació lliure i per a perseguir la llibertat de càtedra.
4: Per la seva part, el president de la Generalitat,

0: Juanfran Pérez Llorca ha fet una crida als sindicats per a continuar amb les negociacions que a hores d'ara estan en espera.
1: Cride a la reflexió. Queda molt per millorar en l'educació, però hem presentat un pla que

0: Crudiel, concretament en el Col·legi Rural Agrupat Palància Millars, on en este curs s'implanta la gratuïtat en l'educació de 0 a 3 anys.
1: Primer cara a cara entre el president del govern i el líder de l'oposició al Congrés després de les vacances d'estiu.
2: Un cara a cara protagonitzat per diversos temes com ara la crisi migratòria a Ceuta, els casos de corrupció, l'informe PISA, la decisió del Tribunal Suprem de paralitzar l'anomenada llei de nets, sense oblidar l'última gran polèmica, la llista elaborada pel Departament del Ministeri de l'Interior i que inclou els noms i l'afiliació política de centenars de periodistes. Escoltem primer un fragment de la intervenció d'Alberto Núñez Feijóo i després de Pedro Sánchez.
3: Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien. Si la gerente canta, usted se va. Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va.
4: Es que queremos ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
2: I també intercanvis de parers entre el president de Vox, Santiago Abascal, i Pedro Sánchez arran la crisi migratòria a Ceuta.
5: ¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su gobierno? No se preocupe, que es una pregunta retórica.
4: Si alguien va con una correa al cuello, es precisamente usted. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: I d'ací a una hora, a les 5 de la vesprada, la pàgina web del Palau de la Moncloa publicarà els 40 documents secrets sobre la crisi de Ceuta que ahir va desclassificar el Consell de Ministres.
0: Són comunicacions de la Guàrdia Civil, el CNI i de la intel·ligència militar que no afecten la seguretat de l'Estat i que, en opinió del govern espanyol, demostrarien que ningú va avisar que venia l'assalt de Ceuta.
1: I en els esports parlem de futbol i del Club Deportivo Eldense, perquè Leo Messi està molt a prop de fer-se amb el control del club.
0: De moment, encara no s'ha pogut fer oficial perquè s'ha de complir amb tot un seguit de requisits abans d'oficialitzar l'adquisició. Requisits com una due diligence que certifique els comptes i també la viabilitat econòmica del club i també l'autorització del Consell Superior d'Esports. Este matí ha parlat l'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, confirmant l'operació i valorant els beneficis per a la ciutat. L'escoltem.
6: Se brinda esa oportunidad con, bueno, pues con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, que está cercano a cerrar esa operación de compra del club. Es una gran oportunidad. Es una noticia magnífica para nuestra ciudad. Pues yo creo que él tendrá su idea de un proyecto pues que tenga que ver con la formación, con el fútbol base. Evidentemente eso necesitará una serie de instalaciones.
1: Es deixem ara en companyia del programa d'Economia Cadena de Valor. Nosaltres tornem a les 5, així, en Apunt Ràdio, amb més informació.
7: Apunt Ràdio, notícies. De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Hola, com estan? 7 minuts passen de les 4 de la vesprada i ha arribat l'hora de que parlem d'economia.
7: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
8: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic i empresarial d'Apunt Ràdio d'avui. És dimecres, és 9 de setembre, un dia que ve marcat per l'inici del curs escolar en la Comunitat Valenciana i per les tempestes que ja s'estan fent notar en part del nostre territori. De l'oratge, els amplien tota la informació els companys dels informatius i de la tornada a l'escola en parlem en la segona part del programa, però com a pinzellada, la tornada a escola costarà de mitjana 2.190 euros per família. La despesa comporta un augment del 4% respecte al curs passat i, atenció, un 26% més que fa 7 anys. Són xifres que es desprenen d'un estudi de l'OCU que mostren com la inflació acumulada afecta en tots els àmbits i més en un mes com este, el de setembre, on la demanda del material escolar creix. Volem com podem fer front a tot això i a més també parlarem amb els comerços que aquestes setmanes viuen una de les campanyes més fortes de la temporada perquè la tornada a l'escola pot ser una càrrega financera o la salvació econòmica. Depèn sempre de a qui preguntem. Però abans d'això parlarem del món empresarial que avui ve carregat de notícies. En primer lloc,

0: unas semanas publicamos que la estrategia de Ford en el mundo era en Europa, perdón, en América, aliarse con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para utilizar parte de las capacidades de producción de sus fábricas para material bélico, y en el resto del mundo, pues hacer alianzas con China. Esta parte, hay que recordar, la crisis de Volkswagen, las cuatro fábricas que se han cerrado en Volkswagen, una de ellas se va a dedicar a fabricar material de defensa. Es decir, la compatibilidad que hay entre las instalaciones de una fábrica de coches para convertirla a una fábrica de fabricación de material militar, sí, es alta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Ford no puede decir, ay, pues paso de la administración Trump. Porque es que con la otra mano le está tocando la puerta a la administración Trump a decirle, oye, ¿qué hay de mis negocios en defensa? ¿Qué hay de mis encargos? ¿Qué hay de mi facturación que puede depender de hacer material bélico para el gobierno de Estados Unidos? Por lo tanto, este rifirrafe no es una cuestión fácil de solucionar, porque afecta, pues, a las operaciones de una multinacional, es decir, qué relaciones tiene en otras áreas geográficas, como es para desde el punto de vista de Detroit, como pueden ver Europa, pero también afecta a esa otra gran escalada industrial a nivel mundial, que es la industria de defensa, en la cual, pues, todos los países y todas las empresas también se están intentando posicionar, porque es un potencial pues flujo de facturación relevante en las próximas décadas.
1: Per tant, veurem en què queda...
0: Fàcil todo, eh? Fàcil,
1: no, no,
0: hemos empezado
1: fàcil.
0: Bien, eh?
1: Clar, Julián, sí que t'agraïm que t'has connectat tots estos punts.
0: Ayer era verano, estaba todo bien, se ha puesto a llover, ha empezado el curso...
1: És la tornada a l'escola, correcte, que ha costat per a tots.
0: Se ha pegat un chaparrón, entonces me lo ha dejado.
1: Ha costat per a tots. Però sí que t'agraïm, Julián, com comentaves, no? Que hagis fet esta connexió de tots els punts i que hagis explicat quins són tots els actors que estan jugant en este moment en este tauler internacional. Recordem que si voleu saber més, si voleu llegir aquesta carta íntegra que ha enviat el govern de Donald Trump a la direcció de Ford, la podeu consultar ja en Economia Digital. Julián Larraz, moltes gràcies de veres per atendre'ns.
0: Solo 5 segundos.
1: Digues.
0: Y mientras tanto, los pedidos de todos los coches que utilizan las baterías de PowerCo van como un tiro. Porque llevamos 100.000 reservas de preventas del Polo, del Cross, del Skoda y el Cupra Raval, que son coches Volkswagen pequeños, eléctricos, que sí que han desarrollado una tecnología propia, que sí que tienen la factoría preparada para empezar a producir, y a lo mejor la parte positiva que nos encontramos de la automoción viene por el camp de Morvedre.
1: Per si fora poc, encara n'hi ha una miqueta més. Julián Larraz, moltes gràcies, de veres.
0: Forta abraçada.
1: Bona vesprada, adeu.
2: I d'un gegant de l'automoció com és Ford, passem al gegant del sector textil com Inditex, que avui ha presentat resultats. Inditex va registrar un benefici net de 2.980 milions d'euros durant el primer semestre del seu exercici fiscal 2026-2027, la qual cosa suposa un increment del 6,8% respecte a un any abans. Tot això, segons ha informat, és de dimecres el grup.
1: Les vendes, per l'altra banda, també van créixer quasi un 8% respecte al primer semestre de l'any passat i van aconseguir quasi 20.000 milions d'euros, amb una evolució satisfactòria tant en botiga com en la modalitat en línia. I així, un dels indicadors més interessants són les anomenades com a vendes a tipus de canvi. Este indicador elimina l'efecte de la fluctuació de les monedes estrangeres per a mostrar el creixement real del negoci, i en este cas, aquestes vendes van créixer més d'un 9%. Però, tot i estos bons resultats, la companyia, des de primera hora del matí, cau en borsa, Arturo.
2: Ja saben que en el món de la inversió es compra amb el rumor, es ven amb la notícia. I això és el que passa avui també amb Inditex. El mercat està castigant la reina del textil espanyol amb una caiguda que s'acosta al 4% fins als 54,3 euros. Això també es deu a que ha obtingut un benefici operatiu pitjor de l'esperat, acompanyat també d'un augment de la inversió de capital. Com a resultat, l'IBEX 35 ha perdut els 20.000 punts bàsics.
1: No deixem la borsa perquè la renda fixa torna a oferir rendibilitats que no es veien des de l'any 2023. Una cartera diversificada de deute públic i deute corporatiu, tot això a nivell mundial, supera ja el 4% de rendiment esperat, el nivell més alt des d'octubre del 2023, després de les fortes vendes registrades als mercats dels bons.
2: Este moviment respon al risc que la inflació continuï elevada a la

0: visió de les expectatives sobre els tipus d'interès i també el gran volum de deute que han de col·locar els governs. La caiguda del preu dels bons perjudica aquells que ja hi havien invertit, però millora el punt d'entrada per a aquests nous inversors. Encara això sí, que els gestors recomanen seleccionar bé els actius.
1: Ja saben que sempre que parlem d'inversió comporta un risc i també recomanem sempre posar-se en mans d'especialistes. En aquest sentit, atenció, perquè les advertències de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que avui ha informat sobre 33 entitats que no disposen d'autorització per a prestar aquests serveis d'inversió després dels avisos emesos pel Superior Financer de Luxemburg.
0: Així és, Javi, entre els casos destacats hi ha nombroses pàgines web que suplanten empreses que sí que estan autoritzades, així com persones que utilitzen correus electrònics enganyosos per a fer-se passar per treballadors de firmes financeres. La Comissió Nacional del Mercat de Valors recorda que aquestes advertències es poden consultar en el seu portal d'entitats no autoritzades.
1: Moment ara per escoltar els titulars internacionals que ens porta Reis Joan. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, companys. La inflació industrial de la Xina va pujar fins al 3,8% interanual al mes d'agost, lleugerament per damunt del que s'esperava, i encadena ja 6 mesos consecutius d'increments després de més de 3 anys de descensos. Al mateix temps, l'índex de preus de consum es va accelerar fins al 0,8%, 3 dècimes més que al juliol, i dir que els aliments es van abaratir. Quina sort, els xinesos. Mentre que els productes no alimentaris, els béns de consum i els serveis van registrar pujades de preus. Els Estats Units han intensificat la disputa comercial amb el Canadà, estem sorpresos, i prohibiran la importació de determinats productes lactis i begudes alcohòliques canadenques a partir del 29 de setembre. L'administració Trump respon així als nous aranzels aplicats per Ottawa sobre productes nord-americans amb recàrrecs d'entre el 15 i el 50%. Washington també modificarà la llista de mercaderies gravades i amenaça d'excloure els productes canadencs dels contractes del govern federal si no hi ha reciprocitat comercial. El gegant Amazon ha iniciat la venda de la seva primera emissió de bons en lliures esterlines, dividida en 4 trams i amb venciments d'entre 3 i 19 anys. Es tracta de la quarta operació de la tecnològica fora del mercat del dòlar nord-americà en el que portem d'any. La companyia ja havia recorregut a l'euro per primera vegada al març i també havia protagonitzat emissions rècord en francs suïssos i dòlars canadencs.
3: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
1: I del món tornem a la Comunitat Valenciana. Ja saben que avui és el Dia de l'Agricultura i hem de parlar del sector primari. En concret, anem a parlar de la verema. Després d'un inici de campanya complicat, la Unió Llauradora ha demanat a la Conselleria d'Agricultura una ajuda extraordinària amb caràcter urgent de 1.000 euros per explotació, més 300 euros per hectàrea, destinada als viticultors professionals d'ací de la comunitat. A què es deu tot això, Arturo?
0: Doncs, Javi, la petició es produeix davant el mal inici de l'actual campanya vitícola, en la qual les primeres ofertes de compra per als productors situen en alguns casos per davall dels preus de la campanya passada. Això estaria greujant la delicada situació econòmica que arrosseguen les explotacions a conseqüència de l'increment dels costos de producció, la volatilitat dels mercats i també de la successió d'adversitats climàtiques en els últims anys.
1: Hem de tindre en compte que el sector vitivinícola en la Comunitat Valenciana genera un valor econòmic de 1.885 milions d'euros a l'any i que aporta el 1,7% del producte interior brut regional. A més, també manté més de 32.000 llocs de treball directes o indirectes, dels quals prop de 19.000 corresponen a agricultors, com és el cas de Luis Javier Navarro, que és el vicesecretari general de la Unió. Buenas tardes, Luis Javier.
4: Hola, buenas tardes.
1: Luis Javier, un año más, las primeras ofertas de compra fijan precios por debajo de la campaña anterior. ¿Cuál es la situación económica real con la que arrancáis la campaña?
4: La situación económica real es desesperante y un desastre, ¿no? puesto que los precios no llegan ni de lejos a cubrir los costes de producción. Y después de muchas campañas ya que llevamos con adversidades climáticas como la sequía, este año granizo ha caído, pero poco, pero principalmente la sequía, las explotaciones cada vez producen menos, los costes de producción son más altos, y luego cuando llega la recolección y podemos pensar que íbamos a tener una buena economía con nuestros precios, resulta que cada vez, año tras año, vemos cómo bajan nuestros productos, el precio de nuestros productos.
1: Claro, esto hace inviable para muchos agricultores valencianos continuar con su actividad. Hemos comentado por encima la propuesta de ayudas, pero explíquenos a fondo qué es lo que solicitan.
4: Bueno, nosotros ya no es la primera vez que solicitamos ayuda al sector vitivinícola, pero nunca se nos ha hecho caso, ¿no? Sí que es verdad que hay otras comunidades que les han tenido ayudas y el viticultor por lo menos no desaparece. Aquí lo que estamos pidiendo este año es una ayuda mínima de 1.000 euros para cada viticultor y aparte una ayuda de 300 euros por hectárea debido a los incrementos de los costes de producción.
1: Claro, es que con esos incrementos de costes de producción, los precios a la baja que se pagan, se explica por qué en los últimos 10 años se han perdido más de 5.000 hectáreas de viñedo en la comunidad valenciana. Claro, más allá de todo esto, ¿qué impacto en cadena está teniendo este abandono sobre cooperativas, sobre la mano de obra local, bueno, al final sobre el ecosistema auxiliar en zonas como Utiel-Requena?
4: Pues el abandono de estas explotaciones, aparte de ser un verdadero desastre para el medio ambiente y para el paisaje y para todo lo que estamos teniendo, es que además es que perdemos por otro lado, porque los viticultores, el viñedo es uno de los pocos cultivos, el único cultivo que tiene derechos o autorizaciones para poder plantar. Uh-huh. Y si tú no lo abandonas, pierdes esos derechos, porque según las administraciones, a los 3 años de un viñedo sin tener declaración de cosecha y estar abandonado, ya no es viñedo. Y esos derechos o autorizaciones desaparecen para el viticultor. Con lo cual, aún perdemos más.
1: Claro.
4: Perdemos como viticultores y perdemos
1: como
4: sociedad por el paisaje, por el medio ambiente, por todo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, cada vez hay más. Y sí que es verdad que en la comarca de Utiel-Requena, como has dicho, es donde más jóvenes se han instalado en la última convocatoria. Pero si siguen estos precios y esta decadencia, posiblemente en 5 o 6 años veremos a ver los que pueden aguantar.
0: Efectivamente, y es que la producción de uva es también la primera barrera contra la despoblación o, por ejemplo, contra el riesgo de incendios en el interior valenciano. ¿Qué ocurriría si la Administración Autonómica no activa una respuesta inmediata para garantizar esas rentas dignas en el corto plazo? Si miramos de cara a futuro, ¿qué escenario nos podríamos enfrentar en los próximos 3 a 5 años en el mapa rural de la Comunidad Valenciana?
4: Pues que muchas zonas del interior de la Comunidad Valenciana y del viñedo se verían abandonadas y en los pueblos más pequeños desaparecería la viticultura, desaparecerían las cooperativas, que en muchos casos es la única industria o es lo único eso que tiene que crea puestos de trabajo dentro del pueblo.
1: Sí, es un motor económico.
4: El motor económico de las zonas de interiores desaparecería.
1: Esperamos, por tanto, Luis Javier, que la Consellería se haga eco de esta solicitud, que lleguen esas ayudas y que la campaña acabe mejor de lo que ha empezado. Luis Javier Navarro, Vicesecretario General de la Unión, muchas gracias por atendernos.
4: Gracias a vosotros.
1: Buenas tardes, un saludo.
0: De les achudes que acaben de comentar, passem ara a altres. En este cas, recordem que la Generalitat ha obert la convocatòria del Bo Joguer Jove 2026. Un bo destinat a persones de fins als 35 anys. L'ajuda és de 250 euros mensuals durant un màxim de 2 anys fins a un total de 6.000 euros i, a més, tindrà caràcter retroactiu des del mes de gener de l'any 2025 per a aquells contractes que complisquen els requisits.
1: Molt important que el termini per a sol·licitar-les acaba este divendres 11 de setembre. El tràmit es pot fer per internet, a través de la seu electrònica de la Generalitat, presencialment als serveis territorials d'habitatge o mitjançant correu administratiu.

0: La llista definitiva haurà de publicar-se com a màxim el 21 de novembre.
1: I entre els requisits figuren disposar d'ingressos regulars, no superar els límits econòmics establits, tindre un contracte de lloguer d'almenys un any i no ser propietari d'una altra vivenda ni familiar ni arrendada. També cal respectar el preu màxim fixat en cada municipi i aportar el contracte, els justificants de pagament, l'empadronament i la documentació laboral.
2: Demà serà notícia.
0: Com cada dia, per a tancar este primer bloc sobre informació econòmica, parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
3: Què tal, companys? Bona vesprada.
0: Bona vesprada.
3: Doncs, abans de revisar l'agenda, recordar-vos que demà, 10 de setembre, uh-huh, és el Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi. Solem parlar, ho hem parlat en altres ocasions, de salut mental i malauradament, el que té també com a afectació no només a, bueno, a la vida laboral, però també personal.
0: Correcte, saps? Correcte. Esta setmana parlàvem de l'absentisme laboral, el dilluns, i una de les causes que està darrere està, bueno, les enfermedades de salut mental, vaja.
3: Així és. Bueno, però rapidet, no? Que m'imagino que anem una miqueta en retard.
0: Correcte, sí.
3: Sí, demà tenim apertura del curs acadèmic i tindrem el focus a la Universitat Politècnica de València, pel que afecta també tota la tornada del professorat, estudiants, conciliació, tot el que té a veure en esta tornada de setembre. Uh-huh. Però també, per exemple, tenim a Cambra València un taller presencial dirigit a futurs emprenedors al voltant de la creació d'empreses. També interessant per a aquests joves emprenedors que tinguin una idea d'empresa, que Cambra València pot fer-hi ser acompanyament.
0: Interessant i necessari, Pere, perquè molta gent...
3: Marxa, sí que...
0: Clar, correcte. Va avant en una idea, però no solament fa falta una idea. Fa falta moltes més coses per a anar avant en aquesta empresa, no?
3: I en aquest moment de mercat, en el que si no trobem ocupació, igual tenim que inventar-la.
0: Exacte,
3: no?
0: Sí.
3: Parlem d'autoocupació, sí. Uh-huh. En clau global, fiquem també el protagonisme en la reunió que n'hi ha demà de política monetària del Banc Central Europeu. Ja sabem que es reunís, veníem avançant-ho dies enrere, i es reunís per a prendre una decisió sobre els tipus d'interès. L'última revisió va ser abans d'estiu, deixar els diners en un 2,25%, mm-hmm, i se baralla aquesta possibilitat de que pugui pujar al 2,50. Ja veurem, esperarem aquesta posterior roda de premsa, però és que pinta que sí.
0: Tot fa pensar que això passarà demà, vaig, aquest 0,25 pujarà, sí, el preu dels diners.
3: Sí, sí, perquè si veiem aquest context del mercat i el repunt de l'energia, pues, uh-huh, tot apunta que sí. Però bueno, estarem pendents. I després del Banc Central Europeu, dies posteriors o la setmana vinent, pues, vindrà la Reserva Federal, el Banc d'Anglaterra, el Banc del Japó, aleshores, o sea, va ser algo en cascada, que es diu, uh-huh, i veurem això també si té alguna implicació o la negociació entre Estats Units i Iran fa parar tota esta dinàmica de pujada del preu dels diners. Però bueno, per altra banda, tindrem també índex de preus harmonitzat al consum a Alemanya i índex de preus del productor als Estats Units. I estava revisant finalment la borsa, l'IBEX 35.
0: Sí.
3: Este matí arrencava per davall dels 20.000 punts, estaven de 9.800, però és que continua aquesta baixada i està anclat en els de 9.650-55 punts, o sigui, baixant un 1,70%. Mentre que el barril de Brent arrencava este matí en $99 i està en aquesta xifra que crida l'atenció de $100 a, uh-huh, 60, i s'ha pujada del 2,7%. Esperem revisions en el cas del barril de Brent a la baixa i de la borsa que pugui continuar pujant.
0: Esperem que sigui així. Pere Ferrer, com sempre, moltes gràcies, company. Bona vesprada.
3: A vosaltres, bona vesprada.
0: Bona vesprada. Adéu. Nosaltres fem ara una xicoteta pausa, però de seguida continuem amb més actualitat econòmica, així, en Cadena de Valor.
2: Cadena de Valor. Javi González. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: L'entreteniment és una part important de la nostra vida. A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu...

0: un nom, com et passen pel cap.
1: A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
2: Com ho veus? A partir d'ara anirà tot per l'aire, en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Cadena de valor.

Fins ací l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa per a seguir el pols de la nostra economia. Cadena de Valor, en la ràdio pública de tots els valencians. A Punt Ràdio.

0: Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: L'Àrea d'Emergències de la Generalitat acaba d'activar la preemergència hidrològica a nivell groc del Pla Especial d'Inundacions en la zona hidrològica del Baix Xúquer. Alejandro Molés.
2: Sí, davant d'aquesta situació, les autoritats insten als ajuntaments de la Conca que activen el seu Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions i intensifiquen la vigilància de llits i punts conflictius d'acord amb la guia de recomanacions que s'ha remès als consistoris. La zona hidrològica o sistema del Baix Xúquer correspon principalment als municipis que integren la comarca de la Ribera Baixa i que estan regulats sota la gestió de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Els municipis que han d'intensificar la vigilància dels llits del riu en són, entre altres, Albalat de la Ribera, Almussafes, Benecull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà del Xúquer, Riola, Sollana i Sueca. Pel que fa a les precipitacions caigudes durant l'última hora i segons les dades proporcionades per l'Associació Valenciana de Meteorologia, la pluja més intensa s'ha registrat al terme de Tibi, a l'Alcoià, amb 38 litres per metre quadrat.
1: I els bombers han donat per extingir l'incendi del Saler de València, que es va declarar fa 2 setmanes i que ha cremat unes 37 hectàrees de massa forestal. Xavier García del Valle.
3: Sí, i a la Marina Baixa els bombers han donat per controlat, en este cas, l'incendi forestal que ahir al migdia es va declarar al terme de Polop i que a nit va ser donat per estabilitzat. Les flames han cremat unes 36 hectàrees, però a hores d'ara estem també pendents de 2 nous incendis forestals. Un d'ells s'ha declarat a Xixona, a l'Alacantí, i l'altre a Castalla, a l'Alcoià.
1: El conseller Marciano Gómez ha presentat el nou servei de prevenció precoç del suïcidi que, segons ha explicat, serà proactiu, àgil i eficaç. De fet, està actiu les 24 hores del dia.
2: A més, el conseller explica que amb el nou sistema els pacients als quals se'ls ha diagnosticat una malaltia mental seran atesos de manera individualitzada. En aquest sentit, Marciano Gómez ha destacat que les unitats de salut mental han avaluat 4.000 alumnes, dels quals entre el 15 i el 20% han presentat ideas suicidas.
4: Donde hemos valorado a casi 4.000 pacientes, 4.000 niños y aproximadamente un 15 o 20% de los mismos con ideación suicida. Vamos adelantándonos a lo que es la situación para prevenir.
1: I al Congrés, Compromís ha traslladat la reivindicació per posar en marxa una connexió ferroviària, un tren que isca a primera hora del matí des de Castelló a Tarragona i Barcelona, amb parada a diverses localitats de les comarques del nord, com ara Benicàssim, Orpesa, Alcalà de Xivert, Benicarló i Vinaròs. Una proposta que ja té el suport de la Diputació Provincial de Castelló. Escoltem el diputat de Compromís, Alberto Ibáñez.
5: Des de Compromís hem portat al Congrés una proposició no de llei per a garantir que els veïns i veïnes de les comarques de Castelló puguen agafar el tren per anar a Barcelona i a Tarragona per el matí sense necessitat de pernoctar el dia abans quan tenen qüestions laborals o qüestions acadèmiques que necessiten poder anar a Catalunya o persones de Catalunya vindre al País Valencià.
1: I un dia després que el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, es retractara després d'haver qualificat en les xarxes socials a la líder del PSPB, Diana Morant, de llepaculs de Sánchez, avui ha dit la seua l'aludida. Aquí escoltem.
6: Yo no estoy llorando. Yo estoy plantando cara a un machismo que no se puede normalizar. No me cabe otra cosa que denunciarlo públicamente. Y no lo hago por mí, lo hago por las mujeres que no tienen por qué soportar este trato por parte de nadie.
1: I un apunt de l'exterior amb referències valencianes. El govern de Donald Trump qüestiona l'aliança de Ford amb la companyia xinesa Geely en la factoria d'Almussafes.
3: El secretari de Transports, Sean Duffy, ha advertit a Ford sobre l'adopció de tecnologia i manufactura xineses en algunes de les seues plantes, com és el cas de la fàbrica d'Almussafes a la Ribera Baixa. Duffy alega preocupacions de seguretat nacional, diu. Així ho ha transmès en una

Carta dirigida al president i conseller delegat de Ford, Jim Farley, on qualifica la Xina de ser un adversari estranger. És més, l'administració de Donald Trump adverteix

0: Lo leí recién en las noticias.
1: Tengo un amigo que es empresario, lo han secuestrado dos veces en África.
2: En el WhatsApp. Ha llegado por varios grupos, uno de amigos y otro de familia.
3: Burkina Faso es un país en conflicto desde fa 11 años. Así lo explica la presidenta de una ONG que opera en la zona, Lidiwen Llanos Rodríguez.
4: Están operando grupos armados, diferentes grupos armados, y hay zonas del país que son más peligrosas que otras, la zona norte y la frontera oeste colindante con Mali y la este colindando con Níger.
5: I a casa nostra, la Policia Nacional continua amb la recerca per a detindre el presumpte autor de l'assassinat del seu padrastre, un crim comès ahir al barri de Sant Isidre de València.
6: Sí, és un jove de 23 anys amb una malaltia mental diagnosticada, fill de la parella de l'home assassinat. Tot indica que el presumpte agressor hauria fugit després de colpejar-lo mortalment amb un pes de gimnàs. La víctima tenia 50 anys.
5: Les festes de Moros i Cristians de Calp ja estan considerades com a una festa d'interès turístic nacional en reconeixement a la seva singularitat i el seu valor històric, cultural i festiu. Així ho ha decidit el Ministeri del Ram.
7: La celebració té lloc cada any al voltant del 22 d'octubre, festivitat del Crist de la Suor, patró de Calp. Les festes mantenen una estreta vinculació amb la història de la localitat i especialment amb l'atac pirata de l'any 1744, episodi que forma part del relat festiu i també de la memòria col·lectiva de la ciutat. Amb la de Calp són ja 26 les festes que han sigut declarades d'interès turístic nacional al nostre territori.
5: I en els esports, parlem de ciclisme. El ciclista d'Altea, Jaume Guardeño, ha sigut avui operat amb èxit pel doctor Andreu Gavarrós, expert neurocirurgia català, per avançar en la recuperació. El seu equip, el Caja Rural, ha emès un nou part mèdic del seu ciclista que va patir un greu accident el passat mes de març a Sabadell, que el deixà amb greus lesions neurològiques que van obligar els metges a induir-li el coma.
6: I d'altra banda, avui és el segon dia de la primera jornada de la Lliga de Champions, la Lliga de Campions. A les 9, l'Atlètic de Madrid s'estrena a Anfield contra el Liverpool i a les 7 menys quart, el Futbol Club Barcelona rep la visita del Feyenoord holandès. Després del partit, segons ha pogut saber esta casa, està previst que parli el mundialista Rodri i que ho faça sobre els seus comentaris privats, on se sorprenia pel nivell del València en el partit de diumenge al Mestalla.
5: Tornem a les 6 amb més informació. Us deixem ara amb el magazín Tot per l'aire.
8: A Punt Ràdio, notícies. Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
9: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els Xicotets Hàbits.
8: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
10: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
8: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
11: Què tal? Com va? Molt bona vesprada. Benvinguts a Tot per l'aire, tercer programa de la temporada. Avui, dimecres 9 de setembre, i la veritat és que avui tenim un programa carregat de coses perquè, clar que sí, avui és la tornada a escola i nosaltres també tornem un poquet a escola perquè tenim moltes coses que no havíem fet abans i que estrenem en el dia d'avui. També molta improvisació perquè ja vos demanem disculpes d'inici perquè n'hi ha moltes coses que estaven preparades i no arribaran i altres que pensaven que no anaven a arribar

0: i van arribar amb molta sorpresa. Joan Carles Fortea tenia tota la raó del món. Sí, avui està plovent a la ciutat de València, també a gran part de la comunitat valenciana, i a on cauen, com diuen a los hombres de Paco, chuzos de punta, és a l'estudi, a la meua Maria Caballero. Maria, què tal? Com estàs? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani. Bona vesprada a tots els oients de Tot per l'Aire. Jo estic com el temps, que no sé si brillar o ficar-me a tremolar. N'hi ha que dir que la gent no està acompanyant-nos per a que siga un dia...
0: Quin dia tenim?
1: Plàcid. Per
0: ho hem tingut, perquè fins ara, o des d'ara i fins a les 8 i mitja, va canviar absolutament
1: sí,
0: tot.
1: Sí, jo estic convençuda.
0: Perquè el nostre dia estava sent sí. Com el temps, sí, com l'horatge.
1: Sí que és de veres que ha començat bé, perquè, com tu deies a l'inici del programa, avui tornaven els xiques a l'escola i això... mos ha fet molta alegria, mos ha donat moltíssima alegria, però conforme hem deixat els xiquets en l'escola, les coses han començat a anar malament, però jo espere que al llarg del programa puguem retornar.
0: Sí, perquè ens n'anem correguent cap a la Eliana, perquè tenim per allà el nostre Carles Navarro. Carles, què tal, com estàs? Molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, Maria, Dani, què tal?
1: Has anat al col·le?
2: Jo sí, jo estic ara de volta al col·le.
1: Molt bé.
2: Me n'he vingut a un centre escolar d'ací de l'Eliana, de la localitat de l'Eliana, per veure com ha sigut ixe primer dia de col·legi, quina ha sigut ixa volta al col·le. Vaig a parlar amb alumnes, que els tinc quasi preparats, vaig a parlar amb mares dels alumnes i després parlarem amb el centre.
1: Vale.
2: Voleu que comencem ja a testejar un poc
0: sí,
2: com
0: un poquet, sempre,
2: este primer dia de classe? Mira, tinc quasi a Maripaz, apropa't així, Maripaz, mamà que traes aquí a tus hijos. Com ha ido ese primer dia de col·le para los nenes? Pero para los padres también era primer día de cole.
3: Bueno, para los nenes, las niñas encantadas, porque tenían primero muchas ganas de reencontrarse con sus compañeros, con su cole, con sus profes.
2: ¿Me lo dices de verdad?
3: No, de verdad,
2: sí,
3: ¿eh?
2: Sí, bueno, está bien.
3: Por una parte, te verían de todo el verano, ¿no? Y saben que además empiezan un curso complicado, que es la etapa de bachiller, pero estaban muy emocionadas, ¿sabes? Saben que les tienen que estudiar y que tienen que trabajar mucho este año, pero venían emocionadas, tenían ganas de ver a sus amigos, a sus profes, su cole...
2: ¿Y tú tenías ganas de este primer día de cole?
3: Pues yo la verdad es que sí, porque yo creo que ya necesitaban su rutina, su organización, ya son mucho tiempo de casa, de verano, de viajes, de juegos y de todo, y de salir y ya toca.
2: Ellos necesitaban, dices que necesitaban su rutina, ¿y tú necesitabas tu rutina?
3: Sí, yo también necesitaba un poquito, y yo creo que es normal, ¿eh? Es humano que todos necesitemos nuestra rutina y volver a la normalidad un poco.
2: ¿Quién es el teu nom?
4: Yolanda.
2: Yolanda, ¿y però tu com ha sigut el primer dia de classe?
4: Pues ha sigut un dia també pues, molt especial, perquè un primer de batxillerato també, i és una etapa nova, una etapa de nervis, de canvis, a més pues, va fer batxillerato internacional, que és nou, i bueno, pues això, molts nervis i alegria i contents.
2: Heu tingut molts preparatius esta setmana en casa per a este dia?
4: Pues sí, bueno, sí, no, perquè realment el col·le facilita tot, els llibres, tal, i dona tranquil·litat i confiança el que, bueno, pues venen així i ho tenen tot preparat i perfecte. Però sí, sempre n'hi ha cosetes que preparar i que anar fent per a començar el col·le.
2: Ha hagut molt d'estrès esta setmana?
4: No molt. L'estrès just de canviar d'estar de vacances a de repent pues ja la rutina i començar en el col, els horaris, sobretot per el matí i per la nit.
2: I tu tenies ganes de que els teus fills vingueren al col·legi després d'un parell de mesos de vacances?
4: Home, tu què creus?
2: Jo vull que m'ho digues tu. Jo crec que sí, però vull que m'ho digues tu, Yolanda.
4: Jo ja tenia ganes, perquè jo ja estic treballant des del dia 1 i, bueno, pues ja la rutina i la normalitat jo crec que és precís en totes les cases ja a aquestes dades en les que estem.
2: Quan vos heu trobat els pares i mares dels alumnes així en el centre, què heu comentat?
4: Uf, que ganes, menos mal. Ja tenien ganes de que arribara el dia nou i bueno, bé, sempre pues al final I Ale pues és una família i ganes de retrobar-nos també i bueno, pues són ja molts anys perquè els meus han estudiat els tres així i estan des de maternals i al final pues és tornar a casa.
2: Perfecte, mira, vaig a parlar amb els alumnes, moltíssimes gràcies Yolanda, per favor vingueu així, apropeu-vos, tinc així a tres alumnes que ara vos els... Se van a presentar ells mateixos i me van a dir en quin curs estan. Quin és el teu nom?
5: Me llamo Juan y estoy en tercero de la ESO.
2: Tercer de l'ESO.
6: Yo soy Lucía y aquí está Inés, comenzada primer de bachiller.
2: Vale.
7: Yo soy Juan y voy a tercero de la ESO.
2: Vale, perfecte. A veure, sigueu-me sincers. Així no està la directora del centre, no estan les mares, no mos està escoltant absolutament ningú. ¿Teníeu ganes de tornar a classe?
5: Pues vale. La verdad, yo no.
2: Tu no. Vale, comencem amb el primer titular de la vesprada. Juan no tenia ganes de tornar a classe.
1: Home, és normal.
5: Porque estaba muy a gusto en verano, porque era estar con mis amigos, ir a la playa, disfrutar un poco de mi rutina así, despertarme tarde también. Entonces, como no tenía muchas ganas de despertarme pronto, venir al cole, tener que ver todo otra vez, a los profesores, a mis compañeros, bueno, sí, a mis compañeros sí, pero un poco...
2: Y ya era la part bona, ¿no?, de la vuelta al cole.
5: Claro, la parte buena era pues ver a mis compañeros, estar un poco hablando más con ellos. La parte mala era despertarme pronto, tener que organizarme todo, tener que ponerme el uniforme otra vez, porque en verano lo bueno es que puedes ir con pues, ropa normal, y organizarme las libretas, la mochila y todo.
2: Más a faena tenías tú para el primer día de clase. Juan no tenía ganas de tornar. A Boreva, ¿tú tenías ganas de tornar?
6: Yo, pues, per una banda no, perquè de vacances està molt bé, però per altra banda, tornar al col·le és com tornar a casa, perquè jo porto així des de maternal i els professors són, pues, com la nostra família, tinc a tots els meus amics i, pues, sempre fa falta tornar a la rutina.
2: Com t'has preparat esta setmana per a este primer dia de col·le?
6: Pues, acabant els deures, preparant, pues, l'uniforme i també, pues, els llibres i tot això, pues, nos lo donen en el col·le, aleshores no tinc que comprar res.
2: Has estat en contacte amb els seus companys de classe aquest estiu?
6: Sí, he quedat un par de vegades amb ells, sobretot amb les meues amigues, i pues això, a dinar...
2: O sigui, que com tu has vist els seus companys de classe, tampoc tenies tanta pressa en veure-los avui, no?
6: A veure, sí, perquè ja en agost no hem quedat, perquè pues, estem tots de vacances i de viatge i tal, però en juliol sí que vam quedar.
2: Com se presenta este curs?
6: Pues... un poc, jo crec que difícil, però amb ganes ja de tornar, de començar, i pues, jo crec que tindré que organitzar-me més, estudiar més, però jo crec que amb una bona organització i estudis se pot passar.
0: Carles.
2: La tenim un no. Digues,
0: Carles,
2: Dani,
0: sí, que hem de tallar momentàniament la conversa i la connexió, perquè és que Maria, ja tenim així a les nostres protagonistes de la vesprada.
1: Primera sorpresa Dani, de la vesprada.
2: Dani Maria.
0: Sí.
2: Deixeu-me un minutet més.
0: Vinga, un minutet. Vale.
2: Acabe així amb els alumnes. Un minutet més.
0: Però només un,
2: I jo vos doné... I vos doné pas. Ràpidament, tu tenies ganes de tornar?
7: Bueno, más o menos, ya que al final que iba a ver a mis amigos tras todo el verano, pero además tampoco quería venir, ya que yo en mi casa estaba súper bien, con aire acondicionado todo el día, yendo a la playa todos los días, a la piscina, quedar con mis amigos y eso, pues, hombre, eso no
1: se cambia por nada. Todo el día.
2: Vamos, yo lo que deduís es que els alumnes no tenien ganes de tornar, les mamis sí que tenien totes ganes de enviar-los al col·legi. Ara sí, Maria, està sigut el primer dia de col·le en este centre escolar de l'Eliana. Sé que teniu unes convidades molt especials ahí en plató. Ja vos doné pas i vos deixem l'entrevista.
1: Perfecte, després tornem, Carles.
2: Vale, perfecte.
1: Gràcies.
2: Ding.
0: I és el moment de veure quines són les nostres convidades en la vesprada de Wii, perquè Wii tenim dos estreles, dos estreles ja del teatre. Maria, aquí tenim.
1: Avui venen al programa dos dones que saben molt bé que és posar-se davant d'un públic i aconseguir que no aparten la mirada. Una porta anys fent preguntes, buscant respostes i ficant-se de plen històries que moltes vegades no són gens còmodes. L'altra porta dècades fent-nos riure, emocionar-nos, demostrant que damunt d'un escenari pot passar absolutament de tot. Però avui han vingut a fer una cosa que en principi no se'ls dona gens malament. Mentir-nos, Dani. Aixina que para conter, eh? Uf, nosaltres, que som molt de confiar dels nostres convidats, avui no sabem si en podem creure.

0: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Estàs escoltant Tot per l'aire, en A Punt Ràdio.
2: Continuem en Tot per l'aire quan són les 6 menys 13 minuts. Que simpàtica, Samantha Villar i també Beatriz Rico. La veritat és que no tenien molt de temps perquè ara se'n van
3: a assajar
2: perquè després
3: tenen obra. Claro, clar. Sí, actuen avui.
2: I clar, se n'han anat correguent, han fet un xicotet lloc per a espai per a nosaltres, però és un orgull tindre... A més, Samantha, que és catalana, però... Va viure a València molts anys.
3: Va estudiar a València. Ho ha dit, no?, que després de les funcions aprofita per a quedar amb els seus amics i amigues i pegar una volta per València.
2: Això està molt
3: guai. I Beatriz, que està enamorada de la nostra ciutat.
2: Està enamorada. Encara no ha tastat la paella, que jo crec que això és un depte que té Beatriz Rico. Ha d'anar-se'n de València tastant una bona paella valenciana, com Déu mana. Però, sí que és de veres que jo crec que ho esperen per a la fi de l'obra.
3: Teníem les convidades que no podien esperar-nos, però teníem a Carles Navarro, estàvem parlant, no?, de la tornada a l'escola, i hem preguntat, perquè ja saps, Dani, que tots els dies tenim una pregunta del dia que pugem a les xarxes, i avui hem preguntat per aquest professor que t'ha marcat, per a bé o per a mal, no? Perquè sempre hi ha professors que te marquen, bueno, pues, en positiu o en negatiu.
2: Tu ho has dit al principi del... No, al principi del
3: no,
2: programa
3: en el reel, no. En el reel, que mos ha gravat Sofia.
2: O la story abans del programa.
3: Jo dic que la meva professora, en este cas la senyorita, que li dèiem en l'escola, és Laura.
2: On anaves tu a escola?
3: A Dominicas.
2: Dominicas.
3: Uh-huh. Al Col·legi Dominicas.
2: Jo al Col·legi Públic Torrefiel.
3: Molt bé.
2: Ojito.
3: Aixina has eixit.
2: I després al Clot. Després a l'Institut del Clot.
3: Jo Dominicas i després al Col·legi Jesús Maria.
2: I en conta la història.
3: I en Dominicas jo tenia una profe que es deia Laura, i justament durant aquest curs escolar va néixer la meva germana. I jo li vaig demanar a ma mare que la meva germana s'anomenara Laura perquè jo estava completament enamorada.
2: La teua germana, Laura Caballero, s'anomena Laura?
3: Per la meva

0: Pues ahora,
1: m'acaba de desaventar ara.
0: Que sempre diu,
1: no tenia ni idea.
0: Que sempre diu la meva germana.
1: Sí.
0: Menos mal que se deia Laura i no Gumersinda, perquè és que
1: no
0: si
1: sabia,
0: la meva profe...
1: Però la gent que està a casa veient el programa per streaming, que recordeu que estem en streaming i també estem en @totperlaire.cat, que ara te preguntaré perquè n'hi ha gent comentant
0: correcte
1: moltes coses. No sabia que Laura era per la teua profe.
0: Sí, imagina't que en comptes de Laura s'haguera anomenat Gumersinda, pues la meva germana s'anomenaria Gumersinda, perquè és que jo estava completament enamorada
1: Gumer
0: de la meva germana. I qui va ser el teu professor que te va marcar, Dani?
1: Don Vicent Aronxer, que em deia, Meronyo, ¿estamos o no estamos? Em donava història i també geografia. La veritat és que una passada.
0: Hem preguntat...
1: Has preguntat coses, sí,
0: Isa, a les nostres xarxes socials, i la gent ja mos està dient qui va ser ese professor que li va marcar la vida. Marta nos diu, Don Ignacio, mi profesor de matemáticas, me enseñó que las cosas fáciles son más fáciles si la persona que te acompaña es la correcta.
1: ¡Oh!
0: Molt bé,
1: oh, m'agrada molt. M'agrada molt. Don Ignasi.
0: Una altra seguidora que es diu Escalofríos mos diu, me acuerdo especialmente de mi profesor de informática.
1: Informática.
0: La optativa que tuve durante toda la ESO, gracias a él y a sus ganas de enseñarnos la curiosidad por el mundo tecnológico, hoy en día soy ingeniera informática.
1: Uf.
0: És que te tinc que dir una cosa, que els professors són una part molt important de la nostra vida, Dani, perquè és que te marquen, per a bé o per a mal te marquen.
1: I a la universitat vas tindre una professora o un professor que et marcara, perquè ahir sí que anarem a la mateixa universitat, al CEU.
0: Sí.
1: Vas tindre alguna professora o professor que t'agradarà molt?
0: Me sap greu dir-ho, però no molt.
1: No en tens cap.
0: No.
1: No en tens cap en particular, no, que t'agradarà molt.
0: I si anar com a amor platònic, no. Vull
1: no, però no sí amor platònic,
0: record,
1: sinó
0: sí
1: que t'agradaran les seues classes.
0: Sí que me'n recordo de professors. Maria José Pou m'agradava molt.
1: Bernardino. Bernardino Cebrián, sí. Documentació. Matrícula, sí. Tu. Matrícula.
0: Ah, això t'agradava.
1: I Amiguet també em va agradar molt.
0: Jo no vaig, no vaig tindre Amiguet. Continué.
1: I saps que vaig tindre un company d'informatius, a Carles González?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: De profe.
1: I anys després...
0: Hi ha molts companys de la casa que actualment estan fent les llavors de
1: profe,
0: tasca de professor
1: sí.
0: en diferents universitats de la Comunitat Valenciana i pot ser que...
1: Però tu de la universitat no entres cap.
0: Jo me'n recordo més del cambrer del Xigal.
1: Epa.
0: Bueno, va, que va tot per l'aire i no és plan ni hora. Nos diu Linares ML, Don Salvador, me enseñó que si quieres puedes, ahora casualidades de la vida, trabajo con su hija.
1: ¿Cómo?
0: ¿Cómo es eso? Tindre un professor i que la seua filla siga acompanya teua del treball.
1: Això és fort, eh?
0: I Juan diu, me acuerdo de un professor de l'Instituto de Valenciano que tenía en segundo de bachillerato, Ismael, creo que se llamaba. Hacía los exámenes en el salón de actos y al irse, de vez en cuando, aprovechábamos para hacer los exámenes con ayuda del móvil y de manera colectiva. Para eso se recorda del professor de Ismael, perquè se n'anava del examen i podien copiar.
1: Mare meua. Sí que és de ver, que, clar... Quan tu i jo estudiàvem,
0: sí,
1: jo més jove que tu...
0: No molt.
1: Bueno, un poquet. Sí que és de veres que, clar, no hi havia mòbils per a copiar.
0: No hi havia.
1: Això és important. Perdona'm perquè... Crec
0: parlant
1: que,
0: de classe, de
1: col·le. Sí, parlant de classe, de col·le. Carles ha de dir-me quin és el seu profe favorit. Carles, com estàs?
2: Dani, què passa, Maria?
1: Quin és el teu professor favorit? Vinga, lo primer.
2: Un vos estava escoltant...
0: Que te va marcar, no té per què ser favorito.
2: Vos estava escoltant i m'estava... Temia la pregunta i m'he posat a pensar i jo, sincerament, vos dic que no tinc cap professor que em marcara. Sí que te puc dir que he oblidat a tots els professors de matemàtiques. Això és que t'ho puc dir. Però tindre un professor que em marcara i que l'he recordat i... La veritat és que no en tinc cap, ni en l'època de GB, perquè jo soc de GB, ni BUP, ni COU, ni la universitat.
1: Va estudiar amb mi, Carles.
2: Sí,
1: perquè ella anava per la vesprada i després va vindre per el matí.
2: Sí, efectivament, però en la universitat...
1: I no t'agradava, Amiguet no t'agradava? Bueno, li agradava més a Alma.
2: El recorde, sí, bueno, el seu estil me podia agradar. María sí, José claro. Pou, que crec que era de llengua.
0: Claro, María José Pou, però no, no, lo que diu Carles, i jo li dono tota la raó, és que no és un professor que t'hagi marcat per algo. A lo millor, pues,
2: no.
0: Va a dir-me una frase lapidària d'estes de que te acompanya tota la vida. O me va a ensenyar això i gràcies... I sempre me... torne a recordar ese moment. En el cas de, igual que a mi me pasa, Carles, en la universitat no n'hi ha un professor que siga com estigma. Jo tampoc.
2: En cap lloc. Jo no sé si Carmen Valero, que la tinc així al costat, la directora del centre escolar on estic, està vesprada. Jo no sé si ella, Carmen, jo no sé si tu tens algun mestre o professor, professora, que t'ha marcat en esta vida.
3: Pues la verdad es que sí, la verdad es que recuerdo a tres especialmente de forma muy, muy cariñosa y cada vez que viene a la mente la época escolar, principalmente en BUP, que yo soy de BUP también y de GB, me acuerdo de tres personas, de Martina, de Julián y de Rafa Corell, por ejemplo.
2: ¿Quiénes asignaturas te donaven?
3: Pues dos matemáticas y uno biología.
2: Bueno, ella es de ciencias, está claro. Yo, ¿no? ¿Eres de lletres?
3: Soy de letras, pero hasta segundo de BUP todos cursábamos las comunes y esas tres personas me marcaron muchísimo.
2: Bueno, pues es profesores que no me han marcado a mí, le han marcado a Carmen. María, Dani, yo estoy así en... continúo en el centro escolar este de la Eliana.
1: Voy a preguntarte...
0: ¿Pueden hablar en Carmen?
1: Sí, ¿pueden hablar en Carmen?
2: Li vaig a passar els auriculars.
1: Vinga, un auricular.
2: No, té pressa. Li passa els auriculars i és tota vostra. Vinga. Carmen, posa't els auriculars, per favor. Vale, se s'està posant i ara el micro és teu.
0: Carmen, ja bona vesprada. Moltíssimes gràcies, lo primer, perquè, clar, avui és el primer dia de col·le, els pares s'han fugit, hem deixat els xiquets ahí en la porta, hem dit, hasta luego. Però, clar, jo suposo que per a un col·legi com el vostre, el primer dia és un dia molt important perquè té que ser tot perfecte.
3: Es un día importante, pero es un día de muchísima satisfacción, María y Dani, porque ver cómo llegan los alumnos con caras de emoción, con cara de expectación, a ver qué van a encontrar. Ver a los más pequeños, que es la primera vez que descubren lo que va a ser su casa durante 17 años que tienen por delante, y ver a los mayores que se reencuentran con sus compañeros, con sus profesores y con su colegio, pues la verdad es que es súper gratificante.
0: I sobretot perquè fins a les 5 de la vespre, clar, en el col·legi, des de molt xicotets fins als que tenen 18 anys...
1: De batxillerat.
0: De batxillerat. Al ser un col·legi, Carmen, clar, són molts xiquets de diferents edats que entenc que cadascú porta pues, les seues necessitats especials.
3: Por supuesto, pero al final estamos preparados para eso y tenemos un equipazo del cual yo presumo siempre, que son las profesoras infantil, los profesores de primaria, de secundaria, de bachillerato y los de ciclos formativos, que siempre nos olvidamos de ellos, pero que también pues bueno, son alumnos del colegio y la verdad es que cada uno necesita una cosa, pero lo importante es saber qué necesita y tener la oportunidad de podérselo ofrecer. I això ho fem en Yale tots els dies.
1: Carmen, de quants alumnes estem parlant? Perquè, clar, una escola com el Yale té de segur en tants cursos, segur que són molts alumnes. Coordinar-ho tot ha de ser molt complicat. Quants són, més o menys?
3: Pues aproximadamente unos 850, uf, desde un año hasta 17, y luego aparte pues ciclos formativos, el conservatorio, la escuela de música. Seremos en el campus unos 3.000...
0: ¿Qué?
3: Unos 3.000, no. No, María, perdona. Que me he equivocado, unos 1.300, 1.400,
0: bueno,
3: más o menos.
0: Me pareix una autèntica barbaritat. I lo més sorprenent, Dani, és que tots els professors, que a mi és això que és una de les coses que més me sorprèn, bueno, n'hi ha moltes, però una de les coses que me sorprèn moltíssim quan vaig al col·le és que se sap el nom de tots els xiquets, dels 1.300.
3: Bueno, a mí me gustaría, si todos retrocedemos en el tiempo, yo creo que todos nos han hecho sentir importantes cuando nos han llamado por nuestro nombre.
0: Es de veres.
3: Y creo que el sentido familiar que tiene nuestro colegio es una de nuestras señas de identidad.
1: Carmen, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per acollir-nos, acollir els xiquets i formar-los, que és un plaer tindre al costat de l'altre.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un beset gran, adeu.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El govern ja ha fet públics els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència i de les Forces de Seguretat que va rebre abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat de Ceuta. Entre ells figuren avisos del CNI sobre una convocatòria per a participar en un assalt a la frontera el 30 de juliol, el dia en què finalment es va realitzar. Xavier García del Valle.
2: Sí, en total són 40 documents i entre ells destaca efectivament aquest avís enviat el dia 29 de juliol sobre la planificació de diverses convocatòries per entrar a Ceuta tant nadant per la platja com botant-se la tanca, tot aprofitant la celebració al Marroc del Dia del Tron. L'informe diu que s'ha identificat alguns perfils en xarxes especialment actius. Un d'ells es diu directament Assalt a la Tanca de Ceuta i estaria preparant un intent d'entrada pel perímetre fronterer per al dijous 30 de juny, que és efectivament el dia en què finalment es va registrar l'assalt. El CNI destaca que en els missatges que mouen els grups es diu que, i és textual, qui vulga creuar té una última oportunitat en la festa del tron i a les 8 les autoritats estaran distretes amb la celebració i les desfilades. En aquest informe es parla en concret de dos grups de Facebook, amb un amb més de 160.000 membres i un altre amb més de 22.000. Es parla d'altres anuncis semblants que no especifiquen un dia concret per a l'assalt, però sí que diuen que tota la setmana seria favorable.
1: El ministre de Política Territorial i responsable del Comandament Únic per a la crisi de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha actualitzat les xifres d'escolarització en el començament del curs a la ciutat autònoma. Alejandro Molés.
3: Ho va fer després de la reunió d'avui del Comitè de Situació que gestiona la crisi. Torres diu que l'assistència ja ha pujat al 80% després de les xifres registrades ahir en el primer dia del curs.
4: L'assistència a los centros escolares de infantil, primaria, secundaria, bachiller en Ceuta fue del 75%. Todos los centros abrieron y, por tanto, el 75% de los alumnos del alumnado acudió a clase. Hoy el porcentaje ha subido al 80%, más del 80% en los institutos de educación secundaria, más del 80% en los centros concertados, más del 75% en los centros de educación infantil.
3: Torres també actualitza la xifra d'expulsions i de retorns voluntaris.
4: 4.962 persones des del 10 de agost han retornado a dia de hoy. 4.962 persones. Las expulsiones, ya decía ayer que eran unas 278, han aumentado cerca de 300 expulsiones.
1: I pendents de l'oratge i de la vista aronja activat des de fa 4 hores al litoral d'Alacant, davant la previsió que apunta a precipitacions que poden arribar o superar els 40 litres per metre quadrat en una hora, una possibilitat de pedra d'una grandària considerable i també de fortes ratxes de vent.
3: També hi ha avisos grocs per pluges i tempestes a l'interior de l'Alacant i en diverses zones de la província de València. Segons les dades que aporta l'Associació Valenciana de Meteorologia, on més ha plogut durant l'última hora ha sigut al terme del Campello, a l'Alacantí, on han caigut 25 litres per metre quadrat en mitja hora. A més, amb ratxes de vent per un esclafit humit que han arribat als 136 km per hora.
1: Per la seva part, el Centre d'Emergències de la Generalitat ha activat la preemergència hidrològica a nivell groc del Pla Especial d'Inundacions en la zona hidrològica de la Ribera Baixa.
3: Davant d'esta situació, les autoritats insten als ajuntaments de la Conca que activin el seu Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions i intensifiquen la vigilància de llits i punts conflictius d'acord amb la guia de recomanació que s'ha remès als consistoris. Els municipis que han d'intensificar la vigilància dels llits dels rius en són Albalat de la Ribera, Almussafes, Benecui de Xúquer, Corberà, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana i Sueca.
1: I pel que fa als incendis forestals, fa una hora els informàvem de dos incendis, un d'ells a Xixona i l'altre a Castalla. Doncs una vegada desplaçats a la zona, els efectius han comprovat que ja no hi havia foc, ja que a la zona està plovent i ho ha plogut, el que ha ajudat a apagar les flames.
2: A més, recordem que esta vesprada s'ha donat per extingit l'incendi del Saler de València, que es va declarar fa 2 setmanes, mentre que a la Marina Baixa els bombers han donat per controlat l'incendi forestal que ahir al migdia es va declarar al terme de Polop.
1: Coincidint avui amb l'inici del curs escolar, la plataforma per l'ensenyament públic, que integren sindicats docents, associacions de pares i mares i l'alumnat, confirma el suport a totes les mobilitzacions que es convoquen en defensa de l'educació pública, com ara les manifestacions que ja convocades per a dissabte que ve a les tres capitals de província. Escoltem la presidenta de FAMPA a València, Elisabet García.
5: El 12 de setembre, tots al carrer. La manifestació ha de ser massiva.
3: Però abans de dissabte, per a dispos demà dijous, els sindicats de docents ja...

0: Podran considerar si no és suficient o és insuficient, però és un inici. I jo crec que el que verdaderament es necessita en l'educació són pactes, perquè al fi i al cap tots tenim la mateixa finalitat. Jo el que crec és que sobre ideologia a les aules i el que hi ha que centrar-se més és en l'educació dels jovens valencians i valencianes.
1: Un apunt econòmic de la forta davallada que ha patit avui la borsa econòmica, la borsa espanyola, perdó, on tots els valors, menys 4, han tancat en roig, amb pèrdues.
2: L'IBEX 35 perd un 1,5% del seu valor i se situa per davall dels de 9.600 punts. I mentre la borsa baixa, el que puja és el preu del petroli, que es paga per damunt dels 100 dòlars el barril.
1: En esports parlem de pilota perquè avui al trinquet de Guadassuar arranca la competició de Copa. En uns minuts, a les 6:30, comença la competició en la màxima categoria d'escala i corda, on s'enfronten el vigent campió i subcampió, Hilari, amb Alejandro de Parella, que obrirà la competició contra el trio format pels campions de la Copa de l'any 2024, Salva Palau, Bueno i Pere, el vigent subcampió.
2: Una partida de gran expectació per a encetar una competició que programa la disputa de més de 150 partides en fins a 33 trinquets de tota la Comunitat Valenciana. Demà, l'escenari de l'estrena en la modalitat de raspall serà el trinquet de Castelló de Rugat, on Bercher i Tonet Quart s'enfrontaran a Marrai, Lorja i Bocío. Acabem amb futbol. En 45 minuts, el Barça s'estrena en la Champions al Camp Nou contra el Feyenoord holandès. L'expectació, en clau nostra, està en Rodri, que escoltarem, de qui escoltarem, segurament una disculpa pública després del seu comentari privat sobre l'equip en el València-Barça de diumenge passat.
1: Es deixem amb el programa Tot per l'aire. Nosaltres tornem a les 7 amb més informació així, en Apunt Ràdio.
3: Apunt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx. El partit de líder de segona, el Castelló front el Girona. Tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt.

0: La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
1: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
1: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Estàs escoltant Tot per l'aire en A Punt Ràdio.
2: Continuem en Tot per l'aire quan són les 6 i 9 de la vesprada, sí, en A Punt Ràdio, on estem amb moltes ganes de conèixer quin oratge farà demà, perquè el d'avui l'ha encertat. És el moment de l'oratge amb Joan Carles Forté. Joan Carles Fortea, què tal, com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, què tal, bona vesprada.
2: Has encertat, o vares encertar ahir, l'oratge. Ui, ha plogut,
4: Des del dilluns, la gent que no ha agarrat el paraigües avui és perquè no escolta Tot per l'aire i no escolta A Punt Ràdio, perquè Joan Carles porta des del dilluns dient tranquils, que baixaran les temperatures, ojo, atenció, cuidao el dimecres. I ahí sí,
3: no? Nosaltres transmitim la informació que donen els mapes del temps. Bàsicament.
4: Bueno, però són
3: transmissors d'informació, bàsicament. És interessant el que està passant.

0: interessant, perquè ja hem tingut la primera banda de pluja este matí, que ha descarregat a València Ciutat entre 2 i 6 litres, depenent del barri, gràcies a les dades que tenim de BAMET, de l'Associació Valenciana de Meteorologia, i on més ha plogut de moment, ara en parlarem per què, a Càrcer han caigut més de 30 litres per metre quadrat, també a Anna han caigut 28-29 litres per metre quadrat, també a Énguera, i cap a Alacant ha plogut fa no res, hi ha hagut una tempesta molt forta que ha passat des de la zona del Baix Segura, ha descarregat a la zona oest d'Orihuela també més de 15 litres, ha plogut prou bé a Sant Vicent del Raspeig i a Alacant Ciutat s'ha quedat 3-5 litres.
1: Ah.
0: I després la tronada més forta és la que ha tocat el Campello. En el Campello hem tingut pluges d'entre 5 i 15, però hem tingut ratxes de vent de més de 100 km per hora. Eixa banda de precipitació, mos l'hem d'imaginar paral·lela al litoral d'Alacant i s'està ara anant cap a la mar. Ara en ve una altra. La segona línia de precipitació i amb tempesta està ara cap a la Serrania i la plana d'Utiel Requena i l'interior de l'Alt Palància i baixa riu Túria i riu Palància cap al litoral. Per tant, encara queda per passar una nova banda de pluja que arribarà al litoral de l'Horta, zona metropolitana de València, a la zona del Camp de Morvedre, en les pròximes hora a 2-3 hores.
2: 2-3 hores, ja.
0: I vindrà a ploure i amb tempesta. I es reactivarà, de matinat es reactivarà quan arribi la mar, agafarà força i les tempestes més fortes les podem registrar esta matinada al sud de la Ribera, la Safor i la Marina Alta, perquè en aquesta zona continuen els avisos fins a les 6 del matí de demà, perquè esperem que l'esta segona línia de tempesta reactive tempestes més fortes en aquest sector. El nord de Castelló ja queda fora, entre el Mestral i el nord de Castelló el que tenen ja és un ambient fresquet, per no dir fred, esta pròxima nit al Carit.
1: Sí.
0: Ja, ja estan... sí, perquè estem en valors de 10 graus, 9 graus, amb vent de Mestral.
1: Ja és fred, això ja és fred, no?
0: I afegeixis el vent. És com que ja manega, ja les mànegues ja venen bé mànegues. Ja
1: no molesten, no?
0: Ja més d'una, ja quasi que vindrien bé dos mànegues. I demà tenim el canvi ja, que demà ja no plou, a partir ja del matí. Recordem que l'avís és fins a les 10 del matí, però ja a partir de 7-8 podria quedar alguna gota en punts de la Marina Alta, però ja s'ha retirat cap a les Balears, i demà ja el que tenim és un dia de sol al migdia i de temperatures, podrien dir, agradables.
1: Ai, que bé, per fi, no?
0: Una calor
2: superada. Teníem moltes ganes, ja. Sí.
1: Però continuarà aquesta temperatura agradable.
0: Sí, podríem dir que la nit de demà després demà també serà fresqueta, o sigui, mínimes al litoral, València baixarà, Castelló de la Plana, Alacant, i estaran per davall de 20, entre 15 i 20, que ja feia dies que no teníem mínimes per davall de 20 graus. I les màximes estaran, pujaran un poquet el divendres més bé, demà estaran més o menys igual, 26 a 30 al litoral, i el cap de setmana estaran al voltant de 30. Per tant, és un horatge més bé típic d'ara, que al migdia, el que dic, a fent plans per a l'aire lliure el dissabte i el diumenge està bé, o sigui, són bones condicions, fins i tot de platja, podríem dir, i de nit fresqueta, tirant a fred cap a l'interior, que deixa dormir. Són dies d'obrir la finestra de nit i fer renovació de massa d'aire també dins de casa, de que entri un poquet més fresca,
2: i
0: perquè estos dies abries i el que entrava de fora...
1: No, era com si fora la porta d'un forn, eh?
2: Sí, sí.
0: Era dia cova.
1: Sí.
0: Era millor fer cova, però ara ja... afortunadament, jo ara estaria pendents. Recordem que la línia de tempestes de la Can se'n va.
2: Sí.
0: Pendents ara totes les comarques que estan en la zona litoral del riu Túria i riu Xúquer estan baixant des de riu... està baixant pel riu. De fet, ara el que tinc una finestra i mire cap a la Calderona des de la zona baixa, veurà que baixa una cortina de pluja i arribarà a la ciutat de València, amb algun tro també, i es reactivarà de matinada. I recordem que la zona de la Ribera Baixa, Ribera Alta, sobretot Ribera Baixa, Safor i Marina Alta, encara poden tenir tempestes prou fortes de matinada.
1: De matinada.
0: Són d'aquests dies que el que té, mirant una finestra alta veus molt de llamp i tro. O sea, sí, són aquests dies que el que tinc una bona...
2: I nit trescoreta.
0: Exacte. És ja nit de setembre.
1: Molt bé.
0: És ja nit de setembre.
2: I s'esmolen, eh?
1: Sí.
0: La veritat és que aquestes que portem 8 dies, que no sembla que siguin 8 dies de setembre. Podríem haver dit que eren 8 dies d'agost i...
1: Totalment.
2: Abans d'acomiadar-te, hem de fer-te la pregunta del dia. Has tingut un professor...
1: Ui, és la tornada al col·le, sí. Joan Carles.
0: És veritat.
1: Claro.
2: Has tingut un professor...
0: Ha plogut.
2: Ha plogut molt. Has tingut professor o professora que t'ha agradat molt, que t'ha marcat la teua vida?
0: Doña Encarnita.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Què te donava?
0: Lo que vas, me va donar Ciències Naturals en 6 de l'EGB, quan teníem EGB. També vas tindre un professor de matemàtiques brutal, brutal, en batxillerat, en l'antic BUP, vas tindre un professor de matemàtiques que era una meravella, però a mi Doña Encarnita va canviar-nos la vida a més d'un, i li agraïm. Vam fer una reunió que no va poder anar, que en la que va vindre ella, va vindre el seu home i li van... antics alumnes. I jo des d'ací...
1: Però per alguna cosa te va dir alguna frase d'estes lapidàries?
0: No, era
1: la manera d'ensenyar...
0: l'entusiasme amb el que mos transmitia.

0: existia les ciències naturals, la, com es que, els esquemes que mos feia, de la manera que estructurava les classes, per a mi va ser com una ventada d'aire fresc, de coneixement, de que el teu cap t'esclatava, que volies de curiositat. O sigui, a mi em va despertar la curiositat d'una manera... Per a ella, jo no tinc paraules per agrair el que va fer per nosaltres, i en particular per mi. Jo, doña Encarnita, moltíssimes gràcies. Estigues on, sé que està per València, per aquesta zona, però gràcies, de veritat. Que, i persones com elles canvien la vida.
1: Totalment.
0: Canvien la vida de moltes persones. Són molt bons.
2: Gràcies a doña Encarnita i també gràcies a Joan Carles Fortea. Moltes gràcies per estar-hi a nosaltres. Fins demà.
0: Fins demà.
2: I el que, o els que esteu veient l'streaming, estareu flipant. Estareu flipant amb la imatge. Avui no tenim a Camilo Sesto, però estareu flipant amb la fotografia de l'estudi. Perquè, clar, és moment d'anar-nos-en de viatge. Vinga, anem-nos-en de viatge.
3: Ara fem les maletes amb Clara Extrems.
2: Clara, què tal? Com estàs? Benvinguda.
4: Molt bé.
2: En la teua estrena, sí, a Tot per l'aire, que has vingut en un look molt particular.
4: Vinc vestida en la roba tradicional del poble Pamirí, que són les muntanyes del Pamir, que són una agrupació de muntanyes que va de Tajikistan a Kirguistan.
1: I... perquè és que avui mos porta un viatge de carretera del Pamir. Conta'ns, has anat?
4: Sí, sí, acabo de vindre fa una setmana i mitja. Vaig tornar el diumenge passat, pràcticament. Sí, sí, sí.
1: És la segona carretera internacional més gran del món, Dani. Una autèntica barbaritat, Clara.
4: Sí, està molt alta, molt alta. Estem parlant... Bueno, ubiquem un poc més, sí. Ho ha dit, però per a que la gent es faci una idea, està... és aproximadament 1.300 quilòmetres de carretera, jo l'he feta sencera, molt xula, s'endinsa en les muntanyes del Pamir i tens el començament, es comences per Dushanbe, que és Tajikistan, continues per Kirguistan, s'acaba en Osh, que és una ciutat de Kirguistan, però vas recorrent durant tots els dos quilòmetres, com uns 9-10 dies de viatge, baix, llacs d'alta muntanya, la frontera, per exemple, la frontera en Afganistan, estàs 4 dies, 5, paral·lel a la frontera d'Afganistan, des d'Afganistan com a 150 metres, depenent de... en un riu que fa de frontera natural, i l'última tros, el de Kirguistan, fa un poc de frontera amb la Xina, un llac que n'hi ha molt gran, o sigui que és altíssimes muntanyes, estàs, vas pujant, fins a 4.600 metres, 4.650, que és com el pas de muntanya més alt.
2: I com s'ha corregut anar a aquest viatge? Quina és la teua motivació per anar a aquesta zona?
4: Bueno, jo organitzo viatges i m'ha dut a un grup de viatgeres i, bueno, viatgers i viatgers, que és el més barrejat, i hi ha dos cotxes i, no sé, a mi m'agraden els jocs poc turístics, que no s'hagin descobert encara, que tenen cultures diferents i este complís tots els requisits perquè és un lloc aïllat, molt singular, té una cultura molt particular, en les muntanyes els paisatges són espectaculars, vull dir, la gent en el cotxe, si mos havien acabat els adjectius, era com, que guapet, que guapet, que guapet, que guapet, que guapet, que guapet, cada dia, tots els dies, era com una muntanya diferent, és espectacular, el diria que com a carretera escènica, la més guapeta del món. Impressionant el que vas veient. O sigui,
1: per què és tan fascinant? Què veus? Que la gent que no hem pogut anar allí, conta'ns una miqueta, Clara.
4: Pues, bueno, és difícil de descriure, inclús en les fotografies. Jo ara veig les fotografies i els vídeos i fas... no és el mateix.
1: No reflectis,
4: clar,
1: no?
4: El que estàs veient. Estem parlant d'una carretera que vas entre travesses muntanyes de 7.000 metres, vas veient... I a més van canviant de color. Es comences més baixer perquè vas pujant, com en Dushanbe, eixes un poquet de la ciutat, vas clavant un poquet en els baix. Després, tenien com precipicis, n'hi ha un tros de la muntanya que és un carril per a cada sentit i van camions, van creuant camions també, per un costat i clar, has de tirar...
1: I tu vas en cotxe?
4: Nosaltres anàvem en equip local, vull dir, conductor tallico d'allí de les muntanyes, i tu has d'arrimar-te o tirar cap arrere perquè no cap el camió que transporta coses.
1: N'hi ha que triar,
4: coses,
1: no? O clar, el camió, tu.
4: Ells es coneixen ja i vas en 4x4 i és com, vale, sap per on caben i per on no, però vas tirant-te. I un costat del precipici, el riu per un costat, i després ja, tota aquesta part és la que més vas prop d'Afganistan, que vas veient els pobles i el riu, i després ja vas endinsant-te en una altra part de la carretera, que és com més ampla, baix, però el que tens als dos costats són moltíssimes muntanyes molt altes. Estem parlant d'unes agrupacions de 7.300, 7.100, muntanyes nevades en ple agost. I depèn del poble, comences com a 35 graus a Dushanbe i hem passat nits de 4 graus.
1: Mare
4: en ple agost.
1: I realment l'objectiu del viatge és el propi viatge. Vull dir, no n'hi ha dins de

0: d'esta ruta, d'esta carretera infinita, no n'hi ha com un destí concret, si és gaudir...
1: La carretera, sí,
0: correcte.
1: Sí.
0: L'objectiu sí. És la carretera, és el propi viatge.
1: Clar, tot el que vas veient de camí, perquè vas veient moltes coses, però diguem que el viatge és realment la carretera, o sigui, fer la carretera sencera, però clar, vas veient moltíssimes coses mentre, però sí, la peli la vas visquent dins de la carretera.
2: Sí, i sí que és de veres que clar, és que estava veient la informació i connecta moltes zones que són profundament històriques
1: sí.
2: Dins de... d'Àsia.
1: Sí, per exemple, n'hi ha una part molt especial que és el, bueno, el Pamir i les altres muntanyes, sí. Però la part històrica és que passes també el conegut com el Vall del Huacán, que realment, bueno, és la part que fa un... Si la gent té en el cap el mapa d'Afganistan, n'hi ha com un bracet. I aquest bracet que fa frontera, diguem que fa la frontera natural entre Kirguistan, Tajikistan i Afganistan. I això va ser una... En l'època, en el segle XIX, el gran joc entre Rússia i Regne Unit, es van repartir un poquet d'aquesta part del món perquè es començaven a tindre tensió. I en aquest moment l'imperi britànic va dir anem a repartir-ho, i ni per tu ni per mi van fer com aquest corredor, diguem, que en aquell moment era com per a controlar que els afgans i tal tindre el territori això controlat, van fer aquest braç. Clar, després ja van perdre, vull dir, la guerra i el que va passar, i aquesta frontera ara es queda. De fet, has de demanar un permís especial. Tu no pots circular per la carretera del Pamir sense permís, perquè passes un, diguem...
2: Un control.
1: Una àrea de Tajikistan que té unes característiques especials, que és com una regió autònoma dins de Tajikistan, que n'hi ha moltíssimes cultures dins de mesclats i molts pobles, i després també perquè fas frontera en Afganistan, que és una de les fronteres més llargues que té Tajikistan, o sigui, són quasi 2.000 quilòmetres de frontera en Afganistan, i encara que el riu fa de frontera natural, estàs molt a prop. N'hi ha llocs que estàs a 100 metres dels pobles afgans. O sigui que per això n'hi ha molt de control la part.
2: Però ara és una zona segura?
1: Sí, sí.
2: Per anar?
1: Fa uns anys, fa molts anys va haver un conflicte entre Kirguistan i Tajikistan i van tancar les fronteres, però ara mateix és molt, molt segur. Com tens este permís, n'hi ha molt de control militar tajik, però l'únic que fan és comprovar-te el permís i veure que eres tu.
0: I és complicat obtindre-hi aquest permís?
1: A través d'equip local. Nosaltres perquè treballem amb guies locals i... No és difícil, però bueno, has de presentar molt de paper i tal, perquè clar, són 1.300 quilòmetres de carretera. I jo el diria que a lo millor cada, en un tros, la primera part sí que n'hi ha més controls, però entre 500 metres tens un control i sí que veus molt de militar, però és molt tranquil·la. Veus molt de militar perquè és una frontera molt llarga i diguem que com és frontera, el riu és frontera natural, doncs han de custodiar-ho d'alguna forma, però molt tranquil, la veritat és que molt tranquil, molt de poble menut, molt d'encant, molt diferent tot, i veus, encara que no pugues creuar Afganistan, sí que veus pobles afgans. I veus gent, i veus dones afganes...
2: Com és la gent d'aquesta zona?
1: La gent del Pamir és que està molt barrejada. Perquè clar. Són molts pobles clar. Allí dins. O sigui que en si Tajikistan també està molt barrejada. Tu pots trobar la gent tajika, pot ser d'origen kirgui, de Kirguistan, pot ser d'origen tajik, també n'hi ha d'origen uzbeks, dels pobles pamirís, molta barreja, però bueno, tots són tajiks, però diguem que... I també es parlen molts idiomes diferents dins de les pròpies muntanyes. De fet, el meu guia sempre parla en quants idiomes parles, i ell parla 6 o 7 idiomes.
0: Uf.
1: Perquè l'idioma del meu poble, del poble veí, parle tallí, parle kirguí per la meva família, damunt parle turc, perquè n'hi ha llengües allí, n'hi ha llengües de diversos orígens. El tallic és d'origen persa, però en canvi els altres idiomes del kirguí i alguns del Pamir són d'origen turquic. O sigui que molta gent parla com un idioma semblant, diguem, d'origen turc, encara que és paregut, és un altre idioma. Estos parlen com també tallic, parlen els idiomes dels pobles xicotets, entonces molts idiomes, i en els pobles n'hi ha com, per exemple, clar, n'hi ha que tenir en compte que el concepte pamirí engloba moltes comunitats, i per exemple n'hi ha uns idiomes molt xicotets, com per exemple el Xunghi, que és una llengua pamirí, que té una presència important en alguns dels pobles, sobretot al voltant del Koroj i del Xungnam, i després el Guahí, que és una zona geogràfica també que comparteix Tajikistan, Afganistan i Pakistan, i parlen com unes 100.000 persones parlen aquest idioma. O sigui que, clar, hem de tenir en compte també que va ser una ruta com molt de la ruta de la seda, molt barrejat. La part final està molt propera a la Xina. De fet, el llac Karakul, que també és una part de la part final de la carretera del Pamir, està a la part de Kirguistan, però és pràcticament frontera amb la Xina. La frontera de la Xina estarà com a 15 quilòmetres.
2: I ara te faig la pregunta, en quin idioma te comunicaves tu?
1: Clar, per exemple, el nostre guia parla en anglès,
2: clar.
1: Però la gent tallica dels pobles no massa, però, bueno, ensenyes, vull dir.
2: Ensenyes.
1: Sí, si no, ell sí,
0: per a sobreviure,
1: clar,
0: no?
1: Ell ens feia de traductor i tal, però realment ensenyes perquè la gent és molt amable, vull dir, la gent està a prop, parles amb la gent, o sigui, la gent és amable perquè tampoc hi ha molt de

0: turisme.
1: Això t'anava a dir, sí, que no crec que siga una zona molt turística, no? No estem acostumats.
0: No, és de veres que n'hi ha alguna gent, que, alguna persona solta que va amb bici, vull dir, però no estan massa acostumats a el que és els pobles de la carretera, no massa, i sol ser viatgers independents, entonces la gent que va és sol ser més alternativa.
1: Què és el que més t'ha sorprès, Clara? Perquè suposa que, clar, quan organitzes, no?, este tipus de viatge, tu te documentes superbé, saps, no?, tot el que te vas a trobar, però, clar, una cosa és el que tu penses i una altra cosa és quan arribes al puesto. A tu, personalment, què és el que més t'ha sorprès?
0: El més impactant, jo diria, que són els paisatges.
1: Sí.
0: Perquè no esperes veure tant de paisatges tan impressionant. Perquè és que canvia de color. Un dia les muntanyes són de color ocre, al dia següent és una barreja entre línies de colors, després el tercer dia és de color roig com en línies verdes, plomo... O sigui, va canviant tant de color que al dia següent tens pics nevats de color verd. Canvia tant de color que en 9 dies de viatge no n'hi ha ninguna muntanya que repetisca el mateix color.
1: Que sigui igual.
0: Clar, i és com vas... Un dels nostres viatgers dia, és que vas flipant i al dia següent flipes més i flipes més i flipes més. I no penses que vaig a ser tan espectacular, perquè, bueno, normalment... moltes carreteres sol ser monòtono i tal. Així com canvia tantíssim, és com vas endinsant tres muntanyes, però cada muntanya és diferent i quan arribes a Kirguistan vam fer nit en unes jurtes que veus el pic Lenin, que és un dels pics més alts del món, a 7.100 i pico, i clar, estàs veient allà nevat, impressionant, i estàs allà baix i dius, buah, és que estic veient el pic Lenin així mateix, estic dormint en unes jurtes, i clar, en un principi d'una part del viatge dos més com en allotjaments, a Boreta Llac, per exemple, després uns altres és jurta perquè els pobles quirguis d'eixa àrea a l'estiu es desplacen i dormen en jurtes, perquè molts són nòmades, veus animals que són... Veus els llacs, que són estos animals que són com els bous molt peluts, d'eixa part d'allí. Clar, en un altre costat de la carretera veus cabres, en un altre veus vaques...
1: És una barreja de...
0: Sí,
1: de tot.
0: De cultura d'animals, de vegetació, de morfologia de les muntanyes, tot. Entonces, cada dia és com diferent.
1: I si parlem de gastronomia, n'hi ha algun plat típic o...
0: Sí, bueno, la gastronomia, a la part de les muntanyes, és un poc més senzilla, perquè l'agricultura està un poc més limitada, però, per exemple, el plof és el plat de la regió, diguem.
1: Plof, li diuen plof?
0: Li diuen plof, és com un arròs amb carlota i pollastre, però això es comparteix a l'àrea. Però després, el meló d'Alger, jo, mira que nosaltres tenim bons, però no n'hi ha meló d'Alger com els que m'ha menjat allí,
1: Sí!
2: Però de dolç?
0: De dolç, però impressionant d'estar comentant-ho de... Buah, quin meló! Però quin meló! En un dels països veïns tenen inclús dies dedicat al meló. Està el Dia Nacional del Meló.
2: La
0: del
2: fruita
0: meló
2: típica.
0: Sí, del meló d'Alger. Però boníssim. Jo no soc massa aficionat perquè a vegades trobes algú que fa gust a pepino.
1: Sí.
0: Però allí estaven tots els dies menjaven meló i sandia i tots els dies estava com... Que bo! O sigui, que bo, impressionant. Això, boníssim, la veritat. I alguna mora salvatge, perquè depèn de l'àrea, sí. Però el tema del meló ha sigut una cosa espectacular. Tots els dies menjàvem meló, però quin més bon de tots, vull dir, boníssim.
1: Clar, tu viatges molt. Clara, totes les setmanes vindrà Clara Estrems a portar-nos un destí, un viatge, una anècdota. Tu te portes algun record dels viatges que fas?
0: Mira, jo ara...
1: Més enllà de l'imant de la nevera, clar.
0: Este viatge m'ha portat, a més de la roba.
2: La roba,
0: que sí que és un costum que tinc, però per ser un poquet ambaixadora de les cultures més minoritàries i que no es perga, jo m'emporte pa.
1: Ah?
0: En este viatge, vam allargar un poquet i vam acabar a Uzbekistan, vam eixir per Uzbekistan, i m'ha dut la maleta en 4-5 pans, m'ha dut a la maleta. Perquè el pa d'allí és un pa que es pega a les parets dels forns, o sigui, és un pa que es pega a la paret.
1: Sí, sí.
0: I n'hi ha com més finès, més grossers, més tal, i està molt bo, el pa d'allí està boníssim. I l'últim dia vaig aprofitar i vaig dir, mira, en un dia, i ara estic desdejunant tots els dies... pa d'Uzbekistan congel,
2: Sí, com es conserva? I se pa tants dies?
0: Clar, jo el que faig, aquest pa és de Tebre, que dura més dies, però bueno, el vaig comprar els dos últims dies, i després jo el tallo a trossos i el congele. I vaig traguent-ho, i en la tostadora tots els matins, pues ara mira tots els matins
2: desdejuné.
1: Des de sa casa, i ahí està el pa.
2: Però perquè és un pa bo, que no fa dur.
0: Clar, és un pa molt bo.
1: Però és curiós, que porta de tots els destins, no? De tots els viatges...
0: Sí, n'hi ha pa, perquè n'hi ha països que el pa és més difícil, però tinc obsessió, perquè a mi m'agrada molt el pa, i tinc dues obsessions. Una és la roba, que és una cosa que ja... Els meus viatgers ja en com neixen, de fet, és com... Clar, la roba, i el pa, perquè el puc congelar i pots viatjar un poquet quan estàs desdejunant, també.
2: Sí, i Clara, la gent del teu voltant, amics, família, te diuen, portam algun regalet del teu viatge? O ja no pregunten?
0: Ja no, perquè al final és com massa sovint, jo pels meus nebots sols que intentar portar alguna cosa, però clar, si per exemple en les muntanyes no n'hi havia res que comprar, res. De fet, jo no, un imant en la nevera ni ha pogut comprar perquè no n'hi havia res. Però bueno, jo intento menjar, perquè sempre és de veres que el menjar la gent se ho menja fàcil i és una cosa que tot el món li agrada i pot gaudir tot el món.
1: I quants dies vareu estar?
0: De total, des d'eixida de València a tornar, 11 dies de viatge.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, perquè ja que fas quasi 9 hores d'avió. Sí, sí, 11 dies de viatge. I he de dir que el Pamir és un viatge impressionant, no és per a tot el món, perquè dormir i anar als lavabos enmig de les muntanyes, doncs n'hi ha voltes que ha sigut un foraet en una pare de fusta, i això és el lavabo, o dutxes compartides en algun lloc, però per això, perquè és molt autèntic i és poc turístic, clar, no pots demanar infraestructura, per això li dona, és de veres que li dona un aire més d'aventura, perquè de fet
2: però
0: és un viatge d'aventura.
2: Però saps a lo que vas, clara, una clar, aventura.
0: Sí, sí, sí, per això dic jo, per a la gent que ho escolta, és impressionant, però la gent ha d'anar mentalitzada de el que necessita un lavabo perfecte, doncs no és la seva destinació.
2: I arribes més cansada després del viatge?
0: Sí,
2: és un viatge cansat de fer...
0: Clar, no,
2: quilòmetres.
0: Bueno, vaig caminar un poquet, jo vaig fer com dos rutes de caminar, però clar, n'hi ha que tindre en compte també que este viatge arribes a 4.500 metres, o sigui, que encara que el cos s'adapte, el tema de l'altura estava molt mentalitzat i de fet l'itinerari jo l'havia dissenyat de forma i manera que vas pujant progressivament. Però encara així, jo tots els meus viatges vaig recomanar anar al metge abans, per si algú problemes de mal d'altura, ens van donar unes pastilles, per si algú... Però físicament, jo sí que vaig tornar un poquet rebentat. Perquè el cotxe, al final, la carretera... dir-li carretera, però molta cosa és off-road, vull dir, fora de ruta, clar, molt de forat, molt de bac i tal, i de ves que jo vaig vindre amb l'esquena un poc contracturada de tant de bac, tant de bac, tant de bac.
1: No, i l'esglai de vore-te cap a tu un camió, a lo millor, no? I tindre...
2: Com a les pel·lícules que estan...
1: Clar, no, a veure què passa.
0: O sigui, que això és una carretera, però que ningú pensa que és la carretera d'Estats Units, aquestes tan guais, no.
1: Sí, de 5 carrils, no?
0: Clar, la millor part de la carretera és la que queda de l'època soviètica.
1: Uau.
0: O sigui, és la que millor està asfaltada. Però és de veres que molt de forat i tal. Però bueno, és li dona l'autenticitat esta de... De voreu...
1: Si te pareix, Clara, anem a fer un rànquing. Clar, tu has anat a molts destins, has fet moltíssims viatges. Dins del teu rànquing, el destí que mos acabes de dir, on estaria?
0: Pues mira, a nivell paisatgístic estaria de 6 primers.
1: Sí.
0: A nivell paisatges, és que crec que no he vist una cosa més... Va, lleva de l'Antàrtida, vull dir coses d'estres que siga... Brutal, és que les muntanyes són espectaculars i tots els dies, o sigui que el que diguem de viatge carretera panoràmica, no hi ha uns altres viatges que una altra cosa,
1: sí,
0: clar, o tal, o arquitectura, o el que sigui, no, el cas de, a nivell paisatgístic està en el top 5. Sí.
2: I recomanes per anar amb amics, amb família, amb parella, a...
0: Sí, de tot, vull dir, bueno,
2: xiquets, a lo millor no.
0: Xiquets que siguen aventurers, aventurers, i és de veres que gent que duga mal el mal d'altura, o gent que duga mal que les carteres no siguen bones, que és de fet que n'hi ha gent que pateix de la columna, o gent que necessita un lavabo i necessita un llit perfecte, no. Jo els anomeno aquest tipus de viatges d'expedició. O sigui, que és gent que li agrada els viatges d'aventura, expedició, i que no prime la comoditat, que primes l'aventura damunt de... Vull dir, no n'hi ha ninguna aventura, vol dir no fa falta fer puenting ni bogeries,
1: sí.
0: Però el que és la falta de comoditat de, mira, si has de compartir dutxa amb les persones de l'allotjament, doncs sí, o si el lavabo el que pilles, doncs no darrere una pedra, però sí, jo vaig haver d'anar on estaven els jacs, i l'únic que hi havia era un forat, dos tables de fusta, i la meitat estava obert. Vull dir, però adaptar-se a això... Però és de veres que molt, molt enriquidor a nivell de... Buah, és brutal, impressionant. Però sí, la gent que li agrada un poquet més els viatges autèntics d'aventura.
2: Clara, alguna coseta més del viatge per acabar?
0: No, bueno, ara que la gent ja va familiaritzant-se, vull dir que a la gent li sona un poquet més i que investiguen i que busquen el mapa on estan els Pamirs, que són unes muntanyes molt xules.
2: Ara que a veure si les imatges reflecteixen el que dius així al micro.
0: Sí,
2: jo crec que estarà complicat.
0: Complicat. Ja el dic, jo mateixa ni les meves fotos.
2: La setmana que ve es dius on vas la setmana que ve o és sorpresa?
0: Bueno, mira, demà me'n vaig de viatge, pues parlaré del lloc on me'n vaig. Però si de cas falla alguna cosa, per ara tornar.
2: Gràcies, Clara.
0: A vosaltres.
2: Nosaltres anem ara a una altra cosa, perquè, clar, setmana de viatge i ara és moment de sèries i cinema, perquè ja crec que està preparat el nostre pròxim col·laborador.
3: El que no sabies de les sèries amb Cisco Greses.

0: Esta és la sintonia de Doctor Slump, d'Arale. És que hem crescut amb el manga, el coneixem molt bé, i també del nostre pròxim protagonista, el nostre col·laborador expert en sèries i cinema i moltes més coses. Cisco Reses, què tal, com estàs?
1: Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Cisco.
1: Encantat d'estar així.
2: Igualment. Plaer. Tinc moltes ganes també de la teua secció.
1: I jo, moltíssimes ganes. I de fet, m'ha fet molta il·lusió que reconegreu la sintonia enseguida.
0: Sí.
1: Doctor Slump, mítico. Arale.
0: Arale, Norimaki.
1: Joder. Escolteu, jo m'havia plantejat, perquè sabia que era dia de tornada a l'escola, sé que teniu dos fills,
2: sí.
1: I jo m'imagine que en estutxes, que en motxilles que tindran en casa,
2: sí,
1: n'hi hauran gossos o gats. Pot ser que n'hi hagi algun d'ells. Bluey.
2: Sí. Això t'anava a dir. La patrulla canina.
1: La patrulla canina, exacte. Vosaltres, si se tinguereu que quedar en alguno dels dos, encara que això no és una pregunta molt de cinema,
2: en
1: gossos o gats? Ixa és la primera pregunta.
2: Ah, vale. Jo triaria gossos.
0: Jo també gos. Sí.
1: Jo també soc de gossos. Com és possible? Sempre que he fet aquesta enquesta, la gent me diu, no, és que és gateig, perquè es deixes per ahí soltos. Sols i... No sé, cada uno...
2: Sí. A lo millor és perquè no hem tingut gat i no sabem realment, no? Com
0: ser,
2: es comporta.
0: Pot ser, però som més
2: sí
0: legals
2: i tal. Sí que hem tingut gossos i per això hem triat gos.
1: Pot ser, no ho sé. Jo m'agradaria que la gent que estigui escoltant-nos i tal, ja que participen i els agradi dir alguna cosa, que mos diguen si són de gossos o de gats.
0: Sí.
1: Ja veurem. I he començat aixina perquè m'agradaria dir-vos que vaig a... parlar d'una pel·lícula que el seu director, encara que sigui una sorpresa i ara vos contaré millor, ha dit que ha fet la pel·lícula definitiva sobre gossos. Sabeu de quina pel·lícula, per algun casual d'este any, d'enguany, estem parlant?
2: Garfield 3.
1: Ojalà.
0: Si és de gossos, no és de gats.
2: Per això.
0: De gossos, no ho sé,
1: veure,
0: no ho sé.
2: Què
0: pot
2: ser?
1: Vos dono una pista. Ha sigut filmada en IMAX de 70 mil·límetres. I tot el món ha parlat d'ella.
0: ¿Es de gossos?
1: Ajá.
2: ¿De gossos? A veure, hi ha una pel·lícula que ara parla tot el món d'ella, però no és de gossos,
0: però
2: no?
0: Però no és de gossos, no.
1: La pel·lícula és L'Odissea,
2: ¿sí?,
1: de Christopher Nolan. El tema és prou curiós i jo, ven-vos les cares...
2: Clar,
1: tinc que explicar-me.
0: No entenc res.
1: No, he d'explicar-me un poc. Així que, després de dir que ja s'ha convertit en la pel·lícula més taquillera de la història per a persones de més de 18 anys, o sigui, ha recaudat 1.500 milions...
2: Uf, mare meva!
1: L'heu vist? Heu acudit al cine?
0: No,
1: bueno,
0: encara no.
2: Però és que porta en cartera, no?
1: Bueno, o sigui, la cosa és que són 3 hores i mitja de pel·lícula...
2: Sí, és molt llarga.
1: No t'avorrixes en ningú moment? Anava a dir, hi ha efectes especials, però a la contra, perquè Christopher Nolan és totalment contrari a fer...
2: Efectes
1: especials. Però el tema, que no ho sap molta gent, és que Christopher Nolan va agafar una idea. I ho va fer perquè estava en casa, va agarrar l'Odissea d'Homer i va dir, este passatge en el que parla de Argos, el gos, el gos del protagonista, el gos d'Odisseu, l'espera 20 anys per a que arribi a sa casa. I quan arriba a sa casa... No anem a fer spoiler, però podríem, perquè és un llibre de fa 3.000 anys. O sigui, que no passaria res, qui no se l'has que ha llegit ni ja ha vist la pel·lícula.
0: Ja toca.
1: Pues ho sé molt. Però la cosa és que Christopher Nolan se va sentir molt identificat. Identificat perquè no feia massa que havien adoptat un gos en sa casa. El tema és que els seus fills havien estat en sa casa i no havien agafat mai ningú gosset i aprofitaren quan se n'anaren a la universitat la seva dona i ell per a dir... Adoptem un gosset, i aixina per lo menos que mos faig companyia en casa. El varen agafar, i quan va llegir este passatge de l'Odissea, de seguida es va recordar del seu gos, que es diu Charlie, i digué, jo li he de fer una pel·lícula...
2: Al seu gos?
1: Al meu gos.
0: Ostres.
1: Al meu gos Charlie. Qué la cosa és que pareixeria que jo me ho estic inventant i que estic dient, no, el gos de Christopher Nolan... No. El primer títol que es va pensar per a l'Odissea, la pel·li de Nolan... va ser The Charlie's Tale, la història de Charlie.
0: Com?
1: I quan va passar el temps, productors, guionistes li diuen Christopher, n'hi ha que canviar-ho, ja que és la pel·lícula i l'adaptació tal qual, a lo millor va bé que se diga l'Odissea perquè la gent se senta identificada.
0: Exacte.
2: Claro.
1: Però que sapiau que no sap molta gent i que la pel·lícula va començar sent un homenatge al seu gos.
0: Oh.
2: Té cor. No, Christopher Nolan va dir, ai, el meu gos... És que és molt curiós
0: fer-li
2: una pel·lícula al teu gos

0: I, sobretot, una pel·lícula tan taquillera i on ha acabat, l'Odissea.
1: Clar, clar. O sea, jo crec que va fer molts més diners encara, en la taquilla encara està. Spider-Man està un poquet més per damunt que l'Odissea, però jo mos anime a que la vegeu. I perquè, a més, hi ha una estructura narrativa que conegam de sobre. Ese viatge, ese viatge de l'heroi, que al final vol tornar a casa, es transforma, l'hem vist repetida moltíssimes vegades. I si jo vos dic que em digueu una pel·li, una sèrie, que parli un poc de la història de l'Odissea, se n'aniríeu a algun lloc, a alguna sèrie, a alguna pel·lícula en particular, que vos recorde aquesta estructura de l'Odissea?
2: No sé. Qui...
0: No, me pilla ara.
2: Pot ser, qui pot ser?
1: No jo sé. Vos dic Perdidos. Se'n recordeu de Perdidos?
2: La sèrie Perdidos.
1: La sèrie Lost?
2: Sí.
1: Hi havia un personatge que es deia Desmond Hume,
2: sí,
1: el de la constante, que ell, vos dic, perquè m'ho ha notat, perquè he dit, hòstia, massa coincidències, massa característiques en comú, és un tipus que intenta tornar a casa i la seva dona, de la qual està molt enamorat. Es diu Penélope. Penny,
2: sí,
1: en la sèrie.
2: Sí, sí, sí.
1: Penélope en l'Odissea. A més, no pot perquè està atrapat en una illa màgica, com Odisseu.
2: Com Odisseu.
1: També està la estructura de l'Odissea en Los Simpson, com no podria ser d'una altra manera, perquè Los Simpson ha parlat d'absolutament tots els temes del món.
2: Però de quina manera?
1: Està en un capítol en la temporada 13, capítol 14, que directament fan una estructura igual que l'Odissea.
2: Sí?
1: Sí, ja se podeu imaginar, Homer Simpson, fent d'Odisseu, o sea, és una estructura tal qual de lo que se poden trobar. Com estos contes que feien de Halloween i tal, pues esta és de la mateixa manera. Després jo volia recordar, aprofitant d'esta sintonia que està sonant, el show de Truman.
0: El show de Truman,
2: sí,
0: intenta eixir... Ah, clar!
1: Jo diria exacte.
0: A la inversa, no?
1: Correcte, jo diria com diu Maria, a la inversa. Intentar eixir de ta casa perquè algo
0: cap
1: està
0: fora, clar,
1: malament.
2: Clar.
1: I et dones compte. De fet, si recordeu, Truman tenia moltíssima por a clavar-se en l'aigua.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè tenia un trauma de quan era xicotet.
2: Son pare va faltar ahí, que després no va faltar.
1: Peliculón, eh? O sea, sí, sí, sí, m'agrada molt. Per a recordar. Lo que vos estava dient és justament això. Una estructura que repetís molt, l'Odissea, però...
0: Moltes coses en comú.
1: Moltíssimes coses en comú, però crec, xics, que he trobat la pel·lícula definitiva, la saga, que és l'Odissea tal qual. De fet, jo crec inclús que la millora.
0: Sí?
1: Sabeu quina és?
0: Quina?
1: El Senyor dels Anells.
2: Sí.
1: Sí.
0: Sí, sembla.
1: No tinc, sí, sí, no tinc una coincidència simplement. Tinc quatre coincidències
0: a
1: que...
0: A veure...
1: És que estan tal qual Odissea i El Senyor de los Anillos. De fet, El Senyor de los Anillos, per a mi, millora la de Nolan. Vaig en la primera característica.
2: Vinga.
1: Els viatges.
0: És de clar,
1: està claríssim.
2: Viatges, sí, sí.
1: Bueno, pues en l'Odissea passem per un munt de llocs. Per exemple, la illa de Lotòfax, la illa dels Cíclops, la illa de Deòlia, la illa de Rea, l'Inframont. I en El Senyor dels Anells passem per Rivendell, Moria, Rohan, Gondor, Mordor... Què passa en això? Que tenim uns mapes molt concrets en cada una de les obres. Però és que quan l'autor, quan Tolkien, va dibuixar el mapa, es va fixar en el nostre mapa, el que utilitzem nosaltres, en el nostre mapa mundi, i va fer un viatge del nord-oest al sud-est.
0: Sí.
1: Arribant a un sud-est que arribaria des de Oxford, on començaria, on va ser professor Tolkien, i eixiria, per fer la mateixa comparativa, la comparació, d'Oxford, i serien de Hobbiton. I serien d'un punt verd, on la gent no vol eixir, on està molt còmoda, on la gent se veu birra i s'oblida de la vida. Anem a fer aquesta comparació, ¿vale? Senyor de los Anillos i Odissea. Aniríem un poquet viatjant cap a l'est. I allí ja ens trobaríem més pobles. Florència. Arribaríem a la latitud de Florència. Arribaríem a Turquia. I arribaríem a un lloc on està localitzat Mordor. Este punt el va reconèixer Tolkien, que directament volia que feren este viatge perquè arribaven a una ciutat. Una ciutat que es diu Troia.
0: ¿En serio?
2: Troia és Mordor.
1: Efectivament. Si ficarem els
0: mapes...
1: Mordor,
0: Troia és Mordor. M'encanta el titular, Troia és Mordor.
1: I això és la conclusió que volia traure. Al final, d'una manera o altra,

0: tot el món volien arribar a Troia, o en este cas, eixir de Troia, perquè efectivament Frodo també volia eixir de Mordor.
1: De Mordor.
0: Volia llançar l'anell, un anell que mos recorda molt a ese cant de les sirenes.
1: Mm-hmm. És de veres.
0: Sí. A ese cant que en la pel·lícula, no vos vaig a fer spoiler, però queda ahí com algo espectacular. I en este cas, clar, i se can de les sirenes, l'arroja Frodo i s'olvidem de l'anell per a tornar. Així que aquestes coincidències, encara que pareguen que no, ens acompanyen per a fer una adaptació completa. Segona característica. Es fixem, si voleu, en tot el que són personatges.
1: Val.
0: La comparativa més normal diríem que és Frodo i Odisseu.
1: Sí.
0: Els que viatgen,
2: sí.
0: Els que volen canviar, els que inclús... Clar, molt protagonistes. Volen i senten. I, a més, vem en la pel·lícula i en el llibre com estan sentint, com ploren, com tenen pors. I això era molt difícil.
1: Que travessin terres desconegudes, vull dir, que realment no sap molt bé ningú dels dos,
0: on
1: no?
0: Van.
1: Saben
0: on que van. Se van a trobar, però estem acostumats a l'heroi que eix per qualsevol banda, ell sap el que té que fer en qualsevol moment. Frodo està perdut. Frodo, hi ha moments que pareix que vaig a vèncer-se a la tentació.
2: Sí, sí, sí.
0: I al final aguanta. Aixina que tindríem a Frodo, però tenim també a Aragorn. Se'n recordeu d'Aragorn?
2: Sí, clar. Sí.
0: Aragorn és l'home errant, el rei exiliat, el viatger que passa anys sense tornar a la seva casa. Homer presenta Odisseu com l'home dels meus camins. I si traduïm Aragorn, directament el seu altre nom és Trancos. Se'n recordeu?
2: Sí.
1: Sí.
0: Trancos, la traducció en èlfic, és l'home que sempre està de camí. Per lo tant...
1: És lo mateix, clar.
0: Continua l'aliança. I després ja tindríem a Bilbo. Bilbo què fa? Se'n recordeu quan t'agafa l'anell? Mm. Quan li'l roba a Gollum o a Smígol en aquest moment?
2: Sí.
0: Lo que fa és una trampa. De la mateixa manera que Odisseu, quan va entrar en la cova de Polifem, el Cíclop, i
1: per
0: va
1: escapar,
0: intentar, clar, escapar i que no el pillara, li va fer algun truco. Bilbo va fer lo mateix i jugant a ese tipus de xocs que li feia Smígol, va poder escapar. Següent característica, i ja estem arribant a la fi, ja per a que vegeu que l'adaptació és completa i que esta versió millora, és que tenim una persona molt fidel. Se'n recordeu que el mateix Nolan feia l'obra per a recordar
1: el seu gos,
0: la fidelitat, el que sempre està ahí, el recolzament. Qui és el recolzament de Frodo que l'acompanya en tot el viatge? Sam.
2: Clar.
0: Sam Sagaz. Ella, a més, no l'espera al seu amo, encara que podria. Ell podria quedar-se en Hobbiton i dir, ja tornaràs. En este cas, ella acompanya
2: tot el viatge,
0: tot el viatge, inclús vem el canvi que té de personalitat Sam, que és molt valent i que en seguida podria recordar-nos a ese fidel, ese gosset fidel que sempre anem a tindre ell. I l'última característica, per a mi la més sorprenent, és que El Senyor de los Anells, El Senyor dels Anells, no va ser sempre un villà, un malvat, el que estava sempre enfront de Frodo. I ese malvat, esa persona que no volien veure mai, era Sauron.
2: Mm. Sí, sí, sí.
0: Sauron
2: el
0: estava.
2: De Sauron.
0: El ull de Sauron, el que todo lo ve. Sempre estava ahí pendent. Pues al principi, Tolkien no va plantejar que fora Sauron. No va plantejar que fora un ull. En els primers esborradors que hi havia, era un príncep gat gegant. Es tractava d'un gat que volia fer la guerra contra el gos Argos, de El Senyor dels Anells. Imagineu quin va ser el procés de canvis d'estos primers esborranys. Ah, després
1: de
0: lo que...
1: De un...
0: Clar, d'un gat, un gat príncep, a de repent convertir-se en Sauron. Ahí està, el nostre tècnic ficant ixe príncep. El príncep es dia Tebildo. I se dia Tebildo, el príncep dels gats. És a dir, la primera gran batalla, per lo que vos estava contant, era gossos...
1: Un gos contra un gat,
0: contra
1: claro.
0: Un gat. Fixeu-vos com ha millorat i com s'ha actualitzat la història. El tema és que, al final, si ho pensem, l'ull té una representació que és una pupila molt vertical.
2: Sí.
0: I aquesta pupila vertical...
2: Com la d'un gat.
0: La tenen els gats, la tenen els felins. Aixina que pot ser que aquest primer esborrany, aquesta primera idea del príncep gat, no l'oblidarà tant I aixina podem dir que de la mateixa manera que en El Senyor dels Anells va haver un gat i una guerra contra un gos, recordem esta obra espectacular tant de Nolan com d'Homer, en el que se feia, d'alguna manera, una passió absoluta per als animals i per als gossos.
1: Que maravilla.
2: Quina meravella, eh? Com ha enllaçat tot. T'he sentit?
0: No, al final tenia sentit, eh? M'he quedat sense dormir 3 dies, però al final ho hem aconseguit.
2: La teoria de la conspiració de, a veure, és que, té, és que crec que té a veure totes les coses, totes les peces, i si quieres
1: no,
2: de veres que...
1: No, igual demostra't, no més una coincidència, sinó fins... Bueno, n'hi haurà més, no?
0: N'hi haurà moltíssimes però, més.
1: Però ens ha portat 4 coincidències.
2: No, i la influència també, no?, d'aquesta literatura clàssica en, sí, sí, en Tolkien... a l'hora de reflectir una idea, i de Nolan, d'aquestes dos obres maestres per a fer-ho.
0: Pues sí. Jo l'únic, vos volia preguntar, n'hi ha temps per a que fem un concurs? Vos havia preparat
2: sí,
0: un concurs superràpid.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs sí, sí, sí, sí.
0: Pues anem en la sintonia de concurs. Se fiquem rotllo 50x15.
2: Vinga.
1: Vale.
0: O més, un, dos, tres, responda otra vez.
2: Vinga.
0: Però ho anem a fer del programa, tot vale. Per l'aire, val? Jo vaig a dir un, dos, tres, què més? I vale. Vos vaig a dir pel·lícules que estem buscant.
1: En... soc molt roïna jo, però
0: per bueno, exemple,
1: venga.
0: Pel·lícules on aparega un gos. L'Odissea, dic jo. Un, dos, tres, què més?
2: On aparega un gos.
1: Sento un dálmates.
0: Molt bé.
2: John Wick.
0: Olé.
1: Up.
0: Molt bé.
1: Apareix un gos, no?
2: Sí.
1: Vale.
2: Airbat. La que va morir l'altre dia, esto. Del gos que jugava a bàsquet.
0: O sigui, al final serveix molt. Estan els xiquets.
2: La dama i el vagabundo.
0: La bat. La...
1: bona. Beethoven.
0: Beethoven.
1: És de la meva època. 60.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Ai, n'hi haurà més, no?
0: Déu, no, no, no. Ja espectacular. Ja bravíssim. Sí. Molt, molt bé.
1: Nosaltres som molt competitius.
0: Sí, ja, ja, ja vos he vist. Però mira, heu respost un montó. Pues hasta si el concurs, xics, hasta si les curiositats.
2: Mare meva.
0: No sé què vos ha paregut.
2: M'ha paregut molt bé perquè sí que és de veres que, encara que no hem vist l'Odissea de Nolan,
0: ja.
2: Sí que és de veres que tota la gent que l'ha vista, hi ha hagut molta controvèrsia també perquè és la seua reinterpretació de
0: totalment.
2: La pel·lícula també. És la, sí. La feta seua. Tan seua que anava a anomenar-se de Charlie's Tale.
0: Efectivament. Claro. Això haguera sigut ja el culmen màxim.
2: T'imagines, perquè sí que és de veres que, claro. Que clar, les armadures, l'estètica, els personatges... és que la seua interpretació de
0: és
2: la
0: totalment.
2: Pel·lícula...
0: És totalment. A més, hi ha moltes crítiques perquè diuen que és la pel·lícula que Nolan vol que veges que l'ha fet ell, saps? O sea, com un sello indestructible de que Nolan ha estat present ahí.
2: I tu que l'has vista, penses que és la seua millor pel·lícula?
0: No, no, no, no, no. Per a res, no. Jo sí que pensaria que les primeres pel·lícules que va fer, per exemple, Memento, que és una pel·lícula
2: boníssima.
0: Increïble i, a més, és molt sorpresiva perquè l'estàs vent i no t'esperes el que va passar, crec que la saga també del Caballero Oscuro pots rescatar una interpretació d'autor, però que en ese cas està molt ben ficada, perquè al final lo que necessiten aquestes pel·lis de superherois, almenys com jo ho veig, és reinterpretacions de moment actual, actors que estiguen presents ahí, i si n'hi ha directors que fiquen el seu segell, jo crec que queda espectacular. Serà que jo me quedaria en eixes.
2: També és de veres que la nòmina d'actors i actrius que té la pel·lícula és brutal, claro. Encara que siguen un minut, dos minutets, tres minutets... Té un muntó d'actors
0: sí.
2: I actrius.
0: Per exemple, clar, el més criticat ha sigut Zendaya.
2: Zendaya,
0: Zendaya
2: sí.
0: Fa d'Atenea. I Atenea és que no té
2: no
0: un
2: té res,
0: paper, no té... Ixa deessa que estem esperant que en qualsevol moment participe d'alguna manera... Oh, que maraví! No, no, no. O sea, no diu quasi ni una paraula, apareix per ahí. Ja vull agrair jo el salari de Zendaya.
1: De Zendaya.
2: Sí, perquè tu veus a Tom Holland i veus clar. A Zendaya i penses que n'hi haurà més... protagonisme d'estos.
0: Totalment. Sí, sí, exacte. Encara que jo crec que ja estem cansats també de veure a Tom Holland
2: parella, ja, no?
0: En les mateixes pel·lícules. No sé, podríem
2: són
0: canviar
2: un pack, són un pack, ja.
0: A més de veres, jo crec que ho firmaran en el contracte també i arribaran a negociacions, me
2: pot
0: pareix.
2: Ser. Pot ser. Cisco, estaràs totes les setmanes parlant de pel·lícules, de sèries i de totes les curiositats
0: clar que sí.
2: Del cinema i de tot el que isca, no?
0: Clar que sí, i a més m'agradaria que si els espectadors i les espectadores volen en algun moment, i els oients, que parli d'alguna pel·lícula, d'alguna sèrie, que vos ho comenten, i a partir d'ahí
2: o també a les teues assets socials.
0: Exacte.
2: Recorda, quines són les teues assets socials?
0: Ciscogresses, o Ciscogresses, ara que estem parlant en valencià, Cisco o Cisco, me pareix superbé. Així que si busqueu Ciscogresses, ahí em trobo.
2: I que deixen ahí també suggerències per a la secció,
0: sí.
2: I home, si volen, pues,
0: sí,
2: el comentem així.
0: Sí. Farem un filtratge, però no massa.
1: El que passa és que, clar, tu escoltes a Cisco, després te'n vas a veure la sèrie, els dibuixos animats o la pel·lícula i dius, vale, Cisco...
2: Estàs veient-la d'una altra manera, eh?
1: Home, no, és que ara vaig a anar a veure l'Odissea i només me vas a recordar del gos.
2: O del Senyor de los Anillos.
1: Claro.
0: Llavors he creat el trauma de pensar més enllà. Però això també està molt guai.
1: Això m'encanta.
0: Ja veureu que al final eixiu de les pel·lis i esteu ahí plantejant-se.
1: Jo tinc... Tens que parlar, no la setmana que ve, però de Doraemon.
0: Hòstia, sí.
1: És que Doraemon... Jo quan vaig escoltar a... Bueno, és que els meus fills, sobretot el major, li agrada molt.
0: Ah, sí?
1: Bueno,
2: que
1: guai. No,
2: és que vaig... quan no te coneixia, vaig ficar-li un vídeo... Molt bé, Tono.
1: Tono,
2: un vídeo
1: teu
2: parlant de Doraemon.
1: Tono, és l'amo.
2: I es va quedar encisa de què? Com?
1: Ui. Que no és d'ixe color? Què me vols dir?
0: Ja sé de quin vídeo parles. D'ixe de l'origen de
1: Doraemon,
0: de com va eixir tot.
1: I clar, jo tots els matins tinc a Doraemon, Nobita, tota la colla en la tele i de sobte tu me dius això i jo ara cada vegada que ve a Doraemon dic, és que no eres aixina.
2: Ha sigut el ratolins i de la por que ha tingut.
0: Com se ho sabeu, que guai.
2: Sí, sí, sí.
0: Pues ahí trobaran les meues xarxes, però bueno, els teus desitjos són ordres per a mi. Aixina que recuperarem Doraemon, jo crec que també recuperarem Dragon Ball, ja que és una bola,
2: per favor.
0: Ja que va ser tan mítica en l'època de Canal 9, aixina que recuperarem, ja veureu.
2: Farem un especial de Dragon Ball.
0: Sí.
2: Gràcies, Cisco.
0: A vosaltres.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.
3: Seràs la veu d'eixe poble que crida...
2: Nosaltres continuem. Recordem quina era la pregunta del dia, perquè avui tornem a escola. Avui els xiquets i xiquetes valencians tornen a l'escola i ho fan amb un somriure, amb una alegria, com nosaltres, així, en tot per l'aire. I per això, Maria ha preguntat, també Sofia, a @totperlaire.com, quin és el professor o professora que més t'ha marcat en la teua vida, que t'ha deixat esa història, ese moment, esa frase de la que ara te'n recordes, Maria?
1: Ràpidament, crec que hi ha un profe de Sofia escoltant el programa perquè diuen, pregunteu-li a Sofia si es recorda de qui li va posar un 9,40, un 9,99 en un examen.
2: 9,99?
1: 9,99 en un examen.
2: En un examen.
1: O és un professor o és algun amic de Sofia. I sinó que anem a averiguar-ho.
2: Sí, això demostra que els professors dels convidats, dels col·laboradors i de la gent del programa també escolta
1: A
2: Punt Ràdio i Tot per l'Aire. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa perquè arriba el butlletí informatiu. Recorda'ns ràpidament, què tenim per a després?
1: Després del butlletí anem a... Bueno, tenim tertulià, superinteressant.
2: Per a tancar el programa.
1: Però abans... anem a ficar-nos roses, anem a parlar del cor,
2: de la premsa rosa.
1: Rosa en el programa i tenim sorpreses, ja t'ho dic.
2: Sí, tens una sorpresa per a mi.
1: Tinc una sorpresa per a tu.
2: Fem una xicoteta parada i a la tornada anem amb la premsa rosa, amb la tertúlia i amb moltes més coses, així, en Tot per l'Aire.
3: La ràbia del no passarà.
4: El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies amb Tot per l'Aire.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Poc més de 850.000 alumnes des d'infantil a l'ESO han viscut avui el primer dia del curs escolar 2026-2027, un dia en què pares i mares han celebrat la tornada a la normalitat, mentre que entre l'alumnat hi havia divisió d'opinions. Esta és una mostra. Alejandro Molés.
2: Moltes ganes, molt necessari, per a ells i per a tots.
3: No, estava bé, les vacaciones, més que... No quiero ni despertarme.
4: Estoy muy emocionado porque es mi primera vez en la ESO y muy feliz, muy contento.
5: No tengo ganas de comenzar porque quiero vacaciones.
6: Ara sí, Alejandro Moles.
7: Sí, enguany hi ha 2.000 alumnes menys que el curs passat i vora 400 docents més. També han obert 14 nous centres educatius.
1: Tal com està previst, el govern espanyol ha publicat esta vesprada els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència i de les Forces de Seguretat que va rebre abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat de Ceuta. Entre ells destaquen els avisos del CNI sobre una convocatòria per a participar en un assalt a la frontera el 30 de juliol, el dia en què finalment es va realitzar. Xavier García del Valle.
8: Sí, en total són 40 documents i entre ells figura aquest avís enviat el dia 29 de juliol sobre la planificació de diverses convocatòries per a entrar a Ceuta, tant nedant per la platja com botant-se la tanca. Tot això aprofitant la celebració al Marroc del Dia del Tronc, el 30 de juliol. Alguns dels missatges penjats en xarxes socials deixaven palès que aquest dia les autoritats estarien distretes amb la celebració i les desfilades.
1: I en este punt ens fem ressò de les declaracions del president del govern, Pedro Sánchez, a Radio Televisió Espanyola. Una entrevista en què ha admès que l'Estat haurà de preparar-se millor davant atacs com el de Ceuta.
8: I també ha qüestionat la llista de periodistes i la seva ideologia elaborada pel Ministeri de l'Interior. I ha tornat a confirmar que tornarà a ser candidat del seu partit en les pròximes eleccions, si així ho desitja el Partit Socialista. També ha avançat que comptarà amb la col·laboració de l'expresident del govern i imputat José Luis Rodríguez Zapatero durant la campanya electoral.
9: Yo creo en la presunción de inocencia de José Luis. Esperemos que se pueda aclarar todo. Y esa es mi convicción y esa es mi...
10: ¿Estará entonces en la campaña electoral del Partido Socialista?
9: No, por supuesto, yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales.
1: I la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, ha descarregat tota la responsabilitat dels pagaments a Leire Díez en qui era el secretari d'organització, Santos Cerdán.
11: És el que ha transcendit de la seva declaració este matí davant del jutget de l'Audiència Nacional. Ha declarat que només seguia instruccions de Cerdán i que mai no va tindre tracte amb Leire Díez. La gerent del partit i Santos Cerdán estan investigats pels presumptes pagaments del PSOE a Leire Díez amb el propòsit d'orquestar campanyes per boicotejar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: I el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avançat des del Congrés que s'ha obert un expedient per suposada falta molt greu o greu als agents de la Policia Nacional que van colpejar un menor seguidor del Barcelona a qui van arrencar una bandera estelada.
11: Es feia per ocórrer abans del partit de futbol entre l'equip català i l'Elche el passat 23 d'agost a la ciutat del Baix Benalopó. Escoltem primer el diputat de Compromís, Alberto Ibáñez, i després el ministre.
12: Señor Marlaska, termino. Mi última pregunta antes del verano fue sobre una maestra agredida en Valencia por la policía. En verano hemos visto cómo se agredía a un joven menor de edad en Elche por llevar una estelada. No lo hubieran agredido si llevara un aguilucho. Por favor, despierte, porque si no democratiza el cuerpo, ellos terminarán con usted.
13: De una información reservada, hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia.
1: I una previsió econòmica. Es tracta de la previsible pujada dels tipus d'interès que demà farà el Banc Central Europeu.
8: Els experts pronostiquen un increment d'un quart de punt, el que situaria el preu dels diners en el 2,5%.
1: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentat avui l'entrada de bous i cavalls de Segorbe, una festa declarada d'interès turístic internacional des de fa 21 anys i que estarà en marxa fins diumenge que ve. Escoltem el sentir del cap del Consell.
14: Que és un minut, menys d'un minut, arriben al destí, és cavalls, és bous, però és molt emocionant, és molt emocional. Hi ha un ambient de tradició, també, jo crec que molt, molt destacable. No? Hi ha moltíssima gent concentrada en el carrer, gent que ve de totes les parts de la comunitat, i la veritat que va ser una sensació molt bona. De fet, ja ho dic, que és la tercera vegada que avui vinc així a les festes de Segorben.
1: I en els esports parlem de futbol i del València, perquè ja es coneix l'abast de la lesió del defensa Mukhtar Diakabi. Segons ha informat el club en un comunicat fa només uns minuts, el futbolista patix una lesió en l'abductor llarg de la cama esquerra que es va produir en la segona part del partit de diumenge al Mestalla contra el Futbol Club Barcelona.
8: Ara Diakabi seguirà un pla terapèutic mèdic de fisioteràpia i readaptació abans de tornar al grup. Tot i que el club no ha informat sobre el temps que estarà de baixa, s'estima que per l'abast de la lesió podria ser més d'un mes allunyat dels terrenys de joc. El València, que ja ha vist com fins a 9 futbolistes s'han lesionat durant aquest inici de temporada i pretemporada, és molt difícil que pugui comptar amb altres 3 futbolistes que avui no han entrenat amb el grup, com són Guido Rodríguez, Luis Rioja i

0: Apunt Ràdio Notícies. Connectats per la mateixa freqüència. Apunt Ràdio sintonitza amb tu.
1: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tot. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
2: Perquè tu també jugues este partit.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
3: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
4: Manolo, que portem anys veient el mateix ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12:30 de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Estàs escoltant Tot per l'aire, en A Punt Ràdio.
1: Continuem amb Tot per l'aire quan són les 7 i 8 de la vesprada. Parlarem de moltes coses. Parlarem de premsa rosa, parlarem també de l'educació, de l'actualitat, però avui un company nostre ha donat una exclusiva, sí, ha tingut una entrevista increïble en la seva estrena del programa que ja sona amb esta sintonia.
2: Sí, perquè no només nosaltres, Dani, esta setmana hem inaugurat programa, també el nostre company Juan Nieto avui ha estrenat La Pista, ese nou programa de successos i tribunals, amb una entrevista, com tu deies, exclusiva amb Juan Curiel, que si n'hi ha gent que no sap qui és, va ser condemnat en 2025 per l'Audiència de València a 9 mesos de presó per provocar un incendi forestal a la Devesa del Saler a l'octubre de 2023. Curiel és advocat amb més de 25 anys d'experiència. Es va convertir en un autèntic protagonista d'un dels casos que més expectació ha generat a la comunitat valenciana després de ser detingut, com diem, per la seva presumpta relació amb els incendis de la Devesa del Saler. En el registre de la seva casa, del seu habitatge, es va trobar més de 100 encendedors dins d'una olla i una garrafa de parafina, una substància, com bé sabem, altament inflamable. I avui Juan ha tingut l'exclusiva de parlar en ell.
1: I nosaltres tenim a l'altre costat del telèfon a Juan Nieto. Juan, què tal? Com estàs? Quina estrena? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bona vesprada, gràcies. Mira, l'altre dia vos escoltava, ha sigut el meu primer dia, l'altre dia vos escoltava en el vostre primer dia, no? De que recordàveu, no? En el primer dia de la feina, de la universitat, de l'escola... Sí. I ja vos puc assegurar que el nostre equip se'n recordarà per sempre de l'estrena de La Pista, perquè la veritat que hem passat unes 24 hores de moltíssima feina, moltíssim curro. No era una entrevista que teníem prevista, sí que teníem relació amb el personatge, amb esta persona, amb el piròman del Saler. Dic piròman perquè ja està condemnat, ja està sentenciat, malgrat que molts dels incendis que pels quals va ser investigat finalment no es van poder demostrar, no? que fora el responsable. Però ja està condemnat i bé, pues, la veritat que molt satisfets amb la feina, perquè era la primera vegada que este home parlava per a un mitjà de comunicació, i pensàvem que era molt important i que tenia molt de valor perquè

0: que fins avui, fins fa unes hores, no s'havia donat per extingit l'últim incendi que es va generar al Saler a finals del mes d'agost i que tanta preocupació i alarma social va crear, no? Segons la Guàrdia Civil, i així ho diu també l'alcaldessa de València i la delegada del govern, és un incendi provocat i el nom de Juan Curiel en les últimes setmanes ha tornat a sonar molt fort. Nosaltres ens vam posar en contacte amb ell i hem pogut contar quina és la seva versió i sobretot un punt que ningú tenia clar, no? Era Juan Curiel estava aquest dia en el Saler. Pues sí, sí que estava, ell mateix ho reconeix, però diu que no té res a veure el succés.
1: Sí que és de veres que l'heu fet l'entrevista i pensàveu que en qualsevol moment podia estar detingut?
0: Sí, sí, ell mateix ho diu, per això nosaltres som un programa en directe que anem els dimecres de 12 a 1 i nosaltres vam gravar ahir aquesta entrevista a un hotel del centre de València perquè no sabem si en les pròximes hores pot estar reclamat per la justícia, sobretot perquè, mira, nosaltres ens vam trobar un home molt nerviós.
2: Sí.
0: Que no mira els ulls quan parla.
2: Uh-huh.
0: I que, vos vaig a confessar un detall, i que tot el rato té una mistera en la mà. No m'explica. Ell fuma.
2: Això fica més nerviós, no, Juan?
0: Sí, sí, és molt fumador. De fet, en l'entrevista no teníem ni els mitjans preparats ni res. Va ser, ja vos dic, vam pensar que segurament era l'última vegada que teníem aquesta oportunitat i ho vam fer en recursos...
2: sí, el que teniu una mà en aquest moment.
0: Amb un telèfon mòbil. I hi ha moments en el tall, en els talls, que s'escolta fins i tot com fa el clic, clic, clic del metgero. És un clic que té, saps? Una
2: mania.
0: Sí. I, però clar, que quan t'estan acusant de ser un piròman, clar, te quidra molt l'atenció, no? Ens van trobar això, un home nerviós. No és un home que ell defensa, per supost,
2: la inocència,
0: però jo em vaig quedar amb la sensació de que em deixa més dubtes que certeses, no?
2: Sí.
0: Ella sembla que no té res a veure, però el que sí que està clar, ell va ser condemnat, com ho he explicat, a 9 mesos de presó, però la mesura més important, perquè en 9 mesos queda suspesa la pena al no arribar als 2 anys, però la sentència, diguem, el càstig més important va ser que el van desterrar del Saler. Ell tenia una ordre d'allunyament respecte al Saler que va caducar, que es va complir fa poc, abans de l'estiu, aproximadament. Uh-huh. Clar, és molt sospitós que durant el temps que ha estat en vigor aquesta ordre d'allunyament, al Saler no ha passat res, i quan ella pot entrar al paratge, arriben una altra volta aquests incendis. Uh-huh. Que pot ser una casualitat, però a mi l'experiència en aquests assumptes em diu que les casualitats no existeixen i que són més causalitats, no?
2: Justament, Juan, hem escoltat atentament l'entrevista este matí i n'hi ha una cosa que a mi m'ha sorprès moltíssim, que és quan ell, de fet, reconec que estava esperant que anaven a per ell. Anem a escoltar-lo i ara parlem.
3: Cuando lo vi, porque yo estaba en el Saler cuando ocurrió este último incendio, yo esperaba incluso que vinieran a preguntarme, por lo menos, o incluso a detenerme. Yo me estaba preparando para lo peor, pero bueno, no vino nadie, y sí que es cierto que en redes sociales han salido cosas y incluso en televisión me han comentado, pero yo es que como ya estoy tan harto de esto, trato incluso de no ver, y si no me lo comenta la gente, trato de omitirlo y de no buscarlo, porque yo no provoqué ningún incendio y que hacer juicios de valor sin saber los hechos y sin conocer a la persona, pues es un poco, por una parte cruel y por otra parte poco justo.
2: Està fart, Juan, però la sensació que dona és que al mateix temps és com que està resignat a que ningú li hagi demanat explicacions.
0: Sí, és molt curiós, és molt curiós aquestes declaracions que fa. A mi, a més, tinc la sensació... Jo, per exemple, jo a nit, quan estàvem muntant estalls i preparant el programa d'avui, jo ho escoltava i tenia la meva parella, el meu home, al costat, no? que li estava mostrant estalls. I els dos coincidim amb el mateix. És que no em dona la sensació que està cabrejat
2: no.
0: perquè l'estan acusant d'un delicte fals. Vull dir, a mi m'acusen de delictes d'eixa gravetat i estic enfadat i estic i reclame justícia i em mereixo tot el que siga. Ell, efectivament, dona la sensació de resignat, no? Clar, ell no és un sospitós perquè sí de la Guàrdia Civil. Juan Curiel porta 26 anys baix sospita. La primera investigació que se li va obrir per provocar un incendi va ser en l'any 2000. Han passat 26 anys. Ell parla, en l'entrevista que li hem fet i que es pot escoltar en el web, ell parla d'aquest incident, val? I ho reconeix que va provocar aquest foc. Però el que diu és que va ser, el que matisa és que va ser un accident, val? Ell és en Falles, era el 17 de març, i diu que va comprar una carcassa com compra mucha gente, no? Mm-hmm. En València. Fins ahí, tot pot quadrar. Però, clar, és que vas anar a disparar la carcassa a l'Albufera, al paratge del Saler, sabent el risc que això implica. És cert que la legislació que hi havia en aquest moment no és tan restrictiva com l'actual, i actualment està prohibidíssim per la llei, però ell diu, segons ell, que en aquest moment sí que se podia, i que la carcassa va aixir pa cavall, tenia un defecte, que tal... Però, claro, és sorprenent que una persona vulgui anar a tenir una carcassa al Saler encara que ell visca allí. No?
2: Sí, sí.
0: Lo normal és tirar-ho en una ciutat o en una zona acotada, no? Però, i també em demostra que no és conscient de la joia ambiental que tenim els valencians.
2: Totalment.
0: En la ciutat de València, no? Perquè és una responsabilitat tremenda, no? I és la primera investigació, en l'any 2000. En l'any 2003 hi ha un incendi molt gran, impressionant. És quasi com el que ha hagut ara en el Saler. També el detenen a ell, perquè els veïns asseguren que el van veure per la zona. El que passa, aquestes investigacions són molt complexes d'acreditar, perquè a no ser que te pillen amb el metgero cremant,
2: clar,
0: és molt difícil demostrar que tu has anat allí a cremar. Val? I a partir d'ahí, encadenat com 10 o 15 investigacions més per sospites de que ell hagi provocat incendis. La gent del Saler està farta, té por, però també és cert que ell, respecte a l'incendi que va provocar i que va ser condemnat en el 25, ja ha complit la seva pena, ja no està en vigor l'ordre d'allunyament i ell pot anar al paratge de Saler,
2: quan
0: del Saler, quan ho considere.
1: Juan, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres.
2: Enhorabona
1: per l'estrena, per l'exclusiva i per una temporada plena d'èxits.
0: I també per a vosaltres, molta sort, encara que no la necessiteu.
2: Gràcies Juan, un beset. Adéu.
1: Anem a fer una xicoteta pausa perquè, clar, anem a passar de successos
2: sí.
1: a premsa rosa i tinc un convidat, un col·laborador, un fitxatge...
2: Ai, que ganes teníem de tindre.
1: Que ganes teníem, que a més porta moltes sorpreses, però això serà després de la pausa.
4: A Punt Ràdio. Les vesprades al teu gust.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: A Punt Ràdio. Sintonia.

0: Continuem tot per l'aire, és moment de parlar de premsa rosa. Està així amb mi Maria Caballero i m'acompanya Lázaro Sánchez. Lázaro, què tal, com estàs? Molt bona esperada.
1: Buenas tardes, chicos. Maria, Dani, que bien estar con vosotros y enhorabuena por el programa Tot per l'aire.
0: Benvingut, benvingut a...

0: Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Primeres reaccions a la publicació dels informes del Centre Nacional d'Intel·ligència i de les Forces de Seguretat previs i posteriors a l'entrada massiva de migrants a la ciutat de Ceuta. Així valoraven el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i Esther Muñoz, portaveu popular en el Congrés, l'avís del CNI del 29 de juliol que informava sobre una convocatòria per a participar en un assalt a la frontera el 30 de juliol, el dia en què finalment es va realitzar.
2: Mire, yo le hablo como ministro de Asuntos Exteriores de España dentro de mis competencias y dentro de lo que yo viví aquel día 30. A mí no me consta que hubiera ninguna información de ningún tipo que indicara la magnitud de la avalancha.
3: Pedro Sánchez ha mentido. Y hoy lo sabemos oficialmente. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
1: En total són 40 documents i entre ells figura l'avís enviat eixe 29 de juliol sobre la planificació de diverses convocatòries per entrar a Ceuta, tant nedant per la platja com votant la tanca. Tot això aprofitant la celebració al Marroc del Dia del Tron el 30 de juliol. Alguns dels mitjans dels missatges penjats en les xarxes socials deixaven palès que eixe dia les autoritats estarien distretes amb la celebració i les desfilades. I poc més de 850.000 alumnes des d'infantil a l'ESO han viscut avui el primer dia del curs escolar 2026-2027, un dia en què pares i mares han celebrat la tornada a la normalitat mentre que entre l'alumnat hi havia divisió d'opinions. Esta és una mostra.
4: Moltes ganes, molt necessari, per a ells i per a tots.
5: No, estamos bien, las vacaciones, es que no quiero ni despertarme.
6: Estoy muy emocionado porque es mi primera vez en la ESO y muy feliz, muy contento.
7: No tengo ganas de comenzar porque quiero vacaciones.
1: Enguany hi ha 2.000 alumnes menys que el curs passat i vora 400 docents més. També han obert 14 nous centres educatius. I el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, ha inaugurat este matí el curs escolar en el Col·legi Rural Agrupat Palància Millers, a Caudiel, des d'on ha reclamat als sindicats pactes per a millorar l'educació.
8: Pérez Llorca ha anunciat que en l'inici del curs han obert 14 nous centres escolars i que 14 més s'inauguraran en els pròxims mesos i que el Consell reforçarà les hores lectives de matemàtiques i llengua castellana després de la debacle de l'informe PISA en l'alumnat valencià. Després de retraure els sindicats que cap de les reivindicacions facin referència a aquestes carències en l'educació, ha advocat pels pactes que la milloren.
9: Cride a la reflexió. Queda molt per millorar en l'educació. Però hem presentat un pla que, sense ningú dubte, va millorar. Ells podran considerar si no és suficient o és insuficient, però és un inici. I jo crec que el que verdaderament es necessita en l'educació són pactes, perquè al fi i al cap tots tenim la mateixa finalitat. Jo el que crec és que sobre ideologia a les aules i el que hi ha que centrar-se més és en l'educació dels joves valencians i valencianes.
1: El programa La Pista de Punt Ràdio, dirigit per Juan Nieto, ha parlat en exclusiva amb el presumpte piròman dels primers incendis al Saler, l'advocat valencià Juan Curiel, acusat d'haver provocat els primers incendis al Parc Natural fa ara 3 anys.
8: Curiel admet que estava al Saler quan es va produir l'últim foc a la Devesa del passat agost, però assegura que no té res a veure amb l'autoria.
10: Cuando lo vi, porque yo estaba en el Saler cuando ocurrió este último incendio. Yo esperaba incluso que vinieran a preguntarme, por lo menos, o incluso a detenerme. Yo me estaba preparando para lo peor, pero bueno, no vino nadie. Y sí que es cierto que en redes sociales han salido cosas e incluso en televisión me han comentado. Pero yo es que trato de omitirlo, porque yo no provoqué ningún incendio.
1: I un apunt de l'exterior amb referències valencianes. El govern de Donald Trump qüestiona l'aliança de Ford amb la companyia xinesa Geely en la factoria d'Almussafes.
8: El secretari de Transport, Sean Duffy, ha advertit a Ford sobre l'adopció de tecnologia i manufactura xineses en algunes de les seues plantes, com el cas de la fàbrica d'Almussafes a la Ribera Baixa. Duffy alega preocupacions de seguretat nacional. Així ho ha transmès en una carta dirigida al president i conseller delegat de Ford, Jim Farley, on qualifica a Xina de ser un adversari estranger. És més, És més, l'administració de Donald Trump va advertir a Ford que deixarà de ser un soci fiable. Des de Compromís, el diputat al Congrés, Alberto Ibáñez, ha exigit al govern central que defenga la realitat industrial valenciana davant del que considera una nova ingerència del president dels Estats Units i també ha demanat que aporte seguretat a l'acord de Ford amb Gili.
1: I en els esports parlem de futbol i parlem de la Champions. Bona vesprada, Daniel Mosilla.
11: Sí, Rubén, amb dos partits en joc, un amb el Futbol Club Barcelona, que s'imposa ja per 3-0 el Feyenoord neerlandès. Rafinha, als 3 minuts, ha fet el primer, a De Gemi, als 22. El segon, i fa un minut, ha fet Rafinha el 3-0 per al Futbol Club Barcelona. Mentre l'Stuttgart guanya també 3-1 el Viking, a les 9 estan previstos 10 partits més, un d'ells el que jugarà a Anfield l'Atleti de Madrid contra el Liverpool, que tancarà la participació espanyola en esta primera jornada de la fase de grups de la Champions. Recordem que està previst que a la finalització del Barça-Feyenoord parli el capità de la selecció espanyola i jugador del Barça, Rodi Hernández, i aclarisca els comentaris sobre el nivell del València Club de Futbol esta temporada i que va fer en una conversa privada en la banqueta amb Pau Cubarsí en el transcurs de l'últim València-Barça al Mestalla.
1: Nosaltres tornem a les 9 en Contrapunt amb més informació.
0: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
1: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llig bé el contracte, que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
0: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
1: Per assabentar-te de tot sense que t'ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Les vesprades al teu gust.
2: Continuem en tot per l'aire quan són les 8 i 8 de la vesprada i estrenem tertúlia. Tertúlia en la que parlarem d'actualitat, avui amb el focus posat en la tornada a escola, en nivell dels alumnes, de com estan, de què sent l'altra part, que són els professors, no? Perquè sí que és de veres que no volem polititzar, no volem polemitzar, però sí que volem fer una fotografia de com es tornar a escola per a totes les parts. Per això hem fet una tertúlia de professors i hem convidat, per exemple, a Irene Alegría Mercè, que és una reconeguda mestra d'educació primària, psicopedagoga i escriptora valenciana. És la creadora del popular projecte pedagògic Alegria Educativa i del moviment Adopta un Maestro. La seva trajectòria va ser guardonada en els Premis Educa Banca com la tercera millor docent d'Espanya. Què tal, Irene? Com estàs? Molt bona vesprada.
3: Bona vesprada. Moltes gràcies. I gràcies per compartir una taula amb dues persones tan meravelloses i amb tu, però parle de la docència.
2: També estan els altres Félix Crespo Ellín, que és un conegut polític i jurista valencià, estretament vinculat a la gestió pública i cultural de la ciutat de València, i és també professor de dret i també especialment recordat pel seu paper en el moment festiu valencià, ja que va ser president de la Junta Central Fallera i regidor de festes de l'Ajuntament de València. Félix, què tal, com estàs?
4: Què tal, bona vesprà.
2: Quant de temps?
4: Un plaer estar en esta casa, venia recordant-me de tota l'època de la política i de les festes. I sí, home, jo tenia un camastro així per agitar-me, perquè és que estaven cada dos per tres.
2: De futbol no parlarem,
4: No, millor que no, jo t'ho agraïs en el cor, en tot el cor, perquè en casa jo crec que estaran tremolant i m'han dit, pregúntale a la ni què pensa, de dir, no,
2: uf,
4: millor no pregunte.
2: Meva,
4: no
2: jo pregunte. Estic fent ara coses que no són d'esport i ho agraïs molt. també tenim amb nosaltres a Maria José Picó, una destacada periodista ambiental, escriptora, professora universitària i política valenciana i profundament especialitzada en la divulgació científica, canvi climàtic i també sostenibilitat, i que està així amb nosaltres per a parlar de moltes coses com la pluja que li ha agafat pel camí.
5: Sí, sí, un poc. Estava pensant a veure si no és correcte agafar el bypass per anar a la tertúlia, però tenia moltes ganes d'acceptar la invitació i parlar amb vosaltres. I ara que veig els meus companys, doncs, de meravella estar així avui i felicitar tota la comunitat educativa des d'aquests micròfons perquè comença un curs important i és un dia molt important. Jo començo demà amb els meus adolescents i estem ahí nerviosos.
2: I estàs nerviosa?
5: Estem nerviosos tots i totes perquè Aurora comença a secundar un centre d'un miler d'alumnes i és un repte, jo pense que és un repte i també va al conservatori i bueno, els joves estan fent moltes coses també, ara ho comentarem.
2: Sí que és de veres perquè, clar,
3: molt bones,
2: tornem a escola, han tornat els xiques i xiquetes valencians i sí que és de veres que ho hem parlat abans de la tertúlia, ha eixit un informe, l'informe PISA, que diu que la comunitat valenciana ha obtingut el tercer pitjor resultat d'Espanya, només per davant de Ceuta i Melilla. Això, com es pot interpretar per al gran públic? Perquè, clar, la gent veu i se titular i dona por, és un esglai fort, Maria Josep.
5: Sí, a veure, jo pense que igual que examinem a l'alumnat, això és un examen a l'educació pública i és un examen molt seriós, perquè estem parlant d'una institució molt potent. Aleshores, hem de prendre nota d'aquests resultats i sobretot perquè n'hi ha un desprestigi de l'educació que puguem tindre al nostre territori. Aleshores, jo pense que el govern autonòmic s'ho ha de prendre en sèrio per a que en el pròxim informe
2: millorem
5: tots i involucrem a tota la comunitat educativa perquè ahir possiblement s'estiga veient

0: els xiquets estan sols es fixen en les xarxes socials i en la nova tecnologia, volen aprendre però soles amb el telèfon, ja no tenen, la societat ha canviat moltíssim, ja no tenen aquest moment. Vas per el parc i tu veus que estan molt joves, no, parlo en general, no parlo de tots, no clar, tot el món és igual, però es veus que estan parlant per el mòbil i estan tots junts i estan parlant per el mòbil. Xica, xic, deixeu el telèfon i parleu a la cara. És que ja dona llàstima el com s'ha perdut, les faltes d'ortografia, les vem en primària, en secundària, en la universitat, que a mi m'espanta. En les oposicions, ja s'ha dit, de les persones que han suspès per les faltes d'ortografia, mestres que estem superformats. Abans, els mestres que nosaltres teníem a l'escola estaven formadíssims, per supost. Però és que ara tenim una formació que jo crec que no n'hi ha professors en les aules que han tingut la formació que tenim nosaltres ara. O sigui, ja no sols tenim una carrera de magisteri, molts tenim unes altres carreres i busquem el millor per a l'alumnat. Ens costa moltíssim amb les ràtios que tenim. L'alumnat ha canviat, sempre estem de lluitant per el mateix, la baixada de ràtios, abans, tu, per exemple, la gent diu, antes eren 40 en classe i ara són 20, ja, però és que no tenen res a veure, ara se diagnostica, tots tenen que tindre algo nou, clar. Nico, és que el xiquet és nerviós i ja està, no ja. Tot n'hi ha que posar-li una etiqueta. I la motivació són les famílies, també ara les mares estem treballant, que abans tampoc treballàvem, és que és molt de poc de temps en casa per estar en els nostres xiquets i les nostres xiquetes. O sigui, se necessita una unió contínua de l'escola, de la societat i de la família, que és el que estem demanant sempre a les aules. Però és que també ho demanen venen més els pares de la universitat, perquè sí? Jo m'ho he vist, pares, jo tinc correus electrònics.
1: Però és que això no pot ser. No.
0: Jo tinc correus electrònics.
1: Però quina universitat?
0: No, però dona igual. Vull dir,
1: Nosaltres no som majors d'edat.
0: Sí, clar que són majors d'edat, però els pares t'escriuen igual. Quiero hablar contigo. No, perdona,
1: no.
0: Tu hija. I són estudiants de màster, vull dir, que a més no és un estudiant de primer de magisteri. No, són estudiants de màster i al final ho hem vist en totes les universitats. Lluiten més els pares universitaris que els de primària i els de secundària. És que a més tenim els pares en contra de l'educació. És que són moltes coses i al final si no anem tots de la mà i lluitem i remem de la mateixa manera, no anem a aconseguir res.
1: Però jo crec que també hauríem de pensar en la gamificació, no? Perquè treballar un poc, i tu eres experta, evidentment la forma de donar classe d'abans ja no és factible, perquè jo ho veig en l'alumnat, quan jo plantejo reptes, ells entren. O sigui, el que passa és que és un esforç per al professorat adaptar-se a aquesta realitat. Fins i tot jo les aules s'haurien de dinamitar. O sigui, necessitem espais molt més diversos, molt més oberts, la creativitat, s'ha de fomentar molt la creativitat, el pensament crític. I jo pense que ahir sí que estem treballant i jo he de veritat he de trencar una llança. Primera, perquè els hem posat l'eina nosaltres en la mà i els ha tocat això i malauradament no se poden concentrar tant com nosaltres, que no teníem una altra cosa. I després que n'hi ha gent molt bona.
0: Molt bona.
1: N'hi ha gent molt bona que malgrat tot està treballant i està destacant. Clar, n'hi ha molta gent de la universitat, però jo de veritat que he tingut estudiantat implicat, n'hi ha gent que passa la carrera, bueno, per als raures, però sí que n'hi ha gent que està involucrada. És veritat que també estem en periodisme, que és uns estudis que requereixen aquesta implicació, clar, de vegades, però jo penso que hem d'acompanyar-nos i no demonitzar-los, perquè no. Al final es van a... Vull dir, van a anar contra nosaltres i van a dir-nos, és que la societat ens la poseu aixina. Per què no tenim en les ciutats més espais culturals per a que ells tinguin unes relacions? Tots són centres comercials. O sigui, és que tots són centres comercials. Aleshores, ara, te'n vas un poquet al nord, on hi ha una profunda aposta per l'educació pública, perquè són quatre, clar, és que nosaltres tenim una pressió demogràfica brutal. I tenen uns espais culturals per al cap de setmana poder estar prou dels llibres o prou de la música o de la creació. Clar, nosaltres els espais culturals públics cada vegada, bueno, és que molt poquet. Aleshores, jo penso que hauríem de fer com a societat i sa reflexió en els pobles. Jo de veritat soc de Sagunt i crec que des de la meva joventut ara el que més ha crescut són els centres comercials.
2: I després també està

0: conducir por lo que son esos comportamientos, sí, dentro del aula. El respeto, la convivencia, uh-huh, el diálogo, uh-huh, escuchar al profesor, seguir las pautas, luego ya la medida en que quieras. Yo, como les digo, el estudio, las horas de estudio son voluntarias, cada uno las que quiera, pero tienes, uh-huh, que medirte, tienes que ser autoexigente. Y un dato último, para mí el principal hándicap es que pasas de un instituto o de un colegio, pasas a tener que ser tu propio autogestor. Te tienes que marcar tú las horas de estudio, de exigencia, de...
1: Es que se nota molt. Ya de primaria a secundaria se nota, perquè clar, passen de ser, som pares en primària a tindre un professor per cada assignatura, perquè ja són especialistes, perquè tal, ja se nota que van apartant-se i després ja vas a la universitat i òbviament has de fer una vida adulta d'universitària. No pot ser que estiguem darrere tots els professors perquè no, has d'entregar un treball ese dia i has d'entregar un treball ese dia. I és que és el que ja, i no ho entenen, és que no ho entenen, i intentes apropar-te a ells i pues eso, farmear aura tal, i parlar en un llenguatge, però sense sempre des del respecte, però clar.
2: Jo sempre vull defensar la joventut, perquè és veritat, sí, el tema del mòbil, no? Que és molt preocupant sempre, el TikTok, els vídeos, i ahí tenim una tasca molt important des de la família de veure què estan veient, explicar-los les fake news, explicar-les que és veritat o que és... I ese debat dins de la família, i també perquè nosaltres estem davant del mòbil, és molt important. Però després veus, jo com tinc adolescents, com busquen una quantitat d'informació i com són investigadors, sí, i com troben podcast i videopodcast i bé, i a mi me sorprenen moltes vegades la quantitat de documentació que jo a la seva edat veia Heidi. Vull dir, és que és molt fort, perquè estem passant en una generació de veure dibuixos animats el dissabte i el diumenge a mitja hora, a tindre el teu abast. Aleshores, si ho sabem canalitzar i fomentem aquest esperit d'aprendre, seria molt bo, però hem d'estar ahí.
3: S'ha quedat curta, la tertulieta. Hem de fer una segona part, m'ho prometeu, sí?
1: Sí, clar, un plaer.
3: Ma Josep, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Irene. Gràcies, Feliç. Amunt.
4: Amunt sempre.
3: A pesar de tot.
4: En llagrimeta i tot.
3: Moltes gràcies, també gràcies a tots vostès per estar a l'altre costat de la ràdio. Demà no sé si millor, però sí molt més. Així, en Tot per l'aire, en Apunt Ràdio. Adéu.
5: La vesprada és Tot per l'aire.

0: tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
2: Què tal, com esteu? Són les 8:30. El passat 31 de març, Jaume Guardeño, el ciclista d'Altea, va patir un greu accident entrenant per carreteres pròximes a Sabadell després de disputar la Volta a Catalunya. Jaume va caure mentre feia un xicotet descens, una pedra, com li va passar, precisament a Pogatxar, la Volta. Li va fer perdre el control de la bici, el que li va obligar a enviar o a envair el carril contrari, on va xocar amb un cotxe que pujava en sentit contrari. El seu germà anava amb ell quan es va caure. Jaume és una de les joves promeses del ciclisme espanyol. L'any passat va debutar en la Vuelta amb un prometedor top 20. No parlem només d'un bon escalador, que ho és, sinó d'un ciclista molt complet a qui l'accident li ha tallat de sobte la trajectòria. La gravetat de les seues lesions van obligar els metges a mantindre-lo en coma induït per la forta pressió neuronal de les ferides. Avui el seu equip, el Caja Rural, ens ha informat una altra vegada que Jaume ha tornat a ser operat pel doctor Andreu Gavarros Canals, un conegut neurocirurgià de Barcelona amb l'objectiu de continuar en aquest procés de recuperació. Jaume ha tornat a ser traslladat també a la clínica Goodman de Badalona, especialista o especialitzada en neurorehabilitació. Són bones notícies per a Jaume i per a la seva família. Ara la bici i el ciclisme, lògicament, queden al marge. Jaume lluita per la vida i nosaltres des d'ací no podem sinó enviar una forta abraçada a tota la seva gent i esperar que el pròxim comunicat ens conte encara millors notícies per a ell. Absoluta prudència i absolut respecte de la situació mèdica de Jaume. Tot el món del ciclisme n'està pendent i nosaltres, en Esports a Punt, com sempre, també. Molts ànims, Jaume. Al micro, Dani Hermosilla. Canviem de ritme i continuem i ja se n'anem a Elda. Parlem, per segon dia consecutiu, del tema del dia. Parlem del Club Deportivo Eldense de Leo Messi.
1: Estàs escoltant Esports a Punt.
3: Yo creo que todo el mundo se ha quedado en shock, la verdad.
4: Pues nada, hablamos por el grupo de los amigos, que tenemos un grupo de Eldense y pues nada, todos muy contentos, la verdad.
5: Mucha ilusión, gente mayor, gente joven. Yo creo que va a estar muy bien.
3: La noticia del ciclo seguro y quizás de la historia para la ciudad de Elda.
2: La notícia del segle, com dia este aficionat a Elda, Leo Messi, 8 vegades Ballon d'Or, un dels grans de la història del futbol, està a punt de fitxar el Club Deportivo Eldense. Sí, normalment són els clubs els que fitxen futbolistes, en este cas és un jugador, per alguns el millor jugador de tots els temps, els que es farà càrrec del Club Deportivo Eldense, o almenys tot indica que va ser així. A Elda la vida ha canviat. Ara de seguida parlarem amb un periodista d'Elda, és periodista de Canal 9 Alacant i un gran coneixedor de la realitat del Club Deportivo Eldense, com és el cas de José Enrique Galvez. Un equip, el Club Deportivo Eldense, al que ha vist en totes les situacions possibles per totes les categories del futbol espanyol. Però això serà d'ací un moment. Encara, de tota manera, queden alguns detalls de l'operació. Es porta tots els detalls el nostre company Bernat Picó. Hola, Bernat. Què queda perquè el grup encapçalat per Messi aterre definitivament al Pepico Amat?
6: Sí, esa és la gran pregunta que ens feia avui tot aquell que ens veia per Elda amb el micro i la càmera, sobretot els més menuts, clar. Pareix que sí, que Messi vindrà a Elda, però no serà ja de manera immediata. Primer, s'ha de passar per unes estacions prèvies. La primera, una due diligence, una auditoria dels comptes del club per a que els compradors puguen tindre la garantia que els comptes són els que els han comptat. I segon, que el Consell Superior d'Esports doni el vistiplau a eixa adquisició, a eixa operació de compra de tota la propietat del Deportivo Eldense, perquè això ha quedat clar que Messi, per si sol, sense la presència d'altres exjugadors, com en algun lloc s'havia apuntat, vol fer-se amb la totalitat de la propietat del club. Quan estigui això ok, aleshores seria el moment en el que ja sí es faria efectiva la compra del club per part de Leo Messi i, per tant, la seva involucració total en la gestió del dia a dia de l'entitat, amb un primer objectiu de mínims clar, que seria aconseguir que l'Eldense esta temporada siga capaç d'assolir la permanència en la segona divisió. Era un dia per a confirmar que tot el que s'havia parlat al voltant de Leo Messi era cert, així és, amb alguna excepció, perquè també s'havia deixat caure que Sarabia anava a ser l'entrenador, ara que l'Eldense no té a Claudio en la banqueta, però ens han desmentit aquesta possibilitat, almenys a dia d'avui. Però el que és el procés, l'interès per l'Eldense és total. I, de fet, avui hem comptat amb un testimoni molt vàlid, que és el de l'alcalde de la ciutat, l'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, que ha comparegut davant dels mitjans de comunicació y ha dicho eso.
7: Se brinda esa oportunidad con, bueno, pues con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, que está cercano a cerrar esa operación de compra del club. Es una gran oportunidad, es una noticia magnífica para nuestra ciudad. Pues yo creo que él tendrá su idea de un proyecto pues que tenga que ver con la formación, con el fútbol base. Evidentemente eso necesitará una serie de instalaciones.
2: Rubén Alfaro, evidentment Elda d'alguna manera està en el mapa del planeta futbol perquè Leo Messi, el millor jugador per al gust de tots els temps, bueno, sembla que va fer-se càrrec i es va fer amb la propietat del Club Deportiu Eldense. Qui ha parlat també avui és el president de la Lliga, el president de la Lliga, Javier Tebas, a qui se li ha preguntat precisament per l'arribada de Messi a l'Eldense, no ha volgut dir absolutament res, però sí

0: ha volgut analitzar què suposaria i què suposa també per a la Liga i per al futbol espanyol.
1: Si Messi ha comprado o no ha comprado el Lidense, no lo sé. Pero bueno, solo destacar que si, lo hay, si está, él está, pues os recordaré que el 25% de Almería es de Cristiano Ronaldo. Si ahora estuviese Messi, pues los dos grandes jugadores, digamos, de fútbol español, del fútbol mundial de los últimos años, pues es un honor que piensen en poder parte de sus ahorros en el fútbol español y hacerlo más grande.
0: Veure les declaracions de Javier Tebas en unes declaracions que ha replegat que ha recollit el Mundo Deportivo, el diari de Barcelona. Acabem esta portada dedicada una vegada més al Club Deportivo Eldense parlant con Díades amb un periodista i amic personal que ja fa molts anys que seguís l'actualitat del Club Deportivo Eldense perquè a més el Eldense és l'equip del seu poble. José Enrique Gálvez, amic, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Dani i companyia, què tal?
0: Molt bé, bueno, escoltàvem a l'alcalde i escoltem també al president de la Lliga i escoltem els aficionats, hi ha moltíssima il·lusió, però jo volia que tu em comentares i em feres un poc ressò de què és el que va significar l'arribada de Messi, en el cas de que es produïsca, que tot apunta que sí, a un club com el Eldense i a una ciutat com Elda.
2: A nivell de club està clar que va dotar-lo d'estabilitat econòmica en el projecte, perquè recordem que fa uns anys va arribar Pasqual Pérez, un empresari d'ací d'Elda, vinculat a una firma de telefonia, va apostar pel club, el va pujar de tercera federació cap al futbol professional, el va mantindre dues temporades. L'any passat, amb el descens, com que Pasqual Pérez és molt d'Elda, tenia molta pasta, però no li agradava el futbol ni li agradava el futbol, va tindre ocasió de vendre, va vendre per una quantitat important, se parla de 2,5 milions, un equip sense patrimoni, recordem que l'Eldense no té patrimoni, no té res, té jugadors i els drets, perquè l'estadi és municipal, el segon camp d'entrenament és municipal, el tercer camp d'entrenament és municipal, on juga el filial, o sigui, té tres camps municipals, això sí, té una cessió de 10 anys on que l'Eldense es té que habilitar, no? No té patrimoni del Dense, per tant, té molt de mèrit vendre un club. Què passa? Que arriba la gestió de TDH, el grup este colombià, i sorpresivament, i contra tot pronòstic, puja a segona divisió de la mà de Claudio Barragán.
3: Estàs escoltant?
0: Sí. No.
2: Dia que sorpresivament puja a segona divisió, i clar, els colombians, que no les interessa el Dense, ni el Dani, el futbol espanyol, ni res, els números diuen, ara la nostra, anem a vendre, perquè van comprar a preu de descens i veníem a preu de descens, com el petroli, no? Sí. El compres quan està baix i el vens quan està alt. Clar, manegen i comencen a manejar fils i arriba a l'entorn de Messi, que un club en la Lliga Espanyola estava buscant venda. A partir d'ahir, tot el que ha passat. I què passa? Que la passada setmana van anar la presidenta de l'Eldense, Carolina Holguín, i un home de la seva confiança, Mario Rosas, que és un home clau del projecte, que va jugar al Barça, ve de la Pedrera, en Xavi, Iniesta, o sigui, que té mà amb Messi, i ahir ha sigut, doncs ha fraguat tot. Què passa amb el Dense? Que és un equip sense deute, té futur, és una plaça interessant, i així se parla del nou Villarreal. És el nostre Fernando Rocha. Que és Messi, evidentment, claro, Messi és Messi. Ara. No és un empresari qualsevol que passa és persegut pel carrer. I això és el que està fet. Ahir, quan van començar a eixir les notícies, jo, per exemple, en xarxes socials, ja, jo penso, bueno, això com està de cachondeo ara, que l'Eldense es ven o no es ven, diuen Messi, com podien dir Maradona, si visquera, no? Però clar, quan ja veus que ja comencen a fer-se ressò mitjans de comunicació importants, diu, això va de bo. Vale. Efectivament. I l'alcalde, que sabia les gestions, ja ha tingut opció avui de diguem, donar una versió semioficial. Però sembla que entre els pròxims dies ja farà una versió oficial l'actual propietat. I és que no hi ha més.
0: No hi ha més,
2: sí. També
0: si ha
2: comprat el Dense, com que ha pogut comprar el Mirandés o altre equip molt semblant, no? Passa que el Dense és una plaça en procés de creixement.
0: Em vas a quedar en una reflexió i jo crec que l'has fet bé. Vol Messi, i anem a veure si això confirma quan arriben i què és el que diuen, que el Dense siga el Villarreal de Fernando Roig. Vull dir, la tires molt, molt gran i molt grossa, perquè ja són 30 anys de Fernando Ros i ja sabem tot, claro, el que ha fet en Villarreal, i n'hi ha altres exemples en el futbol europeu. José Enrique, que ha sigut un plaer tindre't així en este programa, i estarem en contacte perquè l'arribada de Messi suposarà també, bueno, pues un augment de les, bueno, de la difusió de la informació del Club Deportiu Oldense absolutament a tots els nivells. Gràcies, José Enrique.
2: Gràcies, bona estona, adeu.

0: Tanquem la nostra portada, parlem ja de futbol, parlem de la Champions. Ahir Real Madrid 2, Inter de Milà 1, Dortmund 3, Villarreal 1, i Lilla 1, Betis 2. Altres resultats, Bruges 2, Aston Villa 3, AEK 1, Lax 0, i Porto 0, Manchester City 2. Avui ha acabat ja els dos primers partits que s'han disputat a les 7 menys quart. El Barça li ha guanyat 5-1 al Feyenoord, amb dos gols de Rafinha, un altre d'Adeyemi, un altre de Lamine Yamal i un altre del debutant en Champions amb el Barça, Gabriel Jesús. Pel que fa al Stuttgart, li ha guanyat 3-1 al Viking. A les 9, Liverpool, Atleti de Madrid, Napoli, Arsenal, PSG, Slovan de Bratislava, Sporting de Portugal, Galatasaray, Fenerbahçe, Roma, PSV, Shakhtar, Bayern de Múnich, Bodo Glimt i Slavia de Praga, Lens, como Leipzig, perdó, i Manchester United, Saba Futbol Club. Tanquem la Champions, o millor dit, tanquem el panell de resultats i se n'anem a parlar del Villarreal.
1: Creo que hoy ha sido un partido brillante del equipo, muy bueno en muchas fases, pero como dices, es desesperante y es reiterativo el que no podamos acertar en las ocasiones que generamos, que son muchas, y que es cierto que luego también tenemos que defender mejor porque nos han vuelto a hacer tres goles y es algo que hay que corregir. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Te vas a casa disgustado, pero con la sensación de que el equipo sigue haciendo cosas bien, pero que hacerlo extensible aquí públicamente no se sostiene y me deja en mal lugar.
0: Efectivament, deixa mal lloc, bon joc i pocs resultats. Des que comença la competició el Villarreal, tant la Lliga com la Champions, han encaixat 10 gols en 5 partits. La mitjana és fàcil, 2 gols per partit. I això, que ahir debutà la porteria Peter Gulaski en substitució del qüestionat Luis Junior. 3 gols, tot i les intervencions de Gulaski. 13 xuts a porteria del Villarreal i només un gol, el de Santi Mourinho, que significa l'empat en una acció a pilota parada d'eixida d'un córner, l'altre en pròpia porta dels alemanys. La clau, el penal, també el del gran protagonista del partit, Santi Mourinho, que no en tenia, com s'assenyalava un penal així.
2: Creo que fue un forcejeo de los dos normal, un partido de Champions, creo que pitar un penalti así jode a un equipo, hoy creo que nos jodió, no nos permitió sumar, pero bueno, obviamente son errores que también hay que asumirlo.
0: Significava el 3-1, era el minut 82 i sap, pràcticament sap, va ser la puntilla per a un Villarreal que comença la Champions com ho va fer en la Lliga i també com va ser la passada Champions amb aquesta derrota del Villarreal de Marcelino 1-0 contra el Tottenham. Ja ho diem, millor joc que resultats, cap victòria a la Lliga ni en la Champions, si només els dos punts de la Lliga, els dos primers partits fora de casa i els dos en empat. Recordem que el Villarreal tornarà a jugar dilluns ara en la Lliga a la Cartuja contra el Betis. Dos equips de Champions, un partit interessantíssim i veurem si Juan Foyt i Carlos Romero, que no van jugar per lesió a Dortmund, poden estar a Sevilla. Tanquem la plana del Villarreal, tanquem ara sí definitivament la Champions i parlem ja del València. En el València avui ha estat en el partit de la una Carmelo del Pozo, qui va ser membre de la secretaria tècnica del València, com sabeu, i abans també de la del Levante Unió Esportiva. Una llarga entrevista en què el tècnic ha fet repàs de la seva estada al València, de la relació amb Ron Gurley i Carlos Corberán, de la confecció de les dues últimes plantilles del València, sobretot també la d'enguany, i de la gestió dels fitxatges del club. Imma Cerro, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
0: Bé, abans d'entrar en el detall, fem una ullada general, una entrevista que ha deixat entrevore d'alguna manera les diferències de criteri amb l'actual gestió esportiva del club, no?
3: Sí, Carmelo del Pozo ha parlat sense pèls en la llengua. Recordem, fa

0: poquet més de 9 mesos que va eixir del València Club de Futbol, i jo penso que el que més clar ha deixat en esta entrevista és com de complicat és treballar en un club, en la part de la direcció esportiva, quan el club està dirigit des de Singapur.
1: Efectivament. Bé, entrem ja en matèria. Hem seleccionat tres temes diferents. Primera, parlar sobre la gestió, la forma que té el club de precisament acarar cada mercat, no?
0: Sí, ha explicat com era el procés que se seguia per a cada fitxatge, com havia de passar tot per l'altra punta del món per a confirmar-ho, i l'economia que seguia, quins eren els criteris. L'escoltem.
2: Tenia un criteri marcado económico, no un criterio de club de fútbol. La prioridad para la propiedad es la sostenibilidad. Se hacía un filtro de análisis de jugadores en un perfil económico bajo, se preparaba un informe, se había un jugador idóneo, se mandaba a Singapur para tener la autorización. El departamento español no tenía la información de lo que había pasado en Singapur dos meses antes.
1: És a dir, que no sabien un poc les consignes que hi havien abans de presentar d'alguna manera les seues ofertes. També ha parlat i molt sobre Carlos Corberán, no?
0: Sí, ella va coincidir amb dos tècnics, amb Baraja i amb Corberán, i clar, són dos perfils molt diferents d'entrenador i dos maneres molt diferents de treballar amb la direcció esportiva.
2: Rubén tiene un papel mucho menos activo y Carlos Corberán tiene un papel prioritario y superactivo en el mercado. Cree que él debe ser un poco el que toma la última decisión. Si el CEO se llama Ron Gurley y es amigo suyo. Los equipos son el reflejo del entrenador. Yo creo que Rodri lo que vio es que había un equipo enfrente que en ese momento no competía.
0: Això deia sobre l'últim partit, sobre el partit contra el Barça, un partit que també va presenciar Kiat Lim. Sobre si a Kiat li va d'alguna manera impactar també com va veure l'equip, sobre això que dia Rodri, diu que més bé que no, l'escoltem.
2: Kiat aquí no vino con una cosa clara del València. Vino pensando que jugaba al Barcelona aquí y estaba al Barcelona aquí, pero bueno, esa es mi opinión.
1: És una opinió que pensen segurament molts aficionats i aficionades del València. Lògicament, de Kiat Lim es va mostrar en aquest primer partit que estava a la llotja, en un partit del València al Mestalla. Bé, en línies generals, ja sabeu, Ron Gurley ja va dir en roda de premsa fa uns dies que no li interessa la figura d'una secretaria tècnica enfocada en el mercat espanyol, i el testimoni de Carmelo en el dia d'avui en el partit de la una ho deixa pràcticament clar. Gràcies, Imma.
0: Adeu.
1: Són les 8:49, continuem ara també a l'actualitat purament esportiva del València. Avui, recordem, ha hagut comunicat mèdic del València sobre la lesió de Mukhtar Diakabi, de la defensa francès. I ja coneguem l'abast de la lesió del bo de Mukhtar Diakabi, segons ha informat el club en un comunicat fa uns minuts. El futbolista pateix una lesió de l'adductor, llarg de la cama esquerra, que es va produir en la segona part del partit de diumenge al Mestalla contra el Barça. Ara Diakabi seguirà un pla terapèutic, mèdic, de fisioteràpia i readaptació abans de tornar al grup. Fins així és el comunicat habitual. Però els clubs ja no informen sobre el test que estarà de baixa, encara que s'estima que l'abast de la lesió o per la gravetat de la lesió estarà probablement més d'un mes allunyats dels terrenys de joc, el que agreuja d'alguna manera la situació del València, que ja acumula fins a 9 baixes des que ha començat la temporada. En l'aspecte esportiu, Guido Rodríguez, de Justin De Haas i Luis Rioja han tornat a treballar al marge del grup. Queden 48 hores per al partit contra el Sevilla i, en principi, sembla que és molt difícil que puguen arribar al partit contra el conjunt de Luis García Plaza. Tanquem ara sí ja la informació del València. Se n'anem a parlar de l'Elx.
3: Vengo ya hace pocos días y la verdad que me encontré con un grupo de jugadores muy bueno. Como dijo Tomás, tratar de adaptarme rápido al grupo, a lo que es el Elche y a tratar de sacar lo mejor que bueno, esto recién comienza, aunque como dijiste también es una liga dura, pero bueno, tenemos con qué, así que a confiar i a treballar un poquito más para
1: sacar. És Kevin Lomonaco, el defensa argentí i últim jugador que ha arribat a la plantilla franja verda a les ordres de Martín Anselmi. L'ha fet una de presentació en les quatre últimes incorporacions en què també han estat presents Eze Ponce, Tomás Lemar, cedit per l'Atlètic de Madrid, i Rubén Sánchez, que ha arribat traspassat per l'Espanyol. Hem escoltat Lomonaco vivint les primeres hores com a franja verd, i ara escoltem per este ordre a Ponce, a Lemar y a Rubén

0: viendo lo que vamos haciendo, viendo las cosas sobre todo que todavía no están ajustadas porque todavía es pronto y va a haber errores seguro, y viendo dónde al final, eso, pasando los meses, dónde vamos.
1: Muy bien, supongo que también esperas, diríamos, ese apoyo como la temporada pasada del PTU Rochel en toda la temporada y sobre todo también en este primer partido. Roy, que ha sido un placer tenerte con nosotros en Sportsapun y suerte para el debut.
0: Vale, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Son les 8:57 en el València Bàsquet. Nova presentació oficial al Roig Arena, la de l'ala pivot Mogueye, el jugador estadounidenc que amb passaport senegalès viu la primera experiència a Europa amb els taronja. Mònica Arnau, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Què ens pots contar d'aquesta presentació?
2: Que ha sigut al Roig Arena, que ja s'ha estrenat amb l'equip taronja, perquè va ser dilluns passat en un amistós contra el Casa de Montsaragossa. És un ala pivot de 28 anys, 2'06". Que ja diu que vol adaptar-se pronte a l'estil de joc europeu perquè té l'ajuda d'Omar i Muri i DJ Shorts, i l'hem preguntat per aquesta adaptació i això que és el que ens ha dit.
3: Thank my teammates and my coaches for helping me so much, you know, in being able to learn really quickly, you know, especially that I had to leave.
2: Que els companys i els entrenadors l'hagin ajudat i haver pogut aprendre molt ràpid, sobretot perquè haver de marxar per la finestra de la FIBA per a jugar amb Senegal i ha estat limitat per la quantitat de dies que havia d'entrenar. Després d'este acte s'ha quedat a firmar autògrafs i a fer-se fotos amb els aficionats.
1: Quines ganes, tenim que comenci la competició. Encara queda un poquet,
2: Encara queda, encara
1: queda. I parlarem del Mundial Femení. Això ho faré en la jornada demà. Gràcies, Mònica.
2: Adéu, bona nit.
4: Deixa la pista feliç, amb un somriure, i sa, és el que necessitava.
5: Ha sigut una guerra, una batalla èpica.
1: Quin partit, el de Ben Sheldon i Carlos Alcaraz, el tenista de Múrcia posa fi a l'aventura en Flash & Mirrors després de més de 4 mesos anyudats de les pistes. Esta matinada, Carlos Alcaraz s'ha acomiadat d'este Just Open en caure en quarts contra Ben Sheldon en un partit immens de 4 hores i mitja, un rècord per al torneig. De fet, el partit ha acabat al voltant de les 3 i mitja de la matinada. En la categoria femenina, la notícia del dia és que la kazaka Elena Rybakina avança a semifinals a Nova York i arrabassa a Arina Sabalenka, el número 1 de la vuita, després de 99 setmanes. I en la vuelta, quinta victòria del britànic Matthew Brennan en la present edició, ha sigut en la 17a etapa en final en Sevilla. La general Capcanvi, Enric Mas, és líder de la prova demà, una de les etapes claus en la contrarrellotge del Puerto de Santa María i Jerez de la Frontera. Hem arribat al final, demà més i millor.
6: Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
7: Comença Contrapunt, el repàs informatiu de la jornada en A Punt Ràdio. Avui encetem el que serà el nostre horari habitual entre les 9 i les 11 de la nit. Comencem amb José Soler i Juan Alpuente en el control de so.
6: Connectats amb la realitat del dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Contrapunt.
7: A les 5 de la vesprada, el govern ha fet públics els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència i de les Forces de Seguretat que va rebre abans i després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat de Ceuta. Entre ells destaca un informe del CNI de les 6 de la vesprada del 29 de juliol. Informava d'una convocatòria per a participar en un assalt a la frontera l'endemà, el 30 de juliol, el dia en què finalment es va produir.
8: Avui s'ha reprès l'activitat parlamentària amb la sessió de control al president del govern. De nou, l'hemicicle del Congrés s'ha convertit en l'escenari d'una agra batalla dialèctica. Hi ha hagut en molts fronts la paralització del Suprem, de la llei de nets, la llista d'interior de centenars de noms de periodistes classificats per ideologia, la corrupció i, com a principal àrea de control al govern, la crisi de Ceuta.
7: A casa nostra s'acaben les vacances i comença el curs escolar, la data que marca la tornada a la normalitat. Poc més de 850.000 alumnes des d'infantil a l'ESO han començat este matí el curs escolar 2026-2027. Enguany hi ha 2.042 alumnes menys que l'anterior i 385 docents més. Hi han obert

0: 14 nous centres educatius. El que es manté de fons és el conflicte laboral entre els sindicats de l'ensenyament públic i la Conselleria d'Educació.
1: I en l'hora, els avisos per pluges fortes continuaran actius fins la pròxima matinada al litoral de València i d'Alacant per ruixats i tempestes que en les pròximes hores encara podran descarregar localment més de 40 litres per metre quadrat en una hora, sobretot al litoral sud del Golf de València.
2: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
0: Tal com havia anunciat el govern, ja ha fet públics els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència i de les Forces de Seguretat que va rebre abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat de Ceuta. Entre ells figuren avisos del CNI sobre una convocatòria per a participar en un assalt a la frontera el 30 de juliol, el dia en què finalment es va realitzar. Alguns dels documents parlen també de passivitat en les autoritats marroquines per a impedir l'entrada. Xavier García del Valle, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Rubén. Anem per parts, que això és un poc llarg. En total, són 40 documents i entre ells es destaca efectivament l'avís enviat el dia 29 de juliol sobre la planificació de diverses convocatòries per entrar a Ceuta, tant nadant per la platja com botant-se la tanca, tot aprofitant la celebració al Marroc del Dia del Tron. L'informe diu que s'ha identificat alguns perfils en xarxes especialment actius. Un d'ells es diu directament Assalt a la Tanca de Ceuta i estaria preparant un intent d'entrada pel perímetre fronterer per al dijous 30 de juny, que és el dia en què finalment es va registrar aquest assalt. El CNI destaca que en els missatges que mouen els grups es diu que, i és textual, qui vulga creuar té una última oportunitat en la Festa del Tronc i a les 8 les autoritats estaran distretes amb la celebració i les desfilades. En aquest informe es parla en concret de dos grups de Facebook, un amb més de 160.000 membres i un altre amb més de 22.000. Es parla d'altres anuncis semblants que no especifiquen un dia concret per a l'assalt, però diuen que tota la setmana seria favorable. El contingut d'aquest informe va ser comunicat via WhatsApp al cap del gabinet de la delegació del govern, que després va rebre també la informació en una conversa telefònica d'11 minuts. El delegat del govern a Ceuta, per cert, ja ha dit que no pensa dimitir.
0: Xavier, este és només un d'eixos 40 informes desclassificats, però n'hi ha més i alguns no contenen cap tipus d'advertència.
1: Efectivament. Per exemple, un altre informe, en este cas del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres, que és un organisme de la Policia Nacional, i amb data de 28 de juliol, dos dies abans de l'entrada, no aprecia indicis ni riscos del que finalment va passar. Este informe diu que, i és textual, no s'aprecien indicadors d'intel·ligència ni un augment significatiu d'interaccions que apunten a l'organització articulada d'un salt massiu o assalt violent als elements físics de contenció entorn al dia 30 de juliol. No obstant, es diu també, es mantindrà la monitorització activa dels grups de WhatsApp i canals de missatgeria detectats amb l'objecte d'identificar amb antelació una eventual expansió o intensificació de la mobilització.
0: La documentació que s'ha fet pública esta vesprada també deixa clara la preocupació que hi havia entre les forces de seguretat per les conseqüències que podria tindre la sentència del Tribunal Suprem del 29 de juny. Molta gent va interpretar que eixa resolució prohibia l'expulsió o el rebuig en frontera de qualsevol que entrara a Espanya nadant.
1: I per això hem sabut que la Guàrdia Civil va sol·licitar al Ministeri de l'Interior, 20 dies abans de l'entrada de migrants, un reforçament del grup especial d'activitats subaquàtiques pel risc d'increment dels accessos irregulars per via marítima. Un altre informe, en este cas de la Policia Nacional, fa un seguiment de les entrades irregulars registrades des d'eixa sentència. En total han xifrat 1.240.
0: I trobem també, Xavier, informes realitzats ja el mateix dia de l'assalt, en este cas amb origen en les forces armades i els seus servicis d'intel·ligència.
1: Efectivament, l'exèrcit de terra, per exemple, més concretament el regiment de guerra electrònica número 32, va alertar a les 12 del migdia d'una entrada massiva molt probable. Ho va comunicar al Centre d'Intel·ligència de les Forces Armades, el CIFA, un organisme que una hora més tard, a la una de la vesprada, va emetre un altre informe. En ell parlava de passivitat de la policia marroquina en la frontera. Deia textualment que és molt probable que les autoritats marroquines no estiguen afavorint activament l'onada migratòria, però sí que hagin actuat de forma negligent o passiva. Un contingut molt semblant

Montblanc, trobem en un altre informe també del dia 30, i ara de nou és del CNI. Ja eren les 9 i 20 de la nit i els serveis d'intel·ligència constaten que el gran volum d'immigrants havia superat la capacitat de

0: negar un presumpte finançament irregular del PSOE.
1: Sánchez manté la proximitat amb José Luis Rodríguez Zapatero, ressalta la seva trajectòria com a president, confia en la seva innocència i anticipa que tornarà a donar-li cabuda en la pròxima campanya electoral.
2: Yo creo en la presunción de inocencia de José Luis, esperemos que se pueda aclarar todo y esa es mi convicción y esa es mi...
3: ¿Estará entonces en la campaña electoral del Partido Socialista?
2: No, por supuesto, yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales.
1: I sobre un suposat finançament irregular del PSOE, Sánchez deplora que se li doni més credibilitat a un delinqüent confés, com l'empresari comissionista condemnat en el cas Ábalos, Víctor de Aldama, que a tot un partit. No obstant això, mostra cautela quan se li pregunta sobre una possible imputació.
2: No hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay. Y bueno, yo no sé si nos imputarán o no nos imputarán, pero yo le puedo garantizar que no hay financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español.
0: I Carlos Mazón tornarà a declarar davant la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats.
1: Ho ha decidit esta vesprada la mesa d'esta comissió. Convoquen l'expresident per al dia 21 de setembre. Volen que expliqui els últims arguments de la seva defensa sobre l'efectivitat dels avisos a la població. També s'ha acordat avui convocar l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
4: Les coses que passen des de tots els àngels. Contrapunt. Rubén Dempere.
0: I ens ocupem ara de l'inici del curs escolar. Poc més de 850.000 alumnes des d'infantil a l'ESO han començat este matí el curs escolar 2026-2027. Pares i mares han celebrat la tornada a la normalitat, mentre que entre la xicalla hi havia divisió d'opinions.
5: Moltes ganes, molt necessari, per a ells i per a tots.
6: No, estava bé, les vacaciones més que... No quiero ni despertarme.
7: Estoy muy emocionado porque es mi primera vez en la ESO y muy feliz, muy contento.
8: No tengo ganas de comenzar porque quiero vacaciones.
1: Enguany hi ha 2.042 alumnes menys que l'anterior i 385 docents més, i han obert 14 nous centres educatius. El curs escolar ha començat com va acabar l'anterior, amb el conflicte laboral que mantenen els sindicats de l'ensenyament públic amb la Conselleria d'Educació, sense resoldre. La Plataforma per l'Ensenyament Públic ha recordat este matí que les reivindicacions que van propiciar la vaga educativa de maig i juny continuen. Kilian Cuerda, d'UGT del País Valencià.
9: Inclús aprofitant en tota l'agostitat i alevosia per a donar una punyalada per l'esquena i una agressió directa a la dignitat i decència del professorat i l'escola pública, implantant en agost en la llei d'acompanyament unes funcions de policia política, de gestapo educativa, que volen diguem-ne, desenvolupar en la inspecció educativa per a perseguir l'educació lliure i per a perseguir la llibertat de càtedra.
1: El cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, ha inaugurat el curs escolar a Caudiel, al Col·legi Rural Agrupat Palància-Millars, i allí ha retret els sindicats que, entre les reivindicacions, no consideren el reforç en matemàtiques i llengua, després de la calamitat de l'informe PISA, i ha advocat pel consens per a millorar l'educació.
10: Cride a la reflexió. Queda molt per millorar en l'educació. Però hem presentat un pla que, sense ningú dubte, va millorar. Ells podran considerar si no és suficient o és insuficient, però és un inici. I jo crec que el que verdaderament es necessita en l'educació són pactes, perquè al fi i al cap tots tenim la mateixa finalitat. Jo el que crec és que sobre ideologia a les aules i el que hi ha que centrar-se més és en l'educació dels joves valencians i valencianes.
0: I este primer dia de curs escolar ha sigut una jornada de nervis, d'emoció i de motxilles carregades de material i de llibres. Així s'ha viscut el primer dia d'escola a la Comunitat Valenciana després de les vacances d'estiu. Ens ho conta Célia Cerezo.
11: Primer dia d'anar a escola en cotxe, caminant, en patinet o en bici, però amb moltes ganes de conèixer gent nova. Escoltem alumnat de Caudiel, a l'Alt Palància.
12: Que estoy con mis amigos y puedo conocer a otros.
13: Pues conocer a profesores nuevos.
11: Calia rebre ànims i abraçades, perquè avui era dia de començar nous cicles. Parlen alumnes de València.
14: Me llamo Yusuf y voy a entrar a primero de la ESO y estoy muy emocionado.
15: Pues yo me llamo Micaela Sofía Sevilla Castro, voy a pasar a sexto.
11: De revisar ben bé el material i les motxilles.
16: Làpices, rotuladores, sacapuntes i aquarel·les.
11: Encara que alguns han tornat amb cares llargues.
8: No tengo ganas de comenzar.
16: ¿Por qué?
8: Porque quiero vacaciones.
11: I molta son.
6: Es que no quiero ni despertarme.
11: I d'altres amb molta motivació, com estos alumnes d'Alacant.
8: Sí, tengo muchas ganas.

0: ganas.
1: Poco a poco, ¿verdad, Leire? ¿Tienes ganas?
2: Sí. Estaba ya aburrido en clase de estar a hacer lo mismo siempre.
3: Un día també important per a ells, per als pares, les mares i els iaios.
4: I que n'hi ha que organitzar-se pues, pa portar-los a les aules.
5: Desvanides, de veure els amics, els mestres.
6: Esto es lo más bonito que puede tener unos abuelos.
3: Primer dia d'escola superat i per davant 9 mesos més de curs i molts aprenentatges.
7: I canviem d'assumpte. Els usuaris d'alta velocitat de Renfe de la línia Madrid-València ja hauran comprovat de primera mà els retards dels últims dies. Uns retards de vora 25 minuts. La causa? Els maquinistes han decidit limitar la velocitat dels trens a 200 km per hora per tal de reduir possibles riscos després de detectar fissures en una part de l'estructura dels vagons. Ens ho conta Txelo Jimeno.
8: Sí, des de passat divendres, els maquinistes que fan el trajecte Madrid-València en el model S106 del Talgo Abril han decidit limitar la velocitat a la que poden circular aquests 300 km per hora a 200, seguint la recomanació del sindicat de maquinistes. Tot després de percebre vibracions que podien estar ocasionades per possibles fissures en l'estructura que uneix el vagó a la via. Assabentada a Renfe, l'empresa ha acordat amb el sindicat dels maquinistes incrementar la freqüència de les inspeccions cada 3 o 4 dies i ha indicat que la seguretat tant dels treballadors com dels viatgers està garantida amb els sistemes de control, inspecció i prevenció. Esta decisió que han pres els maquinistes el que ha fet ha sigut generar retards de fins a 25 minuts en els recorreguts en este trajecte de Madrid-València.
7: I continuem parlant de trens. El Congrés Compromís ha traslladat la reivindicació per a posar en marxa una connexió ferroviària, un tren que isca a primera hora del matí des de Castelló a Tarragona i Barcelona amb parada a diverses localitats de les comarques del nord, com ara Benicàssim, Orpesa, Alcalà de Xivert, Benicarló i Vinaròs. Una proposta que ja té el suport de la Diputació Provincial de Castelló. Escoltem el diputat de Compromís, Alberto Ibáñez.
9: Des de Compromís hem portat al Congrés una proposició no de llei per a garantir que els veïns i veïnes de les comarques de Castelló puguen agafar el tren per anar a Barcelona i a Tarragona per el matí sense necessitat de pernoctar el dia abans quan tenen qüestions laborals o qüestions acadèmiques que necessiten poder anar a Catalunya o persones de Catalunya vindre al País Valencià.
10: Contrapunt. A Punt Ràdio, Rubén Dempere.
7: Més coses. Avui A Punt Ràdio ha parlat en exclusiva amb el presumpte piròman del Saler, l'advocat valencià Juan Curiel, acusat d'haver provocat els primers incendis al Parc Natural fa ara 3 anys. És, de fet, la primera vegada que parla per un mitjà de comunicació i ho ha fet en el nou programa dirigit per Juan Nieto, La Pista.
11: Sí, en l'entrevista, Curiel ha admès que estava al Saler quan fa 2 setmanes es va produir l'últim foc a la Devesa, però assegura que ell no té res a veure amb l'autoria.
12: Cuando lo vi, porque yo estaba en el Saler cuando ocurrió este último incendio. Yo esperaba incluso que vinieran a preguntarme, por lo menos, o incluso a detenerme. Yo me estaba preparando para lo peor, pero bueno, no vino nadie. Y sí que es cierto que en redes sociales han salido cosas y incluso en televisión me han comentado. Pero yo es que trato de omitirlo, porque yo no provoqué ningún incendio. No tiene ningún sentido que yo voluntariamente quiera hacer incendios en la zona donde vivo yo.
11: Recordem que l'advocat Juan Curiel va ser detingut diverses vegades després d'una sèrie consecutiva de focs en l'entorn de l'Albufera i l'abril de l'any passat va ser condemnat a 9 mesos de presó per un delicte d'incendi forestal sense propagació.
7: I parlem ara d'una qüestió sovint silenciada. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presentat el nou Servei de Prevenció Precoç del Suïcidi, que, segons ha explicat, serà proactiu, àgil i eficaç. De fet, està actiu les 24 hores del dia. A més, ha explicat que amb el nou sistema, els pacients als quals els ha diagnosticat una malaltia mental seran atesos de manera individualitzada. Amparo Fernández.
13: També en salut mental, com en diferents anomalies o patologies, arribar a temps és transcendental i fer-ho de menuts pot significar salvar vides. Hi ha unitats, de fet, dins del pla de prevenció escolar que treballen amb joves estudiants i avaluen quines són les seues necessitats. Estes són les dades. Més de 4.600 escolars valencians atesos, més de 20.000 consultes i un resultat alarmant. Una de cada 5 d'aixes consultes es produeixen per haver pensat en el suïcidi, dades que ha presentat el conseller.

0: conseller de Sanitat, Marciano Gómez.
1: Hemos valorado a casi 4.000 pacientes, 4.000 niños, y aproximadamente un 15 o 20% de los mismos con ideación suicida. Vamos adelantándonos a lo que es la situación para prevenir.
0: El nou pla es diu Acompanya. Quan s'identifica un risc de suïcidi, per exemple, a través d'una autolesió, es posa en marxa. És el nou vessant que incorpora la Conselleria de Sanitat als plans de salut mental, un servei que compta amb 42 psicòlegs entre atenció directa i supervisió, amb capacitat per atendre més de 6.000 persones. En la Diana, les persones identificades amb aquestes tendències suïcides, a qui se'ls farà un seguiment personalitzat a través de videoconferències, teleassistència mòbil, entre d'altres. El pla acompanya també els familiars de persones que han perdut un dels seus familiars en un suïcidi o bé els supervivents.
1: Un projecte complementari, donde se le va a llamar al paciente que haya tenido una tentativa de suicidio o que se le haya diagnosticado en las unidades de salud mental una potencial ideación suicida.
0: Important, Acompanya un servici que treballa amb un perfil de persones identificades i que és complementari al telèfon gratuït 024 que funciona per a qualsevol necessitat d'immediatesa.
2: I parlem ara d'economia i també de relacions internacionals. El govern de Donald Trump qüestiona l'aliança de Ford amb la companyia xinesa Geely en la factoria d'Almussafes.
3: El secretari de Transport, Sean Duffy, ha advertit a Ford sobre l'adopció de tecnologia i manufactura xineses en algunes de les seues plantes, com el cas de la fàbrica d'Almussafes a la Ribera Baixa. Duffy alega preocupacions de seguretat nacional. Així ho ha transmès en una carta dirigida al president i conseller delegat de Ford, Jim Farley, on qualifica la Xina de ser un adversari estranger. És més, l'administració de Donald Trump ha advertit a Ford que deixarà de ser un soci fiable.
2: Nova escalada de la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Per primera vegada, en 6 mesos, les dues potències ataquen petroliers bloquejats a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica ha tornat a bombardejar una base militar dels Estats Units a Jordània. Rafa Salom.
4: El Pentàgon ha bombardejat 5 petroliers iranians que estaven bloquejats a l'estret d'Hormuz. Prèviament havien sigut desallotjats i es desconeix fins ara si la càrrega ha provocat vessaments de petroli. És la resposta a dos atacs previs contra un vaixell de guerra nord-americà que no ha patit danys. Dos reaccions immediates. La Guàrdia Revolucionària anuncia la creació d'una nova zona prohibida fora de l'estret d'Hormuz, que cobrirà parts del Golf d'Oman i més enllà. La segona s'ha viscut als mercats. El preu del petroli supera la barrera dels 100 dòlars el barril. És el més alt des de finals de juliol i anticipa un hivern negre a Europa si la situació no canvia. Teheran ha bombardejat una base militar a Jordània i assegura que ha atacat dos destructors nord-americans, tot i que Washington ho nega. I sense refredar la situació, Netanyahu ha visitat la frontera amb Síria i ha dit que l'Iran està a punt de col·lapsar. Per a rematar la jornada, l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica ha anunciat que denunciarà l'Iran davant l'ONU per no permetre les inspeccions de les seues instal·lacions nuclears.
2: I acabem este repàs a l'actualitat internacional amb la jornada de dol i homenatge per la mort del rei Harald V de Noruega.
3: Capital. A la capital, a Oslo, un solemne i multitudinari funeral d'estat ha tancat els seus 35 anys de regnat i obri de pas una nova etapa per a la monarquia, amb Håkon VIII al capdavant. Arturo Monedero.
5: Més de 340.000 persones han pres els carrers d'Oslo per acomiadar Harald, enmig d'un silenci absolut, trencat només per les salves de canó. Caps d'estat i de govern, i també membres de les monarquies europees, participen del funeral, entre ells els reis d'Espanya. Un comiat que contrasta amb el moment delicat que travessa la corona. A la cerimònia ha assistit Marius Borg, fill de la reina Metemàrit, amb permís judicial, malgrat la condemna per 2 violacions i el seu arrest domiciliari. Harald va compartir les alegries i també el dolor del seu poble. Estem profundament agraïts pels seus 35 anys de regnat, reivindica el primer ministre del país. Després de rebre sepultura en la intimitat de la cripta reial, les banderes han tornat a onejar a tot pal. Acabat oficialment el dol, el nou rei Håkon ha saludat des del balcó del Palau entre ovacions. Comença així un nou capítol per a la

0: aquí a Noruega.
1: Connectats amb la realitat del dia. Estàs a Contrapunt.
2: En el temps de l'oratge, els avisos per pluges fortes continuaran actius fins la pròxima matinada al litoral de València i d'Alacant. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. La situació meteorològica, efectivament, encara ens fa parlar d'avisos que estaran actius fins a la matinada, fins a les 6 del matí en particular. Hores d'ara en tenim la segona banda de precipitació. Hem tingut una primera que ha descarregat amb intensitat esta vesprada cap al litoral d'Alacant. Esta segona ha baixat des de la zona de l'Alt Túria i l'interior de la zona del Xúquer i ara està afectant punts de la Vall d'Albaida, desplaçant-se ràpidament cap al Comtat i l'Alcoià. I en tenim ara, a partir d'ara s'activarà una nova línia de precipitació, més que línia, nuclis de precipitació a la zona marítima. De fet, ara comencen a créixer amb molta energia. Tot el dia han estat creixent a l'interior, baixant des de l'interior cap al litoral, però ara al setembre la mar també és una font d'energia, sobretot de nit, quan a l'interior comencen a baixar les temperatures, és la zona costanera i ara estan creixent davant del Baix Maestrat, la plana alta, zones del litoral, tempestes molt fortes que poden tocar la zona costanera els primers quilòmetres i deixar ruixats intensos. Atenció, perquè també creixeran d'ací no res davant del litoral de València i d'Alacant. I és per això que es mantenen els avisos, sobretot a la zona litoral, prelitoral, al llarg de la matinada per precipitacions que de nou en una hora podran superar els 20 i els 40 litres per metre quadrat. Recordem que ara, de moment, amb dades provisionals, Alfafara ja en porta registrats 41 litres per metre quadrat, Sacanyet, Sodexera 26-27, també cap a la zona d'Ontinyent s'han superat els 25 litres per metre quadrat. Tornem a insistir, esta segona banda de precipitació estarà desplaçant-se des del sud de València cap al nord d'Alacant, i molta atenció, a partir de les pròximes hores totes les zones litorals, en particular sobretot València i Alacant, però ara també litoral de Castelló, per això ruixats i tempestes, que de manera puntual fins a les 6 de la matinada principalment s'espera que puguen ser localment intenses.
2: Estarem molt pendents. Gràcies, Joan Carles Fortea.
3: Fins ara.
2: En els esports parlem de futbol i de Rodri, el migcampista del Barça, que com estava previst ha volgut enviar un missatge de respecte i també de disculpes al valencianisme. Dani Hermosilla, bona vesprada.
4: Bona nit, ja. Bona nit, Rubén. Bona nit, sí, bona nit. Que ja és de nit.
2: Bona nit, ja està fosc.
4: Així és, Rubén. I posem en context. Rodri va ser substituït diumenge en la segona part del València-Barça al Mestalla. La vacanta va tindre una conversa privada amb Pau Cubarsia, qui li va fer comentaris sorprenent-se pel nivell del València durant el partit, amb frases com «Són molt roïns, molt fluixos, tio, com quedaren l'any passat, no han passat del mig del camp en tota la segona part». Bé, això es va fer públic en un reportatge en el dia després, històric espai de reportatges de Movistar Plus. Rodri ha volgut parlar, i ja ho hem anunciat en els nostres serveis informatius durant tota la setmana, ha volgut parlar després del debut del Barça a la Champions, ara comentarem, i ha dit que parla amb el capità José Gallà, al que li va demanar disculpes, també a reflexionar sobre la difusió de converses privades con la que va tindre ell en la banqueta Cubarsí. I, bueno, escoltem ja la declaració completa de Rodri, que comença esa declaració apuntant que va parlar amb
5: con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a él a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga. Y nada, simplemente decir eso. También, eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas al Valencia Fútbol Club. Así que nada, ahora ya está y cualquier pregunta que tengáis del partido, por favor.
4: Ja no ha volgut parlar res més del tema.
2: Ahí queda esa disculpa de Rodri. I avui, jornada de Champions, Dani.
4: Sí, el Barça ha guanyat 5-1 el Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi i altre de Lamine Yamal, i l'últim del brasiler Gabriel Jesús, debutant en la Champions amb el Barça i últim fitxatge dels culers. A més, l'Stuttgart li ha guanyat 3-1 al Viking, els dos partits avançats jugats a les 7 menys quart. Es juga des de les 9 altres partits, com el de l'Atleti de Madrid, que guanya a Liverpool 0-1 el gol de Marcos Llorente, assistit per Julián Álvarez, titular en la Champions amb els Matalafers.

0: De la resta de la informació esportiva destaquem la compra de l'Eldense per Leo Messi.
1: Sí.
0: S'espera que en les pròximes hores es concrete l'operació. Avui hem escoltat l'alcalde de la ciutat, Rubén Alfaro, confirmant i valorant l'operació.
2: Se brinda esa oportunidad con, bueno, pues con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, que está cercano a cerrar esa operación de compra del club. Es una gran oportunidad, es una noticia magnífica para nuestra ciudad. Pues yo creo que él tendrá su idea de un proyecto, pues, que tenga que ver con la formación, con el fútbol base. Evidentemente eso necesitará una serie de instalaciones.
0: I de la resta de la informació esportiva, Dani?
1: Sí, pues mira, entre altres coses, resumim. L'Elx ha presentat els quatre últims fitxatges: Eze Ponce, Tomás Lemar, Rubén Sánchez i Kevin Lo Mónaco. El Levant ha presentat una nova versió de l'himne del club, realitzat pel compositor, director d'orquestra i reconegut seguidor granota, Vicente Martínez Alpuente. En bàsquet, el València Bàsquet ha presentat avui la pivot Moguille, el jugador estadounidenc amb passaport senegalès. I en la volta, quinta victòria a l'esprint, fent registre rècord del britànic Matthew Brennan abans de la decisiva crono de demà a Jerez de la Frontera, on Enric Mas i Primo Roglic es van a jugar qui porta el setrei, el major roig.
0: Estarem pendents. Vinga. Gràcies, Daniel Mosilla.
1: Vinga, bona nit. Adéu.
3: Les coses que passen des de tots els àngels. Contrapunt. Rubén Dempere. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
5: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
3: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
5: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
3: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Elx, 98.4.

I a les 9 i 36 minuts encetem esta segona part del nostre Contrapunt avui amb una part dedicada a les entrevistes. Això serà el nostre format habitual a partir d'ara, entre les 9 i les 9 i mitja, informació, i entre les 9 i mitja i les 10, entrevista o entrevistes. Avui tindrem a dos persones a una persona en el nostre estudi, a una altra persona per telèfon, dos dones expertes en les seues matèries, a les quals anem a presentar a continuació. Però abans d'això anem a fixar el tema sobre el qual anem a parlar avui en estos 25 minuts que ens resten fins les 10 de la nit. Ahir, un dia abans de l'inici del curs escolar a casa nostra, es va fer públic l'últim informe PISA, un informe que cada 4 anys realitza l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. Es tracta d'un diagnòstic basat en enquestes a l'alumnat a nivell mundial. En este últim es va analitzar l'estat de salut de l'educació en 91 països. I el resultat és negatiu en tots els països analitzats, però en el cas d'Espanya els resultats són desastrosos. No hi ha altra manera de qualificar-lo. Els xics i les xiques s'afonen en les competències de lectura, en les de matemàtiques i també en les de ciències. I en el cas de la Comunitat Valenciana, les coses encara van pitjor. Estem a la cua en els tres indicadors, només per davant de Ceuta i Melilla. Totes les comunitats

0: baixen els resultats, totes baixen la puntuació, però Madrid, Castella i Lleó i Astúries són les tres que menys punts perden. L'OCDE ha llançat la veu d'alarma davant d'esta davallada sostinguda i general en la prova en el món desenvolupat, que afecta també els tres països que solen obtindre els millors resultats, el Japó, Corea i Estònia. L'informe apunta a les causes d'este afonament educatiu. Els i les adolescents no llegeixen, estan menys disposats a esforçar-se i creixen amb el mòbil i amb les pantalles. A més, s'apunta l'arrolladora i imparable entrada de la intel·ligència artificial en la vida de l'estudiantat. Un impacte completament desconegut a mig i llarg termini. Per a tractar d'entendre per què estem com estem i què hauríem de fer per a capgirar esta tendència, ens acompanyen dos dones que coneixen de primera mà la realitat de l'educació a casa nostra. Així a l'estudi saludem a Maite Navarro, que és secretària general de la Societat de Professors de Matemàtiques de la Comunitat Valenciana i professora de secundària de matemàtiques. Bona nit, Maite.
1: Bona nit, Rubén. Moltíssimes gràcies per la invitació.
0: I per telèfon també ens acompanya i també saludem a Lídia Lecto, que és mestra de primària en l'especialitat d'audició i llenguatge i és també assessora de formació. Bona nit, Lídia.
2: Hola, Rubén, Maite, bona nit i moltes gràcies per la vostra invitació.
0: En primer lloc, per a fixar la qüestió, m'agradaria que m'explicareu i que explicareu als nostres oients com es fa l'informe PISA, com s'avalua concretament a l'estudiantat, perquè parlem molt de l'informe, però tal volta caldria conèixer exactament quin és el procediment, com es fa aquest informe.
1: Bé, suposo que te refereixes també a com, quines proves passen els estudiants, com se trien, no? I això la veritat és que molta gent no desconeix. Si no eres de l'àmbit educatiu, tampoc no n'hi ha massa informació a nivell de ciutadania de com es fa. Les proves PISA se passen a estudiants de 15 anys, independentment del curs on estiguen, no se passa a estudiants que estan cursant un curs determinat, sinó que tenen 15 anys. Aleshores, se trien els centres d'aquelles comunitats, aquells països que volen participar, i d'aquests centres la pròpia organització tria els alumnes perquè les proves són mostrals, no poblacionals. Se fa una tria de 15 alumnes, 15 estudiants, van a elaborar la prova o van a resoldre la prova. I si alumnat pot ser que estiga en quart de l'ESO per edat, o pot ser que estiga en tercer, o pot ser que estiga en segon, depenent de les repeticions que s'hagin produït. Val? I això és un factor important a tindre en compte cada vegada que mirem els resultats de PISA, perquè no s'avalua per el nivell que estan cursant, sinó per l'edat. D'acord? Aleshores, això és una cosa important a conèixer, perquè ahí afecta moltes coses, parlarem després si de cas, no? Com influeix el percentatge de repetidors que té una comunitat, perquè això pot influir en que hi ha moltes persones, molts estudiants que fan la prova, estan en un nivell escolars més baix de que li correspondria per l'edat. Això és una primera part. I l'altra és que les dades que arreplega PISA no només arreplega resultats de les proves que han de resoldre, sinó altres tipus de resultats, de percepcions que tenen els estudiants, arrepleguen dades de les direccions de centres i, per tant, quan fa un informe, no sols és quines respostes han donat els estudiants, sinó que fa un informe complet de quin és el nivell sociocultural, familiar, quina és la percepció que tenen els estudiants dintre de l'aula, pel que fa al clima de l'aula, pel que fa... S'analitzen dades d'absentisme, s'analitzen dades de... quin ús fan de la tecnologia. Vull dir, enguany PISA ha fet un informe i ha parat una atenció especial al tema de la perseverança, de com se troben dintre de l'aula i també a el que estàs comentant de la intel·ligència artificial que ha irromput en l'educació. I bueno, pues l'informe PISA fa alguns informes, no tots ells negatius, perquè com en totes les noves tecnologies i les noves tecnologies que apareixen a la societat i per per tant també a l'aula, els usos que se fan de les tecnologies són els que determinen, no?, si això produeix resultats positius o negatius. I això seria més o menys una radiografia de què se fa quan se fan les proves PISA. També s'arrepleguen dades i percepcions de les direccions dels centres on se passen les proves, i això també forma part dels informes que després

0: elaborar PISA.
1: Lídia, del que més s'ha parlat en aquestes últimes hores és d'aixes xifres, d'aixes puntuacions o d'aixes baremacions tan baixes en les competències matemàtiques, de comprensió lectora i de ciències. I m'agradaria que ens explicàreu, i ara seria el cas de que ens ho explicares tu en concretament, Lídia, a què ens referim quan parlem de competències? Perquè sembla una obvietat, sembla que tots ho tenim més o menys clar, però no, crec que no és així, no? No tots entenem exactament de què parlem quan parlem de competències. Què s'evalua o què s'entén per una competència?
2: Sí, a veure, quan parlem de competències, està clar que per als docents és una terminologia que la tinguem molt dominada, però quan parlem del marc de PISA, quan parlem d'una competència, és més que coneixements i habilitats. Implica pues, la capacitat de respondre a demandes més complexes mitjançant la mobilització de recursos psicosocials, pues, podem incloure habilitat i certes actituds en dins d'un context determinat. És a dir, la capacitat de mobilitzar aquests coneixements, aquestes habilitats, les actituds i valors per poder afrontar amb èxit situacions i problemes complexos en contextos dins de la pròpia vida real. Si això ho extrapolem al que seria dins del marc curricular actual, derivat de la LOMLOE, quan parlem de competències, implica anar més enllà d'aquesta idea tradicional de saber el contingut. Una competència pues, implicaria el saber mobilitzar i integrar aquests coneixements, aquestes destreses, aquestes actituds per poder actuar d'una manera més adequada, eficaç, davant de situacions concretes i significatives. Rubén, permetem una manera senzilla d'entendre, no? Una competència seria saber, saber fer, saber estar o saber ser. Aplicat en una situació real, per exemple, podríem dir que en l'àrea de llengua, no es tracta simplement de conèixer diferents tipus de textos, sinó de ser capaç de comprendre, d'interpretar-lo, produir i interactuar amb aquests textos en diferents situacions i amb diferents propòsits. Per tant, així no es tracta simplement de que... no és suficient que l'alumnat conega una cosa. Ha de ser capaç d'utilitzar aquest coneixement per combinar-lo amb altres habilitats i altres actituds i prendre decisions, resoldre una situació o actuar davant d'un repte de la vida.
1: Lídia, precisament ara estàs referint-te a aquestes habilitats, a aquestes competències pel que fa a la comprensió lectora, i una de les dades que revela aquest informe PISA és que els xics i les xiques de 15 anys tenen dificultats a l'hora de llegir i d'interpretar un text de 400 paraules. Per a que ens fem una idea, un text de 400 paraules no arriba a un full mecanografiat. Per què este endarreriment en la comprensió lectora? Quines són les causes?
2: Sí, a veure, PISA no diu simplement això que les xiques de 15 anys no siguin capaços de llegir i ser text de 400 paraules. El que posa de manifest és que hi ha una dificultat creixent per poder comprendre, per integrar i interpretar valorar textos quan aquesta complexitat de la tasca va en augment. De fet, l'informe que s'ha publicat, només un 2% de l'alumnat espanyol arriba a nivells més alts en lectura, els quals impliquen comprendre textos extensos, abordar conceptes abstractes i distingir fets i opinions a partir d'informació implícita. I això ens porta a una pregunta molt interessant. Com pot ser que un alumne de 15 anys li costi comprendre un text que físicament ocupa menys d'un full de pàgina? No és només un problema de quantitat de text. Llegir 400 paraules no és difícil simplement perquè siguin 400 paraules. La dificultat apareix quan l'alumnat ha de fer moltes operacions cognitives al mateix temps. Per exemple, llegir, comprendre el significat literal d'aquest text, relacionar les idees del text, fer inferències, activar coneixements previs, identificar què és important, què no és important, construir una representació global del text, interpretar-lo, valorar aquesta informació, són molts processos cognitius al mateix temps. Dins del marc de PISA es considera la lectura com una activitat que implica localitzar la informació, construir aquest significat, integrar-lo i fer inferències i avaluar i reflexionar sobre els textos.
1: Vull
2: jo crec que no hi ha...
1: Disculpa, Lídia.
2: No hi ha una...
1: Digues.
2: No hi ha una única causa, sinó hi ha una combinació de diferents factors.

0: Sí, precisament pel que fa a les causes. Volia també així convidar a Maite a intervindre, perquè diguéssim que la competència que avalua o que treballa habitualment Maite és la competència matemàtica, com a professora de matemàtiques i com a secretària general de la Societat de Valenciana de Matemàtiques. Però al final la comprensió lectora està present en totes les altres competències, és com l'instrument, no?, que serveix per a que totes les altres competències arriben a un bon port. Què està passant? Parlem de multicausalitat, però anem a posar-li nom a aquesta multicausalitat. Què està passant per a trobar-nos aquestes dades?
1: Bueno, simplement, o algunes de les qüestions en les que apunta l'informe o que se poden deduir del que diu l'informe PISA, a banda de la crisi de lectura de la que estava parlant i d'aquesta competència de lectura que parla Lídia, també és la de l'atenció, ¿vale?, que estan bastant vinculades. I és que la OCDE identifica que s'ha generalitzat, no?, i s'ha deteriorament en les competències lectures profundes, com estava parlant Lídia, i això, pel que fa a la competència matemàtica, afecta en la comprensió d'enunciats llargs, en la interpretació en la interpretació d'informació, en la capacitat de seleccionar dades rellevants, però també mantenir l'atenció durant processos de resolució complexos. I aquesta falta d'atenció i d'atenció sostinguda fa que la resolució de problemes, que a més és l'objectiu principal dintre de la competència matemàtica i dintre del saber matemàtic, no?, està molt vinculat també a aquesta falta de comprensió lectora, però insistix que està també molt relacionada en que ha caigut el temps de concentració, la capacitat de concentració i l'atenció sostinguda. I això fa que abandonen les tasques més llargues, que produïsquen respostes més ràpides, menys reflexives i, per tant, incorrectes. I això ha suposat, dintre de resultats de PISA, un dels possibles factors que ha fet que hagi baixat els resultats en la competència també.
0: Què es podria fer per a tractar d'invertir aquesta tendència de la falta de capacitat d'atenció?
1: A veure, el que s'apunta i és previsible que siga així, tot i que no n'hi ha informes que ja siguin completament vinculants i els factors són múltiples i PISA no diu, no?, quina causa és causa directa de la baixada de resultats, pues bueno, l'acostum de les pantalles, de la informació fragmentada, curta, i aquest ús recreatiu que se fa de les pantalles, no?, perquè una de les coses que s'analitzen són les pantalles. El problema és de vegades també l'ús recreatiu que se fa i no un ús educatiu d'aixes pantalles. Estan acostumats a llegir i a consumir missatges curts, opinions sense argumentació, sense fonamentació, i aleshores mantenir aquesta atenció i implicar-se en aquest treball sostingut, en aquest esforç sostingut, sembla que és un dels aspectes que més influeix a l'hora de la baixada de resultats acadèmics.
0: Lídia, com veus tu aquesta qüestió del dèficit d'atenció, d'aquesta incapacitat cada vegada creixent a mantindre l'atenció sostinguda sobre qualsevol impuls o qualsevol input, no?, que arriba a l'estudiant?
2: Totalment d'acord, vull dir, totalment d'acord, i a més afegir que a banda d'aquesta atenció sostinguda és important, pues, també treballar factors com bé siguen la fluïdesa, el vocabulari, el treball de les inferències, perquè hi ha moltes vegades que llegim un text literal, però som incapaços de poder arribar a inferir el que estan dient. Per exemple, ara mateix que està plovent, una frase tan simple, Rubén va entrar en casa, deixa el seu paraigua i es lleva les sabates. No, igual literalment no ho diu el text, però estem inferint que està plovent. Pues una acció tan que podem considerar tan elemental i tan simple per a nosaltres, per a ells està suposant un món. I clar, el fet de aquest contingut que estava comentant Maite no està ajudant. La veritat és que l'ús del contingut digital breu, fragmentat, no està ajudant a aquest desenvolupament.
0: Tenim
2: està
0: una
2: afectant
0: banda
2: molt l'atenció sostinguda.
0: Tenim d'una banda aquests continguts breus i fragmentats que provenen de l'entorn digital, i d'altra banda tenim aquesta irrupció que quasi es podria qualificar de salvatge de la internet.

0: intel·ligència artificial, que evidentment no podem erradicar perquè és un avanç i probablement tinga aspectes molt positius, però què hem de fer per a conviure amb la intel·ligència artificial i que la intel·ligència artificial no actue de manera negativa sobre l'aprenentatge?
1: A veure, de lo que se pot deduir de l'informe que fa PISA a nivell internacional, ¿vale?, que incorpora en guany l'anàlisi d'aquest ús de la intel·ligència artificial generativa, lo que ha observat PISA és que la intel·ligència artificial per a investigar o explorar coneixements no mostra efectes negatius en l'aprenentatge. Lo que sí que sembla que pot influir és l'ús per resumir, redactar, substituir tasques escolars que apareixen associades als pitjors resultats en diversos contextos. Per tant, com sempre, és quin ús se fa de la intel·ligència artificial. I jo crec que ahí la societat, les famílies, els mitjans de comunicació, també l'escola, ha d'ensenyar a fer un ús correcte de la intel·ligència artificial per a que això no se convertisca en un problema en els resultats acadèmics. No?
0: S'hauria d'introduir, penseu, en el currículum escolar i ser nou ús de la intel·ligència artificial?
1: Jo penso que davant de qualsevol tecnologia que aparega, davant de qualsevol canvi que apareix en la societat, l'escola ha de canviar, ha d'adaptar-se, no? Vull dir, l'escola no pot estar al marge de com evoluciona la societat. Un dels problemes és que quan els estudiants veuen una diferència entre què se fa a l'escola i què és la meva vida, què n'hi ha fora de la vida. Per tant, l'escola està obligada, d'alguna manera, i és la meva visió, és la meva manera d'interpretar-ho, per a que se puga aprofitar com a una eina educativa, que allò que se fa en l'escola no estiga desvinculat de lo que es necessiten en la seva vida personal, professional, familiar, perquè si no, el que estem és molt desvinculats de la seva realitat. El que s'ha d'aprendre és com utilitzar-la per a que siga un recurs que afavorís l'aprenentatge en lloc d'un recurs que impedeix un aprenentatge.
0: Se'ns va el temps molt ràpid i volia plantejar-vos una altra qüestió que ja apuntava fa un momentet Maite, que és eixe paper que haurien de tindre proactiu les famílies, perquè s'assenyala l'alumnat, s'assenyala també sovint els docents, però què passa amb les famílies? Quin paper proactiu haurien de tindre les famílies per a tractar de capgirar esta situació?
1: A veure, jo crec que la comunitat educativa inclou també les famílies, no? I al final ha de ser entre docents, sistema educatiu, famílies, qui han de tindre la responsabilitat d'analitzar què està passant i intentar buscar solucions. Jo sé que les solucions no són fàcils, la situació és complexa i el problema és difícil, però un dels factors que sembla que poden ser o que estan relacionats en la baixada així a la comunitat valenciana és la percepció que els alumnes tenen també dintre de l'aula en quant a la seva pròpia disciplina. I ja apareix recollit en l'informe, no? Aleshores, ixe ús de les pantalles abusiu que se fa recreatiu, ixe comportament, que no és una qüestió sols de l'escola, sinó també de la societat i de la família, crec que serien els punts on més poden intervindre i participar. Tant els docents...
0: Sí, recuperar-hi la cultura de l'esforç.
1: Efectivament.
0: No?
1: La cultura de l'esforç, del saber estar en cada moment on toco, de saber aprofitar els recursos que se posen a disposició per a la formació i que hi hagi confiança entre totes les parts, perquè me sembla superimportant, i que no sols s'educa en l'escola, s'educa en les famílies, i que com se comporten dintre i fora de l'aula és una responsabilitat de tots i totes.
0: Lídia,
1: també dels mitjans de comunicació, també de tota la societat.
0: Sí, també tenim la nostra part d'alícota. Com ho veus, Lídia?
2: Totalment d'acord en això que comenta Maite. Estic totalment d'acord. No es tracta de convertir a les famílies en profes de llengua, ni molt menys, al contrari, han de convertir en el cas de la lectura, en el que afecta la lectura, en una experiència quotidiana, compartida, significativa, intentar reduir aquests temps de pantalla, aconseguir que el consum digital no desplaci aquestes experiències necessàries per al desenvolupament de la competència matemàtica com lectora, i revisar aquest contingut que estan visualitzant els nostres adolescents, tant a les xarxes, que la majoria d'aquests continguts es basen en algoritmes, i una vegada comencen ja no paren, sempre és el mateix. Aleshores afecta a el que són aquestes competències i a aquesta atenció que abans també ha comentat Maite. No podem demanar que un xiquet triï un llibre si el mòbil és sempre l'opció més accessible, immediata i estimulant per a ell. Per això, més que dir-los que llegiu més, hem de construir entorns en què llegir siga l'opció més fàcil, siga habitual i sobretot siga motivant i atractiva per a ells.
1: Sí. Jo afegiria ahí dintre de les famílies i de la societat en general, no?, que el que sí que sembla que n'hi ha efectes directes és que ixe ús tan gran, no?, o que se fa de les pantalles, de les xarxes socials, dels vídeos de TikTok, apareixen com a distraccions, i aquestes distraccions apareixen relacionades amb aquesta menor capacitat de mantenir l'esforç i l'atenció. Per tant, això és un dels problemes, independentment de la competència matemàtica, la competència lectora o les ciències, aquesta distracció que genera i com canvia aquesta atenció sostinguda, aquesta capacitat d'esforç, és un dels problemes rellevants, a banda de molts altres, que el temps no ens deixa parlar-ne d'altres aspectes que també caldria revisar, no?, per part dels diferents sectors que estan involucrats en l'educació.
0: Un marc normatiu més estable, sí. No? Que no hi hagi canvis de currículo escolar cada poc temps, no?, també seria un factor, no?
1: Probablement... Bueno, no crec... PISA no posa cap... No posa com a causa els diferents sistemes educatius, no? És de veres que les normes educatives són les que són i que s'ha apostat per fer...
0: Sí, continua.
1: Per fer un ensenyament més competencial, basat en els processos, en la resolució de problemes, però que això necessita un esforç sostingut i que de vegades això genera dificultats de treballar en l'aula.
0: Bueno, moltes gràcies per este temps, per aquestes reflexions, Maite Navarro. Moltes gràcies també, Lídia Lecto. I fins una altra. Es deixem ara amb Gustavo Clemente i la última part del nostre contrapunt.

De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Comença la tertúlia de Contrapunt. Visió personal i anàlisi de la jornada. Amb Gustavo Clemente.

Torna a contrapunt amb l'horari habitual de les 10 en el seu format de tertúlia i torna a setembre, que és ixe moment de l'any en què tots ens proposem començar de nou, encara que els problemes tinguin el costum de no respectar el calendari. Comencem per Ceuta. Un document desclassificat revela que el CNI va advertir el 29 de juliol, amb hora i minut, les 18:26, que s'estava preparant una entrada massiva. Hi havia convocatòries, perfils amb més de 180.000 seguidors i fins i tot es detallava com es podia produir l'entrada, per mar o per la tanca. Una alerta, per tant, prou concreta. Ara falta saber una cosa bastant menys concreta. Què va passar després amb aquella informació? I mentre intentem reconstruir-ho, setembre ens recorda que hi ha coses que sí que arriben puntuals. Per exemple, la tornada al col·le. Més de 800.000 alumnes tornen a les aules valencianes i amb ells tornen també les reivindicacions dels docents, les mobilitzacions i una negociació que ve del curs passat. Perquè en educació, de vegades, el curs nou té una curiositat significativa. Canvia el calendari, però no necessàriament els problemes. I és moment de comprovar qui ve a posar el contrapunt final a la nit.

0: I avui, per intentar entendre tot aquest embolic, i si pot ser no embolicar-lo encara més, tenim una taula de luxe. Álvaro Razu, delegat de Es Diario, bona nit.
1: Què tal? Molt bona nit. Quien sigue és el Moscardó, no? És que Korsakov sigue en
0: sí,
1: la
0: renovat,
1: temporada.
0: Ha renovat.
1: Me parece muy bien.
0: Alba Juan, periodista i politòloga. Hola, Alba, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: Álvaro Ortuño, periodista, assessor de comunicació. Bona nit, Álvaro.
3: Bueno, lo de periodista, todo lo demás sí.
0: Toni Cabot, director d'informació. Bona nit.
4: Salutacions, molt bona nit, companys.
0: Quatre persones que venen a analitzar l'actualitat amb nosaltres i encara estan a temps d'arrepentir-se. Espero que no. Benvinguts a tots quatre. Comencem. Però abans d'escoltar-vos, escoltem Pedro Sánchez, que per primera vegada no s'ha referit, com solia fer, a esta situació que es viu a Ceuta com a causa humanitària, sinó com a atac híbrid. Ha sigut en Televisió Espanyola.
5: Presidente, crisis de Ceuta. Ahora mismo el problema está ahí. Llegan a entrar más de 70.000 personas en una ciudad autónoma de poco más de 80.000. Algo de autocrítica. ¿Qué falló? Algo que pueda decir, hubiéramos hecho de otra manera, porque es un problema y en buena medida sigue ahí. Algo de autocrítica.
6: ¿Cómo nos preparamos ante ataques híbridos de esta naturaleza?
0: Toni, el document sí. que hem conegut esta vesprada diu que el CNI va avisar la intel·ligència marroquina el 29 de juliol amb una precisió quasi quirúrgica, dia, hora i fins i tot la manera en què es podia produir l'entrada. Què ens diu això sobre el nivell d'informació que tenia el govern abans que passara? I sobretot, el que hem conegut ara apunta a un problema de coordinació, d'actuació o simplement de gestió política d'una alerta que ja existia.
4: Està clar que la veracitat de les declaracions de l'executiu pues, ha quedat totalment qüestionada, no? Després d'aquesta desclassificació dels documents del Centre Nacional d'Intel·ligència, no? del CNI, mentre que la versió oficial d'aquest núcleo dur del govern pues, sempre ha insistit en que no va existir cap d'alerta prèvia que anticipara aquest creuament massiu de migrants en Ceuta, pues, els informes policials publicats pues, demostren que el CNI sí que va enviar advertències explícites d'aquestes convocatòries multitudinàries, no? Pues, en xarxes socials, no? Abans de que passaren els fets, no? Però aquesta revelació ha provocat, pues, està clar, un intens debat i l'executiu, sobre si l'executiu va ocultar informació o va patir, com acabes de comentar tu, una errada enorme de coordinació i de comprensió interna. Siga el que siga, em pareix un ridícul absolutament espantós, queda en evidència després de saber tot el que ens ha pogut dir, i a més és que, pues, evidentment, qui tenia raó en este cas era Margarita Robles. No?
0: Sobre la dimensió política, Álvaro Razu, així hi ha una pregunta que sembla inevitable. Si el CNI sabia que s'estava preparant una entrada massiva i ho va comunicar, on està el forat? En qui rep la informació? En qui ha d'actuar? En qui després ha d'explicar què va passar? Creus que esta desclassificació pot canviar el relat polític que fins ara teníem sobre aquella crisi de Ceuta?
1: És una desclassificació parcial, aunque hoy en el Congreso Pedro Sánchez ha dicho que eran todos los documentos, pero es parcial y así lo dijo la portavoz el día anterior. Y es normal que hayan documentos que lógicamente podrían afectar la seguridad de la nación, ¿no? Se han dicho tantas mentiras

0: ¿Frontera es una cuestión de soberanía o no es una cuestión de soberanía? ¿Es una cuestión europea o nacional? Y es una discusión esencial dentro de la Unión. Y luego, lo siguiente. Oye, ¿qué hemos ido a pedir a Europa? Dinero. Y la excusa para poder hacer lo que queramos. Porque el problema, y aquí nuestros servicios de inteligencia son proclives a la tesis del gobierno en cuanto a que el 90% de la gente que entró no lo hizo con fines... voy a decir residenciales o de asimilación o tal, lo hicieron como parte de esa guerra híbrida o el eufemismo que queramos utilizar, porque claro, si no, no se entiende que hubieran regresado con esa celeridad en la cuantía que lo hicieron. El problema es que ahora tenemos 3.500 personas con un acomodo de aquellas maneras y otras 1.200, 1.400 o 1.600 que ni el gobierno sabe cuántas son, que no tenemos ni siquiera bien ubicadas donde están.
1: No pensé que, bueno, en la meva opinió, no pensé que totes aquestes persones, com comentem, formaren part d'una espècie de complot del govern de Marroc per a una guerra híbrida. Crec que al final són peons, no?, posats a disposició d'un govern de Marroc, que, bueno, a poc a poc jo suposo que s'anirà demostrant totes aquestes tesis, i que al parecer les primeres persones que van entrar sí que tenien certa informació, equipació, sabien exactament per on entrar, formaven part o estaven ajudats per una part d'aquestes coses de seguretat de Marroc, però tota la gent que va entrar posteriorment sí que veiem en situació molt més precària. Començàvem a veure xiquetes, començàvem a veure dones. Aleshores és diguem una combinació de gent molt diversa.
0: Però que el dueño de la garita no necessitamos que ayude, simplemente necesitamos que no hagan nada para que la garita no sirva para nada. Entonces esa idea de no, es que no hubo ayuda activa, ostras, solo faltaría con que haya dejación de funciones ja és suficient.
1: Evidentment. I ahí una de les coses que també s'ha plantejat o s'ha criticat és aquesta sensació de que ara s'està apagant el foc. I s'ha anunciat que ha fet, per exemple, Sánchez en l'entrevista, de que volen ampliar les places de persones immigrants a 6.000. Vull dir, no cal que hi hagi una catàstrofe d'aquest tipus. Estàvem veient en juny i juliol, després d'aquesta sentència, un increment progressiu, i el CNI estava avisant d'un increment progressiu d'arribades a Ceuta i a Melilla, i pareix que ja ha hagut d'haver esta catàstrofe o aquesta situació de crisi tan precària per a Ceuta per a plantejar quines són les mesures d'acollida que té ara mateix i quins són els serveis que té ara mateix Ceuta o Melilla.
0: Sí, però aquí hay un problema, y es que yo expongo desde el principio, que me da un poco de rabia, porque intelectualmente es lesivo para cualquier persona que lo quiera comprender. Y es ahora la gente que habla del tema legal de las repatriaciones o de el envío de esta gente de vuelta sin garantías a su país. Oigan, es que los 50.000 primeros se hizo sin garantías. ¿O qué pasa? Ahora, ¿tenemos que tener garantías ahora que son en una cuantía asumible, y cuando no tenemos una cuantía asumible nos pasamos la ley por arco del triunfo y aquí no pasa nada? Es decir, si el Estado español expulsó a 60.000 personas de la noche a la mañana, no creo que lo hiciera a todos en base a un expediente un expediente judicial a cada uno de ellos. ¿A qué no?
2: Toni Cabot, més variables.
3: Fíjate, yo estaba escoltant abans a Álvaro, y posa damunt de la taula un tema interessant, ¿no? La lectura política, ¿no?, de per què desclassificar els documents ara, ¿no? I jo també penso que té una... Desclassificar el document coneixent a Sánchez és més com escut, més que com un gest de transparència. I a Sánchez gestos de transparència, de fet, no el veig. I jo crec que Sánchez va anunciar aquesta mesura en la tribuna del Congrés quan en un moment de desgaste total per la gestió de la crisi, i el càlcul jo crec que era defensiu. Si tot el material, pues, si a la vol a la mateixa vegada, qualsevol filtració posterior podria comparar-se amb el conjunt de lo que el govern tenia damunt de la taula, no? És, diguem, que la lògica inversa, no?, la del secret, no? Es publica per activar el goteig, no? D'ahí que jo crec que un anàlisi crític lo que haig descrit com una desclassificació activa, que no és més que una evolució de la filtració, com en una altra metodologia, no? I bueno, pues ahí tenim el front intern, no?, que és el més revelador, el Robles i Marlaska, no? que van arribar al Consell de Ministres presentant

d'informació i de memòria. Bueno, són dades preocupants i jo crec que ja fa falta una autocrítica del professorat, inclús també de part dels pares i en general de tota la societat.

0: Ja són les tantes, efectivament. Toni Cabot, bona nit, gràcies.
1: Bona nit, amics.
0: Gràcies, Alba Juan. Gràcies, Álvaro Errazu.
2: Molt bona nit.
0: Bona nit i bona setmana, Álvaro Ortuño.
3: Buenas noches y a todos los padres que hoy han tenido el primer día de sus hijos también.
0: Gràcies a Juan Alpuente, al comandament tècnic, i a tu per estar al teu costat de la ràdio. Fins així, Contrapunt. La llum de la nit ensenya allò que el dia oculta.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
2: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
0: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente, ben tornat Juan, al control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a TDT, ja la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, @90minuts, de 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, 90 minuts ràdio, 90 en xifra, en número també. Sense xifres ni números, el perfil d'Instagram, 90 minuts ràdio. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el nostre canal, el 6 de 9, 42-18-01, 6 de 9, 42-18-01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és de quants partits seria l'ultimàtum, el marge que li donaríeu a Corberán per a intentar alçar això. Això és la pregunta que fem, quants partits seria l'ultimàtum que li donaríeu a Corberán. Dos cosetes molt ràpides, perquè tenim molta tralla i no vull llevar-li temps ni al programa, ni a la càtedra, ni a la tertúlia. Rodri, el jugador del Barça, ha demanat disculpes en el dia d'avui pel vídeo del dia després, ja sabeu, aquell en el que li enganxaren sorprenent-se de que el València estiga fet un desastre. Abans ha demanat disculpes, Rodri, per dir la veritat, que Meriton per més de 10 anys de mentides. Abans ha demanat disculpes qui no ha ofès el valencianisme que qui porta més de 10 anys burlant-se dels aficionats i destruint el club. Abans me crec a Rodri dient que desitja que el València torne pront a estar dalt que a Meriton quan diu cada estiu que va fer un equip per Europa. Així són les coses en el futbol modern. 11 i 4, grans 6 minuts. Benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: minuts. En el dia d'avui hi ha hagut un testimoni que creguem que és d'interès en els companys, amb els companys del Partit de la Una, amb Nacho Sánchez i Gerard Muñoz. Salva ha estat un dels excomponents de la Secretaria Tècnica del València, com és Carmelo del Pozo.
1: Sí, ha estat present Carmelo del Pozo en este mateix estudi, este matí, en el Partit de la Una, amb Nacho i amb Germán. Bueno, comenta diferents qüestions. Una, coneguda, però que és la primera vegada que la verbalitza, pues en este cas, un exempleat del València, com és Carmelo del Pozo. Tots tenim clar, encara que el tècnic ho nega permanentment en roda de premsa, que Corbera és qui té l'última paraula a l'hora de firmar o d'incorporar o fitxar futbolistes, el tècnic ho nega, i avui a Carmelo del Pozo li han preguntat efectivament si era València, fitxa Corberán, i esta és la resposta.

0: Tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana en 90 minuts.
1: La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
2: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
1: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
2: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
1: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: 12 i mitja de la nit és una bona hora per parlar tranquil·lament d'allò més interessant que està fent la gent de la cultura a casa nostra. Així, sense pressa, sense buscar titulars ni respostes inamovibles. Més bé tot el contrari, sent molt conscients que si eixim del programa amb més preguntes que respostes, haurem fet bon camí. Avui parlarem de l'univers, de la música dels anys 80 a un club de Nova York i de la por a caure que tenim, i cada volta més. Hi ha una por que compartim pràcticament tots, i és eixa, la por a caure. De menuts, perquè encara estem aprenent a caminar. De grans, perquè sabem que no totes les caigudes deixen les mateixes marques. Caure és perdre l'equilibri, el control, les certeses. Però també és una paraula que travessa, per exemple, la ciència. Els cossos cauen per què? Perquè hi ha gravetat. Els planetes es mantenen en òrbita perquè estan atrapats en un delicat equilibri de forces. I fins i tot les estrelles, quan esgoten el seu combustible, acaben col·lapsant sobre elles mateixes. No sé exactament si això es podria entendre com una caiguda. Pot ser, finalment, entendre l'univers també és una manera d'entendre les nostres pròpies caigudes. Perquè vivim en un cosmos governat per forces invisibles, dirien, que ens sostenen, està clar, i alhora ens recorden que tot està en moviment i, per tant, som fràgils. I justament d'això, de les caigudes reals i les metafòriques, de l'esport i del que descobrim quan les mirem de cara, parlarem avui al programa. Crec que va ser Shakespeare, o no, eh? No en feu massa cas, tant fa. Qui va dir que el millor de caure és que aprens a alçar-te. Ens acompanyes?
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.
0: I ara mateix el primer que fem és convidar-vos a mirar el cel. Perquè anem a parlar, parlem d'astronomia. A qui no li agrada quedar-se embobada mirant les estrelles? Ben mirat, quina meravella deu ser dedicar-se a observar el cel i a estudiar-lo, no? És un xollo. Parlem amb el professor Manel Perucho. Ell és físic i astrofísic valencià, doctor en física per la Universitat de València. Va estudiar física a València i també va fer una estada al Regne Unit, a la University of Leeds. Posteriorment va fer una altra estada postdoctoral a l'Institut Max Planck de radioastronomia a Bonn, Alemanya. És catedràtic del Departament d'Astronomia i Astrofísica. La seva investigació se centra en l'astrofísica relativista. Ara ens explicarà exactament què és això. Especialment en els dolls de plasma que emeten les galàxies actives, dels quals en parlàrem la temporada passada. També estudia sistemes binaris i altres fenòmens molt energètics de l'univers. En la seva vessant divulgadora, a més de les xerrades que fa, vos recomanem les seues col·laboracions a la revista Mètode, on ens parla ara dels forats negres, ara de les tempestes solars, i on signa el blog Univers Violent. Manel Perucho acaba de ser nomenat director de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, l'observatori que va estar fundat l'any 1909, ja ha plogut des d'aleshores, és l'observatori universitari en actiu més antic d'Espanya i té funcions d'investigació, de docència i de divulgació. Perucho ha plantejat com a objectiu, quan el van nomenar, reforçar els recursos d'observació i convertir-lo en un centre de referència internacional. Només falta recordar-vos que el seu llibre Ecos de l'Univers Violent, publicat per Bromera i Publicacions de la Universitat de València, va ser finalista del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General ara fa un any aproximadament, el 2025. El llibre ens parla de la violència de l'univers i de com és de necessària aquesta violència per a la vida. Quines coses, no? Manel Perucho, bona vesprada. Bona nit. Bona nit. Quin gust tornar-te a tindre.
2: Igualment.
0: En primer lloc, l'enhorabona pel càrrec.
2: Moltes gràcies. És una responsabilitat.
0: Això anava a dir-te, és que quan llitges el titular a Manel Perucho, tal, i dius, ostres, que bé. I després dius, la universitat, l'observatori universitari més antic de tota Espanya, i dius, ostres.
2: Sí, te solera.
0: Quina motxilla, no?, que te pengen de sobte.
2: Sí, no, és un càrrec molt bonic i molt engrescador, la veritat. A més, en les coses que volem fer, em resulta encara més bonic i més engrescador del que ja podria ser per se, perquè bueno, ara mateix l'Observatori ja fan coses fantàstiques, tenim sí. l'Observatori d'Arts dels Oms i es fa una divulgació preciosa, en particular hi ha un projecte que m'encisa, que és aquell dels planetes i els objectes astrofísics en 3D per a invidents, per a que puguem veure-ho palpant-ho.
0: Això
2: ho fa Amèlia Ortiz allà. Sí,
0: Amèlia Ortiz,
2: sí.
0: On? Allà?
2: En l'Observatori.
0: En l'Observatori.
2: Sí.
0: I qualsevol persona invident pot...
2: Pot veure, entre cometes, sí.
0: Quina meravella.
2: Sí, Mart, la Lluna, un quàsar, que tenen allí unes figuretes que ha estat ahí tafanejant estos dies, i la veritat és que... Molt bé,
0: si
2: molt
0: no ho sabíeu, ja ho
2: sabeu. Entre altres coses, eh?
0: Entre moltes altres
2: sí,
0: coses.
2: Sí,
0: és de veres que fa molts anys que tant a nivell...
2: L'Aula del Cel, també.
0: L'Aula del Cel, que bonica.
2: Sí.
0: A nivell divulgatiu, és meravellós la tasca que fan, i també a nivell d'investigació, però algú pot dir... Però quina investigació? No estaran mirant per els teleobjectius com hem vist a les pel·lícules antigues.
2: Sí.
0: Què s'investiga actualment?
2: A veure,
0: i com s'investiga?
2: La definició de la... Bueno, la investigació en l'Observatori ara mateix està, diguem-ne, encabuda en la investigació que es fa, o majorment encabuda en la investigació que es fa. El departament i l'Observatori són dos vasos comunicants en temes investigadors, i això inclou una sèrie de branques molt diverses, no? Des de, bueno, cerca de... Ara mateix hi ha un projecte allí en l'Observatori, una idea feliç que han tingut allí les persones que treballen, els col·legues de l'Observatori, d'intentar buscar maneres de descobrir exoyunes, no? És una cosa... No exoplanetes, sinó exoyunes. No puc donar detalls perquè està la cosa en procés, però és, em va semblar molt interessant, no? Després ja, diguem-ne, projectes d'investigació finançats i que ja inclouen també els que hi ha al Departament d'Astronomia i Astrofísica, que nosaltres som professors del Departament d'Astronomia i Astrofísica i membres de l'Observatori Astronòmic també. Aleshores, allà doncs hi ha, és molt diversa ara la investigació en la Universitat de València. En general, hi ha cosmologia observacional, catàlegs de galàxies, hi ha radioastronomia en diversos aspectes, hi ha simulacions numèriques en supercomputació d'evolució de l'univers, de galàxies actives, que fem nosaltres, d'explosions de supernoves, hi ha gent que fa observacions amb l'anterior director de l'Observatori, José Antonio Muñoz, que feien servir el Hubble, el telescopi Hubble, per a estudiar lents gravitatoris per a detectar exoplanetes fins i tot, i estudiar cúmuls i les propietats d'aixòs cúmuls més antigament, i més recentment aquesta mateixa tècnica l'han fet a servir, han passat de les coses més grans que són els cúmuls de galàxies a la cerca de planetes. Estructura estel·lar, n'hi ha grups que fan... N'hi ha un grup també que com dic, vasos comunicants, observatori, departament, perquè els remats són bàsicament el mateix, estan utilitzant el James Webb Telescope. Mauro Stefano és un investigador italià que està treballant ara amb nosaltres i està utilitzant el James Webb Telescope per buscar els quàsars més antics, els primers que es van formar, les galàxies més
0: antigues.
2: Anem
0: a parar ahí. Sí. Què és un quàsar?
2: Molt bé. Un quàsar és un tipus de galàxia activa. I què és una galàxia activa? Molt bé. Una galàxia activa és una galàxia que té... Totes les galàxies tenen un forat negre supermassiu al seu centre.
0: Totes. Inclosa la nostra.
2: La nostra també. La massa d'aixòs forats negres oscil·la entre els pocs milions de masses solars als desenes de milers de milions de masses solars. És a dir...
0: O sigui, desenes de milers de milions de voltes masses, la massa del Sol.
2: Això és, exactament. Què passa? Doncs que si el forat negre perquè ha interaccionat amb una altra galàxia i li ha, per atracció gravitatòria, li ha furtat...
0: Li ha robat, sí.
2: Gas. O el propi gas de la galàxia, per interaccions que s'hi produeixen, cau cap al centre. I aquest gas està caient sobre el forat negre. Tenim una producció energètica salvatge. La caiguda de matèria sobre un objecte compacte és el procés més eficient energèticament que coneixem en l'univers, per damunt de la fusió nuclear en el nucli dels estels. Sí. Però un estel alimenta la fusió nuclear. I això doncs, té una eficiència energètica, posem, d'un poc menys d'un 1%. En el cas de l'acreció, de la caiguda de matèria sobre un forat negre supermassiu, o sobre un forat negre en general, estem parlant de vora un 10% i pot arribar a ser més d'un 10% d'eficiència. És a dir, que per cada gram de massa que tu poses allà, 0,1 grams es convertiran via MC quadrat en energia per diferents processos, no?
0: Uh-huh. I en què estava, tot això venia fet parar a Manel?
2: Sí, venia moltes coses.
0: En tota aquesta llista i aquest catàleg d'investigació que es du a terme a l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, perquè li he preguntat això de què és un quàsar, no? Val. I la humanitat, per què necessitem estudiar això?
2: Per curiositat. És el que es distingeix de...
0: Ai, com m'agrada.
2: Ja està. No, no cal res més, no? Jo crec que per...
0: Que meravella.
2: Sí, és que no cal... Jo, a mi, una pregunta que em pertorba...
0: No és útil. Diu, pues no.
2: Exacte, és igual. Però per què ha de ser útil?
0: Però ens ajuda a entendre'ns, no?
2: Exacte.
0: Perquè formem part d'aquest univers que té quàsars, forats negres...
2: Sí, sí.
0: I, clar.
2: I és més, a mi és que em pertorba que em pregunten que per a què val això. A veure, les coses més boniques...
0: No valen per a res.
2: No valen per a res, perquè menjar, tu pots menjar qualsevol cosa que no fas a gust a res
0: i, ja
2: i t'alimentes. I ja està, això és útil. Que, a veure, menjar algo que t'agrada molt no és, realment no és útil. I per què ho fas? Perquè t'agrada, no?
0: Clar.
2: Doncs la música.
0: O
2: la
0: parar-te
2: música...
0: a mirar una posta de sol. No aprofita absolutament
2: això
0: per a res.
2: No és, però mentre tens aquesta dinàmica de, escolta, és que tot ha de ser productiu i jo em rebel·le contra això.
0: Doncs així a l'Hora de la Cultura també ens rebel·lem, com a tantíssims llocs, perquè des de fa ja dècades, diríem, no? Parlem de la importància del que és la investigació bàsica, no? I de la seua diferència en la investigació aplicada, que això no vol dir que l'astronomia no tinga aplicacions, uh-huh. Val? Però sí que és una de les ciències fonamentalment bàsiques, no? Uh-huh. D'investigació bàsica,
2: sí,
0: i això
2: sí,
0: és fonamental.
2: Sí, ho és, per simple trobar-nos a nosaltres mateixos en l'univers, no? I sí que té aplicacions, perquè al remat la tecnologia que es desenvolupa per als nous telescopis acaba sent, per exemple, la vitroceràmica ve del desenvolupament de materials per als telescopis.
0: Ja sabeu per a què aprofita, clar, la investigació.
2: Per exemple.
0: Per exemple.
2: El GPS funciona, sí, gràcies als coneixements que tenim en relativitat general.
0: I sense l'astrofísica segurament no tindríem satèl·lits.
2: No, no, efectivament.
0: No. I per tant no tindríem telèfon mòbil i per tant no tindríem
2: però
0: la vida que tenim.
2: Però realment m'és igual això.
0: Molt
2: bé. És que m'és igual. És que volem saber, volem conèixer, volem aprendre i volem ensenyar i és això.
0: Quina meravella.
2: Sí.
0: Hem de parlar més d'astrofísica perquè s'ajusta tant al que és el programa de l'Hora de la Cultura, que sempre diem, si no volem respostes, volem, si així més preguntes... Per cert, jo abans dia, no sé si es pot entendre com a caiguda o definir com una caiguda el fet d'una estrella que s'apaga, sí, i...
2: Quan cau el material, és que cau el material.
0: Cau.
2: Perquè és clar, és la
0: a
2: gravetat...
0: On cau?
2: Sobre si mateix.
0: Veges tu el que és l'astrofísica.
2: És el col·lapse.
0: El col·lapse.
2: Clar, perquè, de fet, els estels es mantenen gràcies a que estan generant energia al nucli. I la energia que es produeix és emesa cap a fora i per diferents processos, convecció o transferència radiativa, i això sosté les capes externes. És un gas, no és sòlida com la Terra. Clar, el moment que s'atura la producció energètica al centre de l'estel, ja s'ha acabat, s'acaba l'equilibri. I aleshores cau tot sobre si mateix. I en aquest procés pot haver un rebot, que seria la supernova, i es forma un nucli molt rígid i molt, la densitat més alta que coneixem, que seria l'estel de neutrons, o pot fins i tot ser insostenible i col·lapsar i formar-se un forat negre.
0: Mm-hmm.
2: Col·lapsar més enllà, és a dir, ja no n'hi ha cap força que puga sostindre eixa caiguda i aleshores rup, es forà de l'espai-temps i tenim un forat negre.
0: Ara potser entenem quan parlem de, no sé, de política, no? Quan diem que una societat col·lapsa, finalment ens passa com a les galàxies, no? Com a les estrelles, no? I és que una societat cau cap a dins, no?
2: Sí.
0: S'autodestruïs d'alguna manera i s'autoengolix, per dir-ho.
2: Està ben vist, sí.
0: Sí, sí, no, és que estaves explicant i estava dient, ostres, el concepte del col·lapse
2: sí,
0: és aplicable.
2: Sí, es perden els equilibris.
0: Es perden els equilibris.
2: I aleshores ens autodestruïm, sí.
0: Que important, que important són els equilibris, si mirem l'univers i si mirem el Vader enfront.
2: Sí.
0: Anem a aquestes declaracions teues que deies quan el nou rector te va nomenar director de l'Observatori Astronòmic de la Universitat. Tu parlaves de llançament internacional. Això
2: sí.
0: Què és? Per posar-nos-ho difícil o com?
2: No, a veure...
0: Ja té un nom internacionalment
2: l'Observatori. Sí, sí, no, perquè els grups de recerca que tots els que treballem allà, Departament d'Observatori, fem coses que tenen impacte a nivell internacional. Parlava de les instal·lacions, de fet. El cas és que en un observatori superficial, superfície terrestre, només pots observar en òptic, no? En visible, en telescopis clàssics. Poden ser més o menys grans, però són...
0: Són els que, als qui no entenem, ens fan tantíssima il·lusió, perquè ens sembla quasi màgic.
2: Sí.
0: Clar.
2: Eixos, i després estan també... podem observar en ràdio. Les ones de ràdio també arriben des de l'espai a la superfície. Són les úniques dues bandes en les que pots arribar. Llavors, donades les circumstàncies, les propietats orogràfiques del nostre país, en l'òptic no podem anar molt més enllà del que tenim. Podem millorar les instal·lacions, que de fet ho intentarem, perquè estan en una situació de millorable en alguns aspectes, però el meu objectiu seria intentar incorporar a l'observatori un radiotelescopi, alguna eina d'observació en ones de ràdio, si pot ser incorporada a una xarxa internacional d'observació. I en això em referia a la internacionalització, perquè internacional
0: entrar
2: ja som...
0: Entrar en una xarxa internacional.
2: Clar, és que en ràdio hi ha una cosa que s'anomena interferometria, que és... tu pots observar amb una sola antena, i molt bé, però la interferometria et permet agafar N radiotelescopis, enfocar un sol objecte, i obtenir una imatge equivalent a com si tingueres un radiotelescopi tan gran com la distància entre les antenes.
0: Wow.
2: I això és el que ens ha permès observar la primera imatge d'un l'ombra d'un forat negre, que ja, el cap d'instrumentació de l'observatori, Ivan Martí Vidal, ha participat directament en aquestes observacions en particular, i això és interferometria en ràdio. I clar, si nosaltres aconseguim entrar en eixa dinàmica, ja a nivell d'observatori, d'observació, doncs tindrem una instal·lació de primera línia i, és el que m'agradaria. Exploraré vies, acabé d'arribar, però exploraré vies és el que m'agradaria fer i ho intentaré.
0: Home, seria fantàstic, no?, estar en eixa xarxa, no?, i rebre...
2: Sí, sí.
0: Perquè al final estàs rebent unes dades que els teus equips que nodreixen els teus
2: equips
0: investigadors,
2: sí,
0: que és
2: sí.
0: el que vol la universitat i, per tant, l'observatori.
2: Sí, sí.
0: M'he quedat en eixa expressió, en les ones de ràdio, que també ens arriben des de l'univers. Què ens arriba per ràdio?
2: En ràdio ens arriba principalment, però no només, radiació que s'anomena no tèrmica. És la radiació emesa per electrons energètics en presència de camps magnètics. Aleshores, ens permet observar les regions més energètiques de l'univers, però també hi ha emissió en ràdio, hi ha una línia d'emissió a 21 centímetres de longitud d'ona, que és una alteració espontània de la manera de girar de l'electró en l'àtom d'hidrogen. I clar, si tu mapeges l'univers, per exemple, en aquesta línia, estàs veient tot el gas que hi ha, perquè l'hidrogen és el gas més abundant.
0: Sí.
2: I això ens ha permès històricament determinar com són les galàxies, les estructures de les galàxies, el gas en les galàxies. Després, els planetes en formació també emeten en ràdio, altres longituds d'ona. La banda de ràdio és molt ampla. Però, en fi, a mi... En particular, si em preguntes a mi, el que més m'interessa de tot això seria els processos més energètics, però és que, a més, si anem a les longituds d'ona més llargues, que són les que més fàcilment entren en l'atmosfera, podem observar l'univers més primitiu. Aquelles galàxies que s'estan observant ara en el James Webb, les podem observar també amb ones de ràdio i combinar... Clar, perquè si tu veus... si tu observes una galàxia només en l'òptic, o només en ràdio, o només en ultraviolat, o només en infraroig, és com la història aquella dels cecs que estaven tocant un elefant i cada un feia una hipòtesi, però entre tot era un elefant. Doncs si tens observacions en diferents bandes és quan
0: veus
2: l'elefant.
0: Al final veus l'elefant.
2: I això és la cosa. I per tant, si el James Webb està mostrant-nos... El James Webb ha d'estar fora de l'atmosfera perquè les bandes que observa a Terra no arriba la radiació, arriba massa absorbida, i aleshores és millor que estiga on està, però en ràdio podem observar des de Terra. I s'estan construint radiotelescopis en l'hemisferi sud, i ja n'hi ha una xarxa de radiotelescopis en l'hemisferi nord, precisament enfocada, entre altres coses diverses, a observar aquestes galàxies més llunyanes i més dèbils, per a que les podem veure a aquestes longituds d'ona, no? Aquestes freqüències.
0: I això és,
2: sí, bueno, però això és una de les coses que es poden fer, entre altres.
0: Enteneu per què no n'hi ha un per què? Perquè és per saber, no? Saber com era l'univers primitiu. Potser és una de les preguntes, sinó la pregunta que està fent-se el món, la humanitat, no només la comunitat científica, des que estem xafant el planeta, no? Com era? Com era originàriament això, no? D'on venim, no? Com va ser aquest primer moment del Big Bang? Quines energies hi havia? Perquè sobretot va ser un esclat energètic, i ves per on les ones de ràdio són fonamentals. Parlar d'energia és parlar de violència, no? Quan tu parles de l'univers violent és per això.
2: Sí, són processos molt energètics i
0: que ens han donat la vida.
2: Sí, perquè sense explosions d'estels en supernoves que escampen els materials que ens conformen per l'espai no existirien, per exemple. És a dir, nosaltres som nets dels primers estels que es van formar. Els primers estels que es van formar van produir una sèrie de perfusió nuclear, elements, en el seu si, i si no hagueren esclatat, allí s'hagueren quedat. Van esclatar, van escampar. Segona generació, les nostres mares, i d'ara, ja, al mateix temps que es va formar el Sol, es va formar el sistema solar, tot el conjunt de planetes, amb una composició que té la contaminació química adient per a que existim nosaltres i ve d'aixes supernoves prèvies, no?
0: Però que bonic.
2: És un enllaç que és com la fertilització del sol pel material, per matèria orgànica en descomposició, el remat, no? És un poc la mort i la vida, no? La violència i la vida, la bellesa i la mort,
0: sí,
2: no?
0: És
2: com contrastos tremendos, no, això.
0: Manel Perucho, per què cada volta que vens em fa l'efecte que estem començant la conversa i portem, no sé, ja crec que ja m'he botat el guió. Tu et deixaries segrestar tot i dirigir l'observatori? Clar,
2: home,
0: perquè
2: si
0: és
2: no
0: que jo ara...
2: de menjar...
0: A veure, és que... Vull dir, és que ara parlaríem de tantes coses, veritat. Eixa és la finalitat del programa, no? Que digues, ostres, no pot ser que Reis estigui acomiadant un convidat quan hem de parlar de tantes coses, no? Manel, enhorabona de nou.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies. I a més, t'acomiadem amb una cançó, amb un univers poc real, però molt bonic. Allí no hi ha violència, no?
2: I poc útil, també, segurament.
0: Segurament inútil. És Nora Jones.
2: Ai, sí.
0: I Foo Fighter, i la cançó Virginia Moon. La coneixes?
2: Sí, molt bonica.
0: Doncs res a veure amb l'univers violent, però tan bonic, tan inútil. Manel, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu. Gràcies a vosaltres.

0: I el Circo Beat de Fito Páez ens du a parlar... Mira, anem a seguir parlant de caigudes, que voleu que vos diga, i no ens hem plantejat fer un programa monogràfic sobre com anem entropessant per la vida, no? Però el cas és que parlem d'arts escèniques. Les arts escèniques han evolucionat moltíssim en les últimes dècades, però de totes elles pot ser la que més ho ha fet ha sigut el circ, no? El circ ha deixat de ser eixe lloc on ens mostraven animals, afortunadament, i ens feien gràcies fàcils, que de vegades no feien gràcia. Ja fa molts anys que les arts del circ contemplen la interpretació escènica, la dansa, la música, les arts visuals i tot allò que puguem imaginar i més, a més de les acrobàcies i les disciplines pròpies del circ, que diríem, no? A més, poques disciplines com el circ ens parlen de la fragilitat de l'ésser humà en els seus espectacles. Tenen elements per a fer-ho, no? Avui vos recomanem que vos ho passeu per les mans anant a la sala La Inestable a partir de demà dijous per veure Abans de caure. Enteneu per què parlem de caigudes? De la companyia Barreto i la Victòria. 5 persones comparteixen espai i dibuixen una trama a partir de les seues relacions, dels seus vincles i també del seu desgast i de la seua fragilitat, però a més en viu davant de nosaltres. Pel que tinc entès, la tensió que es produeix a l'escenari proposa al públic una reflexió al voltant d'una disciplina tan exigent com el circ i com també la necessitat de col·laboració i el respecte mutu ens fa avançar per a superar eixa fragilitat i eixe risc. Bé, l'espectacle es presenta dins del cicle Migrat Circ, que cada any presenta La Inestable i que vos recomanem. En escena trobarem Ana Mateu, Quique Navarro, Laia Martín, Pablo Parra i Miguel Barreto. I avui ens acompanya Ana Mateu Blasco, nascuda a Benifaió, si no m'equivoque, i intèrpret de dansa i circ, amb especialitat en dansa, acrodansa, acrobàcia, verticals, malabars... Li podem demanar el que vulgueu. L'any 2022 va formar la seva companyia, junt amb Miguel Barreto, produint dos espectacles, Arròs i Cartes a Cire. Paral·lelament, la companyia Barreto i la Victòria naix l'any 2019, de la fusió de dos companyies. El seu primer espectacle, Disculpa, si te presento como que no te conozco, va guanyar el Premi Thalia, el millor espectacle de circ, i ara ens presenta Abans de caure, Ana Mateu. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Que bé que estigues així. Va de caigudes avui el programa. Com li explicaries tu a algú que... He intentat donar elements, no? Però algú que no vos ha vist, el que trobarà damunt de l'escenari. Quin és aquest viatge que jo he intentat més o menys comentar, que li plantegeu a l'espectador en Abans de caure?
1: Pues per a nosaltres, la veritat és que ha sigut un viatge que ha partit molt de la realitat, de lo que ha sigut el procés i de lo que ens hem anat trobant a nivell humà. Perquè quan es van plantejar fer este projecte i van posar el tema sobre la taula, vam anar a lo directe, no? Però quan vam obrir
0: el meló,
1: ens vam donar compte de que realment el que ens interessava molt era veure com aquestes relacions humanes, que ara a vegades per culpa de la tecnologia desapareixen, i estar present, i acompanyar, a vegades es perden, no? I ens vam donar compte de la importància de posar això en escena, de parlar de la importància d'acompanyar en les caigudes, siguin emocionals, laborals,
0: sí, clar,
1: afectives...
0: Perquè aquestes relacions, de vegades, relacionar-te també comporta, doncs, pegar-te una batacada, però no passa res, no? Com deia Shakespeare, vas aprenent a alçar-te, no?
1: Exactament.
0: Dels bacs, no?
1: Sí, això és algo que també nosaltres hem volgut rescatar, no? Com et caus i com tornes a alçar-te i no passa res. La teua motxilla serà una miqueta més gran, però continues el teu viatge, no? I a més, trobo que és important rescatar la gent que es queda al voltant i que està ahí en tu, no? I la gent que te trobes, també.
0: Entonces... Que bonic. Mira, que segur que esteu pensant, és que jo m'he pegat molts bacs en esta vida, però ara pareu-vos a pensar amb tota la gent que continua al vostre costat, no? I realment això és un privilegi. El títol fa al·lusió a aquest moment en el que tu vas a caure però encara pots fer alguna cosa, no?
1: Sí, encara pots fer alguna cosa, encara tenim molt aquesta sensació de quan a vegades ho veus tot en slow motion, no? I de repent veus com imatges passar de la teua vida i de repente detens en un moment determinat i valores o repenses alguns aspectes del teu ser o de com te relaciones, no? Bueno, són coses que ens inspiren i que trobe que ens donen una paleta molt àmplia perquè tot el món trobe un punt en el que diga sí, jo he estat ahí, o sí, mira, jo vaig acompanyar. Trobem que això és lo important, no?
2: I ara anem al moll de l'os del tema, val? Perquè vosaltres vos podeu estar fent, com jo, la història que Anna està contant-nos, però ara poseu-li acrobàcia, verticals, dansa, malabars, fins i tot llançament de ganivets,
1: sí,
2: i humor. Ah, sí que necessito que m'ho expliques. Com aconsegueu que totes aquestes disciplines formen part d'un mateix llenguatge, siga harmònic allò que es veu, no? Que tu estàs, que tens davant. Això com es fa?
1: Pues en l'acompanyament de moltíssima gent que ens està ajudant.
2: Veus?
1: Clar, és que és tot redundant, no? La primera etapa de la creació va aparèixer en una persona meravellosa que es diu Iris Muñoz. Ella és professora de dansa i creadora. Sí. I ella ens va ajudar a sentar com unes bases molt grans en l'estructura de
2: l'espectacle.
1: Després, Miguel Barreto ha continuat dibuixant tot això, unificant totes les tècniques que cadascú tenim, perquè Quique destaca en portes, Miguel destaca en malabars, entonces hem aprofitat tot el que sabem tots per anar nutrint totes aquestes escenes. I ara, aquests dies, estem treballant amb Pepa Cases, que ens està ajudant a conduir i a dibuixar aquestes xicotetes línies perquè tot vaig a engrassant-se i, com diu ella, cosint les cosetes. Perquè
2: el que vindria a ser la dramatúrgia.
1: Clar, nosaltres el que volem és fer un circ que estiga a favor de la dramatúrgia. O sigui, volem tractar de que cada projecte que fem ens nutrisca i avancem una mica més, no?, com a professionals. Això passa per tractar de reinventar-nos, no? I això hauria sigut impossible si l'equip no hauria sigut com és, que ha sigut supergenerós i tot el món ha estat super a favor de que això creixga hasta ara que acaba d'aixir de l'assaig.
2: No sé si vos passa a vosaltres, de fet, quan han entrat a l'estudi li ho he dit, però em fa l'efecte que el professor Manel Perucho deixava la conversa com preparant, no?, la conversa següent, parlant de circ, perquè quan estava Anna parlant-nos de totes aquestes disciplines, de tots aquests intèrprets tan peculiars, cadascun especialista, no? És com una mena de galàxia que està en equilibri, no? És a dir, i aquest punt o aquest fil del qual estireu és la por a caure o les caigudes. No sé si la por o... Hi ha una cosa que és real, que no és dramatúrgia, i és que en el vostre cas hi ha un risc real.
1: Sí.
2: Que a mi és una cosa que a mi em té fascinada, que jo seria incapaç de fer el que feu, tampoc físicament podria, no? Però vull dir... Com es treballa des de dins d'això? Perquè, vull dir, quan tu estàs tirant ganivets...
1: Ja, sí,
2: total. O estàs fent acrobàcies, és que la caiguda pot ser no teatral, sinó real, no?
1: Real, sí, això és de veres. Clar, durant la creació de l'espectacle han nascut caigudes reals.
2: Vaja, que heu après això de abans de caure, ho sabeu ben bé, vosaltres.
1: Clar, i a més, nosaltres, tots els que treballem en el circ o en la dansa, sabem que te pots lesionar, sabem que te pots caure, entonces és algo a lo que te tens que enfrentar i que ve inherent en la tècnica. Per posar-te un exemple, jo soc àgil en la tècnica de portes acrobàtics i a mi lo que més em costa tots els dies és dir, vale, vinga, tinc que fer este truco, sé que no em vaig a caure perquè me van a agafar. I és algo que tinc que controlar mentalment, aunque físicament jo ja sàpiga fer-ho. Però és un entrenament més, no? Però, bueno, és un tipus de caiguda a la que jo m'enfrente, però també altres persones s'enfrenten a altres tipus de caigudes.
2: Això al final que estàs dient tu, de tu com a intèrpret, té a veure també amb l'espectacle, no? Quan parleu d'això, abans de caure, no?, de com la por a la fragilitat i a la caiguda es compensa amb la col·laboració i la confiança, vosaltres heu de tindre aquesta confiança. Quan tu et llances per l'aire, quasi que res la tossarra que pots pegar-te, has de confiar plenament en aquests companys que van agafar-te i van agafar-te bé, a més, per a que no te facis mal. Vull dir, sí, és com un cercle, també.
1: Sí, total. Clar, és que també pensa que els períodes de feina que fem són molt intensius. O sigui, ara mateix duguem ja pues avui estem a dimecres. La setmana passada, l'anterior, ja vam estar en el teatre i estàvem per almenys 10 hores al dia treballant.
2: 10 hores al dia?
1: Clar.
2: Queixeu-vos, de la jornada laboral.
1: Vull dir-te, és que al final són treballs molt... molt concentrats en un període de temps en el que tens que confiar en els teus companys, tens que ser capaç de parlar i dir què és el que no et sembla bé, com ho podem solucionar, per lo que tu dius, perquè si jo em vaig a llançar i me tenen que agafar, jo vull confiar en els meus companys, no? A més, jo també tinc la meva responsabilitat com a intèrpret de fer la meva feina i no fer coses rares en l'aire, perquè si jo m'assusto i faig coses rares, ells no em poden rescatar. És tot una... voràgine de coses.
2: Treballeu sobre la confiança moltíssim.
1: Clar.
2: En l'altre, no? La col·laboració està clara, perquè si no col·laboren no hi ha espectacle, però a més ha d'haver una confiança impressionant, no? Vull dir...
1: Sí, la veritat és que jo formo part de, diguem, de Barreto i la Victòria, no? I hem de dir que estem molt feliços de l'equip que tenim este
2: clar.
1: Any, perquè...
2: És que si no és així...
1: Clar.
2: Ja me contaràs.
1: Claro,
2: no?
1: Claro, dir, claro.
2: Complicat. Tu com a intèrpret, què busques en una peça com Abans de caure? Què t'interessa explorar? Vull dir, jo m'imagine, tu parlaves de la tècnica, s'han de fer uns moviments, tu buscareu, segur, la perfecció tècnica, però més enllà de la perfecció tècnica, jo sé que cada intèrpret busca... té les seues búsquedes, no? Les seues recerques, no? Què t'has plantejat o què explores o què és allò que més t'ha aportat en este espectacle?
1: Pues la veritat és que com a intèrpret el més interessant ha sigut el creixement professional que jo estic visquent ara mateixa. Vull dir, el meu rol ara és d'eixir a escena, de... A més, jo sóc la... Bueno, jo tinc un paper important en la peça, que no vaig a contar perquè he vingut, però bueno. Entonces, per mi el més interessant és poder llegir tots aquests subtextes que apareixen, totes aquestes caigudes de les que estem parlant, perquè ja no és només física, no?, el que te dia. Quan jo tinc una caiguda emocional, què suposa per a mi, què suposa per als meus companys i com jo sóc capaç de viure-ho i aixir, no? I això són colors que apareixen en una paleta que a mi m'ajuden a deslligar-me de la tècnica o transformar la tècnica. Entonces ja no és fer una acrobàcia ximpum, sinó que és una acrobàcia...
2: Quina meravella, no? La cama, el tal... No,
1: clar, lo que
2: és
1: intentem...
2: algo més.
1: Clar, si jo faig una voltereta, el que jo vull és que en aquesta voltereta jo te puga dir què és el que m'està atravessant en aquest moment, que trobo que és el més complex per a mi ara mateixa.
2: I un altre element que me té fascinada és que a banda de tot això que estem comentant, de que ens tirem els ganivets, anem pels aires, tot el que pugueu imaginar i més, hi ha humor.
1: Sí.
2: És compatible.
1: Sí, sí, sí. Bueno,
2: i necessari, segurament.
1: I necessari, clar, és que si no és un dramón...
2: Si no, sí. Sí. Un culebrot, no?
1: Claro, fer, claro. No? Sí, però mira, tenim un company... Bueno, la veritat és que Pablo Parra i Enrique Navarro són dos companys que ens ajuden molt a donar estos tocs d'humor. A més, en la Pepa...
2: Sí, està en la Pepa pel mig, humor de Guaverna.
1: Clar, ens ajuda moltíssim a regular les emocions perquè d'un punt de felicitat passem a uno de superdramàtic.

i d'ahir a la risa. I tot això també és superinteressant a nivell professional, perquè aprens a controlar els temps, aprens a controlar les emocions en una escena, i

0: què li, quin esports teniu? Perquè des de fora sembleu molt valents.
1: No.
0: Molt?
1: Bueno, a veure, jo personalment te diria que per mi este procés està seguint a nivell personal de creixement absolut, perquè, clar, m'ha tingut que enfrentar a la producció de la creació, a la creació del vestuari, a fer l'escenografia, a ocupar-me de coses que no sé, a majors jo no sóc una persona super segura, no? I la meva por és no confiar en mi mateixa quan tinc que fer el que tinc que fer, no? Però sé que estan els meus companys i això és el que me diu tira endavant, perquè... Vamos, jo alço els peus de terra i panique, o sea, tinc molta, molta por, però jo sé que hi ha un bolo i dic, vinga, tinc que fer-ho, ho faig, i bueno, aunque me dona por, sé que...
0: Ens dona molta confiança, això, i a més el que ens acaba de dir Anna, a què ens ho agafaríem cadascun de nosaltres. Cada dia tinc por a no tindre suficient confiança en mi mateixa. Si és que hauríem de fer un lapidari de frases que ens dieu els convidats en el programa perquè sou la repera, francament. Cada dia comprovem com és de meravellós tindre un programa d'informació cultural i quanta raó tenim quan diem que la gent que de debò paga la pena és la gent que fa cultura. En este cas, recordeu que abans de caure estarà a partir de demà dijous i fins diumenge, i també la setmana que ve, de dijous a diumenge, dia 20, en la Sala Inestable de València. Les funcions són a les 6:30 de la vesprada, que sí, Anna?
1: Sí.
0: Doncs Anna Mateu Blasco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per obrir-te a l'hora de la cultura i... Esperem, vaja, com es diu el gremi, molta merda per a demà.
1: Moltíssimes gràcies. Super agraïda d'estar així.
0: I, bueno, escoltem una cançó del 1987 que ens parla de com som de fràgils i de que la violència no solucionarà mai cap dels problemes que ens angoixen ni espantarà els nostres fantasmes. Millor anar al teatre per comprovar com just al contrari del que veiem a diari, la col·laboració i la confiança en l'altre ens ajuden.

0: tornar-te a aquestes coses, que tornem a escoltar Velvet Underground. I això vol dir que... Què vol dir això? Que tornem, tornem amb el Cervera, que torna a estar amb nosaltres, Rafa Cervera. Qui more, no estàs?
1: Sí, more, no.
0: T'ha pres el sol.
1: Sí,
0: has estat al Carib o alguna
1: cosa? No, al Saler.
0: Diu, al Saler. Al Saler. Molt millor on vas a parar.
1: Sí, no, no, vamos, així com ahí vigilant, no?
0: Vigilant.
1: Vigilant,
0: a veure què passa.
1: A veure què passa, sí. I negre, clar.
0: Sí, sí, sí. Negre per fora i per dins. Però això és un altre tema, no té res a veure amb la música. Avui parlem de música. A veure, ens n'anem a Nova York. Tinc entès?
1: Sí, senyora.
0: Que bonic.
1: Sí, Nova York sempre és una ciutat
0: sempre està
1: que
0: bé a les a altes hores de la matinada anar-te'n a Nova York, no em direu sí, que no paga la pena.
1: Sí, avui inaugurem la secció amb un club que va funcionar a Nova York entre el 1979 fins el 1986. Danceteria, que és un nom que sonarà perquè es va posar d'actualitat aquest estiu.

0: quan Madonna publica la cançó Danceteria, no? Eixe va ser el club on la seva carrera va començar a enlairar, però també el lloc on la música i les arts convivien, que era una característica molt comú entre els clubs moderns de la Nova York d'eixa època, no? Estava el Club 57, el Mad Club...
1: Quina meravella, no?, quan tot es barrejava.
0: Sí, que estava la moda, el teatre...
1: I que eren coses tan impressionants.
0: Sí, sí, la pintura, Keith Haring, Basquiat, Donna Karan, o sigui, gent que després seria molt gran, no? I bé, com resulta que Sobsell, el duo electrònic Sobsell, format per Mark Almond i Dave Ball, tenen un disc nou que es titula també Danceteria, aprofitem i contem algunes cosetes d'este lloc irrepetible.

0: Uau. Et venen ganes de ballar, no em digueu que no.
1: I, clar, és que és ideal, amb, no? A aquestes hores també. Esta cançó es diu Danceteria i és, pues, va eixir abans que la de Madonna, que quede clar, no? I està inclosa al nou últim disc de Soul Cell, no? Que eix el 26 de setembre. Bé, qual és la connexió entre Soul Cell i aquest club? Perquè estos, el Soul Cell eren anglesos i este club estava en Nova York. No?
0: Sí.
1: Però ells sonaven molt en les sessions dels DJs de Danceteria, no? Perquè, per aquesta raó també, quan Marc Almond i Dave Ball visitaven Nova York de promoció, s'anaven, no?, de cap al club.
0: Per aquesta raó i perquè els ha més que un tonto un llapis, home, també podríem dir.
1: Sí, sí, perquè clar, ahir l'hedonisme, no?, a dir-lo així, l'hedonisme estava... Sí, donava gust, no? I bé, no, pues en Danceteria una de les característiques de la música que sonava és que era la cosa més eclèctica i més boja que te pogués imaginar, no? Sonava des de rock and roll clàssic a les noves bandes locals novaiorqueses, també passant per grups de reggae, pels primers brots de rap i hip-hop i, com no, funk, com el que feia un clàssic, Hamilton Bohannon.

0: estava pensant que molta gent que tinga, bé, segons quins anys, estarà revivint aquell moment no comparable, no?, amb Nova York, però que també es va viure així, no?
1: Sí. Va. En paral·lel eren coses molt, molt diferents, no? Però sí, aquesta època va ser molt, molt, molt propera a la creativitat i a les noves idees i a les noves coses, no? Moltes coses estaven canviant, no? I una d'elles era que, per exemple, no?, en este club de Nova York i en altres, no?, Bohannon, este home, no?, que era un de tants artistes negres que va ser reivindicat en eixos clubs.
0: Perquè... Que poc cas els feia els negres que feien la
1: sí,
0: música negra.
1: Perquè n'hi havia... Ixa segregació, esa segregació que venia del rock and roll, no? Que era com que jo puc quedar-me amb els ritmes i amb la música negra, però no puc reconèixer-la.
0: Reconèixer-la,
1: no?
0: Clar. Sí. Sí.
1: És com
0: sí.
1: Apropiacionisme cultural, no?
0: I, efectivament.
1: Clar, d'eixa època, per exemple, està la cançó de Tom Tom Club, la de Genius of Love, en diuen Bohannon, Bohannon, Bohannon. Però és per això, perquè s'estaven reivindicant James Brown, Bohannon i un grapat d'artistes negros que eren molt importants i que en les pistes de ball d'estos clubs se les donava esa importància. I Danceteria era un d'estos llocs, no? Mark Cummings, el DJ Mark Cummings, que també posava els temes de
0: Soft Cell,
1: era un dels que punxava a Bohannon i també punxava a una dona que després va acabar produint i que va ser, pues, com no, molt important.
0: Va tindre molt d'èxit, aquesta dona,
1: sí,
0: al final,
1: va,
0: no?
1: Sí, va ser prou coneguda,
0: sí,
1: en la seua casa i en moltes altres.
0: I en moltes altres.

0: Rafa, jo crec que els oients de l'Hora de la Cultura han reconegut a esta dona joveníssima.
1: Esta jove promesa.
0: Esta jove promesa que després, vaja, va batre rècords de tot, no? Sí. La Madonna.
1: Sí, que, bueno, este és Everybody, el seu primer senzill, publicat en octubre de 1900.
0: No ho sabia. No coneixia. Sí que coneixia la cançó, l'he escoltada, sí, però no sabia que era el seu primer senzill.
1: Sí, sí, va debutar amb esta cançó quan ningú la coneixia encara, no? I és d'una cançó pues, que coincidís quan Dan Setter ja estava en el seu moment més bollant, no? De la mateixa manera que Madonna parla de gent en la seva cançó d'Anseteria com Keith Haring o Basquiat, Marc Almond en la cançó de Sonsell la menciona a ella en la seua, no? I també menciona a una dona associada al club que va ser molt important en l'escena d'eixa època. Una de les poques dones discjòqueis de l'època.
0: Oh.
1: La inconmensurable Anita Sarko. Dominatrix.

0: La dominatriu dorm esta nit, sí. Seria el títol, no?
1: Sí, exactament.
0: The Dominatrix Sleep Tonight.
1: Sí, que va ser un dels temes estrella en les sessions d'Anita Sarko, no? Sessions que es caracteritzaven per la seva audàcia, perquè ella no es limitava a posar una cançó de... i després altra, no, no. Per exemple, a lo millor posava una base rítmica d'un tema de ball i abans de que sonara la veu el barrejava en un disc de Timothy Leary, el pare de la LSD, no? Parlant dels efectes al·lusionaris de tal, no?
0: Clar, clar.
1: O posava un tema d'Ima Sumac, eixa princesa peruana, no?
0: Sí.
1: Que tenia una veu amb unes octaves i tal, prodigioses, no? I després posava un tema de New Order o de Bo Diddley. O sigui, era una cosa increïble, no? I en la lletra...
0: Mira, meravella, qui poguera estar en una sessió d'eixes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, perquè això era... I en la lletra de la cançó de Soft Cell, Marc Almond cita una frase molt famosa d'Anita Sarko, molt famosa,
0: sí.
1: per als que anaven al club, no? I és que quan algun se li acostava a la cabina per a demanar-li que posara tal o qual tema...
0: Posa'm una cançó.
1: Clar, posa'm esta de tal, no? Ella deia, estimat, jo no sóc una DJ, jo sóc un arquitecte d'atmosferes.
0: Com que senyora, quina senyora immensa. Immensa,
1: sí,
0: no?
1: Era, tenia un poderío i un caràcter que, a més, és que a més anava vestida, ella no anava vestida de no anar pel carrer, no, no. Ella anava amb una imatge que pareixia una estrella del cinema de Hollywood dels anys 50. Era una cosa increïble.
0: I això en cabina, punxant tota la nit, quasi que res.

0: Rafa, mil gràcies de veres a aquestes hores estar en un club de Nova York en 1981 o 82 o 80. És que no té preu.
1: No, la veritat és que és un,
0: això
1: és un
0: gràcies
1: plaer.
0: Gràcies al Rafa Cervera. Quina sessió, per favor.
1: Sempre un plaer.
0: Què estem escoltant?
1: Estem escoltant un grup que es diu Liquid Liquid, que és com un, són un dels representants d'altra de les tendències musicals que es barrejaven a la pista de ball del Dansetiria. És una mostra de la música underground que es feia en aquest moment en Nova York, no? Una música amb un esperit experimental i que també havia començat a acostar-se a les músiques negres, no? Ja foren africanes, brasileñes, sí. Que, com ja he dit, estaven segregades, no? Perquè des del rock and roll s'havia demonitzat a la música discotequera. Cosa...
0: Sí, clar, ells estaven molt per damunt d'això.
1: Clar, eren rockers com Déu mana, no?
0: Sí. Sí.
1: I, bueno, fer una cosa així, no? Demonitzar la música discotequera és una cosa absurda, perquè, clar, la música discotequera ve del soul, i el soul ve del rhythm and blues, i d'ahí venen també els Beatles i els Rolling Stones, no? I tota la colla esta de senyors rockers, no?, que si no hagueren escoltat Tina Turner cantar i l'hagueren vist moure el cul, pot ser, no?, que s'hagueren dedicat a tindre un estanc, no? O sigui, aquí,
0: ben mirat, és de veres.
1: Clar, és que les coses...
0: Que a la música de ballar li haurem d'agrair moltes coses.
1: Clar, la música és negra. I
0: efectivament.
1: I ja després ve el rock and roll, no?
0: I bé... Ai, mare, que me l'esperen a la porta de la ràdio.
1: Ai, bueno, pues este, grups com este que ha sonat, Liquid Liquid, van a contribuir a canviar això. I... perquè eren músics blancs innovant i reivindicant els sons negres que van tindre també representació com esta que estem escoltant.

0: Dios. Dios. Es que nos están dient, però que feu? Sí. Estem així en el club de Nova York, en Dansetiria, i s'ha acabat el temps, Rafa.
1: Sí, clar, és el que passa.
0: Què diem de Nona Hendrix, la dona que està sonant? Doncs
1: pues mira, Nona Hendrix va ser la cantant de Label, una de les tres de Label, no? I quan va trencar-se el grup, no? Pues va començar una carrera en solitari, i este tema pertany al seu primer disc en solitari, no? Que, per descomptat, sonava al Dansetiria. Què passa? Que Soft Cell han convidat Nona Hendrix

0: Idris a cantar en el seu àlbum, no? I ella ho fa, a més, per a rizar el rizo, en una versió d'un dels temes que també sonaven al club en 1981, Outcome the Freaks, del duo Was Not Was.
1: Doncs, Rafa, s'ha acabat el temps.
0: Ja, és que...
1: De Nova York tornem a casa, però que bé una bona sessió de ballables a esta hora en el club Dance Cityria de Nova York, en 1980, posem. Nosaltres ens n'anem. Rafa, mil gràcies. Que bé que estigues així. Tornem demà, quan siguen les 12:30. Fins aleshores, ja ho sabeu, feu bondat o no.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Són les 12:04 i és l'hora de buscar les pistes.
0: La realitat supera la ficció. Llums i ombres de la nostra crònica negra. Comença La Pista. En A Punt Ràdio, amb Juan Nieto.
1: Benvingudes, benvinguts a La Pista. Soc Juan Nieto i avui, 9 de setembre, obrim un programa que naix amb una intenció directa: mirar de cara la realitat dels successos, de la crònica negra i dels tribunals del nostre territori. No venim a buscar morbo ni curiositat fàcil. Ho fem perquè darrere de cada cas hi ha persones, hi ha víctimes, històries que reclamen ser contades amb tot el nostre respecte i amb la calma que exigeix allò que és delicat, molt delicat. Teníem moltes ganes que arribara este dia. Estem nerviosos. Volem connectar amb tu, sí, amb tu, oient, i convertir-nos en el teu programa d'actualitat de referència. Venim a Punt Ràdio amb humilitat, molta humilitat, però també amb determinació. Venim per quedar-nos. Els programes de successos tenen una funció que va més enllà d'informar. Fan visible el que sovint queda amagat. Donen veu a qui no en té i recorden que darrere d'un titular hi ha famílies que patixen, que lluiten, que esperen. I per a nosaltres, per A Punt Ràdio, no són números ni estadístiques. Són vides que han canviat per sempre. Els programes també són una ferramenta per a la societat. Permeten detectar errades del sistema, assenyalar quan una llei no arriba, quan una investigació es queda curta o quan un recurs policial és clarament insuficient per a tancar el cas. La crònica negra, ben feta, és control democràtic. És dir, això ha passat i cal saber-ho i que ho contem. Hi ha un dolor dins de la crònica negra que pesa especialment i és el de les famílies de les persones desaparegudes. Viuen un dol que no té cos, ni data, ni final, perquè cada dia és una pregunta. Cada nit, quan se'n van al llit, és un silenci. I des d'ací, també volem acompanyar-les i contar les seues històries amb la dignitat que mereixen. No estaré sol en esta aventura que, confesse, és apassionant. En la redacció m'acompanyaran Belén Hernández i Àngela Mollà totes les setmanes. I al control tècnic tenim l'amic Òscar Pellicer. La Pista naix per mirar on altres no miren. Escoltar on altres passen de llarg i posar llum on només hi ha ombres. Eixe és el compromís que l'equip de La Pista signa avui, 9 de setembre,

0: amb vosaltres i des d'ara. I quan els compromisos són de veritat, són per sempre. Comencem. I entrem ja en l'actualitat del dia, la que marca el ritme de la Comunitat Valenciana i de tot el món. I qui ho té tot controlat és la meva companya, Àngela Mollà, que ja està així al meu costat amb les claus que deixa esta jornada de dimecres. Àngela, bon dia i benvinguda a este programa.
1: Bon dia, moltes gràcies, Juan, per la benvinguda. Estic molt contenta d'estar ací i amb moltes ganes de començar aquest programa.
0: Abans de començar, Àngela, estem molt pendents d'una notícia que ens arriba des de Dénia, a la comarca de la Marina Alta, perquè poden confirmar que s'ha deixat llibertat provisional per al presumpte piròman detingut el dissabte per causar, atenció, un incendi que va obligar a desallotjar a més de 200 veïns a Dénia. 200 veïns a Dénia. Però ens informen des del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que seguirà investigat per este incendi. A més, segons aquestes fonts, l'investigat, malgrat que queda en llibertat provisional, insistim, ha de comparèixer quan siga requerit pel jutjat de Dénia, que ha de practicar una sèrie de diligències d'investigació. En la pista seguim buscant mentres més informació sobre este cas per ampliar les dades, però els podem avançar que el jutjat de Dénia ha deixat en llibertat provisional a l'acusat de provocar un incendi el dissabte passat a Dénia, prop d'una platja, i que va obligar a evacuar fins a 200 persones en molt poc de temps. Vaja, portem, la veritat, que un estiu terrible en quant a incendis. S'han registrat ja almenys 3 que podrien ser provocats, atenció, per piròmans. 3. No són la causa més habitual, representen una xiqueta proporció dins de tots els incendis que es registren al conjunt de l'estat espanyol, però, sens dubte, és una de les causes que més preocupa a la població i, en concret, que més ens preocupa si en la Comunitat Valenciana. Perquè, com deien, són almenys 3 els incendis que a hores d'ara la Guàrdia Civil investiga i que poden estar causats per piròmans. Per una banda, tenim este de Dénia, amb esta última hora, que el jutjat l'ha deixat en llibertat, encara que amb mesures cautelars, i el del Saler, de València, i també el de la Vall d'Uixó, el més devastador de tot l'estiu al nostre territori, amb més de 9.000 hectàrees cremades. 9.000. I en aquest sentit, els avancem que tindrem una entrevista en exclusiva en els pròxims minuts. Per primera vegada, no ho havia fet mai, un mitjà de comunicació parla amb Juan Curiel. Ell és l'advocat valencià condemnat per provocar un incendi el passat 21 d'octubre de l'any 2023 en el Saler. Podran escoltar esta entrevista en exclusiva en Apunt Ràdio al llarg del programa.
2: Memòria negra. Els crims que marcaran la nostra història. El passat mai dorm a la pista.
0: I avancem en continguts perquè, com dèiem, és dimecres 9 de setembre i el matí ens deixa una actualitat de successos carregada i molt intensa, perquè a hores d'ara la Policia Nacional continua buscant a un home acusat d'assassinar el seu padrastre a la ciutat de València. Estem intentant arreplegar més dades que avançarem al llarg del programa, però molta atenció perquè es considera una persona perillosa. Ha matat, presumptament, el seu padrastre amb el que convivia al barri de Sant Isidre, a la ciutat de València. Encara no ha pogut ser localitzat. Es considera una persona perillosa. Els agents continuen buscant-ho, però, Àngela, hi ha més actualitat que ens arriba des de la Ciutat de la Justícia de València, no? Conta'ns.
1: Sí, Juan, com dius, a esta hora, a València, dos juïs ens tornen a posar davant realitats molt dures. D'una banda, este matí es jutja un home acusat d'agredir sexualment de manera continuada una companya de pis. La Fiscalia li demana 12 anys de presó. Parlem d'uns fets que, segons la investigació, es van repetir entre 2021 i 2023 i que la víctima va denunciar finalment en desembre del 2023.
0: O sigui que ara s'està celebrant un juí, estem a 9 de setembre de l'any 2026, per uns fets que es van cometre entre l'any 21 i 23. Vaja, en molt de temps ha hagut de passar la víctima esperant, però hi ha més casos, no?
1: Sí. No és aquest l'únic cas que passa avui per l'Audiència de València. També s'asseu al banc dels acusats un altre home per un intent d'homicidi.
0: Un intent d'homicidi?
1: La Fiscalia li reclama 7 anys de presó per, presumptament, clavar-li una navalla al coll a un home en una gasolinera de València, en plena matinada del 24 de novembre de 2019. Segons el relat fiscal, abans de l'agressió li va llançar una frase homòfoba i després va arribar l'atac amb l'arma blanca. La víctima va haver de ser operada d'urgència perquè la ferida li havia afectat una artèria.
0: Estarem atents al resultat d'estos judicis que s'estan celebrant a hores d'ara a la Ciutat de la Justícia de València i els portarem qualsevol novetat. Són dos casos, el que ha contat Àngela, dos històries que parlen de violència, de molta violència, perquè hi ha un intent d'homicidi, i també de vulnerabilitat i de com la justícia, moltes vegades, encara que tard, massa tard en alguns casos, intenta posar ordre en situacions que mai haurien d'haver passat. I parlant de coses que no haurien d'haver passat, encara estem intentant assimilar el que hi havia dins de la batejada com Casa dels Horrors de Santa Bàrbara, a Tarragona, on van trobar el cadàver de Nathan. Escolten, un xicón, un bebé que ahora tendría nomás 18 meses.
3: Que hemos puesto varias denuncias entre todos los vecinos varias veces. Que ya no se puede estar con la calor de la de atrás, era insoportable.
4: Esgarrifats del nivell d'aquesta investigació.
5: Me alegro molt que, per sort, haguem pogut trobar el cadàver i poder-li fer un enterro digne.
0: Els pares es van detindre en la Ciutat de València després que la mare telefonara al iaio del xiquet, uns dies abans, al iaio de Nathan, i li comunicara amb absoluta normalitat, amb terrible normalitat, que el seu net, que Nathan, havia mort i que l'havien soterrat en la seva vivenda de Santa Bàrbara. Terrible. Mira que porta anys treballant en la informació de tribunals i successos i mai, absolutament mai, m'havia trobat amb un cas com este. Àngela, quina és l'última hora?
1: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per als dos detinguts, el pare i la mare del menut. I ha obert una causa per un delicte d'homicidi. També ha suspès la pàtria potestat dels pares, que tenen 3 fills més.
0: El cas és terrible. Els Mossos d'Esquadra, com dèiem, van trobar dijous, Àngela, les restes del xiquet que buscaven des del cap de setmana passat en este habitatge familiar. Però en eixa mateixa casa, què més es van trobar?
1: Els Mossos van rescatar 28 gossos desnodrits.
0: 28?
1: I en condicions d'higiene pèssimes. A més, en van trobar d'altres morts.
0: Els pares... I convivien tots dins d'aquest habitatge.
1: Sí, els pares del menut van ser detinguts al matí per la Policia Nacional a l'estació del nord de València, acusats d'homicidi i ja estan entre reixes.
0: 3 delictes són els que finalment imputen a esta parella, que per cert era de Castelló, però que des de l'any 2019 se n'havien anat a viure a este municipi de Tarragona, que està a molts pocs quilòmetres de la ciutat de Castelló. Són homicidi, si no recorde mal, maltracte

0: animal i abandonament de menors. No, clar, així la gran pregunta, una de les grans preguntes, perquè este cas és tremendo i parlarem moltíssim d'ell en els pròxims anys, una de les preguntes, no, és com és possible, hem escoltat els testimonis dels veïns al començar este bloc, com és possible que serveis socials que tenien una denúncia per part dels veïns no van detectar en quines condicions vivia esta família, perquè per a que es facin una idea de les imatges, és un habitatge ple de fem, ple d'animals morts, animals vius, amb puces, amb restes d'aliments repartits. No es podia entrar. És que l'olor era insuportable i així ho van traslladar els veïns. No ho entenem. No ho entenem con l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que coneixia perfectament l'existència d'este xiquet, perquè va ser el primer xiquet Nizan que va nacer en l'any 2025, el van rebre, van tindre una consideració amb ell. Com és possible que no coneixeren l'existència d'este xiquet i en les condicions en les que vivien? En les últimes hores, un portaveu de l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha parlat per a el diari de Tarragona i els portem un tall del que ha dit.
1: La mare era filla d'una bona família d'aquí, de la nostra població. Tenien aquí tres fills i, bueno, quatre fills, i de fet era una família en la qual l'home difícilment interactuava amb la gent, no solament de parlar, sinó difícilment se'l veia pel carrer, però la dona la veia que portava els crios a escola, que anava a comprar al súper.
0: Clar, és que no sols tenien Nizan. Malgrat que són una parella d'entre 20 i 30 anys, tenien 6 xiquets que vivien en aquestes condicions i serveis socials no va fer res. Anem a escoltar ara com l'Ajuntament reconeix que tenia un expedient obert.
1: Bueno, en aquest sentit, mirat ara des d'aquest moment, evidentment que tenim clar que no era el millor lloc per viure. És evident, però clar, o sigui, en aquest sentit, ja t'he dit, les actuacions que Natros ha fet per a poder accedir al domicili i a les condicions que estaven, pues ja les han posat a disposició. Evidentment, pues com és, pensem que vist el recorregut de tot, pues és molt complex si no hi ha una denúncia entrar en un domicili.
0: Evident, a Espanya som un país garantista i si un jutge no autoritza a la policia o a serveis socials a entrar en una vivenda, no pots entrar, però és que en este cas no calia entrar. És que insistim en que les imatges de la Casa dels Horrors, que ho poden veure, les poden recuperar en el web d'Apuntmedia, són impressionants i no deixen cap dubte. Ha sigut la mort de Nizan, és un fracàs absolut del sistema de protecció de menors, en este cas de la Generalitat de Catalunya, que no va protegir a este xiquet. Ens portarem tota l'última hora d'este cas que encara ens estem recuperant. Però avui també volem destacar que més de 800.000 alumnes, han tornat a les aules de la Comunitat Valenciana. Milers de famílies reprenen rutines, horaris i també, Àngela, un trajecte que sovint passa desapercebut, no? Que és el del viatge en autobús escolar.
2: Sí, Juan, molts pares i mares confien cada dia en eixe autobús, però sabem realment com viatgen els nostres fills? Ho fan de manera segura? Compleixen totes les normes?
0: Jo, mira, vaig a fer-te una confessió, Àngela. La veritat que no sóc d'aixòs pares que comprova tot això, però igual el caldria fer-ho, no?
2: Per això, la Guàrdia Civil alerta de les mesures de seguretat per evitar incidents que posen en risc els més menuts.
3: Los menores deben realizar el viaje siempre sentados en su asiento con el uso del cinturón correctamente abrochado. Las mochilas deben ir en los portaequipajes o en los pies de los menores. Los autobuses contarán con asientos para niños con movilidad reducida. Los trayectos no excederán de una hora y las paradas serán las establecidas. El transporte escolar tiene distintivos de transporte escolar y señalización de salida de emergencia, que serán visibles tanto desde el interior como del exterior.
0: Mira, mentre parlava el Guàrdia Civil m'han recordat que és importantíssim comprovar això, evidentment, en un dia com avui i en els pròxims dies per a garantir la seguretat dels nostres menuts i evitar successos, perquè acaba de recordar que en l'any 2014, hi va haver un accident molt greu. Era el mes de març, per un autobús escolar que cobria en concret el trajecte de la zona entre Dosaguas i Bunyol, i crec recordar que més de 20 persones, 21 alumnes i una monitora, van resultar ferits. Àngela, sabem com va acabar aquella investigació? Perquè moltes vegades ens centrem en començar els casos, però no comprovem com acaben, si acaben en condena o en absolució. En aquest cas, quin és el resultat?
2: Pues finalment, el conductor va acceptar una pena de 4 mesos de presó i el juí es va tancar. El conductor va admetre que circulava a una velocitat superior a la permesa.
0: Vaja, i tan superior, no? Perquè va provocar este accident. Afortunadament, no van parlar de víctimes mortals, però sí numeroses víctimes, la majoria menors d'edat. Vaja. I aquest divendres avancem perquè es compleixen, atenció, 25 anys d'aquest moment.
4: Un avió s'ha estrellado contra la part superior de una de les dues torres.
5: Las dos torres gemelas posiblemente agredidas por dos aviones que han colisionado contra la...
4: Estamos ofreciéndoles en directo el momento en el que el segundo avión choca contra la segunda de las torres.
2: I coincidint amb el 25 aniversari d'esta tragèdia, ha arribat a la gran pantalla La Superviviente, dirigit per Quique Maillo. És la història de Tania Head, la catalana que va fer creure al món que era víctima de l'11S, per aconseguir amor, segons diuen diversos testimonis.
0: A veure, de tot el que m'has dit, Àngela, en queden dues coses. Per una banda, que sense donar-me compte han passat ja 25 anys d'aquest moment, de l'11 de setembre, jo crec que tu encara no hauries nascut. No, veritat?
2: No, perquè ara tinc 23.
0: Eres insultantment jove. Han passat ja 25 anys. Jo crec que tots... és un esdeveniment que tots recordem on estàvem aquell 11 de setembre de l'any 2001. Jo, en concret, m'estava traient el carnet de conduir. Estava fent l'examen. Vaig aprovar. I em vaig asseure en una cafeteria i vaig presenciar en directe pràcticament el que va passar. I, per altra banda, en què de bocabadat que ens estàs contant que una dona, bueno, una dona, per dir alguna cosa, una dona es va fer, que era catalana, en concret, així d'Espanya, sí, es va fer passar per una víctima de l'11 de setembre, conta'ns.
2: És un cas molt estrany i és que resulta que durant anys va ser una de les veus més importants entre els supervivents de l'11S. Et conto el seu relat. Ella va dir que va escapar de la planta on va impactar el segon avió i també va perdre a la seva parella en els atemptats. El seu relat era tan poderós que va arribar a presidir l'Associació de Supervivents. Però, en 2007, una investigació de The New York Times va revelar el que molt pocs sospitaven, que Tania Head no existia. Eixa dona era, en realitat, una catalana que mai havia estat a les Torres Bessones.
0: Mai havia estat a les Torres Bessones? En fi, molt curiosa aquesta història, no? Per dir alguna cosa. I també ens diu que fins a on és capaç d'arribar una persona per tindre notorietat o un poc d'estima, no? Però, clar, és que estàs jugant amb el sentiment de milers de víctimes, no? Que va causar este terrible atemptat i que també va suposar l'inici d'una nova era. 25 anys es compliran el divendres de l'atemptat de les Torres Bessones a Nova York. Seguim així. Són les 12:27 i seguim així en la pista.

0: I ara sí, ens centrem en aquesta exclusiva que hem avançat a l'inici del nostre programa. Per primera vegada, un dels homes més buscats en els últims dies, sobretot després d'aquest incendi que es va generar en el Saler i que tanta preocupació va generar entre la població, parla en un mitjà de comunicació. És Juan Curiel. Ell és advocat, és de la ciutat de València i almenys des de l'any 2000 té investigacions obertes per causar incendis en este paratge natural. Un paratge natural que és una joia que tots hem de cuidar i entre tots hem de buscar els responsables d'aquests incendis. Nosaltres ens hem dirigit a ell per a fer-li la pregunta clau. Vostè té algo que veure en este últim incendi? La resposta l'aniran coneixent durant el programa. Ha sigut la nostra companya Belén Hernández, que avui no ens pot acompanyar des de l'estudi, però que a partir de la pròxima setmana ja l'escoltaran, la que ha mantès esta trobada amb Juan Curiel. No pensen que la porta ben preparada. No pensen que estava tancada des de fa moltes setmanes. Esta entrevista es va produir ahir. Ahir dimarts. Ens ha obligat a refer pràcticament tot el programa. Es va produir en un hotel del centre de la ciutat de València. I Curiel va acceptar asseure's per primera vegada amb un mitjà de comunicació i, en este cas, amb la Ràdio Pública Valenciana, per dos motius. El primer, perquè ja ha complit amb la seva primera condemna. Ja té liquidada la pena. Ell tenia una ordre d'allunyament respecte al Saler, estava desterrat per a que no xafara aquest paratge natural, però aquesta ordre ja ha caducat i ell ha tornat al Saler. I ara volia parlar. I el segon motiu que l'espenta a seure's en el programa La Pista és perquè el seu nom figura com el principal sospitós de provocar, presumptament, l'últim incendi del Saler. Les flames d'aquest incendi han arrasat més de 30 hectàrees d'un dels espais naturals més valuosos de València. El veïnat, òbviament, té por, perquè la por és lliure i encara que els incendis les causes principals no siguen les dels piròmans, és que en el Saler sí. En el Saler la majoria d'incendis són causats amb una flama, que algú va i pren una flama, o per una negligència. Restes de tabac, una colilla, una borilla. El responsable d'un d'eixos conats d'incendi que s'han produït en estos últims 20-25 anys, un dels responsables és Juan Curiel, segons la sentència de l'Audiència Provincial de València. Així tota la informació que portarem està acreditada i acompanyada per resolucions judicials o informes policials. Ell va ser condemnat a 9 mesos de presó. No va arribar a entrar, però té prohibit l'accés, com dèiem, tenia prohibit l'accés a la zona del Saler. Ell ens confessarà i ho escoltaran que això ha sigut el pitjor que li ha pogut passar. La Pista, en este primer programa, els porta en exclusiva esta entrevista. Juan Curiel ha atès a la nostra companya Belén Hernández i això és el que li ha contat.
1: Sí que se ve un impacto directo de llama. Eso lo que significa es que se puede haber dado por causas de una colilla, de un a veces llamado mecherazo.
2: Si no empezamos a condenar de forma firme a los que le pegan fuego a nuestro medio natural y se salen de rositas cuando pasa esto, si todos nos echamos la culpa unos entre otros y no ponemos el acento en el pirómano, en la investigación y en la contundencia de la justicia, entonces no vamos a hacer nada. Pasará aquí, pasará en todos los lugares de España.
3: La misma noche sí que les dije que sí que había estado por allí y de hecho les enseñé la llamada al 112 que había hecho yo, porque yo llamé al 112. Eso se ha difuminado por ahí, aunque lo recoge la sentencia, pero tampoco le da ninguna fuerza, ¿no? Y luego pasaron 4 días y ya fue cuando vinieron el día 25 a detenerme. Y de ahí ya, pues, al calabozo.